0: qui ens ho havia de dir? A nosaltres, els catalans?
1: Exacte. Sí, sí.
2: A vegades sembla que quan parlem de guerres parlem de partits de futbol on les baixes civils, militars, són els gols que marca un bàndol a l'altre i no teníem en compte ni les vides dels qui lluiten, ni els efectes a curt i llarg termini que pot suposar un conflicte, no? A vegades el sacrifici és absurd, altres pot canviar el futur d'un país o regió, com va passar al Vietnam, o com pot acabar passant ara mateix a l'Iran i al Golf Pèrsic, no? Pot arribar fins i tot a canviar la configuració del món.
3: Segueix-nos, interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
4: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Cançó emotiva, estàvem aquí escoltant.
1: La carta perdida, interpretada per Soledad Pastorutti, una reconeguda artista argentina, i és un emotiu homenatge als soldats que van lluitar a la Guerra de les Malvines, al 82. La lletra de la cançó és una narració en primera persona d'un soldat que escriu a la seva mare el dia del seu aniversari, expressant el seu amor i la llunyania que sent al Chaco, no? Lluny de casa seva.
0: Molt bé, doncs, com dèiem, avui tractarem diversos temes referits a la Guerra de les Malvines. Congelem un moment aquest tema perquè ara li dedicarem uns segons a recordar els nostres oients, estimats oients del Portes de Troia, que sou uns quants, que sou un grapat d'oients, que ens seguiu per xarxes, que ens seguiu setmanalment cada diumenge quan pugem al programa o a la vostra ràdio de confiança. Però és que, a més, tenim uns quants fidels d'aquells que diem Patreon i els tenim doncs més a prop que la resta, un passet més endavant. Aquesta gent, si et vols fer Patreon, ho pots fer.
2: Exacte, ho pots fer a través de iBooks o a través de la plataforma Patreon, no, fer-te mecenes del nostre petit i humil i cofoi projecte. Ens dones un cop de mà, ens dones ganes de tirar-ho endavant i ens fas feliços, que això és el més important, perquè si som feliços els programes també surten millor, òbviament. I res, recordar-vos que ho podeu fer això a través d'iBooks i Patreon, i que ara mateix tenim ja més de, crec que són més de 30 hores de vídeos extres a la plataforma Patreon, i tenim ja també 7 capítols exclusius que ronden entre els 10-30 minuts, depèn del capítol.
1: Cada episodi,
2: sí,
1: extra.
2: Exacte, i que són divertits perquè també són així temes que a vegades no pots fer entrar en un guió sencer o que no donen per tant, però són anecdòtics, no? Són curiositats que, bueno, que van molt bé. Jo penso que estan tenint bastant èxit i estan quedant molt xulos.
0: Clar, això de moment només està disponible pels qui es fan Patreon, es fan mecenes i, com deia l'Albert, es fan aquest suport extra monetari, que a més hi ha diferents formes de fer-ho, oi?
2: Clar, hi ha diferents nivells. O sigui, a Patreon hi ha 3 nivells diferents de subscripció. Hi ha iBooks, n'hi ha un, a no ser que si tingueu iBooks Premium, que a l'escoltar els episodis exclusius doncs ja ens feu una petita aportació, que per nosaltres això ja és molt important. Dins del Patreon veureu que les tres categories doncs estan inspirades en noms homèrics, no? Molt relacionats amb amb la nostra identitat troiana.
0: Expliquem-ho.
2: Ho vols explicar?
0: Home,
2: sí? Va, doncs tenim 3 categories. La primera categoria és la de... espera, que ho he de buscar, perquè...
0: No t'esperaves que aprofundim
2: tant. No, que aprofundíssim tant, no.
0: Patreon a full.
2: Tenim la categoria Nostos.
0: Nostos.
2: D'acord? Que és el retorn, vale? Aquestes persones són les persones que ens ajuden a continuar, són la nostra base, i és, bàsicament, donar-nos suport i nosaltres estar profundament agraïts. Llavors tenim la categoria Menis, no? Que és la protagonista de la Ilíada, que és la còlera, la còlera d'Aquiles, que aquests ja opten els àudios extras cada mes, que com a mínim seran 2, el vídeo de tot el programa i l'accés anticipat.
0: O sigui, que poden veure'ns... És un vídeo, seria un vídeo podcast, no?
2: Seria un vídeo podcast, sí.
0: Ens poden veure aquí com xerrem, les coses que passen quan la llumeta vermella està apagada i aleshores ens diem de tot.
1: M'han vist treure'n borilles.
2: Sí, també.
0: Tot això també, ho poden també veure només als Patreon. Clar, si algú vol pagar per això, doncs bueno. Endavant, endavant.
2: Hi ha gent de tot.
0: Sí.
2: I llavors
0: sí,
2: ja...
1: Jo pagaria, eh?
2: Oh, gràcies. I llavors ja els Cleos, no, que són la glòria eterna, és el cim, no, de l'heroisme troià, i aquestes persones opten a tot l'anterior, els episodis exclusius, els vídeos, a part de que participen en un sorteig trimestral de llibres.
0: Ostres!
2: També opten a merchandatge un parell de cops l'any i també tenen avantatges en els nostres directes i diverses activitats que anirem plantejant.
0: En els nostres directes, eh? Carai, carai! Això pot passar un altre cop, poder. Ja us anirem informant. Els nostres Patreons tenen moltes coses, eh?
2: Tenen
0: no vull dir
2: coses,
0: res, eh?
2: Sergio.
0: Val la pena, coses. Fer-se Patreon.
2: Sí,
0: Jo em faria Patreon si no fos perquè ja estic aquí, però...
2: Jo sóc Patreon de les Portes de Troia. Patreon gratuït.
0: També
2: serveix, però no et dona res. L'únic que pot seguir la nostra pàgina, en la que anem publicant coses i ja està.
0: Molt bé, doncs fet aquest repàs de Patreon, que com bé diu l'Albert, ho fem poc i diu que sí, doncs ja que està fet, fem el repàs, fem la difusió i que la gent se n'assabenti. Continuem ara sí, La guerra de les Malvines, segona part, Adrià Hernando, preparadíssim. M'està mirant amb cara de seriositat, de cara de concentració, perquè avui abordem no només la crònica dels fets com va fer-se en el programa anterior, que hauríeu de segurament repassar, perquè seria molt més interessant per entendre el programa d'avui, a no ser que ja sigueu uns experts dels fets de la guerra de les Malvines i podríeu venir directament en aquest, perquè avui abordarem algunes preguntes interessants. La primera de totes seria si Argentina, Adrià, si Argentina hauria pogut guanyar la guerra.
1: Sí.
0: Ho sabia.
1: podria haver guanyat, sí.
0: Clar. És un poco Leo Messi. Bueno, no, perquè Leo Messi no parla català.
1: Exacte.
2: No.
1: De fet, malgrat l'avantatge naval el britànic, que ja han comentat...
2: O sigui, quin canvi.
1: Pam! Rompiendo el chiste. Les forces en combat estaven força equilibrades. Cal remarcar, novament, que per molt que l'exèrcit britànic fos més gran, més professional i en molts casos més ben equipat, la geografia equilibrava la balança. L'Argentina lluitava, com aquí qui diu, a casa. En l'àmbit logístic tenia avantatge. La logística a la guerra és tan important que pot equilibrar les forces. Això és una cosa que s'aprèn bé quan s'estudien les guerres de coalició, anteriorment anomenades guerres napoleòniques. Mm-hmm.
0: I aleshores com s'ho van fer els britànics?
1: No va ser fàcil pels britànics. Prova d'això és el ferri control que van aplicar els mitjans de comunicació. Londres havia après de l'experiència dels Estats Units a la guerra del Vietnam la importància de controlar el relat.
0: Expliquem-ho per qui no ho sàpiga, però la guerra de Vietnam va ser la primera gran guerra televisada. Exacte. Les seves imatges, les imatges sobretot dels taüts plens de soldats morts americans van commocionar la societat americana anys abans i per fer, justament per això el control dels mitjans de comunicació a partir de les guerres serà escrupulós.
1: Exacte. L'estat major britànic va establir una manera diferent de relacionar-se amb els mitjans de comunicació. No van permetre que la població fos testimoni dels combats, basant-se en els fets que les guerres són cruels i complicades. Així, van seleccionar un grup de reporters, segons el seu criteri, que van poder acudir al conflicte sota la protecció de l'exèrcit. El vaixell que transportava els periodistes va quedar a la perifèria, on rebia la informació a través de l'estat major. Els periodistes no tenien cap possibilitat d'accedir directament al conflicte. Es lliuraven batalles que demostraven que la seguretat britànica no era tal, que l'aviació argentina era eficaç. De fet, hi ha testimonis britànics que diuen que els pilots argentins els saludaven després de bombardejar. Això, no obstant, els mitjans parlaven d'un conflicte fàcil, excepte un.
0: Oh.
1: La BBC no va acceptar aquesta manipulació i va arribar a amenaçar de demanar material a la televisió argentina per mostrar altres punts de vista. La raó és que la victòria va ser més ajustada del que sembla.
2: Molt interessant i molt moderns, perquè com explicava en Sergio ara fa un moment, clar, després de la guerra al Vietnam tothom, bueno, tots els estats capitalistes i tots els estats en general van aprendre la lliçó. Així doncs, quin va ser el desgast real per la llegendària marina britànica?
1: La Royal Navy va arribar al límit de les pèrdues suportables. 14 naus destruïdes o fora de combat, un terç dels seus destructors i fragates desplegats. El balanç no va ser pitjor perquè moltes de les bombes argentines de 225 i 450 quilograms estaven obsoletes. Però, sobretot, el gran error del comandament argentí va ser atacar els vaixells de guerra en lloc dels navilis logístics i de transport de tropes, que eren molt més indefensos. D'haver-ho fet, com hauria suportat la Gran Bretanya una invasió de les illes si no tens capacitat logística, no? També, si un dels seus dos portaavions hagués caigut, el cop hauria estat ja fatal. Però la destrucció del Belgrano, amb una xifra de baixes aberrantment alta, va dissuadir el grup aeronaval argentí de passar l'ofensiva. I ja van entrar en una fase molt defensiva. Addicionalment, els serveis secrets argentins van intentar aconseguir uns 10 missils Exocet extra que ja havien disparat els 5 que posseïen, però no ho van aconseguir. Aquests 10 missils també haguessin pogut suposar una diferència en l'èxit o fracàs de la missió britànica.
0: Clar, els britànics molt, molt preocupats per demostrar que la victòria no havia sigut tan ajustada, que havia sigut un passeig, perquè com podia ser amb tot l'honor dels britànics després cultivat, després de dècades i dècades i tot aquest imaginari comú com podia ser que uns argentins fessin tan malbé el seu exèrcit, la seva armada.
1: Bé, la batalla aèria va ser força renyida. I de fet no van ser els avions britànics els que van provocar les pèrdues a l'Argentina, sinó la defensa antiaèria dels vaixells. No sé si sabeu, quan es vola baix és quan els avions estan més exposats, però també si els bombardejos els has de fer volant baix. Allà són les defenses...
0: poden enganxar.
1: Sí, les defenses més bàsiques són més eficients, no? Les forces aèries argentines superaven el límit del seu radi d'acció, això ho van comentar a l'anterior programa, i aquí l'error d'Argentina va ser no aprofitar les 7 setmanes anteriors al desembarcament dels marines britànics per allargar la pista de Port Stanley i desplegar-hi els Skyhawks, Mirage i Super Eendracht. Això s'hauria donat un gran avantatge perquè sí que estaven més ben posicionats en l'àmbit logístic per reforçar-se i els seus avions podien operar des del continent, però la distància entre l'Argentina i les illes tampoc és petita.
0: Clar.
2: I com va ser la guerra sobre el terreny?
1: Allà és on potser van cometre més errors, no? Van retirar les tropes d'èlits, van instal·lar reclutes mal armats i poc entrenats, van buscar una defensa estàtica i no van canviar l'estratègia en cap moment, tot i veure que allò era un desastre, no? I haurien d'haver apostat potser pel moviment, per una estratègia de contraatacs, etc. Els britànics, un cop van arribar a terra, van tenir sempre la iniciativa. I aquí l'Argentina doncs, va perdre moltes oportunitats de contraatacar. No? La reconquesta de Geòrgia va estar a punt d'acabar en desastre amb l'operació Mikado, que va ser cancel·lada, per sort per a molts, que van poder viure per viure un altre dia. No?
0: Doncs recapitulem. Hem vist que Argentina va tenir escenaris oberts amb possibilitats de victòria.
1: Sí, tenia possibilitats de prendre les illes i guanyar el conflicte. Malgrat la superioritat militar anglesa, la capacitat de desplegament britànic a tanta distància era molt menor. Jo crec que la Junta el que va intentar va ser una mesura de pressió i va sortir bastant malament. Mai es van plantejar la guerra de manera seriosa, sinó més aviat com una jugada de pressió. I crec que, a més, que no es van adonar que per Gran Bretanya, o almenys per l'administració Thatcher, allò sí que era seriós. Per això l'operació Rosario va ser tan neta, no? Sempre es va intentar minimitzar els danys. L'única baixa civil va ser provocada, de fet, per un bombardeig britànic en tota la guerra. Els soldats argentins, escassos de subministrament, tenien fins i tot prohibit tocar el bestiar de l'illa. O sigui, estàs allà morint-te de fam i hi ha 650.000 ovelles i no pots matar una i fotre una costellada, no?
2: Però per als argentins era molt dur, això. Per als argentins era molt dur.
1: Havia de ser, ho havia de ser. Uh-huh. En fi,

0: aèries. Els codis dels missils Exocet van ser cedits parcialment als britànics, permetent-los prendre mesures electròniques. Això ens demostra lo intel·ligent que és dependre de la tecnologia militar d'altres, eh? A més, els francesos van dur a terme atacs simulats sobre la marina britànica per entrenar-los contra els atacs argentins. Els serveis secrets francesos cooperaven a fons, interceptant les comunicacions dels argentins enviats a França per adquirir més Exocet. És que un no es pot confiar, tio. La defensa dels tercers no la pots confiar.
1: Francesos...
0: Bueno, a part de francesos, no?
1: Que si aquests tercers són francesos...
0: O anglesos, allà...
1: No. Fatal.
0: Fi.
1: Val, el paper de François Mitterrand no es va limitar a tot això.
0: No, va fer servir la seva influència per convèncer Togo i Zaire del Consell de Seguretat que votessin una resolució favorable als britànics. També va convèncer el canceller Helmut Schmidt de renunciar durant un temps als sucosos contractes d'armaments argentins. Bèlgica, Holanda, Luxemburg i Dinamarca es van mantenir anglòfils. La comunitat europea va proclamar un embargament comercial contra l'Argentina.
2: I la pregunta, i a tot això, Espanya què? No? O sigui, Argentina una mà, no oblidem Gibraltar a l'altre costat, què passa?
0: Doncs fins i tot Espanya es va oblidar de la solidaritat hispànica per cuidar la seva negociació d'integració a la comunitat europea i a l'estimada OTAN. Bàsicament, es va abstenir quan es va votar la resolució 502 al Consell de Seguretat en contra del que esperava Argentina.
1: I com a represàlia més tard ens van enviar a King Africa.
0: Els hi hagués fet molt mal, eh? La venjança va ser dura.
1: Home, bomba, no? Clar. No, clar, és un moment d'Espanya que és important, no? Perquè estem en el moment, primer mandat de Felipe González, la seva gran promesa és la integració, Espanya està acabant la transició espanyola, entrant a la venda del seu producte, que és Espanya, perquè pugui ser integrada amb normalitat a les institucions europees, en aquest cas la Comunitat Econòmica Europea, recordem que fins l'any 92 no serà la Unió Europea, el Tractat de Maastricht, tot això, i justament doncs, en aquest moment no podies enfadar els que t'havien de validar.
0: Sí, jo personalment penso, i no ho dic per defensar la posició del govern espanyol ni res, que va enganxar el govern amb els pantalons baixats. I ja està, i punt. Bé, a veure, que també, amb què et posiciones? Amb un govern ultraliberal argentí o amb un govern ultraliberal britànic? Vull dir, és molt difícil. Jo em posiciono amb els pobres paios que van anar allà i van morir. Pobra gent que no els anava res i els... Ala, vinga, allí, vinga.
1: Clar.
0: Aquesta gent són les autèntiques víctimes, no? Però...
1: Sí, d'aquí sí. Neix aquesta abstenció al Consell de Seguretat. Clar, els llaços amb l'Argentina són històrics, decepció argentina i, doncs, King Africa, tu, què voldries? És lo que tienes.
0: Movimiento muy sexy.
1: Tot això, aquest era King Africa.
2: King Africa, sí. Has posat la segona
0: bomba,
2: cançó de King Africa o no?
0: Movimiento muy sexy.
1: Hosti, veus?
2: Si hagués l'Alberto, ho hagués fet.
1: Hagués entrat King Africa.
0: Ja, segur. Jo tinc un altre estil.
1: Sí,
2: absolutament.
0: El tema de la música tinc un altre estil, em sap greu.
2: I respecto, ja està bé.
0: Respecto les decisions musicals de l'Alberto, però...
2: A l'Alberto l'estimem molt. Però cadascú...
0: I cadascú té... Jo faig acudits amb els noms, però poso una música amb molta cura.
1: Molt bé, ja, sí senyor. Doncs molt bé, com dèiem, tot això és en un marc de guerra freda, encetant la fase de nova confrontació amb els soviètics que estan amb la frustrada invasió d'Afganistan, els Estats Units donant diner als mujahidins, de tot això després més tard sortirà Bin Laden... Però, vaja.
0: Sí, aquestes apostes nord-americanes que sempre surten bé.
1: Exacte.
2: La democràcia.
0: Per algú surten bé, per la resta del món no.
1: Exacte. En aquest context de Guerra Freda, doncs, com hem dit al principi del programa i després a les conclusions, després l'Adrià també ens dirà alguna coseta sobre això, és evident que no podem defugir i estem en Guerra Freda. Aquí el món està dividit en dos i en les esferes d'influència tant d'Estats Units com de la Unió Soviètica. Quin serà el posicionament dels Estats Units i de la URSS davant de tot això?
0: Bé, als Estats Units es va mantenir allò ni aquí ni allà, no? Una mica d'ambigüitat en la primera fase del conflicte, per sorpresa de ningú. Atrapats entre la seva voluntat d'evitar una crisi més gran a l'OTAN i el seu desig de no comprometre els seus pactes de seguretat amb els estats del subcontinent. El conflicte enfrontava dos països aliats sense implicar directament o indirectament cap país comunista. Però al cap de 4 setmanes, el Pentàgon va entregar amb urgència els missils, radars i material electrònic antimissils requerits per Londres, Quan les operacions van començar, la lògica estratègica del bloc va tornar a funcionar i Washington

0: es va posicionar clarament al costat de Londres. Aleshores, Moscou va fer, pues, el que fas en aquests casos, no? Els teus enemics estan donant declatallades, vas amb el més feble dels dos per intentar equilibrar. I es van declarar disposats a donar suport a Buenos Aires. De fet, vaixells pesquers soviètics ja pululaven per l'Atlàntic Sud.
1: Pesquers.
0: Pesquers.
2: Clar, és que...
0: Estaven pescant.
2: És que, clar, és... jo entenc que els Estats Units al principi una mica desconcertats, perquè és una mica... Aquest conflicte és foc amic. Vull dir, dos...
0: És com... Sí, imagina't.
2: Sí, sí. O sigui, no entenem res. Tot el conflicte de Guerra Freda i de cop i volta dos països neoliberals s'estan fotent d'hòsties i els Estats Units... Què
0: feu? Imagina't un partit de futbol. Saps allò? El partit de futbol a vegades, no? Hi ha una jugada i tal i acaben dos membres de dos equips a cratallades. Però imagina't què succeeix, però els membres són del mateix equip, no? Estan allà jugant contra l'altre equip i comença a fotre cratallades dos països del mateix equip i els de l'altre equip diuen pues yo apoyo al que pierde.
2: Sí, sí. Bueno, això està passant ara amb el Real Madrid i Tchouaméni i Fede Valverde, o sigui,
1: ah, sí?
2: Que tampoc, sí, s'estan fotent d'hòsties als del Madrid.
1: En els partits?
2: No, en els entrenaments, que és pitjor. Sempre és un bon moment i en qualsevol guió, el que sigui del Troia, o on sigui, estimats amics i amigues, per riure's quan el Real Madrid va malament.
1: Sí que ho és.
2: I ja està, i podem continuar. Perquè estàvem parlant justament de com reaccionen internacionalment els diferents agents. Hem parlat dels Estats Units i la URSS, però clar, els veïns argentins i l'Amèrica Llatina... Què pensa, què diu?
0: En general van donar... L'Amèrica Llatina en general va donar suport a la causa argentina, es van negar a qualificar l'agressió de conquesta i a qualsevol embargament. El Consell de Seguretat, Panamà, va donar suport a l'Argentina. I Guyana, òbviament, a Londres, no? L'Uruguai va donar suport a l'Argentina, però va obrir el seu espai aeri i marítim a les naus angleses sempre que anessin desarmades. Mm. Una posició una mica...
1: ambigua, no?
0: Bueno, al final també, què fas? Vull dir, fotut un missil a un vaixell, està cremant-se, hi ha gent allà que et pot morir, què fas? Pues, bueno, pues desarma't i vine, i ja està. Perquè al final és una mica també... Jo no entro a la guerra, dono suport a l'Argentina, però bueno, jo puc entendre una mica la posició d'Uruguai. El Brasil va obrir una de les seves bases al submarí Vulcan, que tenia problemes. El Perú es va declarar neutral i es va negar a vendre a l'Argentina el seu Sexosset, tot i que diplomàticament va ser el més actiu de tots els països de la regió proposant un pla de pau que va ser rebutjat. Xile, sens dubte, va informar a Londres de la imminent invasió argentina.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: La marxa de les Malvines.
1: Sí, és una cançó oficial d'Argentina composta en 1940, dedicada a la reivindicació argentina sobre la sobirania de les Illes Malvines, composta per José Thieri amb lletra de Carlos Obligado. Perquè es veu que no la volia fer voluntàriament, però Carlos Obligado al 1940 la va acabar composant.
2: No sé, 3,
0: no sapiguem que la broma anava a caure, ha caigut malament, ha entrat.
2: Ha entrat molt bé. Per mi és, ja et dic, dels dos programes, top 3.
0: Però ha caigut perquè, és que clar, aquí veus els Patreon, aquí, veuran la gràcia del joc no verbal, del llenguatge no verbal, perquè quan anava, ha dit Carlos... L'Adrià m'ha mirat i m'ha dit, ara va.
2: Amb la mirada.
1: És que...
0: I ja està.
1: Era obligado a hacer esta broma, era obligado.
2: Lo siento mucho,
1: Carlos Obligado. Bueno, no crec que s'enteri el senyor Carlos Obligado.
0: No crec.
1: Si hi ha algun obligado entre els oients, em sap greu la broma, no volia ofendre a ningú.
0: Al final de la guerra... Tornem a Portes de Troia, seguim. Al final de la guerra va portar moltes conseqüències pels argentins, oi?
1: Sí. El 17 de juny del 82, tres dies després de la capitulació, Galtieri va dimitir, obrint així el llarg procés que portaria la democràcia. El 18 de juny, Londres va oferir repatriar els 14.000 presoners de guerra argentins i l'intercanvi de presoners va acabar sense problemes. El 12 de juliol, la comunitat internacional sí, va reintegrar l'Argentina al concert de nacions, cancel·lant l'embargament comercial, i França i Alemanya van tornar a entregar material bèl·lic, etc.
0: Ja som amics, un altre cop.
2: Molt ràpid, no? Les coses van acabar així.
0: És que és el que hem dit abans, era foc amic, ja està, vinga, va, s'ha acabat. Vinga, un altre cop.
2: Para de barallar-vos.
1: Ja estàs tranquil·la en los dos, pues venga.
0: I a fer negoci, que d'això va...
1: A jugar.
2: D'això va el tema. La guerra també va portar moltes conseqüències pels britànics.
1: Sí, va donar credibilitat i prestigi a les forces armades i va accelerar el procés de reorganització de la defensa. Els generals es queixaven amargament de les interferències constants de Thatcher durant la campanya, així que es va acabar creant el Defense Crisis Management Center, el centre de gestió de defensa de... i crisis, o de les crisis en defensa, jo què sé, una cosa així que
2: sí,
1: barregen... En fi, permet al primer ministre gestionar els aspectes polítics de la crisis i permet al Permanent Joint Headquarters que s'encarregui dels aspectes militars, no? La gestió de les operacions des de Northwood. La Gran Bretanya va construir prop de Puerto Stanley una moderna base aèria i manté un destacament de la RAF, una fragata, dos vaixells de suport i 1.500 soldats, 15 vegades més que el 1982, malgrat l'elevat cost que això suposa. Mm. Hosti, imagina't que, tio, te llistes a l'exèrcit britànic, que ja ha de ser dur, i t'envien a Malvines. T'ho diuen i tu penses, hòstia, m'hi ha les Maldives. Però no! No te puedes bañar! Ni et pots prendre un còctel a la platja ni res. Fa un fred de collons a l'estiu. A l'estiu fa un fred de collons. I hi ha pingüins amb mala llet i 650.000 ovelles. Imagina't que et toca això, tio. Hòstia, en una altra vida devia ser... Jo què sé, molt mal parit, tio. Hòstia, quin destí. I a sobre hi ha 1.800 persones allà només. Els coneixes a tots. Hi ha gairebé tantes persones com soldats. No em pots ni fer una novieta. Perquè tens molta competència per llegar. Sí, sí. No hi ha lloc per... Què deu haver? Un pub? No hi caben tots al pub.
0: Quin horror.
1: És que imagina't, vaja, imagina't. T'ha tocat Henry, t'ha tocat Malvinas. Què?
0: No, no era Maldivas?
1: Maldivas, no. Malvinas, Falklands. Ah!
0: Bé, hem de continuar el programa. No sé com ho farem.
2: No.
1: Perdó.
2: No. Ha estat un exercici d'empatia històrica molt fort.
0: Sí. Un
2: monòleg, amb en Henry.
0: Ha fet un monòleg, eh? Sí, això és un tall, eh?
2: Això serà un tall.
0: No sé com hem de continuar, però hem de continuar... El que sí que van continuar va ser la normalització de les relacions internacionals envers Argentina.
1: Sí, el 1984 tots els països van reprendre les negociacions. El 85 Londres va atorgar a les Malvines una nova constitució que reconeix el dret d'autodeterminació. Què faran aquesta gent si s'independitza? El 1800 allà, amb les 650.000 ovelles, bueno, en fi. 1990 ja va normalitzar completament les relacions i el 95 tots els països van signar un acord de repartiment de les riqueses petrolieres de la zona. El 99 es va establir vols regulars entre Argentina i Porto Stanley i l'anunci Les Malvines són nostres va desaparèixer de l'aeroport de Buenos Aires. El juliol del 2001, Tony Blair... Ah, aquell meravellós primer ministre britànic, va efectuar la primera visita oficial a l'Argentina.
2: Adrià, què van ser els centres de recuperació?
1: Doncs mira, després de la derrota, a l'Argentina es van crear aquests centres de recuperació. Tenien una doble funció, la recuperació i tractament del personal, així com exercir un control previ a la reincorporació a la vida civil. Entre mitjans de juny i els primers dies de juliol del 82, milers d'excombatents van tornar. L'ordre especial OE número 759/82 per a l'hospitalització, evacuació i suport de la recuperació integral dels ferits i malalts del 25 de maig del 82 va reglamentar l'organització. La van seguir altres ordres que van disposar la creació d'aquests centres. I principalment buscaven efectuar un examen psicològic i físic i classificar el personal. Cadascú tenia una secció d'intel·ligència composta per un grup d'interrogadors, no? També un grup de contraintel·ligència va confeccionar les normes del personal. Es van establir regles per controlar permanentment la conducta, moral, lleialtat, honradesa, decòrum personal i discreció del personal. L'ordre d'aquests centres era avaluar els ciutadans abans de la seva desmobilització. 6.766 persones van ser processades en ells, on es confeccionaven documents com actes de recepció o fitxes d'antecedents i resultat d'entrevistes. Allà consta la informació sobre la situació patida per la tropa a la guerra.
0: Clar, entrem en un altre tema, no? Fins ara hem estat parlant de les possibilitats dels argentins de guanyar, hem parlat també de la normalització de les relacions internacionals i com de seguida o no de seguida o els posicionaments, i ara parlem del tractament de com es vol controlar aquesta desmobilització dels militars. Aviam què ha passat, que tot sigui exactament com els mandataris volen que sigui. Això ens ho explicaràs ara molt bé, a través d'aquests òrgans, aquests estaments, aquests centres de recuperació que ens acabes d'explicar com estan organitzats. Perquè, clar, tota aquesta informació obtinguda, per què va ser rellevant pel mando argentí?
1: Doncs mira, aquesta informació reflecteix, per exemple, dades com que un percentatge molt elevat no desitjava tornar al front de guerra. La qual cosa a mi em sembla com molt normal, no? La tropa parlava de la gran desorganització i errors de conducció per part dels oficials, maltractament rebut per part de sotsoficials que arribaven a amagar menjar o a prendre una part més gran dels que els corresponia. Alguns soldats manifestaven haver rebut càstigs corporals en queixar-se. La manca de menjar, el fred, la falta d'equip i d'armament adequat eren també queixes habituals. Aquesta informació es va mantenir molt reservada per part del govern, que no volia que es filtrés. L'objectiu d'aquests centres era tallar qualsevol informació que danyés a la seva institució.
2: I tota aquesta informació surt a la llum el 2007, és així?
1: Sí, tot això surt a la llum 25 anys més tard, el 2007, quan algunes agrupacions d'excombatents de Corrientes, Chaco i La Plata van presentar denúncies davant la justícia federal per violacions dels drets humans comeses per oficials i sotsoficials argentins contra la tropa. Es van registrar tots els documents que fessin referència a fets o situacions de maltractament, abús d'autoritat i tortura. Tots els que feien referència a situacions arbitràries en casos d'ordres per part de superiors que negaven atenció sanitària, prohibició d'abastament de menjar i testimonis sobre l'acaparament deliberat d'aliments. Les baixes de la tropa més freqüents van ser per inici de congelació, trastorns vascular i peu de trinxera, acabant en molts casos en amputació. O sigui, t'envien allà a morir per la cosa i a sobre, pel maltractament que reps, t'acaben amputant un peu, saps? Els testimonis reflecteixen que era impossible complir amb les ordres, per exemple, la dificultat de mantenir una posició permanent mullada sense abric adequat i amb gana, així com tortures.
2: I tenim algun exemple d'aquestes tortures, d'aquests maltractaments?
1: Sí, podem posar alguns exemples, com un soldat del regiment mecanitzat 3... que va esmentar l'ordre superior de no rebre atenció sanitària. va explicar que des que va informar dels seus mals al seu cap, aquest el va agredir verbalment i físicament mitjançant moviments bruscos i cops contundents i li va negar l'atenció. En un altre document figura que un sostinent el va fer estaquejar i caminar descalç per l'aigua.
0: Estaquear.
1: És que és una paraula que...
0: És no argentina, no?
1: Estaquear, sí. No sé com es diu en català.
2: Estaquear.
1: A mi em va costar una mica trobar el significat exacte en castellà, de fet, però per qui no ho sàpiga, és una tortura que consisteix a lligar algú per les extremitats amb tires de cuir entre quatre estaques. Un altre soldat del regiment mecanitzat 3 va relatar que va patir l'amputació de 5 dits del peu esquerre i 3 del dret. Va denunciar un sostinent que no el va deixar atendre a la infermeria per peu de trinxera i que va menjar un tros de xai, i que per menjar un tros de xai, sí, el van fer estaquear també.
2: És que els hi van dir que no es mengessin els xais.
1: Exacte.
2: Els hi van dir,
1: Bueno, és que és la riquesa de les illes, clar, si te'ls menges... El mateix conscrit també va denunciar un caporal primer que primer li pegava i orinava a l'esquena mantenint-lo un bassal durant diverses hores.
3: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Carai, carai, ja ho pots ben dir, recta final del Portes de Troia avui per parlar de tots aquests temes derivats de la guerra de les Malvines. I carai, carai, deia, perquè els temazos que ens porta sempre l'Adrià Hernando a l'anterior programa Brothers in Arms de Dire Straits, avui, entre d'altres, ja han sonat, però avui amb Leon Gieco.
1: Solo le pido a Dios, Leon Gieco, que la va compondre el 1978 al poble de la seva infància, Cañada Rosquín, que és una petita ciutat al sud de la província de Santa Fe, i a casa dels seus pares, no? Va escriure sentiments personals que a poc es van convertir en frases inspirades en durs esdeveniments socials de l'època, com la dictadura militar del seu país, l'exili de Mercedes Sosa i el probable conflicte bèl·lic entre Xile i Argentina d'aquells anys.
0: Clar, aquí a Espanya aquesta cançó probablement tu i jo som d'una generació semblant, però aquí els nostres companys que ens acompanyen, l'Adrià i l'Albert, són més jovenets i no
1: jo
0: coneixen.
1: La conec d'escoltar-la a l'Ana Belén.
0: Ana Belén i Víctor Manuel, versió molt famosa que escoltar-se molt als anys 90 aquí a Espanya. Sí. Clar, tu et sonava aquesta cançó, Albert Abril?
2: Què vols que et digui?
0: Fa que no amb el cap, com dient, no sóc de la teva generació, passat, deixa'm en pau, deixa'm estar al braç ja, no. Perquè conec altres cançons que tu segurament no coneixes.
2: Però és que no crec que sigui veritat, perquè a part d'una clara distància generacional, hi ha molts espais de la cultura popular que no controlo.
0: Bueno, com tothom.
2: Com tothom, però...
1: Jo no controlo de futbol.
2: Jo tampoc. Sort en tenim d'en Sergio i l'Adrià també, que també.
0: Doncs recapitulem, com dèiem, recta final del programa. Encara ens queden uns quants temes per parlar de la guerra de les Malvines. Malvines.
1: Malvenides.
0: El panorama, clar.
1: L'havia fet el xist aquest, eh?
2: No, és veritat. Has aguantat dos programes.
0: Sí. Les Malvines, i justament parlant, ens ha gelat el cos el que es va recuperar justament a través d'aquests relats dels documents dels soldats. Terrible. El panorama que li va quedar al sud del soldat mitjà argentí és molt decebedor.
1: Sí, imagina't, no? Que ets un jove que té tota la vida per davant, que somia, què sé jo, aconseguir una vida estable, formar una família, en fi, el normal, no? Però toca anar a fer el servei militar pel teu país i dius, bé, m'ho prenc amb filosofia, no? Vaig i aprofito i em trec el carnet de conduir i ja munto la vida després d'això, no? Però un dia el teu govern li dona per enviar-te a unes illes fredes i llunyanes on hauràs d'enfrontar-te a una colla de soldats professionals amb molt mal geni que venen a reclamar aquest territori que aparentment és seu. I tot això, mal equipat, amb gana i rebent un tracte... bé, vexatori, no?, per parts dels teus superiors. Deia Leon Gieco, cantautor argentí del que hem sentit la cançó Solo le pido a Dios, que la guerra és un monstre gran i trepitja fort tota la pobra innocència de la gent, no? I a mi, i és la raó per la que he posat aquesta cançó avui, em semblen especialment il·lustratives aquests dos versos de la cançó, perquè precisament a la guerra sempre se li ha aportat un vernís de glòria, un caràcter com èpic que moltes vegades els joves innocents de totes les èpoques han comprat amb entusiasme. Jo he estat el primer que he gaudit del cinema d'acció, de videojocs tipus shooter, títols dels quals no pronunciaré aquí perquè no paguen. No puc evitar recordar les primeres escenes d'una meravellosament antibalicista pel·lícula alemanya d'Edward Berger anomenada Sense novetat al front.
2: Grandíssima.
1: Basada en la novel·la homònima d'Eric Maria Remarque, en què uns joves patriotes entusiasmats han enganyat els reclutadors sobre la seva edat per poder anar a lluitar per Alemanya a les trinxeres de la Primera Guerra Mundial. No cal dir que la resta de la pel·lícula tracta de com han d'afrontar la realitat del conflicte.
2: És una molt, molt, molt, molt bona... Per mi, del millor que ha fet Netflix en els últims anys. Bé, bueno, almenys a nivell històric. És una pel·lícula que, si més no, a batxillerat jo recomano bastant, perquè no és la típica de Hollywood, no?, de salvar el soldat Ryan o coses així més, que... glorifiquen la guerra.
1: Es nota molt també que és una visió molt alemanya del conflicte, no? I això es veu molt en el cine. Hi ha dues pel·lícules, la 1917 i Sense notar en el front, que totes dues es venen com antibalicistes, però mentre que 1917 no, els anglesos no poden escapar de l'èpica, no? De mira com aquest jove soldat ha aconseguit creuar tot això per salvar els 1.200 homes que anaven a enviar un atac suïcida perquè era una trampa, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. A 1917 t'ensenya la crudesa de la guerra, i això jo crec que té molt a veure amb les grans derrotes que ha patit Alemanya, mentre que Gran Bretanya no ha patit mai, ha patit la guerra, l'ha patit en directe, per això no té una actitud potser com els americans, però no ha patit aquestes derrotes tan humiliants, tan grans, amb una quantitat de baixes tan bèsties. I jo crec que això es veu bastant clar, no?
2: Molt bé. La propaganda és un factor importantíssim, no? Quan parlem precisament d'enviar joves que han d'anar a lluitar. De fet, hi ha una escena de Sin novedad en el front, no sense novetat en el front, que és precisament això, no? És un discurs dels alts càrrecs militars cap a tota una sèrie de joves que han mentit precisament sobre la seva edat, dient-los, aneu al front perquè la som la gran... Bueno, la propaganda, no? És molt important. Com va ser en el cas de les Malvines, etc.
1: Bé, ja sabem, no? La propaganda brexista sempre ha jugat al llarg de la història un paper molt important en vendre's la guerra com una lluita entre bons i dolents. Sempre estem del costat dels bons, no? Però realment la guerra no va d'això, sinó d'interessos geopolítics clau. A vegades també és una manera de desviar l'atenció dels problemes interns. Però sí que hi ha alguns factors o elements que tenen en comú totes les guerres, no? Les atrocitats, la violència, el descontrol i el caos. Amb tot, n'hi ha un que se sol passar sempre per alt, que és la lluita de classes. Hi ha una frase molt il·lustrativa d'un pilot alemany anomenat Erich Hartmann, que diu, la guerra és un joc on joves que no es coneixen i no s'odien es maten entre si per decisió de vells que sí es coneixen i s'odien, però no es maten. Qui posa la sang i qui s'emporta els beneficis en un conflicte?
0: La guerra de les Malvines, que hem tractat avui, doncs recull aquests elements que expresses en la teva reflexió, oi, Adrià?
1: Sí, per mi crec que és una guerra que il·lustra molt bé això, no? Pot semblar un conflicte menor, a més és un conflicte curiós. Se'ns mor l'Albert.
0: Estàs bé, Albert?
3: Sí, molt bé.
0: Hem tallat el clímax que havíem generat per la reflexió de l'Adrià, però no passa res.
1: No passa res, el recuperem. Deia que sembla un conflicte menor, que a més es dona en plena Guerra Freda entre dos contendents del mateix bàndol, l'occidental, amb dos governs ultraliberals, la Thatcher i la Junta Militar Argentina, i tots dos van enviar això un grapat de soldats a lluitar en un conflicte que ni ens anava ni els venia per unes illes remotes i escassament habitades. Tots dos van intentar utilitzar el conflicte de manera propagandística. Un, el britànic, amb èxit. Tots dos també van mentir a les seves respectives poblacions sobre la marxa del conflicte, etc. I tots dos van respondre a interessos particulars. És cert que existeixen particularitats. A Thatcher, aquell conflicte li ve caigut del cel. Les forces d'atac britàniques eren, en essència, tropes d'elit i professional davant dels conscrits argentins. I cal reconèixer que el primer atac va ser argentí.
0: I ja per anar tancant, hi ha alguna nota positiva en tot això? És possible?
1: Sí. Entre la merda també creixen flors. La guerra és terrible, si sacrifiquen els que menys tenen a guanyar, és cruel, violenta i mostra la pitjor cara de l'ésser humà, però, i crec que ningú el sorprendrà, enmig de la violència, el caos, la desesperació i la injustícia més gran, també podem veure la millor cara de l'ésser humà. I aquí m'agradaria tancar aquest programa, o gairebé tancar aquest programa, fent menció a un home del qual no hem parlat, perquè ens hem centrat molt en altres qüestions, però crec que mereix, com a mínim, ser referenciat. Parlem d'un home que està condecorat pels dos països, per Argentina i Gran Bretanya, per la seva actuació en el conflicte de les Malvines. Aquest home és Richard Rick Jolly. Era un metge de la Marina Reial Britànica que es va negar a fer distincions entre els ferits, atenent sense importar la nacionalitat i prioritzant la gravetat de les ferides, salvant la vida a molts soldats argentins i, òbviament, britànics, de la mort. Rick és la nota positiva de tot aquest conflicte, algú que ens ensenya que, fins i tot en la pitjor situació de totes, encara podem decidir com afrontem la realitat.

0: últims segons ja per comentar últimes reflexions, justament Para la vida, és la cançó ara que ens acompanya.
1: Sí, és Para la vida de León Gieco també, és un testimoni poètic que reflecteix el dolor i l'esperança en un conflicte de violència i repressió. Gieco és conegut pel seu compromís amb les causes socials i la seva música de protesta, utilitza metàfores i simbolismes per parlar de la realitat del seu país, l'Argentina, especialment durant els anys foscos de la dictadura militar. La referència a lleis velles més genocides podria interpretar-se com una crítica a les polítiques repressives i a la impunitat dels crims comesos per l'Estat.
0: Doncs ho deixarem aquí, jo crec que no tenim temps per més. Avui ja, amb aquest segon programa de la Guerra de les Malvines, on hem puntejat tota una sèrie de temes derivats per donar molt més cos al conflicte que va succeir a principis dels anys 80. Moltíssimes gràcies, Albert Abril, per acompanyar-nos avui.
2: A tu, Sergio.
0: L'Adri Hernando, que de nou a les portes de Troia ens porta un doble programa, molt interessant, molt que ens situa molts temes que ara ens fan segurament més fàcil la lectura del nostre present, justament amb el tema de la propaganda comentàvem, no? I de la importància de la propaganda, que això ja ha canviat, ja ha volat pels aires amb els...
1: Això ja no, vull dir, la guerra del Vietnam va demostrar la importància de controlar els mitjans. A partir d'aleshores hi ha un control ferri dels mitjans de comunicació, però avui dia, gràcies a la telefonia mòbil i a internet, és impossible ja. Vull dir, encara que prohibeixis publicar imatges, es publiquen imatges. La gent les envia, hi ha reds de contactes i tot circula. Aleshores, ara ens trobem amb una altra situació, que és
0: una altra situació.
1: La guerra ja no és televisada. Ara directament és socialitzada, no? Surt a les reds socials.
0: Agraeix i contents que ens hagis acompanyat de nou aquesta temporada de les
1: el
0: portes.
1: El plaer és meu, com sempre.
0: L'Adrià Tirado al control tècnic i us parla Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
3: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui comencem amb un disc molt recent, apenas una setmana de la publicació del darrer disc de Guia Dublei amb Volei. Aquest nom, que sona poc aquí entre nosaltres, és un dels músics més importants que queden vius del High Life. El High Life, doncs, que neix a Ghana com una manera de modernitzar, d'apropar a la música moderna, doncs, els ritmes africans del Golf de Guinea i de, sobretot, d'aquella part de Ghana. De fet, el High Life, que neix als anys 60, és també, doncs, l'origen del que serà l'Afrobeat. Guia Dublei amb Volei és un dels músics més importants, més veterans, que queden vius, girant arreu del món en aquest moment i fent música nova, per tant, fent aquest disc. Aquest disc que vol apropar el High Life al jazz, cosa que no és nova. De fet, doncs, el mateix Manu Dibango, doncs, va jugar moltíssim amb això per crear, doncs, noves músiques que en podríem dir afropop, funk, afrofunk, etc. Bueno, i ja hem dit que, doncs, l'afrobeat neix del High Life, per tant, doncs, Fela Kuti mateix va, doncs, diguem-ne, empapar-se del que era el High Life per iniciar uns camins nous. Bé, doncs Guia Dublei amb Volei s'ha mantingut, diguem-ne, fidel al High Life, però alhora també ha incorporat, doncs, el rap, altres ritmes locals, i alhora, doncs, bueno, tot plegat, fan un nou gènere musical seu propi, ha sigut capaç de generar el seu propi llenguatge, que n'ha dit Simikwa. Bé, doncs aquest llenguatge ara s'apropa al jazz. En aquest disc, doncs, que es diu Guia Dublei amb Volei en High Life Jazz, tot seguit, aquest octubre de 2022, i que, doncs, ens porta temes com aquest que hem sentit, però alhora també clàssics del jazz, estàndards que se'n diuen de la música del jazz. Per exemple, doncs, ara sentirem un Round Midnight. Això, doncs, vol dir parlar de Thelonious Monk, però alhora també Footprints, un dels estàndards de Wayne Shorter, el saxofonista, que entre d'altres, doncs, amb Miles Davis, però també, doncs, amb Weather Report, doncs, va ser un dels importantíssims, Wayne Shorter, i també del més important dels saxofonistes moderns, de John Coltrane, un A Love Supreme. Tots aquests estàndards els podem trobar en aquest disc de Guia Dublei amb Volei, i ara sentim, doncs, com dèiem abans, Round Midnight, de Thelonious Monk.

0: Guido Blei Amboley, amb un disc publicat ara, a l'octubre de 2022, en el qual apropa el high life al jazz, amb aquests estàndards com aquest, Round Midnight. Alhora, doncs, els africanitza, africanitza els estàndards del jazz quan els apropa al high life. Guido Blei Amboley, ja ho hem dit abans, és un dels músics del high life que queden vius més importants. Potser l'únic que és més gran que ell, ell ja té 75 anys, el que és Evo Taylor, que en té ja 86 i que, de fet, doncs, fa dies que no publica un disc. De fet, doncs, aquí està, aquests mestres del high life, de la música moderna a l'Àfrica Occidental, al Golf de Guinea, doncs, que està viu i en actiu. Aquí el programa ja l'hem sentit diverses vegades. Guido Blei Amboley l'any 2019 va publicar un disc que el vam sentir aquí al Mixtures, que es deia 11th Street. Bé, doncs el 2017, just abans, en va publicar un altre, el qual, doncs, va tenir molt èxit. Es va dir Que Tant, i d'aquest Que Tant en surt aquest Simigua, que és, doncs, el nom que pren el seu propi llenguatge, el que ell defineix com el seu llenguatge. Simigua Du, des del disc Que Tant, de 2017. Guido Blei Amboley.
1: The Simigua Du, rrr, quallis.

De Simikuadu és el nom d'aquest tema del senyor Giedu Blei Amboley, un dels mestres de la música moderna a l'Àfrica, un dels mestres en actiu. Acaba de publicar aquest disc que apropa el high life al jazz. D'alguna manera, com estem veient en aquest disc anterior, aquest Ketan de 2017, doncs això és, diguem-ne, l'afrofunk més autèntic, és alhora també l'incorporació del hip-hop doncs al llenguatge africà. Giedu Blei Amboley, 75 anys i en actiu. De fet, aquesta mateixa setmana que gravem el programa, doncs ha actuat a Lisboa. La veritat és que és una llàstima que no passi per l'estat espanyol, que no faci cap concert a Barcelona, per exemple. Giedu Blei Amboley. Abans de tancar

Aquesta setmana, com a descoberta, tornem al Brasil i és el debut d'un dels músics més interessants. És Pedro Sá. Pedro Sá ha estat el guitarrista dels últims discos de Caetano Veloso, des d'aquell Zi et Zie i el següent Abraçasso. Doncs aquests discos de Caetano tenien darrere el guitarrista Pedro Sá. I a més de les gires i de la producció d'aquests discos, doncs es va donar aquest espai d'aprenentatge mutu entre dues generacions, Pedro Sá, generació del seu fill, i de fet és un amic de Moreno Veloso, el fill de Caetano, i el propi Caetano. Aquest aprenentatge, doncs, va donar lloc a aquests discos interessantíssims, i en aquest moment és ara, 2022, que ell publica el seu debut sencer, el seu àlbum de llarga durada, que es diu En aquest doncs, trobarem aquest Collapso que acabem de sentir. Però també, i a més doncs, d'aquestes guitarres, per una banda, doncs, això, psicodèliques, rockeres, doncs també hi trobarem una mica de bossa nova. Pedro Sá, un dels grans valors en aquest moment de la música brasilera.

0: Oye.
1: Músiques del món. Músiques de tots els mons. Mixtures.

Aquests dies té lloc a Barcelona un dels festivals musicals més importants i és l'Inèdit. L'Inèdit no hi ha actuacions pròpiament dites, sinó que hi ha documentals. Documentals musicals. Centrat en la música, és un dels festivals més importants que hi ha arreu del món pel que fa a això, la música a través de les imatges, els documentals musicals. I, de fet, Omar Aportuondo serà, a través del documental que porta el seu nom, doncs una de les protagonistes aquest proper dijous, dia 3 de novembre, i alhora doncs també amb un segon passi el diumenge 6, però sobretot el dijous, dia 3, la Omar Aportuondo serà a Barcelona i en ocasió de l'estrena d'aquest documental a la sala 5 dels Aribau Multicines, on, a més, com no podia ser d'una altra manera, tot i els seus més de 90 anys, ella cantarà algunes cançons acompanyada al piano. Per tant, una ocasió única d'assistir a l'estrena d'un documental i alhora a poder veure Omar Aportuondo en directe, doncs, presentant aquest documental. Omar. I és que és això, és l'Inèdit genera aquestes ocasions especials, moltes d'altres, però tornem a sentir Omar Aportuondo i aquesta Noche Cubana, la reina del feeling i la reina del bolero. Noche Cubana, Omar Aportuondo.

Omar Aportuondo, el protagonista el dijous dia 3 de novembre als cinemes Aribau amb aquesta estrena del documental que porta el seu nom. I en l'inèdit, en aquest festival, doncs en el panorama internacional trobarem també, a més d'Omara, doncs a documentals Thelonious Monk o Kring Crimson o Leonard Cohen o el grup alemany Can o... Bueno, la veritat és que el programa és enorme. També hi ha una secció oficial nacional en la qual, per exemple, destaca un documental sobre tequila, però hi ha moltíssimes coses. Hi ha una secció oficial i en aquesta secció oficial, per exemple, també trobarem un documental sobre un personatge del heavy com Dio i alhora també, per exemple, una altra veu femenina important a l'Amèrica Llatina. Ella és Miucha. Ella era la germana de Chico Buarque i alhora va ser la companya de João Gilberto. Una de les cantants brasileres més importants, doncs, a la qual es dedica un d'aquests documentals al programa del Inédit. Ens sentim aquest Baile Levantando on apareix el seu germà Chico Buarque i alhora Tom Jobim. Miucha.

I el nostre concert recomanat avui tindrà lloc d'aquí uns quants dies, ho diem amb temps, perquè és a Sevilla. I és que a Sevilla hay que ir perquè el dia 25 de novembre, divendres 25, Kiko Veneno i el grup sevillano Vera Fauna doncs reproduiran un disc que compleix 30 anys. 30 anys de la publicació del disc Échate un cantecito. Kiko Veneno, que ha complert 70 anys aquest any i ja ho vam celebrar aquí al Mixtures, doncs ara fa aquesta segona celebració. 30 anys d'un disc imprescindible aquí a l'estat espanyol com Échate un cantecito. Amb el grup aquest Vera Fauna, doncs ho reproduiran, per exemple, amb temes de personatges com aquest, Joselito.

La celebració dels 30 anys d'Échate un cantecito ens serveix com a record i alhora també com a recomanació d'un concert que, com hem dit, tindrà lloc el 25 de novembre a Sevilla, on Kiko Veneno reproduirà aquest disc acompanyat del grup Vera Fauna, un disc que va representar un abans i un després en la carrera de Kiko Veneno i que va ser produït per Joe Duborniak i alhora també amb la participació especial de Santiago Auserón. El Échate un cantecito està en el record de tots els que llavors, a principis dels 90, doncs escoltàvem música de forma àvida. I entre els personatges doncs hem sentit aquest Joselito, però també l'imprescindible Lobo López. Gràcies per escoltar el Mixtures i fins la setmana que ve.

0: Ai, avui us proposo un experiment. Sí, m'estan mirant raro els tècnics, eh? És que m'he portat un gelat. Què us sembla si faig avui el sumari menjant gelat, però de veritat, eh? No patiu, no patiu, Lluís, Joan Maria. No patiu, que jo he portat uns papers, veieu? Uns clínex i... I si es vessa una mica de gelat, doncs ja ho apanyarem. Vinga, va. És de taronja. Acabo la cosa de gelats. Mentrestant, mentre menjo, us deixo unes quantes reflexions. Mira, no sé si esteu al cas, potser no us n'heu enterat. Ahir Espanya va guanyar el Mundial de Futbol. Encara que no siguis massa fan de la Roja, ni del futbol, de fet, ahir era bastant difícil no empatitzar amb Espanya. És allò de l'emoció de grup, no?, que s'encomana. Diuen que és un comportament bàsic dels animals socials. I també perquè al camp hi havia molts d'animals. I és que els argentins, amb tot el carinyo, van repartir tort i a dret. Poc joc i moltes llesques. Nada de fair play, vistes? Al final, i sense que serveixi de precedent, però el resultat va ser just. És difícil, parlar amb un gelat. També és digne de comentar el que va passar al MetLife Stadium, a la mitja part. Un espectacle a l'estil halftime de la Super Bowl. Amb focs artificials, actuacions musicals coreografiades, una realització audiovisual impossible de bojos. Això sí, sense Bad Bunny. Les actuacions, però, venien a representar tots els continents, i és que és un mundial de futbol. Els renascuts Justin Bieber i Madonna cobrien la quota WASP. Shakira, ben tribal, la quota llatina, junt amb el director veneçolà Gustavo Dudamel. I Àfrica va lluir en l'homenatge a Pelé i amb una coral de nens que sempre queden ben. I Coldplay, bueno, és que Coldplay sempre hi són quan hi ha una celebració de bon rotllo. Tot l'ambient festiu, però grinyolava una miqueta. I és que en un mundial que ha tingut les seves polèmiques i en què Donald Trump estava com a anfitrió, sonava estrany, no? Tanta interculturalitat. I si no, que li preguntin o que li diguin a Omar Artan, aquell àrbitre somalí que a començament de mundial no el van deixar passar els d'immigració, no el van deixar entrar al país. I al final no va poder arbitrar. Però també és veritat, i hem de fer una mica de reflexió, que quan als Estats Units organitza alguna cosa, tots estem allà a punt per les crítiques, Escolta, per una vegada, potser deixem fer i gaudim de l'espectacle, que els americans tindran tot el que vulguis, però d'espectacle en saben fer, són els reis. Jo de tot plegat, de la mitja part d'ahir em quedo amb la quota asiàtica, la del grup de pop, de K-pop, de fet, de K-pop BTS. I és que he pensat que amb aquesta cançó Dynamite no hi ha millor manera de començar la setmana. Bé, amb això i el gelat de taronja que m'estic menjant. Va, que saludem l'Enric de Cardedeu, a veure com hem passat el cap de setmana. Enric, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria. Hola. Què tal, com estem?
0: És molt difícil fer ràdio i menjar un gelat, eh? He fet trampa. És que salivo.
1: Però segur que la fas inclús encara una mica més feliç que normalment, aquesta ràdio, avui.
0: Avui sí, perquè estic fresqueta.
1: Veus que sí?
0: Sí. Què m'expliques? Que avui va de gelats la cosa i mira, ahir me'n vaig posar al congelador. A mi els que més m'agraden són els som naltros que diem aquí. No?
1: Exacte.
0: Aquells que posem taronjada, vaig posar suc de taronja i al congelador. Iau.
1: Oi que sí, antigament sempre fèiem això de clavar el palet a qualsevol cosa i després, vinga, ja els teníem creats a caseta. I és que avui, com comentes, Núria, el tema del dia són els gelats. Quin és el vostre gelat preferit? En quin format? De quin gust? Fins i tot on prefereixes menjar-te'l? De fet, la pregunta va... La deixo completament oberta, què et sembla?
0: Molt bé, perquè en general, vull dir, tant si són de llet com d'aigua, com si són amb con, amb terrina, és igual. Podem triar el que vulguem, el sabor també.
1: El que vulgueu, absolutament tot el que tingui a veure amb el gelat, forma, gustos, a veure què us sembla, quin és el millor de l'estiu. Així que, Núria, jo com cada matí me n'he anat a rebuscar entre la paperassa
0: sí?
1: i història i he intentat anar... Sí, doncs a l'arrel d'aquesta fantàstica invenció que, sens dubte, si l'estiu tingués un logotip, aquest en seria la imatge, estic convençut. Així que, després de molt investigar, el que he descobert és que, pel que fa a gelats com a tal, podem trobar els primers indicis a la Xina, sobre el 1800 abans de Crist, poca broma amb l'època. I és que, com la gran majoria de vegades, els països orientals van ser pioners. En aquest cas, preparaven masses d'arròs i llet barrejades amb neu o gel, una pràctica que, més endavant, es va estendre per Pèrsia i l'antiga Roma, on eren els emperadors els que gaudien de sorbets de fruita. Però tenim més referents, i és que també a Pèrsia, al segle IV abans de Crist, hi havien unes apreciades postres gelades només a l'abast de la reialesa altra vegada, preparades amb aigua de roses i cabell d'àngel.
0: Ostres! Aigua de roses i cabell d'àngel!
1: Això d'estar bo de nassos, eh? No soc molt fan de l'aigua de roses, però del cabell d'àngel me'n faria un fart. Sí. Eh que sí?
0: Doncs enviarem uns pastissets d'aquí de Rasquera. Vinga,
1: exacte.
0: Apuntat.
1: I de fet, a Egipte i també a Roma, els esclaus recol·lectaven neus de les muntanyes per refredar vins i sucs de fruita, mentre que des d'Itàlia, ja cap al segle XIII, es van començar a introduir les receptes de gelats de llet i fruites arreu d'Europa. No obstant, però, no va ser fins al 1686 a França que el cuiner sicilià Francesco Procopio, no sé si es diu així, va obrir la primera gelateria, popularitzant així el gelat comercial i, Núria, fins a dia d'avui, ja que...
0: Sí, però escolta, fixa't en el que has dit, a França es va obrir, però el cuiner era italià.
1: Italià. Aquests dos països que sempre han rivalitzat, sí, no?, amb el bressol de la cuina a nivell, podríem dir, gairebé mundial, com a mínim, amb la cuina establerta avui en dia, no?
0: I això va ser 1600, m'has dit?
1: 1686, poca broma, eh? Poca broma.
0: Sí.
1: De fet, ja després d'això, i fins a dia d'avui, ja que dels anys 60, la industrialització va convertir aquest apreciat, estimat, i deixa'm dir, Núria, venerat per tots i totes nosaltres producte, en un gaudi de masses arreu del món. Així que tenim moltes referències, però el que està clar és que segur que serà una cosa que durarà arreu dels anys.
0: Molt bé, mentre faci calor, aquí sembla que sí que en farà.
1: Sí, malauradament.
0: Enric Rubio, Cardedeu, moltíssimes gràcies. Recorda'ns com podem participar d'aquesta consulta que estem fent, ciutadana, i importantíssima, perquè ho hem de saber. Què
1: doncs
0: preferiu? Quin gelat preferiu? Com ho fem?
1: Primer de tot, entrar a l'Instagram, seguir-nos, que us agradarà molt tot el que anem publicant per allà, ens coneixereu a tots i a totes, i tot el contingut que anem fent. L'Instagram es diu Obert Vacances, recordem, Obert Vacances, i comenteu el mateix reel, ens envieu un missatge, o inclús per WhatsApp, que ho veureu als reels i les històries que pengem el número de WhatsApp, per àudios, tot el que vulgueu, ens dieu.
0: Enric Rubio, Cardedeu, moltíssimes gràcies. Fins ara.
1: A reveure, bon programa, fins ara.
0: Tornarem a parlar amb l'Enric, serà a les 10 per recollir els primers missatges que ens estiguin arribant. Recordeu que us estem preguntant quin és el vostre gelat preferit amb totes les seves dimensions, tant de forma com de sabor. I el que fem ara és arrencar programa amb els continguts que tenim avui.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
0: Doncs la primera entrevista ens parlarà sobre riscos laborals, però especialment ara a l'estiu. Després coneixerem un grup d'havaneres molt, molt jove que trencaran tots els motlles i ens explicaran que les havaneres això no és només cosa de gent gran. Us explicarem també què cal fer per aconseguir el vostre aval escolar, fins a quina edat i amb què es pot gastar en definitiva. És una ajuda, ja sabeu, que dona la Generalitat perquè l'arribada a l'escola no sigui tan feixuga. I a nivell de podcast, tres toquen els dilluns. El podcast sobre castells, en què us posarem el dia sobre les diades castelleres que hi ha hagut el cap de setmana. El podcast sobre mar, Mare Mar, que es porten des de l'escala, avui parlant sobre pesca. I el Freaky Time de Vilafant, avui amb un manga molt, molt xulo, un anime, de fet, una sèrie anime molt xula i molt llarga, ideal per veure aquest estiu, perquè si no, durant la temporada no tindreu temps, segurament. One Piece, una de pirates. I ara sí, ens posem una mica més seriosos i anem a conèixer quina és l'actualitat de Catalunya avui.
2: Obert per vacances.

0: La primera parada, com és habitual, la fem a Girona, saludant el Said Esbai. Said, bon dia.
1: Bon dia i bona hora.
0: Bon dia, i anem cap aquí, cap a casa vostra, al Baix Empordà. 22.000 persones han assistit a la Fira del Circ de Carrer de la Bisbal d'Empordà.
1: L'esdeveniment, doncs, va tornar a omplir també els carrers i les places del poble de clowns, també malabaristes i trapezistes. Enguany, 12 companyies han escollit el festival per estrenar-hi els seus espectacles, un fet que Eva Gasull, membre de l'organització, qualifica, en aquest cas, de motiu d'orgull. Anem a escoltar-la.
2: Clar, una altra màxima per nosaltres té a veure amb cobrir tots els públics, totes les disciplines, i circ clàssic, però també circ contemporani, no? I el circ és risc, programat també és risc, no? I ens agrada poder arribar a tothom. I ja no només des de les edats, sinó del que deia, no? Les diferents disciplines, els diferents estils, circ més clàssic, circ més contemporani...
1: En aquest cas, Gasull també n'ha fet un balanç positiu i destaca que tenen un públic bastant fidel tant d'arreu de Catalunya com també de França.
0: No pareu de fer festivals, perquè teniu aquest de circ, però també el de Peralada.
1: Imagina't, doncs, el Festival de Peralada, que obre la seva quarantena en el seu 40è aniversari amb la intensitat de l'òpera, tot això fins al dia 9 d'agost. Peralada revisitarà, en aquest cas, 4 dècades de trajectòria amb noms destacats del gènere.
0: Més enllà dels festivals, en clau de successos, Said?
1: Doncs un home de 76 anys que mor ofegat a una platja de Castelló d'Empúries. Des que va començar la campanya de bany el 15 de juny, ja són 12 les persones que han mort a les platges catalanes.
0: I ara sí, la darrera notícia ens du cap a Girona.
1: Doncs a Girona, que inaugurem un memorial en honor al periodista i escriptor Carles Rahola al Cementiri Vell. L'espai es troba, de fet, al Cementiri Vell, a la terrassa sud del departament de Sant Salvador d'Horta, on descansen, en aquest cas, les restes de Rahola.
0: Said Esbai, des de Girona FM, moltíssimes gràcies i bon inici de setmana.
1: Una abraçada.
0: La propera parada la fem a Rubí, amb la Paula Iglesias. Paula, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. Com ha anat la celebració del Mundial en terres barcelonines?
3: Doncs mira, ahir l'afició de la selecció espanyola va celebrar durant la matinada la victòria a la final del Mundial de Futbol Masculí contra l'Argentina. Unes 30.000 persones, segons l'Ajuntament de Barcelona, van omplir la plataforma del fòrum amb seguidors dels dos equips. Els aficionats espanyols van vibrar amb el resultat final, que no es va decidir fins a la segona meitat de la pròrroga gràcies a un gol de Ferran Torres al partit disputat a New Jersey, als Estats Units. Els seguidors de la selecció que entrena Luis de la Fuente van esclatar d'alegria després de veure com l'àrbitre ja havia anul·lat un gol anterior a Espanya, obra de Nico Williams. El xiulet final va desbordar l'eufòria de seguidors que van celebrar el segon títol de la selecció masculina.
0: De tota manera, bé, això pel que fa al futbol, això va ser diumenge, no? Però dissabte la vau fer grossa també a Barcelona, es va celebrar el Pride amb 140.000 persones o 275.000, depèn de les fonts.
3: Sí, això depèn de les fonts, Núria, com bé saps. Es va celebrar amb una manifestació que tenia per lema Totes les realitats, un sol orgull, i la marxa va sortir de Plaça Universitat a les 6 de la tarda. Va recórrer els principals carrers del centre de la ciutat i va acabar el passeig Lluís Companys amb la lectura del manifest i els concerts. L'ambient era molt festiu i familiar amb persones de totes les edats i procedències, i un dels assistents, Manuel Cabezas, afirma que cal continuar manifestant-se fins que hi hagi plena normalitat.
4: Aquestes persones, els diria que en el moment que tothom pugui anar pel carrer agafat de la mà de la seva parella, sigui qui sigui, o fer-se un petó a qualsevol lloc i ho vegin com algo normal, que és el que hauria de ser, sense prejudicis, això es deixarà de fer. Fins aleshores s'haurà de continuar fent aquestes coses.
3: El president del comitè organitzador del Pride Barcelona, Ferran Poca, també ha aprofitat per condemnar l'agressió que va patir una parella dijous durant la jornada que se celebrava a la plaça Universitat. Recordem que un home va ser detingut com a presumpte autor dels fets quan es va adreçar de manera intimidatòria a dues persones i va insultar-les reiteradament per la seva orientació sexual.
0: I acabem amb una notícia malaurada, la mort d'un infant en una piscina de Calella.
3: Doncs sí, Núria, hem de lamentar la mort d'aquest nen de 6 anys que va morir a una piscina de Calella, al Maresme, segons ha informat Protecció Civil. L'avís el van rebre a les 6 de la tarda i el sistema d'emergències mèdiques va mobilitzar 4 ambulàncies i un equip de psicòlegs. També els Mossos i la policia local s'hi van desplaçar fins als llocs dels fets i es tracta de la 7ª víctima mortal banyista a les piscines catalanes des de l'inici de la campanya, el 15 de juny.
0: Paula Iglesias, des de Rubí, moltíssimes gràcies i bon inici de setmana també.
3: Bon inici de setmana, Núria.
0: Terres Lleidatanes, Quim Gasó, UAU Ràdio. Bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Parlem també de fet divers. Troben mort amb signes de violència una dona de 75 anys a Soses.
5: Sí, els Mossos investiguen el cas, que es manté encara sota secret de sumari, mentre el municipi ha decretat 3 dies de dol oficial. Els fets es remunten a la nit d'aquest dissabte a diumenge, passat quarts d'11 de la nit, quan els serveis d'emergència van rebre l'avís de la desaparició d'una dona de 75 anys al municipi de Soses. Es va activar ràpidament un dispositiu de recerca que hores després va acabar localitzant el cos sense vida de la víctima en un camp de paní situat a tocar de la carretera LP7041 a l'entrada del municipi en direcció a Aitona. Un cop feta la inspecció, els Mossos van confirmar que la mort presentava indicis de violència i per aquest motiu la Divisió d'Investigació Criminal de Ponent s'ha fet càrrec d'aquesta investigació que encara continua sota secret de sumari. Es diu que la dona havia sortit a passejar el gos com a desaparèixer i a més en el lloc on s'ha trobat el cos també és una zona de conreu molt preguntada pels veïns que acostumen a passejar o a fer esport. Aquest diumenge al migdia desenes de persones es van concentrar davant l'Ajuntament per guardar un minut de silenci en record de la víctima, per traslladar el condol a la família i el consistori també ha decretat 3 dies de dol oficials.
0: I per altra banda, Càritas Lleida alerta que alguns empresaris es neguen a contractar temporers després de regularitzar-se.
5: En aquest cas, també Unió de Pagesos nega tenir-ne constància. Recorda que el sindicat reclamava aquest procés de regularització. Però anem per pams. L'entitat social lleidatana hauria detectat almenys 5 casos en les darreres setmanes, tot i que considera que la xifra real podria ser superior. El responsable del programa Temporers Exclusió Residencial de Càritas Diocesana de Lleida, Jordi Guerrero, explica que alguns empresaris els han dit que no els hi volen fer contractes i ara es troben que perden la feina, una situació que dificulta, evidentment, que aquestes persones puguin acreditar cotitzacions i renovar la seva documentació.
6: Nosaltres ara estem trobant casos de gent, nois, que treballaven amb empresaris de forma irregular, vale? I ara, al tenir la documentació, el previ, els han dit que no, val? Que no volen fer contractes. Clar, aquests nois es troben que ara perden aquesta feina i que ells han de cotitzar, o sigui, han de tenir contracte, perquè si no l'any que ve, no, al no cotitzar, no podran renovar la documentació. I d'aquests casos n'hi tenim uns quants, estem trobant uns quants.
5: I per contra, la responsable de temporers d'Unió de Pagesos del Sindicat Agrari, Carola Aixut, assegura que el mateix sindicat no té constància de productors que rebutgin contractar treballadors després de regularitzar la seva situació.
7: Nosaltres no en tenim cap de constància. Trobo que estan buscant 4 o 5 potes al gat i la realitat és que els pagesos o les explotacions agràries tenen que contractar gent que tenen papers que estan regularitzats i cadascú és lliure de contractar-los o no de contractar-los. Ara, venir amb aquests comentaris o així, no crec que anem per bon camí.
5: I això també recorda que el sindicat feia temps que reclamava aquest procés de regularització per tal de donar resposta a la manca de mà d'obra al camp.
0: Quim Gasó, moltíssimes gràcies des de UAU Lleida. Una abraçada i bon cap de setmana. Bon cap de setmana, no, bona entrada de setmana.
5: Gràcies.
0: Marina Pérez Got, bon dia.
8: Bon dia.
0: No és que és dilluns i ja derrapem, sí, com estem?
8: No sabem si som ja divendres, si és dilluns...
0: Sí, no? Vinga, va, ens relaxem i parlem, va, d'inversió al territori.
8: Doncs sí, el Departament de Territori i Habitatge i Transició Ecològica invertirà 121,51 milions d'euros al pressupost del 2026 a diferents projectes del Camp de Tarragona. La consellera d'Interior, Sílvia Paneque, ha assenyalat que aquesta inversió suposa un increment de gairebé 100 milions respecte als comptes de 2023, que va ser de 24,32 milions. Paneque ha desgranat els projectes on es rebran aquestes partides i ha destacat que la principal es destina al transport públic i a infraestructures ferroviàries. La consellera ha concretat que la primera fase del tramcamp s'endú 89,43 milions.
9: D'aquesta primera fase, l'import que impacta en el pressupost del 2026 és material mòbil, aquest material mòbil que comprarà Ferrocarrils. De la quantitat global que us deia, 38,5, 15,9 ja estan impactats en aquest pressupost. Tallers, que són molt necessaris pel manteniment i per tenir un servei eficient, 5 milions d'euros. Infraestructura, 68, i aquestes subvencions per les obres d'urbanització, 26,2. Per tant, d'una inversió global de 115,6 milions d'euros, ja hi ha aquestes quantitats impactades en el pressupost del 2026.
8: També es faran inversions en carreteres, també s'invertirà en actuacions de conservació, en logística, en sòl industrial i també destaca la construcció d'un carril bici paral·lel a la carretera TV3141 entre Reus i Cambrils.
0: I per altra banda, gran èxit de participació a les Onades Inclusives, 6a jornada, una iniciativa organitzada per l'associació Si Jo Puc Tu També, Epilep.
8: Sí, gran èxit de participació en aquesta jornada, però ara el que volia parlar jo era del concurs de castells... no passa res, Núria, si vols t'ho explico igual. Avui se sortegen les entrades del concurs de castells, el concurs, l'espectacle casteller més gran del món, i enguany ha canviat la fórmula per aconseguir entrades. Normalment tu entraves a una pàgina web i el dia que tocava compraves les teves entrades, però enguany el que han fet és que hi ha hagut 3 dies per inscriure's i totes les persones que han volgut s'han pogut inscriure en una pàgina web, i avui es farà un sorteig al Teatre de Tarragona. En total s'han demanat, en compte, 87.286 entrades, 19.709 s'han sol·licitat per la jornada de dissabte i 67.577 s'han sol·licitat per la jornada de diumenge. A l'últim concurs de castells es van esgotar totes les localitats en poques hores per la jornada de diumenge, i en concret n'hi havia aproximadament unes 6.000. Per tant, enguany sembla que passarà més o menys el mateix. Recordem que un cop s'hagi fet aquest sorteig, les persones que s'hi

0: I la primera entrevista ens du a parlar sobre sinistralitat laboral, i és que el sindicat Comissions Obreres advertia la setmana passada que la demarcació de Lleida encapçala les xifres de sinistralitat laboral a causa de la calor a tota Catalunya. A partir de les dades extretes de l'Observatori del Treball, vinculen aquesta mortalitat més alta amb el pes del sector agroalimentari sobre l'economia lleidatana. Un sector molt més exposat de forma continuada a les situacions meteorològiques extremes, que pateix de forma més pronunciada les cada vegada més habituals onades de calor. La sinistralitat laboral no és només un greuge propi del món agrícola o de les terres de Lleida. Parlem d'un problema global i que segurament s'agreuja durant l'estiu. Per abordar aquest tema, avui ens acompanya la Mònica Pérez Cardoso, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres de Catalunya, i de fet aquí acompanya és el company Quim Gasó de UAU Lleida Ràdio. Quim Gasó, bon dia de nou.
1: Efectivament, bon dia de nou. La saludem des d'aquí, a la Mònica Pérez, com he dit, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres de Catalunya. Molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia a tothom.
1: Parlàvem sobre aquest pes de la sinistralitat laboral a la demarcació de Lleida en un inici, però volíem extrapolar, volíem obrir una mica de mires i fer el balanç d'aquest greuge arreu de Catalunya, i perquè ens fem una idea, necessitaríem que ens aclarissis també quin és el pes real de la sinistralitat laboral a Catalunya en aquests darrers anys.
2: Doncs mireu, per nosaltres és un dels problemes més greus que tenim en l'àmbit laboral. Hem de pensar que el 2025 la sinistralitat ens va deixar 206.000 accidents de treball arreu de Catalunya, amb 109 persones que van perdre la vida a la feina, i 760 persones amb accidents greus, és a dir, que van quedar amb seqüeles, amb lesions greus, no? I veiem que en els darrers anys no millora massa la dada. Sí que és cert que el 2025 vam tenir una lleugera estabilització o baixada del 2%, no? Però les morts a la feina van augmentar un 24%, i aquest primer semestre del 2026 veiem que el total d'accidents de treball doncs creix una miqueta, entorn a l'1%, podríem parlar d'estabilització, però en tot cas no millora, i en canvi els mortals sí que augmenten, no? Augmenten un 40% pràcticament en el primer semestre. Per tant, són xifres molt, molt preocupants, evidentment.
1: I com augmenta aquest cas en una situació tan pronunciada com la que tenim ara mateix d'episodi d'onada de calor continuada?
2: Doncs no tenim estadístiques que ens recullin de manera oficial quants d'aquests accidents de treball tenen a veure directament o indirectament amb la calor. Sí que tenim estudis longitudinals, no?, d'investigadors i investigadores. Per exemple, IS Global, no?, el que ens diu és que analitzant accidents de treball des de l'any 89, per tant amb una mirada prou àmplia, no?, fins als anys més recents, el que veuen és que durant aquestes èpoques de calor augmenta els accidents de treball un 2,7%. No? Si agafem aquest 2,7% respecte del total d'accidents de treball al 2025 a Catalunya, doncs prop de 5.500 haurien tingut a veure amb la calor. No? Afecten doncs, des de la part més evident, que podria ser el cop de calor, a episodis de reducció de la tensió, de la concentració, marejos, és a dir, elements que el cop de calor sí que és un episodi que es pot identificar més clarament, però la resta de simptomatologia o defectes sovint queden una mica més ocults.
1: Nosaltres agafàvem el guant d'aquesta denúncia que fèieu la setmana passada des del sindicat, concretant, evidentment, en el pes del sector agroalimentari sobre l'economia lleidatana, però, de nou, ampliant una mica de mires, hi ha algun altre sector que presenti una xifra excepcionalment alta quant a sinistralitat laboral?
2: Sí, preocupen sobretot la construcció, que és un sector amb una incidència molt elevada i any rere any. També la indústria, els diferents sectors de la indústria, i evidentment l'agricultura, no? Però també ens preocupen altres sectors on la sinistralitat sembla que és menor, per exemple, serveis, no? Però que cada vegada pensem que és menor perquè s'amaguen molts accidents de treball aquí. És a dir, aquí afecten sobretot elements que tenen a veure amb l'organització del treball, no? El ritme del treball, la possibilitat de descansos.

0: horaris, i aquests elements s'expressen més en temes de baixes musculoesquelètiques, de salut mental, no? Que són els dos elements que sembla que preocupen molt ara, no? En les baixes mèdiques. I precisament és on veiem menys prevenció per part de les empreses, i són més fàcils d'ocultar perquè, clar, no es manifesten de manera immediata, no? Com, no sé, com una caiguda en altura o com un accident traumàtic amb una màquina, no? Aquests són d'acumulació i per tant, bueno, sembla que no hi hagi tanta accidentabilitat en el sector serveis, en les dades, però els ritmes de treball i l'organització del treball cada vegada més precària doncs estan deixant molts danys a la salut.
1: Parlem de protocols. Aquests, evidentment, van adaptats en funció de cada feina, de cada sector, de cada tipus de treball, però a nivell comú, quines mesures hi ha en totes les empreses, o hi hauria d'haver en totes les empreses, relacionades especialment, doncs, com els dèiem, amb la situació d'aquests dies, amb l'onada de calor?
0: Doncs les mesures, diguem, genèriques, perquè després s'han d'adaptar a cada activitat, però tindrien a veure, estan totes orientades a intentar evitar o reduir l'acumulació de la calor en el cos, l'acumulació perillosa, no? I tenen a veure, doncs, amb generar més descansos, espais a l'ombra o refrigerats, aclimatar el cos, no? O facilitar aigua, roba de treball adequada, que no generi més calor, o donar elements per protegir-se contra el sol, no? Per exemple, el cap, però també la pell i els ulls, no? Perquè parlem molt del cop de calor, però hi ha elements, bueno, hi ha malalties com el càncer de pell o problemes oculars que també poden augmentar. En definitiva, és una combinació, és una combinació de mesures, i quan aquestes mesures són insuficients, doncs sí que s'ha d'evitar el treball en les hores més perilloses, o canviar horaris, o traslladar feines a hores de més calor, o aturar les feines quan ja no es pot treballar ni tan sols amb aquestes mesures, no?
1: T'agafo just per on acabaves, perquè quan parlem d'aquestes feines amb un índex més alt de perillositat, com el món agrícola, com la construcció, has mencionat també la indústria, amb el cap al sector de la neteja urbana. L'any passat va haver també, doncs, una mort a Barcelona que va portar bastanta cua. Quines mesures més incorporen o haurien d'incorporar per preservar la salut dels treballadors en dies de més calor?
0: Doncs pensem que una combinació de totes elles, En realitat no hi ha massa més mesures. El que no veiem i el que s'ha de fer és preveure quan s'ha d'aplicar cada mesura i com s'ha d'aplicar. És a dir, veiem protocols molt orientats a actuar només quan hi ha alerta meteorològica, no? Però obliden doncs, tota la valoració, per exemple, si tenim persones vulnerables, de la roba de treball, del ritme o l'esforç físic que s'ha de fer, o de si les màquines que utilitzem en els utensilis de treball estan generant més calor, no? Per tant, hem de fer una valoració de tot això i actuar no només quan hi hagi una alerta meteorològica. És possible que no la tinguem, que a nivell ambiental no tinguem una temperatura molt elevada, però en canvi no. Pensem en el sector, per exemple, de manteniment de carreteres, on tota la maquinària genera un augment de la temperatura molt important. Allà s'ha d'actuar independentment de si tenim o no alerta meteorològica, no? Per tant, els elements que hauríem d'incorporar, més que les mesures concretes, és ordenar aquestes mesures i preveure quan s'han d'aplicar i com, i qui ha de, per exemple, no? Qui vigila a l'empresa quan tenim una alerta meteorològica, qui fa el seguiment, no? O qui ha d'ordenar que els treballs s'han d'aturar o que s'ha de fer un descans, no? Totes aquestes qüestions són les que haurien de ser comuns en els protocols.
1: Correcte, perquè sobre el paper imaginem que pot haver moltes mesures molt completes i molt bones, però al final el quid de la qüestió està en l'aplicació d'aquestes. No sé si teniu dades exactes, però en quin grau es compleixen aquests protocols?
0: Dades exactes no en tenim. El que sí que tenim són doncs l'experiència dels nostres delegats i delegades, la nostra experiència de consultes en les empreses, i veiem això, que en molts casos on directament no hi ha un protocol, no s'ha previst com actuar, o són protocols molt genèrics, no? Que recullen aquestes mesures genèriques, però, com dic, no tenen en compte com ho portem a la realitat de cada empresa. No és el mateix una gran empresa, una petita empresa, la cadena jeràrquica de mandi, no? Qui dona les ordres, és molt diferent en cada empresa, no? I, per exemple, no, el sector de jardineria sí que trobem algunes persones treballadores que ja porten pulseres que d'alguna manera detecten un possible cop de calor abans de que succeeixi, però després entren en vehicles que estan a 40 graus, perquè no hi ha aire condicionat en el vehicle, no? Aquests són la situació que trobem de manera general a les empreses, que no es tenen en compte tots els elements de la feina que poden estar empitjorant o fer més perillosa la feina.
1: I amb aquesta vista, amb aquest objectiu d'intentar incrementar el compliment de la normativa, la solució hauria de passar per un tema de més conscienciació, per més inspeccions laborals. És un tema, el fet de l'incompliment, d'uns costos econòmics per les empreses. Com us expliqueu?
0: Bueno, la situació té a veure, efectivament, amb que la prevenció de riscos laborals, no només en l'exposició a la calor, sinó a nivell genèric, té certs dèficits, i dèficits molt importants en quant al compliment empresarial. Això no deixen de ser inversions que han de fer les empreses, i més enllà de les polítiques, que m'atreviria a dir, bonistes, no? Que fan públicament de preocupació per la salut de les persones treballadores, quan es tracta realment de veure si prioritzem la inversió econòmica o no, doncs opten pel no i desprotegeixen la salut de les persones treballadores. Passa, lògicament, per més conscienciació, més responsabilitat empresarial, però també per més control públic de la situació, de l'autoritat laboral i de la inspecció de treball, i per modificar els elements de la llei de prevenció i de la normativa que la desenvolupa, d'alguns reial decrets, per controlar millor la qualitat preventiva que es fa a les empreses, no? Més enllà dels documents, dels protocols, de les avaluacions de riscos, no? Si realment s'estan portant a la realitat aquests documents.
1: Deixaves entreveure abans que sovint us trobem que moltes afectacions derivades d'aquestes altes temperatures no s'acaben reconeixent com a accidents laborals. És a dir, és molt evident que un temporer, per exemple, en el cas de la setmana passada aquí a Lleida, mort per un cop de calor, la causa-efecte és bastant clara, però ja imagino que hi ha altres símptomes, altres conseqüències en les quals aquesta vinculació és molt més difícil de fer alguns cops.
0: Sí, perquè les estadístiques diguem que classifiquen els accidents de treball per la manera en la que ocorren, no? més que per la causa. Podem tenir, per exemple, persones treballant en teulades que per un mareig, per una falta d'atenció, doncs es produeix l'accident. Clar, aquí la gravetat és que aquella persona hauria d'estar amb un element de subjecció, no? Si tu tens un mareig, però la seguretat en la feina evita que caiguis, doncs no tindrem un accident de treball mortal, no? Per tant, en aquests casos, diguem que l'accident passa més per una qüestió greu, com és una manca de seguretat en la feina, i així es registra, però no s'acaba d'identificar la causa final, no? És un exemple per explicar quina és una mica la situació. Realment, l'efecte directe o indirecte de la calor no s'està veient de manera clara en les estadístiques.
2: Interessantíssima aquesta entrevista, i crec que malauradament n'haurem de seguir parlant, sobre l'afectació de la calor dins el que són els riscos laborals, Quim.
1: Molt probablement, i més amb aquesta nova onada de calor que es torna a aproximar.
2: Doncs vinga, així tanquem el retrat general de la sinistralitat laboral a Catalunya durant aquests mesos. N'hem parlat amb Mònica Pérez Cardoso, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres de Catalunya. Moltes gràcies, Mònica, i moltes gràcies, Quim Gasó, des de UAU.
1: Adéu, bon dia.
2: Bon dia.
3: Adéu. Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
2: I anem a conèixer quina és l'actualitat pel que fa al món casteller.
4: L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça. Benvinguts i benvingudes al podcast L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça on farem el repàs dels resultats del cap de setmana casteller, les diades que vindran més endavant i aprendrem actualitat castellera en només 5 minuts. En aquest podcast començarem mirant enrere per saber què ha passat a les places aquest cap de setmana, després agafarem paper i bolígraf per apuntar les cites castelleres més destacades dels propers dies i acabarem amb una tercera ronda dedicada a una curiositat, una història, una temàtica que ens ajudarà a comprendre millor el món dels castells. Un espai que aquest estiu també posarà la mirada, una de les grans cites com és el concurs de castells i en qüestions que van més enllà de la plaça. Preparats? Som-hi!
5: Primera ronda, el castell que ha deixat petjada.
4: Doncs toca analitzar el que ha sigut aquest cap de setmana i comencem amb la festa major de la Riera de Gaià, on la colla Joves Xiquets de Valls va recuperar el 5 de 8 dos anys després. Els de la camisa vermella aconsegueixen d'aquesta manera eixamplar la base i el ventall de castells amb l'estructura de 5 que els pot fer somiar amb alternatives de cara al concurs de castells. Per la seva banda, els Xiquets del Serrallo van tornar a descarregar el tercer 4-8 consecutiu de la seva història, el primer fora de casa. Finalment, els nois de la Torre van tornar a completar la mateixa diada que el quadre de Santa Rosalia. La Torre de 7, el 7 de 7 i el 5 de 7 per continuar somiant amb l'objectiu d'assistir el dissabte al concurs de castells. També destaquem, sens dubte, la diada del 6è memorial, Pepe Rodríguez, al cap de la vila de Sitges, amb els castells de Vilafranca, que van prémer l'accelerador descarregant la Torre de 9 amb forra i manilles que va quedar pendent a Altafulla. Els verds van assolir la gama extra del Garraf amb el 5 de 9 en forra i el Pilar de 8 en forra i manilles, el primer que descarregaven a Sitges a una diada absolutament exuberant i poderosa. Per la seva banda, diada emotiva important de la jove de Sitges, que també va assolir el seu objectiu en descarregar el 4 de 8, primer cop que el fa en dues setmanes consecutives. Els de la camisa de color vi també van completar el 3 de 7 aixecat per sota, el segon de temporada, i que van acabar de rodonir amb el 7 de 7 i un vano de 5.
5: Segona ronda, agenda de plaça.
4: En aquesta segona ronda és el moment d'agafar paper i bolígraf i apuntar les properes diades més interessants del proper cap de setmana i l'últim del mes de juliol. La nostra atenció es centra sobretot en dissabte 25 de juliol, en la Diada de les Santes de Mataró. Enguany, però, serà a les 5 de la tarda. Ja fa 3 anys que es va passar aquesta diada castellera a la tarda, però enguany s'avança una hora per arribar a temps a la crida de festa major de les Santes. Una diada que servirà també com a efemèride de la celebració dels 30 anys dels capgrossos de Mataró, que compartiran plaça amb els Minyons de Terrassa i els castellers de Vilafranca. Aquesta diada la podreu seguir en directe per les televisions locals i també per la plataforma La Xarxa Més. Una altra diada que ens hi hem de fixar aquest dissabte 25 de juliol és la festa de Santana a Reus. L'actuació comptarà amb els Brivalls de Cornudella, la colla castellera de Sant Pere Sant Pau i també els Xiquets de Reus. Per diumenge ens fixem amb la diada de Santana al Vendrell a 2:15 del migdia, amb els Nens del Vendrell com a única colla i que voldrà, sens dubte, portar les seves millors estructures després del bon paper mostrat al Catllà. Diada que es podrà seguir en directe per Ràdio Televisió al Vendrell. I finalment, marxem cap a la diada de Festa Major de Salt a partir de 2:15 del migdia amb els castells de Barcelona, els Marecs de Salt, els Tirallongues de Manresa i els Xerrics d'Olot.
5: Tercera ronda, més enllà de la plaça.
4: I per últim, i no menys important, arriba la curiositat castellera. Si us explicàvem a l'anterior podcast el nou sistema d'entrades del 30è concurs de castells, ara ja tenim les dades definitives de les persones demandants a assistir a l'espectacle casteller més gran del món a la Tarraco Arena, plaça de Tarragona. Per la dia de dissabte s'han sol·licitat més de 19.000 entrades amb més de 6.000 persones inscrites. Per la dia del proper diumenge 4 d'octubre s'han sol·licitat fins a 67.500 entrades amb més de 17.600 persones inscrites al 30è concurs de castells. Així valorava aquest fet la directora del concurs de castells, Esther Roca.
6: A nivell organitzatiu, a nivell de concurs, estem contents perquè finalment l'objectiu que teníem, no, que era una mica descongestionar i també democratitzar el procés de la compra d'entrades, ha estat assolit. Ha funcionat molt bé el sistema durant 3 dies, sí que malgrat en algun moment sembla que alguns usuaris no van poder rebre el número, però tal com es va detectar o com se'ns va fer arribar, es solucionava amb certa immediatesa.
4: Serà aquest mateix dilluns a les 12 del migdia el Teatre Tarragona que celebrarà el sorteig públic que determinarà el número a partir del qual s'iniciarà l'assignació d'entrades. I fins aquí aquesta segona edició dels 5 minuts a plaça. Hem repassat què ens ha deixat aquest cap de setmana a les places, hem posat l'agenda castellera els propers dies i hem mirat més enllà per conèixer una de les novetats que marcaran el camí cap al concurs de castells. Recordeu que podreu seguir tota l'actualitat castellera a l'Obert per Vacances i nosaltres tornem més aviat amb més castells, més actualitat i més històries del món casteller.
2: Tornen dilluns, de fet, els companys de Ràdio Ciutat de Valls, Amèric Rosique a la locució. I nosaltres el que fem és seguir endavant, que falta un quart d'hora, una miqueta més, per arribar a les 10 del matí. I ho fem amb una entrevista que ens du a Premià. Diuen que les habaneres són cosa de gent gran, però hi ha un grup que vol demostrar que no. De Gairó ha estat escollit com un dels tres finalistes del concurs Sons de la Mediterrània, que és un dels certàmens de referència pel que fa a la música d'arrel catalana. Manel Ferrer, des de Premià, bon dia. Sembla que això de les habaneres està canviant, oi? Ai, mira que bé, Manel, que m'has posat sintonia i tot. Bon dia.
7: Del meu amor la noia no podré tornar...
8: Doncs sí, bon dia, Núria. I precisament aquest és un dels objectius de De Gairó, demostrar que les habaneres també poden enganxar el públic jove. En parlem amb el premianenc Roc Ramoneda, membre del grup, perquè ens expliqui què representa aquesta nominació i cap a on vol anar també el projecte. Roc, com estàs? Benvingut.
9: Bé, molt bé, molt content.
8: Primer de tot, enhorabona per aquesta nominació o aquesta fase final del concurs Sons. Us ho esperàveu, això?
9: Doncs la veritat és que no. Nosaltres vam intentar participar a la Fira Mediterrània i no vam aconseguir per temps, vam cometre un error també a l'apuntar-nos, bueno, vam tenir diferents problemes a l'intentar-ho i, bueno, tampoc sabem si hagués sortit la participació a la Fira Mediterrània com a projecte musical. I ens van dir de la pròpia Fira Mediterrània, escolta, no heu arribat a temps de participar i tal, però mira, presenteu-vos el concurs que potser us funciona i tal. I ens vam apuntar i després vam veure que hi havia... Jo m'ho vaig mirar el dia abans de que tanquessin inscripcions i hi havia, no ho sé, com 5 pàgines de propostes, així. Hi havia propostes superinteressants, propostes que jo també coneixia, que havia escoltat alguna vegada. I vam dir, bueno, jo què sé, pues hi ha un altre any, no? I al final, pues mira, ens van dir que sí, que participàvem a la final i estem supercontents. Ara hem de preparar-ho.
8: I ara què heu de fer? Quines són les següents fases que venen?
9: Només fan una fase, que és la final, que és dintre de... en el marc de la Fira Mediterrània que celebra el Manresa a l'octubre, doncs a un dels primers dies de la fira, que crec que és el dijous 15 d'octubre, que és el dia que se celebra la final, cada grup té 20 minuts per fer un exemple, diguéssim, de la seva actuació. I molt tens bé. Aquests 20 minuts per a demostrar, doncs, la teva proposta.
8: Molt bé. Per qui no us conegui encara, què feu De Gairó i com neix també una mica la idea del grup?
9: De Gairó fem habaneres, però les fem a la nostra manera. I la idea del grup sorgeix principalment del cantant, en Ricard, que se li va ocórrer que era una grandíssima idea fer habaneres i al principi tots ens ho vam prendre com molt escèpticament. Però la veritat és que tots hem amat molt d'aquest estil musical i sí que teníem com aquesta intenció de fer alguna cosa com que els joves es poguessin sentir interpel·lats, però que no deixés d'interpel·lar el públic que havia interpel·lat sempre. Llavors intentem jugar com amb aquesta dicotomia d'intentar acostar-ho cap als joves. També el ser joves és més senzill, segurament. Però no deixar enrere aquell públic que ha estat sempre el primer peu de les habaneres, diguéssim.
8: Esteu aconseguint apropar les habaneres al públic jove?
9: Ostres, no ho sé. Jo crec que, o sigui, intentar-ho estem intentant. I aconseguir-ho depèn. Crec que quan anem lluny de la zona, o sigui, de l'àrea metropolitana, potser és més complex, perquè ja anem a coses més concretes d'habaneres, o cantades, o celebracions més concretes moltes vegades, però sí que quan toquem per l'àrea metropolitana o a Barcelona mateix, sí que és veritat que aconseguim que s'acosti gent jove. També tenim la sort de que per recorreguts culturals o militants de gent del grup ens han trucat d'alguns llocs que potser no hi haguéssim arribat si no coneguéssim a la gent que ho organitza. Llavors això també, la sort de que si toques en un espai jove, doncs ve la gent jove molts cops i et descobreixen. Potser hi ha gent que no li agrada o no li remou res, però sí que ens hem trobat amb molta gent que li ha agradat i, bueno, estem molt contents, també.
8: Com veu, esteu fent també l'extensió a través de les xarxes socials, perquè suposo que també hi ha molta gent que us ha conegut a través de plataformes.
9: Sí, o sigui, a través de xarxes socials sí que el llenguatge intenta ser molt, o sigui, o fresc, o jove, o digue-li com vulguis, perquè al final és el nostre. També sabem que el públic de sempre, de les habaneres, no ens el guanyarem a les xarxes socials, perquè potser no en fan el mateix ús que nosaltres, i llavors ens l'hem de guanyar, pues, en directe. I sí que xarxes socials, doncs, intentem, pues, això, un llenguatge més fresc, més proper, pues, ensenyar parts de les cançons en formats molt breus i en acústic, pues, no sé, una mica anar jugant amb això per intentar pues, apropar-nos a aquesta gent.
8: Deies al principi que feu habaneres a la vostra manera, també en alguna entrevista he vist que parlàveu de post-habaneres. Què vol dir exactament aquest concepte, que ens servirà també per explicar una mica més tècnicament què és el que feu? Feu adaptacions d'habaneres, creeu noves habaneres, per on us moveu?
9: Jo això de post-habaneres ho vaig veure l'altre dia, sí, també, a la notícia del concurs de sons de la Mediterrània, i no estàvem gaire d'acord nosaltres.
8: D'acord, eh?
9: Nosaltres considerem que fem habaneres, sense més. Pues, l'habanera també, des de la nostra perspectiva, segur que hi ha gent que ho viu o ho llegeix des d'una altra manera, és una cosa bastant hibridable. Vull dir, la pots barrejar amb moltes coses i segueix sent una habanera. Llavors, per nosaltres sí que són habaneres, només que hi ha una perspectiva juvenil al darrere que potser... En el seu moment, als anys 60, quan tot era, va arrencar tot, tota la habanera moderna a Catalunya, ja hi havia aquesta perspectiva, però clar, estem en altres temps i potser, o sigui, l'estem intentant aportar a nosaltres sense cap pretensió concreta, simplement perquè en som joves i ens surt així.
8: Molt bé. De fet, estem parlant de habaneres, però vosaltres el que sí que feu és incorporar influències d'altres estils, no?, dins aquestes habaneres.
9: Sí, nosaltres, tant en el directe com en aquest EP que vam treure al març, afegim la sardana, això una mica més discretament, perquè no tenim cobla per anar pel món. Sí que afegim molt la rumba, també algunes coses del son, de la salsa i així. Bueno, el bolero, sobretot. O sigui, juguem una mica amb altres estils, perquè en realitat, si tu vas a qualsevol cantada d'habaneres, els concerts d'habaneres no són 100% habaneres. Sempre hi ha barreja d'altres estils, perquè al final pues, la cançó marinera o el cant de taverna no és només l'habanera, vull dir, hi ha altres patrons rítmics i altres coses. Llavors, com nosaltres també anem molt conscients d'això pel gust d'haver anat a moltes cantades, doncs també juguem amb això en la mesura dels nostres gustos, les nostres capacitats, i també de no escapar-nos moltíssim, de que tu et pensis que estàs anant a un concert d'habaneres i a sobte et trobis a un concert d'una altra cosa.
8: D'alguna manera, suposo que també el fet de fer habaneres i apropar-lo als joves és una manera també doncs, de garantir aquest patrimoni musical entre els joves. Noteu curiositat quan aneu als llocs i que us escolten doncs, amb especial interès?
9: Sí, és això. Ens hem trobat amb gent jove que potser ha com redescobert l'habanera, que potser era algú que li ressonava de fons i potser s'hi ha posat una miqueta més al descobrir-nos, però tampoc som gaire pretensiosos amb ser l'herència de res. Vull dir que si arribem a ser l'herència d'alguna cosa, doncs estupendo. Però no hi ha una pretensió de ser el futur o així. Si el nostre projecte, de fet, serveix perquè surtin més projectes d'arrel que vulguin revisitar segons quins espais musicals o així, endavant, vull dir. Nosaltres, bueno, és una proposta que la fem des completament genuïna, no amb la intenció de ser els fills d'una tradició, no? Vull dir, bueno, això, sí.
8: Molt bé. Amb tot el que ens estaves explicant, em preguntava fora de micro, com estan en aquest estiu? No sé com teniu l'agenda.
9: Molt plena. Sí, o sigui, tenim la sort de tenir l'agenda bastant plena. Aquest any encara no hem anunciat alguns dels concerts de l'estiu perquè no es podien anunciar fins al moment, però sí que és veritat que sense... No sé exactament quan són a l'estiu, però si comptem tot l'any, n'acabaran sent quasi uns 40, o potser arriba als 40, que és bastanta feina. I estem molt contents, perquè també hi ha una part de que nosaltres hem fet molta feina de buscar concerts, d'enviar molts mails, d'estar presents, d'estar allà, d'això que dèiem, de buscar moviment a les xarxes, coses així. Però també hem tingut molta sort que també ens han vingut a buscar d'alguns espais.
8: Que em deies també que tot plegat ho combineu amb la vostra feina fora del món artístic, no? Del grup, no? Que això també suposo que li donen un afegit de feina perquè és anar fent tot un encaix.
9: Sí, bueno, jo crec que és una realitat amb la que es troben la majoria de grups de Catalunya. Nosaltres, evidentment, crec que no ens podem queixar perquè portem 2 anys i hem fet molts concerts, però hi ha gent que porta molts anys i molt de recorregut combinant i fent malabars amb la vida per de dilluns a divendres ser una cosa i de dissabte a diumenge ser-ne una altra. I és un dels problemes de la cultura de Catalunya. Jo crec que hi ha una espècie d'infrafinançament que fa que pues, tot ho hagis de combinar. Nosaltres no ens queixarem de moment perquè portem molt poc temps o no ens queixarem gaire alt, però sí que és veritat que hi ha molts grups que porten molts anys dedicant moltes hores i que segueixen en una situació doncs, precària com a grup. Més enllà de les seves feines personals.
8: Amb tot, dèiem, i esteu parlant de tota aquesta gira, tots aquests concerts d'estiu, no sé si el cap també us dona per pensar més enllà en projectes que voleu tirar endavant o de moment esteu centrats amb la feina d'aquest estiu?
9: De moment estem centrats amb la feina d'aquest estiu. S'ha comentat la idea d'un disc, s'ha comentat perquè de moment tenim l'EP i ja està entre moltes cometes, s'ha comentat, però sí que és veritat que no ens posarem a fer segons què amb tota la feina que tenim a sobre. Mm-hmm. Vull dir, també, clar, tothom treballa durant tot l'any, ara és el moment de vacances, a més, els altres tres són professors, vull dir que ara és el moment de vacances, diguéssim, mm-hmm. I ens l'hem omplert tot de concerts. Llavors, les setmanes, els dies en els que no tenim res, tothom s'ha muntat coses, clar, per anar por ahí. Llavors, que hi ha projectes en ment, 100%. Uh-huh. Que ens hi posarem aviat, no. Perquè nosaltres l'any passat, quan vam acabar la gira, automàticament, quan l'estàvem acabant, eh, ja ens estàvem posant a gravar el disc, i ens, o sigui, com no hem acabat de parar en cap moment. Uh-huh. Que ja està bé. Vull dir, quan estàs començant, doncs, potser també has d'anar una mica més atropellat. Molt però, bé. Bueno, això, que de moment hi ha coses, però no...
8: Molt bé, per més endavant, eh?
9: Exacte.
8: Molt bé. Parlàvem justament d'aquest EP, ens feies ara menció, com està funcionant i quina rebuda està tenint també per part del públic.
9: Doncs ens esperàvem menys, jo crec. Mm-hmm. Ens esperàvem menys, també hem tingut la sort de comptar amb Propaganda pel Fet, que ha fet de segell, i que ens ha ajudat bastant a tirar-la endavant i també amb tota la gestió i burocràcia que implica publicar cançons a vegades. I està funcionant molt bé. Sí, és veritat que la música en streaming tampoc és que sigui per tirar coets. Vull dir que és difícil de moure, hi ha moltes complicacions, però bueno, que tenim la sort d'haver comptat amb Propaganda pel Fet, que ens han donat un cop de mà, i això, bé, està funcionant molt bé. Vull dir, no ha deixat de funcionar, que també és... Vull dir que hi ha com una certa escolta recurrent, que tampoc ens diguem cada dia anar mirant a veure quanta gent ho escolta, però... Jo com una certa escolta recurrent i la veritat que s'agraeix perquè, vull dir, hem fet una feina i s'està com recompensant, diguéssim.
8: Roc, en el teu cas, que ets de Premià de Mar, el nostre municipi té una vinculació històrica amb les havaneres. Fins a quin punt ha influït a tu això també amb el fet, doncs, ara de treballar o que una part de la teva feina estigui vinculada amb les havaneres?
9: Jo crec que hi ha un vincle extremadament emocional amb mi i les havaneres, no tant perquè n'hagi consumit moltes, perquè a casa meva no són gens d'havaneres, vull dir, no és un estil que els interessi especialment, sinó que jo crec que hi ha un punt emocional molt vinculat, i potser no tant de petit, sinó ja més com adolescent i adult.
2: Ai, Roc, ho hem de deixar aquí, és que ens quedem sense temps, eh? Roc Ramoneda i Manel, en tot cas, moltíssimes gràcies per apropar-nos les havaneres amb aquest nou format, moltíssima sort amb el concurs Sols de la Mediterrània, Roc Ramoneda, del grup de Gairó, i també Manel Ferrer de Premià. Moltíssimes gràcies, companys.
3: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: L'estiu que torna, gelat d'aigua salada. Miqui Núñez, que posa les primeres notes musicals en aquesta segona hora de l'Obert per Vacances. Recordeu que us estem preguntant quina mena de gelat preferiu. I ens és igual, tarrina, cucurutxo, qualsevol sabor de gel, de llet, el que convingui, de iogurt, que també estan molt de moda amb tot de toppings, I qui té les respostes a aquesta pregunta són els de Cardedeu. Enric Rubio, bon dia.
1: Molt bon dia, molt bon dia.
0: Què diuen els oients? Què els preparem?
1: Doncs mira, de moment tenim molts àudios que ens han estat enviant i ja et dic jo que no sempre el de xocolata té per què ser el més desitjat, Així que, si et sembla, comencem a punxar algun d'aquests àudios, a veure què diu la nostra audiència.
2: A veure, això dels gelats és tot un tema, perquè, clar, si vaig a, per exemple, a un lloc on venen exclusivament gelats, doncs em demano sempre un cucurutxo de fastuc amb xocolata. Però si és un gelat que he de comprar un supermercat, jo vaig sempre a l'aposta segura, que és un ametllat.
1: Això és veritat, segons on vas a buscar-ho.
0: Sí que passa, que si són de súper tots tenim el nostre, aquella marca o aquella forma, sí. A vegades et deixes portar per les ofertes, també és veritat, Perquè tira.
1: Es paguen el preu d'or, i més ara com està la xocolata i els fruits secs. Primer, també tenim aquesta opinió, ja veuràs, és de l'Aina.
3: Bon dia, Obert per Vacances. Jo ja deixaré anar una popular opinion que potser em cauran bastantes crítiques, però ja sé que la pregunta és el millor gelat, però jo us puc dir el pitjor gelat, i per mi és el de xocolata i vainilla. Els trobo avorridíssims. Si parlem del millor gelat, diria que Stracciatella o el de Festa Major, que és un gelat exclusiu de Granollers que us recomano que proveu.
0: Jo vull saber com és aquest gelat de Festa Major de Granollers.
1: Mira, va, doncs emplaçaré aquesta oient, sí, a l'Aina, que ens digui exactament com és aquest gelat de Granollers. Jo també m'he quedat amb les ganes, de fet, Granollers ho tenim aquí propet, així que jo crec que li puc demanar que ens enviï un segon àudio i que ens digui sobre què és. Va, si et sembla, acabem amb un altre, que en tenim més, però que aquest, bé, li agraden els clàssics. Jordi, de Vilanova.
4: Albert, per Vacances, aviam, tots sabem que el millor gelat del món és l'ametllat, però jo el que vinc a dir és que hem de deixar de ser déus. O sigui, hem de deixar de creure'ns Déu amb això de fer gustos de gelat. L'altre dia vaig passar per davant d'una gelateria, de cop tens gust a barrufet, gust a gustos totalment aberrants. No, hem de deixar de ser Déu.
1: Ja ho veus, És que realment després, a la cloenda, jo portaré un recull dels gustos més, deixa'm dir peculiars, perquè, escolta, contra gustos no hi ha certeses, no? Però sí, Déu-n'hi-do. Ja ho veus.
0: Hem de deixar de ser déus, però amb gelats hi ha moltes coses. Molta gràcia.
1: Exacte, sí, com a concepte de vida, Núria?
0: Sí.
1: Exacte, sí, ser assertius i una mica més tolerants.
0: I estem pensant tota l'estona en con, en terrina, amb els gelats que tenim, no?, que comprem al súper, però també hi ha aquells de súper que són com de barra, els gelats de barra.
1: Sí, cert. Ara et diré una cosa que... Sí, generacionalment, tu i jo segur que n'he menjat els diumenges a Cals Avis. La Comtessa.
0: Oi, la Comtessa, per favor. I tant.
1: I ja no se'n veu. I abans era un clàssic que feia festa, a més no poder. Era Brasa Gitano o Comtessa.
0: Sí. Que a més l'anunci era com ASMR, era...
1: Sí, absolutament.
0: I tant. Bueno, i el crocanti, que ja és una miqueta anterior.
1: Sí.
0: I després els clàssics de tres gustos, no nata, vainilla i xocolata, entre neules.
1: I tant que sí. Tot i tant, que sembla galateta allà.
0: Mira, i és important, també penseu-hi, perquè és superimportant, la manera com mengem el gelat, segons com sigui el gelat.
1: Sí, absolutament. Tu ets de mossegar o de llapar?
0: Jo de llapar. Per sensibilitat de dents, clar. I tu ja mossegues, no? Tu mossegues, pel que veig.
1: Ja veuràs que el guil d'avui llapa poc. T'haig de dir que vaig quedar tip, perquè me'l menjava ràpid per poder acabar, perquè feia molta calor, però sí, jo els engoleixo, si es pot dir.
0: Sí, la Maia et devia mirar raro, devia dir, què fa aquest?
1: Sí, què fa aquest boig? Sí, correcte.
0: Doncs escolta, continueu explicant-nos coses sobre gelats, que recollirem al tancar programa abans de les 11, recollirem les vostres impressions, i sobretot, Aina, explica'ns com és aquest gelat de festa. Té raó, l'Aina, l'ametllat és avorridet al final, no?
1: Sí. L'ametllat
0: és la posta segura.
1: Sí, és avorridet, així que ja et dic, l'emplacem a que ens enviï... Ara li faré un truc a veure en aquesta oient i que ens digui a veure de què és el gelat de festa major de Granollers.
0: Gràcies, Enric, fins ara.
1: Vinga, a reveure, fins ara.
0: Doncs mireu, hem encarregat a Delta, Ràdio Delta, vaja, que ens expliquin, no, que ens donin més detalls sobre els gelats. I ells s'han centrat en una dicotomia, en un dilema d'aquells vitals també, eh? Gelat de con o gelat de terrina. Ens ho explica Cel Prieto des de Ràdio Delta.

0: Fa calor, molta calor, d'aquella que t'obliga a buscar ombra, a caminar més a poc i, sobretot, a pensar en una cosa, un bon gelat. Però clar, arriba el moment clau, lo dilema de cada estiu, tarrina o cucurutxo? Perquè sí, sembla una decisió fàcil, però no ho és tant. Així que avui hem sortit al carrer a preguntar-ho.
1: Per a mi és molt millor la tarrina.
2: Lo millor gelat de tota la vida és en cono.
1: Pues per a mi lo millor gelat és en cono.
3: Si ets gepol, en tarrina sempre.
4: Lo millor gelat és en cono.
5: Lo millor gelat és en cono.
6: Per a mi, lo millor gelat és en tarrina.
7: Lo millor gelat és en tarrina.
8: Lo millor gelat és en tarrina.
9: A mi m'agraden més dos gelats de tarrina.
0: Ja ho veieu, no hi ha consens. Hi ha defensors aferrissats dels dos bàndols. Però si una cosa tinc clara és on aniré a fer-me este gelat. Avui mos apropem fins a la Xixonenca de l'Ampolla, tota una institució de més de mig segle d'història. Un negoci familiar que arrenca l'any 1975 i que avui continua viu gràcies a la segona generació. Així ho explica Alfons Coloma, copropietari de la gelateria.
10: Això va vindre aquí mon pare quan tenia 18 anys i doncs estem aquí en l'Ampolla, junt amb el seu germà, que també va estar en l'Amella. De l'Amella va passar aquí a l'Ampolla i mon pare ja es va quedar aquí, en l'Ampolla. Doncs estem aquí seguint la tradició.
0: Ara són l'Alfons i el seu germà David qui porten el timó. Una feina que, com explica, no s'atura mai.
10: Són decisions i sacrificis, perquè al final, aquí quan venim aquí, són 24-7. Tots els dies, perquè obrim tots els dies, i tots els dies s'han de fer coses i no hi ha temps per pensar, o sigui, només hi ha que fer faena i tirar per avant, perquè al final això, estos negocis de cara al client, al final no podem decidir nosaltres per el client quan ve. El client ve quan vol i tenim que estar aquí per servir-los.
0: I és que darrere d'un gelat hi ha molt més del que sembla. A la Xixonenca aposten per gelat artesanal, fet al seu propi obrador i amb producte de qualitat.
10: Fabriquem aquí a l'obrador, que David és el que s'encarrega de lo que és la part d'elaboració, més d'elaboració, i jo m'encarregue més de la part de matèries primes, de que no falte matèries primes per a poder fabricar, i entre tots fem un gran equip. No ens entra, diguem, dins del cap vendre algo que a nosaltres no ens agrada. Sempre partint de matèries primes de primera qualitat i que ens agraden, evidentment, per a poder posar al mercat, diguem, els productes que fabriquem i elaborem cada dia.
0: El procés tampoc és immediat. El gelat es prepara, es deixa madurar i no és fins al dia següent que es transforma en el producte final.
10: Lo que, diguem, se bull avui en els pasteritzadors se manté que demà, passen unes 24 hores entre 18 i 20, i 20, bueno, 20, 24, quasi 24 hores madurant en el pasteuritzador, que és on se junten tots els ingredients, la llet, el sucre, diguem, en el cas del xocolate, el cacau, la pasta de xocolate i tot, i es queda madurant, i el dia següent és quan se manteca en la mantecadora i ja, diguem, surt el gelat. I d'aquí ja va a la càmera per a guardar-lo i després ja per a servir-hi. I cada dia anem fabricant de dos o tres, de dos en dos o de tres en tres, per anar cobrint les faltes que van fent-se.
0: Tot per aconseguir la textura i el sabor que busquem. Però quan ens plantem davant la vitrina, dubtem. Perquè, clar, amb més de 40 gustos diferents, triar no és una tasca fàcil. Però, segons l'Alfons, n'hi ha un que triomfa per damunt de tots.
10: És el torró, per la quantitat de trossos que li posem, perquè és torró de xixona i porta molts de trossos. I la gent li agrada molt trobar-se el que és un tros al mig de la tarrina, el cucurutxo. I, claro, marca una miqueta la diferència.
0: I no és casualitat, un sabor molt nostre, que conviu amb opcions més modernes i pensades per a tothom, perquè el sector també evoluciona.
10: Al final també cada vegada ens trobem cada volta més que hi ha més gent intolerant o al·lèrgica, com pot ser a la lactosa, als fruits secs, al cacauet. Intentem tindre una gran varietat per intentar que tothom pugui prendre algun gelat d'algun tipus, perquè clar, agradar a tots és molt, és impossible, però sí que obrir l'abanico de possibilitats a la gent. Al igual que en els gelats, també tenim els conos sense gluten, per la gent que és intolerant o al·lèrgica o celíac, per a poder ampliar lo que és la gamma de productes per a tots els públics, igual que és sense sucres, que no són sense sucres com a tal, són sense sucres afegits, que porten edulcorants. Intentar cobrir tot l'espectre, però, claro, és complicat. Tindre de tot per a tots.
0: Fins i tot aposten per tendències com reduir el sucre.
10: Com cada any revisem les fórmules que fem i som conscients del tema del sucre, sí que és veritat que anem reduint-los una mica el sucre a tots, perquè ens pareix que a vegades hi ha coses que són excessivament dolces i que porten molt de sucre. Per això podem, al fabricar-ho nosaltres i ajustar les fórmules, podem anar reduint el que és en sucre i guanyar en els avantatges que no siga tot sucre.
0: I tot això en un escenari clau, l'estiu a l'Ampolla.
10: Des de Setmana Santa, que ben solen vindre sobre un medant per a començar a fabricar, per a poder tindre en Setmana Santa tots els gustos disponibles, i a partir d'aquí fer una seguida. El 6 de setmana sí que es va treballant una miqueta, fins que arriba maig i juny, i ara pues, de cara a juliol i el que és agost, que és el més fort, la temporada més alta, és quan més gent hi ha aquí a l'Ampolla. Al final es concentra molt al mes d'agost.
0: Turistes, gent del territori, famílies que tornen any rere any i que han vist créixer la gelateria.
10: A David i a mi mos han criat o mos han vist aquí des de ben petits, bueno, des que vam néixer aquí al final, des de ben petits, i sempre pues, dona un munt de goig que recorden als pares o als iaios quan estaven aquí, i als nostres avis, de que se'n recorden de quan van vindre, quan l'Ampolla no era res. No havia, estava tot per asfaltar encara.
0: I ara sí, tornem a la gran pregunta. Després de parlar amb la gent, de conèixer com es fa el gelat i d'escoltar tota una vida dedicada a este ofici, què diríeu que es demana més, la tarrina o el cucurutxo?
10: Jo crec que surten més les tarrines que els cucurutxos. Per el tema de que com hi ha gent que claro, el gelat té un contraste tèrmic molt gran. Des de la vitrina que està a menys 15 surt al carrer a 30 graus en el cucurutxo, o vas menjar en alegria o se va desfent. I en la tarrina pues, com a que ho aguanta millor, se queda dins de la tarrina, no xorra per fora, per la galleta.
0: Doncs ja ho sabeu, potser el debat continuarà, però si fa molta calor, la tarrina té avantatge. Això sí, siga com siga, que mai falte el gelat.
11: Cel Prieto des de Delta.cat. Nosaltres seguim endavant i ara anem de compres. És que a mi em fa falta un bolígraf d'aquells que tenen com a 4 o 6 o 8, a vegades en tenen 8, colors diferents. Saps aquells que apretes a dalt i hi ha els colors bàsics, el blau, el negre, el verd, el vermell... Eduard Virgili, bon dia.
12: Bon dia, Núria. Mira, els tinc just aquí al davant ara.
11: Veritat?
12: Mateix, aquests bolígrafs. Sí, sí, sí. I tu deies, mira, tenen el verd, el blau, el negre,
11: sí,
12: i el vermell.
11: Aquests són els bàsics, perquè després n'hi ha alguns que són impossibles, que tenen colors pastel i que en tenen com a 6 o 8.
12: Sí,
11: és una bogeria.
12: Sí, mira, bé, 6 o 8 no, però sí que canvien ja les tonalitats d'aquests colors bàsics que deies tu ara. Me'ls estan ensenyant, eh? Vull dir, com que t'escolten aquí al lloc on avui he anat, que encara no han revelat. M'estan oferint aquí tot el mostruari.
11: Estem en un lloc que moltes famílies estan visitant aquests dies, perquè, a part de ser l'estiu temps de vacances, també estem per preparar el material escolar per al nou curs, i avui parlem del bal escolar. Eduard.
12: Sí, perquè ens trobem que hi ha gent que no sap ben bé com funciona tot això del bal escolar. Per tant, nosaltres avui hem cregut oportú de donar la informació de servei perquè totes les famílies ho tinguin a mà. Mira, t'explico. Som a Regal i Paper, un establiment d'Altafulla, que és llibreria, papereria, quiosc, copisteria, també punt de venda de material escolar, llibres, revistes, regals diversos. Un comerç de proximitat, vaja, basat a resoldre consultes relacionades amb el curs escolar. I precisament, com que volem facilitar tota aquesta informació a les famílies, dies ens acompanya l'Anna Vidal, que és la responsable de Regal i Paper. Anna, bon dia. Gràcies per rebre'ns i per fer un parèntesi en la teva feina, perquè hem d'explicar que al llarg d'aquesta connexió poden anar entrant, sortint i atenent-se persones aquí al taulell.
13: Sí, sí, si s'omple hauré d'estar pels clients i us hauré de deixar un momentet, però bueno, tinc una mica d'ajuda i esperem que no hagi de, no hagi d'interrompre molt.
12: Escolta una cosa, quines preguntes us fan més sovint quan entren per la porta preguntant precisament per això, pel bal escolar?
13: Bueno, principalment la pregunta és com s'han d'activar, si ho han de rebre per correu, si com poden accedir als vals. Aleshores, bueno, enguany hi ha una novetat que és nou. Fins ara s'enviava la carta en paper, arribaven a casa. Aleshores, aquest any ja no. Aquest any han d'entrar a valescolar.cat, han d'activar els vals, que allà has de... Bueno, ja, tots els passos has d'anar seguint uns passos molt, que són molt fàcils. L'IDALU és una cosa que és l'identificador de l'alumne, que és una cosa que costa de trobar, però està a l'informe dels alumnes, a les notes, quan els hi donen. Aleshores, des de... ells ho han d'activar. És la novetat, que no esperin. O sigui, ells arriben i em diuen: Anna, no he rebut el val escolar. I jo els hi dic: és que aquest any no el rebràs. Aquest any has d'entrar tu a val escolar i activar-lo. I, bueno, és un procés fàcil, però des d'aquí els ajudem més que res per això. Perquè l'IDALU, què és l'IDALU? És l'identificador de l'alumne. On el puc trobar? El pots trobar a les notes que et van enviar els mestres, doncs a dalt de tot, on hi ha les dades de l'alumne, allà està l'IDALU. I, bueno, i preguntes així...
12: O trucant a secretaria del centre, no? També em penso que te'l poden facilitar.
13: Sí, i el 012... El 012 sí. També t'ho podríem facilitar.
12: Ostres, sí. Fa uns quants cursos ja que existeix el val escolar, però detecto, pel que ens estàs explicant, que hi ha molt de desconeixement al voltant d'aquesta ajuda.
13: Sí, sí, perquè... Bueno, desconeixement... Saps què passa amb aquestes coses? Com que es fa una vegada a l'any, i només una vegada a l'any, d'any a any ja no te'n recordes, perquè tots els clients venen i ja ho van fer l'any passat, però no se'n recorden. Aleshores, doncs, a veure, això com es feia, això com anava, i bueno, és ajudar-los una miqueta.
12: I vosaltres heu cregut oportú de penjar cartells pel poble, heu repartit unes informacions per tal de resoldre potser aquests dubtes, perquè ara és un bon moment, som al mes de juliol encara.
13: Sí, sí. Bueno, els cartells els posem al costat de l'escola per quan la gent vagi a buscar els nens. Ara ja sé que han acabat, però els vaig penjar. Quan els nens anaven a buscar... Ai, perdó, els pares anaven a buscar els nens, veien el cartell, veien lo del bal per recordar-los, perquè encara hi ha algú que desconeix lo del bal. I aleshores, aquí, quan tots els que venen a comprar, els hi dic: tens el bal escolar? I si no el tenen, l'ajudem a baixar-lo i poder-se descomptar els 60 euros que es descompten, que està molt bé.
12: Ara en parlarem també amb què es poden gastar aquests 60 euros. En tot cas, escolta, mira, ara pregunta que et faig jo en primera persona.
13: Sí.
12: Els que tenim canalla que han fet I3, no tenim bal escolar, no, encara?
13: Aquests encara no.
12: Llàstima.
13: Aquests encara no. Hauràs d'esperar a que facin primària. El primer any es va fer 100 euros i per primària només. I el segon any van baixar a 60 euros, però ho van ampliar a secundària. I a infantil, de moment, s'ha quedat així.
12: A veure, explica'ns, es pot gastar tot de cop? S'ha d'anar fent amb diferents compres? Quan una persona ve aquí per fer la despesa del val escolar al vostre establiment...
13: Mira, hi ha, el val escolar són dos vals de 30 euros. Aleshores, quan tu vas a comprar, t'has de gastar, per descanviar el val, t'has de gastar 30 o més. Perquè si tu et gastes 20 euros i pagues amb el val escolar, la Generalitat et paga aquests 20 euros i els altres 10 es perden. Aleshores, doncs, has de gastar-te'ls els 30 o una mica més i pagar la diferència a l'establiment. Pots fer de 30 en 30 o els 60 de cop. No es poden... les coses que entren, diguéssim, les coses que pots gastar-te. Qualsevol cosa, llibres pel nen, bueno, llibres, papereria...
12: Aquests bolígrafs que s'havia fixat la Núria, aquests també entrarien.
13: Entrarien les motxilles, vull dir, tot el que sigui coses de papereria entren. No entrarien, per exemple, calculadores, també entren...
12: Una motxilla, vosaltres que també oferiu motxilles.
13: Una motxilla.
11: La de bolis que em podria també comprar jo amb 60 euros,
13: Bueno, no te'ls acabaries, per això. No te'ls acabaries.
12: Anna, hi ha famílies que prefereixen esperar fins al setembre. És recomanable això? O tu diries que s'avancessin i que s'ho agafessin amb una mica de calma?
13: Mira, saps quin és el problema? Que els llibres encara no arriben. O sigui, els llibres de text no arriben, arriben cap al finals d'agost. Aleshores, les famílies, nosaltres venen aquí amb el val, els que són molt matiners, venen amb el val i em diuen, té, ja el vull gastar. Jo els dic, espera't, perquè clar, ara mateix no tenim aquí els llibres. Aleshores, no arribaríem als 60 euros. I jo els dic que s'esperin i que ho facin quan jo els avisi que ja tenen la seva comanda preparada. Mm-hmm. Perquè, bueno, nosaltres funcionem així. Ens ve el client, ens fa la comanda per WhatsApp o venen a la botiga físicament, els encarreguem els llibres i quan ja els tenim a la botiga els enviem un WhatsApp de que ja els poden venir a buscar. I és quan ja han de portar el val i fer... També és veritat que ara hi ha gent de fora d'aquí d'Altafulla, que són d'altres poblacions, i venen, porten el val i aleshores compren coses de papereria per començar o la motxilla o els bolis, i aleshores descanvien el val ara, no? Però com que fins al novembre no caduca... Relax,
12: ens Eduard, ho prenem amb calma. Digues.
11: Jo voldria preguntar, també per veure la tendència, actualment els llibres, almenys els de secundària, te'n pots donar perfectament els 300 euros, tranquil·lament. Llavors, no sé si el fet que hi hagi aquest ajut de 60 euros fa que es gasti més en papereria, com que ja tens un alleujament pel que seria l'obligatorietat dels llibres, doncs que aquell remanent es gasti més en papereria. Ha fet que pugin les vendes d'altres productes doncs, que potser no serien tan necessaris? O no?
13: Sí. El fet de que muntessin això del val escolar, perquè això, la Generalitat, al principi, la idea era perquè la gent gastés al petit comerç. I el primer any estava prohibit bescanviar el val a la xarxa, a les comprant en línia. Mm-hmm. Aleshores, aquí, a les llibreries i papereries de peu de carrer, va ser un èxit, perquè motxilles, bueno, jo no es feia, no sé els anys que feia que no en venia tantes, no? Perquè ara, bueno, malauradament, tot va online, les botigues online. Aleshores, aquell any va ser, bueno, les motxilles es van vendre molt, el material, bueno, van augmentar molt les vendes. Per desgràcia nostra, això va canviar, i el segon any ja es podia comprar a les botigues online. Aleshores, bueno, es va notar. De fet, el gremi de llibreters està batallant amb la Generalitat perquè s'intenti, doncs, que si fan aquesta cosa, que almenys les botigues de proximitat se'n beneficin i no en vagin els beneficis a botigues de fora de Catalunya, no? Mm-hmm. Bueno, això a part. Ah, perdona, em preguntava si havia notat que si la gent es gastava més en papereria.
11: Sí. Bé, sí, papereria sí, o en altres productes, això que dius de les motxilles, clar, ja és un exemple, sí.
13: Sí, doncs sí que es gasten més, perquè, bueno, és allò, veus els 60 euros, vens a la botiga i dius, bueno, va, els llibres ja ho tinc d'allò, mira, doncs amb aquests 60 euros et compraré aquesta motxilla tan xula, tal, i sí que ajuda, i tant que ajuda.
12: Núria, mentre estan parlant, va entrant gent aquí a Regal i Paper, suposo que els micròfons ho enganxen, sí. Tot això. Anna, ara en ple estiu, què és el que més surt? La gent ve a buscar la premsa, suposo que avui tots els fanàtics del futbol i de la Roja venen a buscar el diari...
13: De fet, avui el Mundo Deportivo encara no l'hem rebut.
12: No?
13: No, hem rebut una notificació que arribarà en una segona volta. Haurà passat alguna cosa... Bueno, algú els hi haurà passat i no han pogut sortir a temps, i ara vindrà el Mundo Deportivo amb una segona volta. L'estem esperant, però avui sí, avui el dia és vendre els diaris esportius per la Roja i...
12: I molts articles de papereria, veig també que teniu instal·lats aquí, moltes llibretes, molts blocs, també aquests quadernets d'estiu, no?, d'activitats per la canalla.
13: Això és el que t'anava a dir quan m'has dit que és el que més es ven, tant per adults com per nens. El que més es ven ara són el passatemps per fer l'estiu, el passatemps per nens, els del cabell fort, els del tatano, bueno, n'hi ha diversos. Per nens petits i per adults també. I això és el que, bueno, la gent té ganes de llibres de butxaca per estar a la platgeta una mica i llegir una miqueta. Aquest any, Àngels? Aquest any que hem trobat que els passatemps es venen més, sí, eh que sí?
14: Sí.
12: Sí, doncs, mira, els passatemps que circulin per tota aquella gent que gaudeixi de les vacances i els que encara no les gaudeixin, que vagin ja això reservant el seu exemplar perquè quan les facin puguin
13: tenir. Jo ja el tinc reservat,
12: sí, veus que
13: sí, sí, ja dic, mira, ara no puc, però quan pugui m'agafaré aquest i em relaxaré una miqueta. Ara no podem.
12: Anna Vidal, gràcies per fer-nos aquest forat a la teva agenda un dia tan intens com avui, que és dilluns.
13: Moltes gràcies a vosaltres.
12: Núria, escolta, mira, sí? Abans que parlàvem dels motxilles, n'hi ha una de Hello Kitty, una de Bola de Drac, una altra de la Mini,
13: i de
12: una
13: del bàsquet. N'hi ha alguna de One Piece?
14: Sí,
13: ho dic perquè...
14: Sí.
13: Ah, perquè després tenim un Freaky Time dedicat a One Piece, eh? Per tant...
12: Sí, mira, bé. Ara l'he vist allí a la cantonada gairebé.
13: Molt
12: sí,
13: bé, Eduard Virgili. Això és molt llaminer, eh? Això
14: mira,
13: és molt
14: llaminer. Ara tinc una...
13: Tinc una clienta que està dient la millor botiga d'Altafulla. Ho trobes
14: vinga,
13: tot.
14: Vinga.
13: Moltes gràcies.
12: Eduard. Una abraçada, Núria.
13: Moltíssimes gràcies també. Demà més, company. Gràcies.
12: Que vagi bé, a reveure.
15: Obert per vacances.
13: I el que fem ara és anar avançant amb el programa i ens queden encara un parell de podcasts i una agenda abans de tancar l'edició d'avui. Vinga, va, una mica de tranquil·litat i relaxament. Anem cap al mar, però avui anem, com sempre, de la mà, com cada dilluns, de la mà del Sergi Corral de l'Escala, però anem a pescar.
15: Mar a Mar, un podcast per descobrir el nostre mar.
16: La pesca recreativa.

0: s'encarrega del control i la gestió de la pesca professional i recreativa a Catalunya. De totes aquestes llicències, el darrer estudi n'extreu que el nombre de pescadors actius a Catalunya supera els 52.000, els quals, a data de 2024, van pescar un total de 851 tones de peix, aproximadament menys d'un 5% del volum total de peix pescat a Catalunya. La pesca recreativa ha evolucionat en material, tecnologia i tècnica, però també en la seva relació amb l'entorn i la sostenibilitat. Encara que la captura i solta segueix sent molt minoritària, molts pescadors s'esforcen per a reduir l'impacte de la seva activitat de lleure cap al medi ambient. Un d'ells és Frederic Valls, que és membre de l'Associació Catalana per una Pesca Responsable.
1: Bueno, la pesca responsable, que és quelcom que no és nou. Tot això ve de fa molts anys, del Codi de Conducta Responsable que va fer la FAO a l'any 95, i a la vegada venia d'una declaració de Cancún del 1992, doncs hem de dir que és la utilització dels recursos pesquers de manera ordenada, respectuosa i compatible amb la conservació dels ecosistemes, assumint que el dret a pescar comporta també l'obligació de fer-ho amb criteris de responsabilitat i respecte pel medi natural. En l'àmbit de la pesca recreativa, la pesca responsable és aquella activitat no comercial, evidentment, realitzada per oci, esport, tradició o contacte amb el medi marí, i que es practica complint estrictament la normativa, és a dir, vedes, talles, quotes, autoritzacions, reduint al màxim la mortalitat i el patiment dels peixos també, i aplicant bones pràctiques de captura solta quan correspongui, i també evitant els impactes sobre els hàbitats i les espècies en objectiu. Pesca responsable no és el mateix que pesca sostenible. La pesca responsable va lligada a com fem les coses. I la pesca sostenible més aviat el resultat. La pesca sostenible és aquella que permet aprofitar els recursos sense comprometre en la capacitat de renovació, mantenir les poblacions a nivells biològicament segurs, evitant la sobreexplotació, reduint l'impacte sobre els ecosistemes i garantir que les generacions futures puguin continuar disposant d'aquest recurs. Per entendre'ns, la pesca sostenible defineix principalment el resultat que es vol assolir, i la pesca responsable la conducta al mar. No podem parlar de pesca sostenible quan la població a nivell global, la població de peixos a nivell global, està sobreexplotada. Si la població està sobreexplotada, féssim el que féssim, encara que pesquéssim de forma responsable, la pesca no seria sostenible.
0: Amb aquesta filosofia, l'any 1999 neix l'Associació Catalana per una Pesca Responsable, una associació sense ànim de lucre que reuneix pescadors de totes les modalitats per impulsar precisament una pesca responsable.
1: L'associació el que pretén en primer lloc és donar a conèixer i promoure aquesta manera de fer, que va més enllà de l'estricte compliment de les normes, sinó com podem veure, doncs, establir un marc d'actuació on tots els pescadors, a part de complir les normes, actuïn amb una determinada ètica, amb unes bones pràctiques, on estiguin preocupats per la gestió del recurs, pels criteris ètics, i també en ells amb aquesta vocació d'extendre aquesta manera de fer a través del que estem fent aquí, no? de promoure a fer activitats vinculades amb la ciència ciutadana, és a dir, d'alguna manera és una associació que el que busca és donar a conèixer aquesta manera de fer, establir eines perquè es pugui fer, i evidentment una de les coses importants és col·laborar amb els científics i l'administració per una millor gestió dels recursos que utilitzem a la pesca recreativa.
0: No només pescadors recreatius, sinó que davant el repte de fer una pesca més responsable, l'entitat treballa colze a colze amb els científics. Projectes com el Data Collection, el marcatge de taurons al Mediterrani i el Scientific Angler Tagging Tour recullen dades fonamentals per a la gestió pesquera a Catalunya i a la Mediterrània.
1: La relació que hi ha actualment entre la pesca i la ciència recreativa és bionívoca, no? Per una part, la pesca recreativa està treballant molt perquè accedim molt al recurs d'una manera molt selectiva, i moltes vegades doncs, la pesca recreativa és una eina important i principal al servei dels biòlegs, no? Tant en la part que podríem dir el data collection, que és pescadors que fan fotos sobre els peixos que pesquen sobre un ictiòmetre i que després doncs, fan cap a institucions científiques, fins i tot doncs, a organitzar sortides dirigides a la pesca de determinats

0: mateixos, ja sigui per marcar-los amb diferents tipus de marques o per fer censos o determinades coses. I per altra banda, evidentment, els pescadors recreatius el que volen també és que les normatives que genera l'administració es basin en aquestes dades científiques, no siguin fruit de, anem a dir, principis o objectius polítics, sinó que els principis que han de basar doncs, la gestió de la pesca recreativa han de ser principis científics.
1: Però com ha canviat tot això, la manera de practicar la pesca recreativa als mateixos pescadors? Toni Font és pescador recreatiu i membre també de l'Associació Catalana per una Pesca Responsable.
2: Mira, jo des de que em vaig fer soci i em vaig estar amb la CPR, doncs el tema de la pesca responsable, la veritat, hi canviat molt de com pescava abans amb ara. La pesca d'abans anaves a pescar i tot el que sortia doncs ho foties al sarró, parlant clar. Però avui en dia, després de conèixer la CPR, parlar amb ells, i he començat a conèixer una mica les normatives, i bueno, i miro de fer la pesca responsable, miro de pescar el que maca, vull dir, i fem molt la pesca i suelta. Pesquem des d'embarcació, i la veritat, l'hora d'adaptar-se amb les noves normatives, doncs, bueno, comparat amb abans, és bastant... No complicat, però hi ha moltes talles mínimes, hi ha moltes vedes i s'ha de complir. I nosaltres mirem de complir-ho sempre, el que marca, si el peix no és de la mida, el tornem a l'aigua i normalment se'ns en quedem dos o tres o quatre per menjar. El de més torna a anar viu i a l'aigua. Vull dir que mirem de complir el que està marcant la normativa, principalment la d'aquí al Cap de Creus i la Badia de Roses.
1: La pesca, com altres activitats a mar, ha de conviure amb un litoral cada cop més massificat, un mar més contaminat i un recurs en clara davallada. Però no només això, sinó que el paradigma de gaudir del mar està canviant a mesura que la societat creix, l'individualisme, els egos, el postureig o simplement l'aïllament digital.
0: Bueno, jo crec que com tota la vida, doncs avui en dia tenim... Estem molt influenciats, més del que potser hauríem d'estar per les xarxes socials, i a les xarxes socials doncs, podem trobar doncs, anem a dir dos grans tendències, no? La tendència aquesta doncs, d'actuar amb responsabilitat, etc., no? I després l'altra tendència de grans captures, de grans trofeus, etc., etc. A partir d'aquí sí que, en funció de l'educació i de la preocupació de cada una de les persones, un pot caure més cap una banda o cap a l'altra. Però, evidentment, la nostra feina i el que desitgem potenciar és tota aquesta tasca relacionada, doncs, com us dèiem, aquesta responsabilitat i aquesta visió ecosistèmica que s'ha allunyat molt d'aquesta pesca trofeig i de pescar més per gaudir més, no? Jo penso que es gaudeix fent les coses bé, no fent-ne molt.
2: Aviam, per nosaltres sí, vull dir, aviam, nosaltres quan vam sortir a pescar, fa molts anys sorties a pescar i tot el que agafaves em portaves una gallada de carn. Casa, que realment ho tenies que regalar perquè no te'n menjaves. Ara, quan anem a pescar, si el peix és gros i de mida, ens l'emportem, però ja et dic, 3 o 4 per fer una menjada. Lo de més, tot tornem a l'aigua. Uh-huh. Mirem que torni viu i torni viu a l'aigua. Aviam, jo en conec alguns quants i molts d'antics pescadors. Aquests antics pescadors trobo difícil que entrin a dins de la normativa. Vull dir, bueno, el que pot passar que algun dia els parin i hi haguin problemes. Però no en fan cas ni en volen saber res. Les noves generacions són més, bueno, creuen més en la normativa i la compleixen molt més. Jo de les noves generacions, i cuidado que no sóc jove, no? Però de les noves generacions són molt més complidors de la normativa i fan cas de del que he dit.
1: Per tant, pescar no és només endur-se el peix a casa. La pesca genera vincles estrets amb l'entorn, ajuda a observar i entendre el paisatge, fa comunitat i dona benestar emocional a qui la practica.
3: Avui la pesca ha estat...
4: Mare, mar.
3: La pesca, com dèiem, ha estat el motiu central d'aquest podcast que ens porten des de l'escala, el Sergi Corral. I de podcast a podcast, però ara el que ens espera és un de molt friki, el Friki Time, que ens porten des de Vilafant.
1: Friki Time d'estiu.
3: Wow.
4: One Piece és molt més que un anime. Per molts lectors i espectadors és un crit de llibertat. Per això, durant l'any passat, joves d'Indonèsia, Nepal i Filipines van utilitzar la bandera de la banda protagonista d'aquest anime, els Mugiwara o barret de palla en català, per protestar. Qui s'hauria pensat que un símbol d'una sèrie de dibuixos podria mostrar el rebuig al totalitarisme, la corrupció i la indignació per la pujada dels preus i el nivell de la vida? Els joves no escollien aquella bandera perquè fos japonesa ni perquè fos famosa, sinó que l'escollien perquè representava els seus ideals. Benvinguts al Freaky Time d'estiu i avui el futur rei dels pirates, el protagonista de One Piece, ens donarà l'explicació de per què la seva bandera pirata és un símbol de llibertat. Però comencem pel principi. Pels qui no coneguin One Piece, Dani, benvingut, fes-nos 5 cèntims i explica'ns on i com el podem consumir, aquest anime.
5: Bones, doncs One Piece porta ja uns quants anys en emissió, passada ja dels 25 anys, no sé si 26 o 27 anys ja, i en principi doncs és un shonen d'aventures, doncs on tenim un grup doncs que tots els shonens doncs són aventures i lluites, però aquí va una mica més enllà, no? Ja que s'ha allargat una mica la història, podem veure diverses plataformes ara mateix. El tenim a Crunchyroll, on el podem veure al cap d'una hora de l'estrena del capítol al Japó, ens el pengen a Crunchyroll en versió original subtitulada. El tenim també a l'SX3 en català i el tenim a Netflix en castellà.
4: I per què creus que justament uns pirates, perquè és una història de pirates, tu dius que era un shonen d'aventures protagonitzat per pirates, ens faltaria afegir-hi, per què una història com One Piece, doncs, que va de pirates, acaba convertint-se en tot un símbol de llibertat? Tu què creus?
5: En part és per la història i perquè els pirates no són els dolents, no tots són els dolents, igual que els que seria la justícia o que aquí són la marina, tampoc són tots bons. Com et deia, Mercè, per què creus que els pirates no són els dolents?
4: Clar, jo penso que els pirates no són els dolents perquè, a veure, tampoc es pot posar tots els pirates al mateix sac i a la marina, com comentaves tu, en el mateix sac. La gràcia d'aquesta història és que no tots els bons són bons i tots els dolents són dolents. Jo penso que en principi els pirates, en aquest cas, doncs, a la banda del barret de palla, no serien vistos com dolents, no?, pel fet de ser pirates, perquè realment el que busquen és viure en llibertat, poder complir els seus somnis i no busquen doncs, trepitjar ningú, no volen que ningú. I en aquestes protestes que comentàvem al principi, eren sobretot joves, com explicàvem. Per què creus, Dani, que aquest anime connecta tant amb aquest tipus de públic?
5: Primer, per la demarcació d'aquest anime, que és un shonen, que és a qui va dirigit expressament, no?, d'aventures juvenils. I segon, per l'evolució de la història, ja que s'ha fet servir per aquestes protestes, perquè això és el que s'ha vist en aquesta història, la defensa dels febles, el no trepitjar ningú, l'ajudar la gent, no només els amics, sinó ajudar el dèbil que està patint, el lluitar contra les injustícies per part del govern, en aquest cas, o dels que estan al poder, i això doncs ha fet que es lligués amb això. Estem parlant de les idees de lluita i justícia social per aconseguir la llibertat de One Piece. Creus que és un anime polític?
4: Que els valors que es transmeten a One Piece són sobretot valors llibertaris, de justícia social, d'un món més igualitari, amb oportunitats per tothom, no?, que no hi hagin diferències, que no hi hagin oprimits i opressors, però Eiichiro Oda no ho veu així, ell no considera que sigui un tractat filosòfic ni molt menys, i políticament mai s'ha posicionat. De fet, com algun cop hem comentat, doncs Eiichiro Oda és molt discret, concedeix molt poques entrevistes i fins i tot no es deixa veure mai, no? Es deixa veure molt poc. A més, a One Piece estem parlant de racisme, es parla de l'esclavitud en diferents històries, es parla de la censura, es parla de revolucions contra les dictadures, de desigualtat social, com deien, de corrupció. És una història d'aventures que barreja tots aquests valors, i jo crec que per això, com bé deies, doncs connecta també amb aquest públic doncs juvenil. Tu, Dani, creus que aquesta és la clau de la història, el fet aquest de que barregi doncs les aventures amb tots aquests valors socials que jo crec que estan molt d'actualitat?
5: Sí, en part sí, però també el mèrit de l'èxit d'aquesta història també és els personatges, la creació del món, l'interconnexió que ha creat amb la història l'autor Eiichiro, de tot el que està durant tant l'anime com el manga, jo crec que part de l'èxit és tot el conjunt.
4: I a més, a part de veure l'anime, com comentàvem al principi, també podem llegir-lo. Tenim aquesta edició triple de Planeta, tant en castellà com en català. Per tant, jo crec que els joves que van sortir al carrer doncs, l'any passat amb la bandera del barret de palla sabien perfectament, sabien molt bé el que simbolitza aquesta bandera. One Piece és una gran obra que ens convida precisament, com explicàvem, com hem explicat en aquest Friki Time d'estiu, a viure aventures i a buscar la llibertat. Això ha estat el Friki Time d'estiu. Som en Dani
5: i la Mercè.
4: I ens retrobem al proper programa.
6: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.

0: I després d'aquesta història de pirates que ens porten des de Vilafant amb One Piece, abordem altres històries, us expliquem què podeu fer avui arreu del país. Marxem cap a l'agenda amb la Lídia Porto de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Mira, la primera proposta, no?, ens du cap a Miami Platja.
1: Sí, comencem aquesta agenda cultural que en el marc de la Festa Major de Sant Jaume, demà dimarts, dia 21 de juliol, arriba una nova edició de les Nits de Pèrgola, que és una proposta per gaudir de tres vespres dedicats a la música, la dansa i la cultura popular davant del mar. La jornada comença demà a les 7 de la tarda amb una exhibició de country, després una actuació del Club de Rítmica Miami, i a les 9 del vespre hi haurà dos concerts. Primer, un concert de l'Erri Caribbean Club, que és com de bachata i música així com...
0: Una mica això que estem escoltant, no?
1: Sí.
0: Molt bé.
1: I després, per tancar la nit, hi haurà una sessió de DJ.
0: Molt bé, DJ latino, que també tot va en consonància.
1: Sí. Molt bé.
0: Això serà demà, com deies, a partir de les 7, eh? Nits de Pèrgola a Miami Platja. Sí, Festa Major de Sant Jaume, ja és Sant Jaume. Mare de Déu.
1: Sí, no m'ho pensava jo pas, passa el temps volant.
0: Sí, és una de les cites imprescindibles de l'estiu, eh, Sant Jaume. Molt bé. Segona proposta, un espectacle d'humor.
1: Sí. Seguim aquestes propostes a Sant Martí de Sarroca, també una festa major, que avui, dilluns dia 20, arriba al seu final. I l'acte que destaquem, com bé comentaves, és un espectacle d'humor de l'humorista Peyu que es diu La Niña Bonita, que és que amb un bombo, 90 boles i un pernil en joc, en Peyu ens presenta un espectacle d'humor participatiu que combina el teatre, la improvisació i la complicitat del públic.
0: Molt bé, amb l'humor del Peyu.
1: Sembla bastant curiós, això, que regali un pernil.
0: Lo del pernil, no està malament. Suposo que entra dins de l'univers del Peyu. Mira, estava mirant, perdona pel déjà vu, a Sant Jaume, 25 de juliol.
1: Molt bé, perfecte.
0: Molt bé, ja tenim data. Seguim endavant amb més propostes, Lídia.
1: Sí, i l'última proposta és la paral·lada medieval. I és que aquest estiu l'Oficina de Turisme de Peralada, no, ens invita a poder recórrer els espais més emblemàtics del nucli històric i conèixer com era la vida durant aquesta època. I hem parlat amb la Iraida Sanz, que és la responsable cultural i coordinadora d'aquestes visites, perquè ens expliqui una miqueta el recorregut.
2: On hi ha una còpia d'impremta del segle XVI de la crònica del segle XIV del paral·lelenc més il·lustre de la història, que és el cronista Ramon Muntaner, i allà també presentem la figura de Ramon Muntaner. No es pot parlar de la paral·lada medieval sense parlar d'ell. També comentem altres peces del Museu de la Vila.
1: I a part del Museu de la Vila, la ruta inclou també l'entrada al Centre de Turisme Cultural Sant Domènec, amb el seu claustre romànic, i les restes de l'antic Pòdium Iber, i una visita també a l'església de Sant Martí. Uh-huh. I aquesta activitat es fa també demà, dia 21 de juliol, a les 6 de la tarda, i es pot escollir si fer en català o en anglès. Té un preu de 6 euros, i cal, això sí, fer una reserva prèvia a l'Oficina de Turisme de Peralada.
0: Molt bé. Són d'aquelles activitats que n'hi ha moltes a l'estiu que combinen oci i coneixements, activitats que tenen a veure amb la història dels propis municipis, amb el seu patrimoni, que n'hi ha un munt, eh? Més enllà de festivals, que també n'hi ha. Bueno, variadeta, com sempre, arriba l'agenda del dia, i això que només és dilluns. Déu-n'hi-do. Lídia Porta, Ràdio Ciutat de Tarragona, moltíssimes gràcies.
1: Ale, fins demà. Adéu.
0: Fins demà. I ara sí, definitiu, saber quin és el gelat de Festa Major de Granollers, que ens ho expliqui l'Aina, bé, que ens ho expliquin els companys de Cardedeu, a través de l'Enric Rubio. Enric, bon dia de nou.
3: Bon dia de nou, com ens agraden les rèpliques, Núria?
0: Sí, jo recordo les llenties de divendres, no?
3: Sí.
0: I com ens agrada el menjar, això. Perquè portem un parell d'enquestes parlant de menjar.
3: Ho has vist, no serà l'última, eh? Ja t'aviso que abans de plegar jo de vacances no serà l'última. Mira, et porto una... Bueno, no és rèplica, sinó contesta al que hem interpel·lat a l'Aina. I ja et dic jo que fa bona pinta.
0: Sí, a veure, per si algú se'ns ha despistat. Estem preguntant quin és el gelat que més us agrada en totes les varietats. Forma, color i gust, eh? El que vulgueu. En general, quin és el gelat que més us agrada? I l'Aina deia que els ametllats els trobava avorrits i que el millor era el de Festa Major de Granollers. I ara ens ha d'explicar com és.
3: Correcte, ja ens ha dit que és d'un establiment que no vol dir marques, però aquí tenim com és, i ja dic jo que ara me'n vaig a buscar-ho. Mira.
4: Doncs el gelat de Festa Major és un gelat d'estracciatella, però en comptes de nata és gelat de torró amb xocolata.
3: Què? Com et quedes?
0: Espera, espera, torró amb xocolata. Ah, bé, eh?
3: O sigui, en comptes de la nata, a torró, gelat de torró i amb les mateixes virutes de xocolata que tindré estracciatella.
0: A veure,
3: o sigui...
0: Aina, amb carinyo, au. Aina. S'assembla molt a l'ametllat, tia.
3: Sí,
0: no?
3: És semblant, és semblant.
0: Clar, perquè és torró, que porta ametlla i xocolata. Ai, no!
3: S'accepta sí. Pop, s'accepta pop, exacte.
0: Pensava que m'anava a dir un sabor super estrafolat
3: sí,
0: diferent.
3: Jo sí. Però, però ja dic que
0: bo.
3: Passaré.
0: Bo.
3: Sí, sí, sí.
0: Bo, bo, bo.
3: I mira,
0: bo.
3: Tenim aquí un àudio de la sí. Pilar, escolta, d'Espinavell, que és una gran oient, que sempre ens contesta a la muntanya. Avui no sé si estava caminant, però mira, ens envia això.
5: Bon dia, obert per vacances. Per mi el gelat més bo és el de xocolata negra, però molt negra, eh?
0: Ostres, sí.
5: Amb menta fresca i amb un cucurutxo també de xocolata negra. És boníssim, molt.
0: I te'n posa a caminar per la muntanya amb aquest jute d'energia, t'ho diràs.
3: Imagina't, i no para.
0: Déu-n'hi-do.
3: Exacte.
0: Escolta, estic veient que tothom tira cap a gelats com de llet, com de nata, no?
3: Sí,
0: els
3: sí,
0: gelats
3: sí,
0: aquests de gel no triomfen massa avui.
3: Jo és que, si t'haig de ser sincer, allò més que gelat... Home, no sé, tenint aquelles virgueries, ostres, és que ha posat millor.
0: Però mira, ja estàs fent de... tendència, Enric, ja estàs
3: home,
0: fent tendència.
3: Home, absolutament, ja saps que jo influencio, sí, sí. Amanyo, una miqueta, sí, sí. Però mira, t'he buscat una miqueta a gustos dels més irreverents que podem al mercat.
0: Ah, sí.
3: Va, jo et dic que me'ls puntuïs de l'1 al 10, d'acord?
0: Ai, vinga.
3: Comencem amb el gelat d'all.
0: No l'he provat mai. Exòtic.
3: T'ho miset damunt d'un entrecot. No està malament, potser.
0: Ah, mira.
3: Eh?
0: Va, vinga.
3: Poc se'n parla.
0: Clar, clar, clar, clar. Sí, aquí has estat bé. Sí, sí, sí.
3: Eh?
0: Sí.
3: També tenim gelat de bacó caramelitzat.
0: Ai.
3: Sí.
0: Ai, no sé què vols que et digui. No sé. Tu digue-m'ho posaries... tu també, a veure què...
3: Jo crec que aquest ha d'estar molt bo, eh? Jo soc
0: sí?
3: Molt cuinetes, però
0: ets,
3: crec que aquest
0: bacoto,
3: ha d'estar bo.
0: Ets de bacoto, eh? Vale.
3: Sí, sí, sí. I aquí te'n porto un que sí. Potser no et sembla bé, però després et dono una idea. Gelat de peix. I dius... No? Mm. Però i si aquest gelat potser fos de brandada, de bacallà? Ep, potser seria diferent, eh?
0: Sí. Sí.
3: Que sí?
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
3: Que sí?
0: Ara ja el noto, sí.
3: I per acabar, mira, potser gustos també irreverents seria el de curri i pastanaga, salsitxes i pèsols.
0: Tot, o sigui, això seria un curri, pastanaga, salsitxes i pèsols, seria un?
3: Sí,
0: que llarg de dir, s'hauríem d'inventar un nom sí, per sí, aquest gelat. Sí.
3: Ara jo potser em quedo... No diré que en sóc un... Ara en tiraré molta gent al damunt, eh? Però m'agraden, però no sóc el que acostumo a demanar-ne. Però és que hi ha el gelat de cargols, i amb gelat jo no sé si ha de funcionar gaire.
0: Gelat de cargols?
3: Sí.
0: De cargols, de veritat?
3: De cargols, de veritat.
0: Amb la seva babeta i tot?
3: Això no ho sé, ho desconec. Que jo sóc dels que pensa que els cargols són bons per la salsa, eh? A veure si m'entens, que potser un cargol bullit sol... saps la sopa de pedra, aquella faula?
0: Sí,
3: doncs,
0: sí.
3: És una miqueta això, crec jo, eh? Però bueno, ara hi tinc tot Lleida al damunt, eh?
0: Tot Lleida
3: al
0: damunt.
3: Disculpeu, us estimo.
0: Bueno, lleidatans, sisplau, contesteu-li a l'Enric. Ens agraden molt les rèpliques. Demà
3: sí.
0: Pregunti el que pregunti i li contesteu.
3: Exacte.
0: Els cargols que són els cargols, el gelat de cargols.
3: Exacte.
0: No, si algun lleidatans està escoltant, que espero que sí, i ens pot dir, lleidatà o d'on sigui, ho dic perquè, per allò de la simbiosi cargols-lleida, eh? I ens pot dir si el gelat de cargols realment l'ha fet mai i l'ha provat, mira... Doncs estaria bé, recollirem, sí, sí.
3: Exacte, sí, sí, perquè de Sarrià dubto que hi hagi una gelateria que faci gelat de cargols. No ho sé, qui ho deixo.
0: Molt bé. Escolta, Enric Rubio, Cardedeu, moltíssimes gràcies, companys.
3: Salut, que vagi
0: demà,
3: molt bé.
0: Demà, Enric, ràpidament. Demà què
3: ostres.
0: Preguntem? Sí, ui, se'ns en va.
3: Demà ens esperem un tema molt interessant, però és una sorpresa.
0: Vinga.
3: És una sorpresa, per tant, avui us desvetllarem una cosa diferent a les xarxes. Per tant, emplacem tothom a buscar-ho. No és com us he deixat, sinó que tenim una cosa molt especial preparada.
0: Vinga, fins demà, Enric, gràcies.
3: Ho deixem així. A reveure.
0: Fins demà també a tots vosaltres, obert per vacances, a partir de les 9 a la vostra ràdio local.

0: Són les 6.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: 1, 2, 3, ah!
3: Hello, Jazz It audience.
4: Welcome to Jazz It.
5: Jazz It.
6: Jazz It, jazz universal. Totes les tendències, tots els ritmes. Per a tots els públics. Amb Jaume Tauler.
7: A Jazzit, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, ens hem apuntat a la moda de fer sèries. Sí, sí, com les plataformes de televisió. I avui us portem el segon capítol de la nostra sèrie dedicada al pianista Tete Montoliu. Es titula Més de març, més Montoliu. És una sèrie on no hi ha crims ni baixes passions, però sí que hi ha amor a dojo, encara que no podem dir que sigui una sèrie romàntica, perquè l'amor que s'hi descriu és amor a la música, amor al jazz.

Avui hem començat Jazzit amb la gravació de començaments de febrer de 1968, feta a Alemanya, en la que Tete Montoliu va participar. Era la trobada europea de tres americans, Ben Webster i Don Bias, saxofonistes tenors, i Albert Tutti Heath, bateria, amb dos músics europeus, Tete i el baixista alemany Peter Trunk. Com hem pogut comprovar, el quintet swinga que dona gust. Hem escoltat Blues for Dorry May, una cançó escrita pels dos saxofonistes i dedicada a la filla d'un d'ells, de Don Bias. Aquest disc, que es titula Ben Webster Meets Don Bias, és un imprescindible de tota discoteca de jazz una mica seriosa. El mateix any 1968, a Barcelona començava a funcionar una discogràfica anomenada Discos Ensayo i dedicada a la música clàssica, però que tenia també presència de jazz. Tete va gravar amb aquesta empresa 6 discos, tots excel·lents i alguns d'ells amb un repertori atípic, un repertori passat pel filtre del jazz. Eren un disc de música brasilera, un disc de música sud-americana, un de boleros i el quart era un de jazz a trio. A més va participar en dos discos que no són a nom seu perquè hi fa d'acompanyant de solistes. Aquests dos discos són els que hem portat avui. El primer es va gravar el dia 9 de novembre de 1971 i el líder era el trompetista d'origen iugoslau, avui diríem de Bòsnia i Herzegovina, Dusko Gojković, un home que podia tocar d'una manera molt delicada.

Què? Com ha anat això? Bonica, no, aquesta balada? Acabem d'escoltar I Remember O.P. de Dusko Gojkovic i el trio de Tete Montoliu. La cançó és una composició del trompetista, de Gojkovic, dedicada al contrabaixista Oscar Pettiford, un músic nord-americà que va morir molt jove quan vivia a Europa. Si us agrada el format físic, tots els discos que Tete va gravar per ensaio s'han reeditat aquests darrers anys amb totes les millores de so que la tècnica actual permet. I, a més, amb unes presentacions molt cuidades. Per tant, com us dèiem, si us agrada el format físic, realment valen la pena aquestes reedicions. El segon disc de la discogràfica barcelonina Ensaio, en el que Tete Montoliu va participar com a acompanyant, el va liderar el saxofonista tenor nord-americà que ja hem escoltat al principi del programa, Ben Webster. És un disc que es va gravar a finals de novembre de 1972 en el casino L'Aliança del Poble Nou. De fet, la secció rítmica era el trio estable de Tete, amb Pierre Wiboris a la bateria i Eric Peter en el contrabaix. I avui hem seleccionat, com quasi sempre fem, la cançó que tanca el disc i que Ben Webster va escriure dedicada a la ciutat de Barcelona. Es titula Barcelona Shout. Hem començat el programa amb un temps mig, després hem escoltat una balada. Ara, què us sembla, doncs, si hi posem una mica de ritme? Aquí el teniu.

Temps de Jazz a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Obrim un apartat en el que escoltarem dos discos, de fet totalment inconexes, però que tenen segurament per casualitat una característica comú. Van a nom d'un solista que està acompanyat en mig disc per un grup brasiler i a l'altra meitat per un grup nord-americà. Comencem amb el trompetista brasiler Claudio Roditi i el seu disc Two of Swords, que vol dir dos d'espases, i es refereix a la carta de la baralla espanyola. Com acabem de dir, hi ha cançons interpretades pel que ell anomena el Brazilian Quintet i la resta pel Jazz Quartet. En el disc hi trobem majoritàriament composicions pròpies de Roditi, amb ell com a principal solista, i les dues formacions hi apareixen barrejades sense ordre aparent. Comencem amb els brasilers. La cançó es titula Dom Joaquim Braga, i Dom Joaquim Braga és el nom d'un seu cosí, d'un cosí de Claudio Roditi.

Claudio Roditi i el seu Brazilian Quintet ens han portat Dom Joaquim Braga, una cançó que es va gravar al setembre de 1990. Claudio Roditi va néixer l'any 1946 a Rio de Janeiro i gràcies a un seu oncle que tenia una gran col·lecció de discos de jazz es va enamorar d'aquest gènere. Va començar a estudiar música de molt petit al Brasil, però l'interès pel jazz el va portar als Estats Units. Allà hi va acabar els estudis a l'Escola Berklee de Boston i, de fet, hi va dur a terme tota la seva carrera. Seguim amb el Jazz Quartet, que ell mateix lidera, i amb Blues for O-H, Blues per O-H. Aquestes inicials corresponen a Hal Oringer, el fotògraf nord-americà que va fer la foto de la portada d'aquest disc de Claudio Roditi.

Claudio Roditi ens ha portat Blues for O.H. Roditi va ser un músic d'èxit a nivell internacional i va tenir l'oportunitat de tocar amb grans figures. Per exemple, va ser un membre destacat de la United Nations Orchestra que Dizzy Gillespie va liderar els darrers anys de la seva vida, entre 1988 i 1992 aproximadament. Roditi també va tocar en diferents ocasions amb el saxofonista Joe Henderson, però hem de dir que aquest, Henderson, no el va convocar quan va gravar el seu disc Double Rainbow, dedicat a la música d'Antonio Carlos Jobim, disc en el que, com hem dit abans, també compta amb un quintet brasiler i un quartet nord-americà. El quintet brasiler l'anomena el Joe Brass Jobim, Brass de Brasil. I en aquest quintet hi tenim a Elian Elias en el piano i a Òscar Castro Neves a la guitarra. Aquí teniu Felicidade, una de tantes melodies immortals del geni de la bossa nova, Tom Jobim.

Felicitat i gravació de novembre de 1994, Joe Henderson i el seu quintet brasiler. I en aquest mateix disc, com us hem dit, i formant dues parts completament separades, hi ha també el quartet nord-americà de Joe Henderson, en el que compta amb Herbie Hancock en el piano, Christian McBride en el contrabaix i Jack DeJohnette a la bateria, i en aquell moment no es podia demanar més. Escoltem-los amb la cançó Photograph, per a una fotògrafa de Gràcia.

0: Esteu escoltant Jazzit de BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. De la mateixa manera que històricament s'ha parlat del fenomen Americans in Europe, és a dir, músics de jazz americans que es van establir durant anys en el nostre continent, hauríem de començar a estudiar el fenomen Basque Saxophonists in Catalonia, o, per fer-ho més fàcil i nostrat, saxofonistes bascos a Catalunya. Estem pensant en Víctor de Diego, Gorka Benítez, Ion Robles i un saxofonista que hem conegut fa poc, un home que ha tingut repercussió internacional i que, com Claudio Roditi, va estudiar també a l'Escola Berkeley de Boston, i es diu...
1: Hola, sóc en Miguel Fernández, saxofonista resident a Barcelona des de fa 20 anys. Avui us convido a escoltar Jazzit, un programa ple de música fascinant que tot amant del jazz s'hauria de conèixer. Espero que gaudiu de la música.
0: En Miguel té una discografia molt interessant que la setmana vinent repassarem, amb discos editats als Estats Units amb músics d'allà i a Europa amb músics del nostre continent. Una mica com el que hem vist abans de Claudio Roditi i Joe Henderson, però canviant Brasil per Europa. A més, si sou saxofonistes o clarinetistes, ell us pot assessorar des de la botiga Sax and Clarinet On, que es troba en el carrer Pérez Galdós 42 del barri de Gràcia, molt a prop de la plaça Lesseps i del carrer Maurici Serraïma. En Miguel també ha sigut membre de la Pirineos Jazz Orchestra.

0: Acabarem el programa recordant que tenim en marxa la 45a edició del Festival Jazz Terrassa. El diumenge 22 tenim el pícnic jazz en el Parc de Vallparadís i el vespre abans, a la nova Jazz Cava, hi ha el concert del músic mallorquí Enric Fuster.
1: Molt bones, som Enric Fuster i el proper 21 de març, dissabte, estarem presentant el meu nou projecte en el Festival de Jazz de Terrassa a la nova Jazz Cava. Tinc la gran sort que m'acompanyaran en Xavi Maldonado en el saxo tenor i soprano, en Guillem Colboà en el piano i en Joan Garcies en el contrabaix. Aquest nou projecte neix d'unes ganes i una il·lusió de tocar amb companys i escriure música. Serà un recull de composicions originals que he estat escrivint aquests últims anys i algunes cançons que mos agraden molt i fa molt temps que m'acompanyen. Les composicions originals neixen una mica d'una essència molt mediterrània i molt mallorquina, que segurament les melodies que he escrit estan inspirades en tonades populars de casa i transportar-les una mica en aquesta vessant de improvisació i de jazz. I res, convidar-vos a tots en aquest concert. Espero que vos agradi molt i mos veiem allà.
0: Us deixem amb l'Enric i el seu grup i una gravació en directe en el festival A Jazz de Mar de Porto Coloma, Mallorca. La cançó es diu Ewok i amb ella us diem adeu l'equip habitual de Jazzit. Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora i qui us parla. Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon jazz.

mateix es definia, irònicament, com una figura que apareixia d'entre els boscos. Va ser un músic de gran longevitat que va rebre tanta aclamació en vida com va ser durament qüestionat per la crítica més progressista. Els crítics, deia ell, no cal fer-los cap cas. Fixeu-vos que a cap crític se li ha dedicat una estàtua. En canvi, aquest home, que avui serà protagonista absolut del nostre espai, sí que té un gran monument a la seva terra, Finlàndia, on va ser i encara és una figura nacional. Avui ens aproparem a la figura del compositor Jan Sibelius, un home a qui la natura i l'amor per la seva terra van ser la raó del seu art. Deia Sibelius que, mentre altres compositors moderns es dediquen a fer còctels de tots els tons, jo ofereixo al públic aigua freda de manantial. Doncs bé, avui, si ens acompanyeu, veurem plegats l'aigua pura que ens ofereix Jan Sibelius. Ell també va ser un amant de la bona música.

Hämeenlinna és una ciutat de l'interior de Finlàndia on fins i tot avui no hi passa gairebé res. És fora dels circuits turístics i caminar pels seus carrers desconcerta el visitant. Ningú passeja, gairebé no hi ha comerços ni restaurants. La vida es fa dins de casa i tots són del país. Els edificis en estil soviètic van ser construïts als anys 60 permetent una certa comoditat als habitants. Això sí, a costa d'enderrocar les boniques però insalubres cases de fusta tradicionals. Tan sols una casa d'aquella època roman en peu, la que va veure néixer el més gran compositor de la història de Finlàndia. Allà va veure la llum Joan Sibelius. Era el desembre de 1865 i, segons la premsa local, sabem que aquell dia estaven a 16 graus sota zero a Hämeenlinna. D'altra banda, res de nou a Finlàndia. Aquella terra, en aquell moment, era sota el domini de Rússia, del tsar. Però moltes famílies encara parlaven suec, com havien fet en aquell territori des de feia generacions. Sibelius no va tenir records del seu pare perquè va morir de tifus quan ell només tenia 3 anyets. I la seva infantesa, a Hämeenlinna, la va viure amb, diguem, una màxima sobrietat. Això sí, va poder tenir una escolarització decent, primer en suec i després en finès, amb l'afegit que a l'escola, a la seva escola, la música ocupava un lloc important. De tota manera, la seva vida va fer un tomb quan la família es va traslladar a la capital, Helsinki, una ciutat molt més moderna, una ciutat en expansió en aquells anys. Helsinki va suposar, per tant, aquest canvi radical a la vida de Sibelius. Ell deia, ara me n'adono que Hämeenlinna no hi hagués fet mai res de bo. Doncs bé, Helsinki va ingressar al conservatori que avui precisament porta el seu nom i allà va aprendre composició i també violí, sobretot violí. Ell volia fer la carrera de violinista. De tota manera, aviat va començar a escriure les seves primeres obres, les primeres composicions, i va entrar en contacte amb la societat cultural del país. Finlàndia era part de Rússia, però de forma antinatural. Per tant, eren moltes les veus que cridaven que volien deixar de ser Rússia. Independència era la paraula més pronunciada a Finlàndia a principis del segle XX, als cafès i les tertúlies. I Sibelius també la va reclamar, a la seva manera, evidentment.

Johann Sibelius va francesar el seu nom per acabar dient-se Jan Sibelius, com el coneixem avui, potser per sentir-se més europeu. Finlàndia volia estar més lligada amb Europa que amb Rússia i, de fet, el músic va fer uns quants viatges a Berlín i a Viena al voltant de quan tenia sobre 20 i bastants, 30 anys, per tal de formar-se i de conèixer la gran música germànica, especialment Wagner i Bruckner. Llavors, en tornar al seu país, tenia ja les eines per construir la seva obra. Començaria per fer un gran poema simfònic basat en el Kalevala. El Kalevala és, diríem, el gran cant de la mitologia nòrdica, una mena de senyor dels anells nòrdic que passava de pares a fills per tradició oral, no escrita. I fixeu-vos què va fer Sibelius per conèixer l'intríngulis de les històries del Kalevala. Va anar fins a un poble que es diu Porvo, un poble preciós encara avui en dia, turístic, molt bonic, no gaire lluny de Helsinki, on semblava ser que vivia un personatge únic, la persona que sabia de memòria més versos d'aquell poema rúnic, el Kalevala. Era una dona que deien que era capaç de recitar-ne 30.000 versos seguits. Ella, per tant, li va cantar a Sibelius, li va recitar aquestes històries mitològiques fascinants, la història de Kullervo, de Tapio, de Lemminkäinen, imatges que l'acompanyarien tota la seva vida. Sibelius llavors escriu amb aquestes històries el poema simfònic Kullervo, que es converteix en un referent de la resistència nacional finlandesa.

Oh, Finlàndia, és l'hora de la teva llibertat. Que a tot el món ressoni la notícia. Lliures són ara els teus boscos, els teus llacs. Pàtria meva, viu en llibertat. Doncs bé, així clama aquest himne, Finlàndia, escrit per Sibelius en un moment en què començava a ser considerat ja ell com un element fonamental per aconseguir aixecar l'esperit nacional, aconseguir la independència. Ell era part d'un grup afí, que es denominaven els Fennomans, que, fixeu-vos, tenien com a lema el següent: mai més serem suecs, mai esdevindrem russos, deixeu-nos ser finlandesos. Doncs bé, aquesta peça coral va ser escrita per Sibelius l'any 1898 i va esdevenir el segon himne nacional del país. L'èxit va ser tan gran que el mateix compositor en va fer una versió simfònica que acabaria de rubricar la seva implicació política amb el país.

0: Hem sentit el poema simfònic Finlàndia, opus 26, de Jan Sibelius, l'exaltació patriòtica feta música que va contribuir a que l'estat finlandès li atorgués poc després una pensió per 10 anys que finalment esdevindria totalment vitalícia.
1: La bona música. Històries de la història de la música.
0: Tot i tenir una gran producció en tots els estils, si avui es coneix Sibelius a la història de la música és bàsicament per les seves imponents 7 simfonies. Podríem dir que Sibelius és considerat un simfonista, com ho va ser Mahler o Bruckner. La paradoxa és que les seves simfonies van ser força menys tingudes, fins no fa masses anys, pels puristes, per ser considerades massa tradicionals, massa conservadores. Diguem-ne a l'època en què Schoenberg i Stravinsky manaven. El temps, però, que tot ho deixa al seu lloc, ha anat desvelant aquestes simfonies com el que són realment, una perfecta i emocionant fusió del simfonisme tradicional postromàntic amb el color i l'ànima dels boscos i la llum de Finlàndia.

Sibelius va escriure 7 simfonies a les que hauríem de sumar un bon nombre d'altres obres simfòniques que són simfonies camuflades, diríem. En qualsevol cas, la gran orquestra podríem dir que va ser l'instrument preferit del compositor per expressar-se. Algunes de les simfonies, com la segona, que estem sentint de fons, i que escriu després de fer un viatge amb la família per Itàlia, doncs algunes com aquestes són més aviat optimistes, lluminoses. Altres, com la sisena, són reflexives, profundes, gairebé diríem tristes. La setena és diferent a totes, la va escriure en un sol moviment. I en la cinquena descriu en el seu final una escena que ell va voler explicar. A més, descriu exactament una imatge, una sensació que va tenir, el vol dels cignes en la seva migració. I és que el paisatge, els boscos, els llacs, els rius són presents a la seva obra, fins i tot a les simfonies, i gairebé diríem a cadascuna d'elles. Aquesta segona simfonia que estem sentint es va estrenar l'any 1902 i el propi músic la va dirigir a Helsinki, amb un èxit indiscutible que el va acabar convertint gairebé en un heroi nacional.

Hem sentit, doncs, el quart moviment de la segona sinfonia de Jean Sibelius en la interpretació de l'orquestra de Lahti dirigida per Osmo Vanka. Bé, i pocs anys després d'escriure aquesta obra va tenir lloc un fet molt important a la vida de Sibelius, que va ser conèixer els Arnenfeld. Els Arnenfeld era una família finlandesa àmplia, culta, molt ben posicionada, que li va proporcionar referents culturals, ideològics i més coses, moltes més coses, com veurem després. Arvid Janerfeld, un dels membres de la família, per exemple, va ser un escriptor notable i autor d'un text a qui Sibelius acabaria posant una de les seves músiques més recordades, el conegut Vals Trist.

Hem sentit el vals trist, potser l'obra més popular, més enregistrada de Sibelius, i que no és més que un fragment de la música incidental per l'obra Kuolema, que literalment vol dir mort. Aquesta Kuolema va ser escrita per Arvid Jannerfelt, a qui havia conegut a la casa familiar en una visita en la que, a més d'això, va quedar absolutament prendat i de seguir enamorat de la filla petita, Aino, que en aquell moment, però feins, tenia 18 anys. Al cap d'uns quants anys, no masses, Aino i Jan contraurien matrimoni, una unió que duraria per tota la vida i veuria néixer 5 fills.

Estem sentint el tercer moviment del concert per violí de Sibelius, l'únic que va escriure pel seu instrument i que ni ell mateix era capaç de tocar-lo per la dificultat que comporta. La gestació d'aquest concert va tenir lloc a l'any 1904 i, a més, fixeu-vos, era un moment especialment feliç, per això el portem aquí. Era un moment en què acaba de construir la casa dels seus somnis, una preciosa casa de fusta feta per Lars Sonck, un dels millors arquitectes del país, no gaire lluny de Helsinki, i això sí, envoltada de boscos, on trobaria la tranquil·litat necessària per la creació. I, a més, cal dir-ho, s'allunyaria d'aquesta manera del Helsinki, on estava a punt de caure en l'alcoholisme crònic. Aquesta casa, aquesta preciosa casa que avui es conserva, era gran i, a més, autosuficient. Tenia arbres fruiters, un hort, aigua de pou. La va batejar amb el nom de Ainola, fent referència a Aino Arnefeld, la seva esposa, i gairebé diríem musa. Sibelius deia que Ainola, el silenci, esdevenia música. I és en aquell moment de felicitat i de trasllat de casa quan està donant els seus darrers tocs al sensacional concert per violí que estem sentint. Una obra poc compresa en el seu moment, fins que anys més tard, ja seria gairebé els anys 50 del segle XX, el gran Hasha Heifetz el va rellençar mundialment. Avui és un dels 5 concerts per violí més interpretats i reconeguts de la història de la música.

Hem sentit Anne-Sophie Mutter interpretant el final del concert per violí de Jan Sibelius, la obra que escriu just quan inaugura Ainhoa, aquesta casa avui convertida en museu, que aquest estiu hem pogut visitar amb certa emoció, hem de dir. La casa s'ha conservat exactament com era quan vivia el compositor amb el seu piano, el despatx, la biblioteca, el silló on fumava els seus enormes puros mentre repassava partitures o escoltava enregistraments de la seva música. Sibelius hi va anar a viure quan tenia 38 anys i va passar-hi els últims 53 de la seva vida. I hem entès l'amor del músic per aquell retir tan especial i que la vida en els primers anys i no la fos per Sibelius una completa felicitat, amb el compositor disposant de temps, comoditat, vivint entre els boscos, com ell volia, rodejat de la seva família. La casa és a tocar del llac Tuusula, en un lloc privilegiat on tenien la llar també altres escriptors, pintors, l'elit cultural finlandesa. En el seu escriptori, més que el piano, Sibelius escrivia les partitures que se li acudien sempre passejant pel bosc, que era i va ser sempre la seva manera d'inventar la música. Els arbres en parlen, deia Sibelius. Però no sempre eren sinfonies, el que sortia de la seva pluma. També peces per piano, música de cambra i petites peces com aquesta.

Hem sentit l'estudi opus 72 per piano en un deliciós arranjament per cello i guitarra, càrrec de Göran Schölcher i Yo-Yo Ma.

Sibelius va viure prou temps com per veure la independència del seu país de Rússia. Això va ser l'any 1917. Al llarg de més de 40 anys va escriure molta música. 7 sinfonies, 13 poemes sinfònics, molta música de cambra, obres d'encàrrec. Com Mozart va fer-se maçó els seus últims anys, va escriure també una oda maçònica. La pensió que tenia de l'Estat li permetia viure, sense luxes, però amb tranquil·litat. I encara és un misteri per què Sibelius va deixar d'escriure música quan va arribar al voltant dels 60 anys. La seva salut no era dolenta. Es sentia recolzat pel món de la música. Començava a cobrar drets d'autor. Però llavors el silenci es va fer perpetu. 30 anys de silenci. La seva vuitena sinfonia mai va veure la llum. De fet, va cremar el manuscrit, del que només han sobreviscut uns pocs compassos. Depressió, esgotament d'idees, potser no hi va haver-hi una única raó, però el fet és que ja no va escriure més música. Va viure retirat a Imola fins morir als 91 anys, rebent visites de músics i artistes de tot el món i convertit ja en una llegenda vivent. Va ser enterrat allà mateix a Imola en una sòbria tomba que perpetua la seva memòria des que va ser adquirida per l'Estat finès. La natura i l'amor per la seva terra van ser la brúixola que va guiar l'obra de Sibelius. La seva darrera obra sinfònica va ser el poema sinfònic Tapiola, que evoca la deïtat dels boscos, Tapio. Els boscos, una vegada més, i una vegada més els mites. Segons la mitologia, les fredes terres de Finlàndia, el món dels morts es representa amb un riu d'aigua negra i gelada que s'anomena Tuonela. Un signe nedant per aquelles aigües negres i tenebroses és el símbol de la mort en aquella tradició i també és la música amb què acomiadarem aquest espai monogràfic dedicat a Jan Sibelius. Estimats i estimades, en Pere Sánchez i qui us ha parlat, Lluís Bonamusa, us deixem amb les bellíssimes notes del signe de Tuonela, que no només és bona música, és la millor música.

0: Són les 8.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: El millor del Badalona Matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
4: El Departament de Salut ha avançat als 12 anys la prevenció de les ITS, les infeccions de transmissió sexual. Els equips de pediatria dels centres d'assistència primària catalans incorporaran l'atenció a la salut sexual i afectiva que ja es fa actualment amb els adolescents a partir dels 16 anys. Segons el Departament, aquest enfocament ha de servir per renovar el model d'atenció a les malalties de transmissió sexual, per integrar la divulgació, la prevenció, la detecció i alhora també el tractament. Dit d'una altra manera, integra tots els serveis que hi treballen per tal que sigui més eficient. Avui en parlem de tot plegat amb l'Adrià Mendoza. Ell és investigador de la Fundació Lluita contra les Infeccions. Bon dia.
5: Bon dia, moltes gràcies.
4: Veiem com la incidència de les infeccions de transmissió sexual a Catalunya mostra aquesta tendència creixent, sostinguda de fet des de l'any 2017, no? Tret de l'excepció d'un descens puntual que es va registrar l'any 2020. Això es dona en tots els grups d'edat, de sexe, d'orientació sexual, o és propi d'un col·lectiu determinat o d'una franja determinada?
5: Mira, a mi en el tema de la salut sexual mai m'agrada relacionar una infecció en un grup, perquè jo crec que totes les persones amb activitat sexual poden ser vulnerables a tenir una infecció de transmissió sexual, i moltes vegades si associem una infecció a un grup, concret, ja sigui adolescents, ja sigui joves, ja sigui dones, homes, orientació sexual, el que et fa és pensar que tu no agafaràs, no ets vulnerable per no pertany a aquest grup.
4: Que tens immunitat, no?
5: Exacte. Jo crec que el que hem de fer és integrar la salut sexual sempre a les persones sexualment actives, i més amb les persones que no tenen una exclusivitat sexual depenent potenciant més o menys segons el seu número de contactes i parelles sexuals, i potenciar tots els recursos i tot el tipus de prevencions que tenim actualment i seguim investigant per fer un balanç entre el benestar sexual cap a la sexualitat que volen les persones i combinada amb una bona salut sexual.
4: Quins són els factors, no, però que han fet necessari, diguéssim, intensificar o derivar en aquest canvi d'estratègia, no? Tant pel que fa a l'educació, a la prevenció, al cribatge.
5: Aquí hi ha dos aspectes que crec que són interessants parlar. Primerament, que els registres que ens diuen actualment a l'augment d'ITS, i això és cert, crec que s'ha de valorar des de diferents punts de perspectives. Primer, valorar i sí que reflexionar si tenim una societat amb unes necessitats diferents, que ara en parlem d'aquestes noves necessitats, i l'altre, si realment aquest registre darrere hi ha per un canvi a la integració de la salut sexual, perquè al final la meva pregunta també és si realment les coses les estem fent una miqueta millor amb l'hora dels estudis. La majoria dels registres que tenim són infeccions asimptomàtiques, que abans no teníem tan integrat el cribatge d'infeccions asimptomàtiques.
4: Mm-hmm. Per tant, hi ha més diagnòstic i potser no tanta transmissió, no és que hagi crescut tanta transmissió.
5: O la combinació d'ambes, no? No hem de perdre el focus de saber si hem de potenciar, i jo crec, la salut sexual i l'educació sexual des de l'inici de les relacions, i donar-li potser un gir des de que teníem orientat només amb les pors, amb les infeccions, i també cap al benestar sexual i l'educació de com hem de tenir sexe, i l'altre també a l'hora de l'educació sexual, no? Integrar els cribatges asimptomàtics, periòdics, mínims, a lo millor dues vegades a l'any, que això abans no teníem tan integrat, o a lo millor fer-nos un screening d'ITS abans d'una relació monògama en el qual decidim treure el preservatiu. A mi m'agrada sempre veure des de diferents punts de vista. Uh-huh. I l'altre important és plantejar-nos si la societat que tenim ara té altres necessitats. Tenim una societat que ens plantegem si comencen les relacions sexuals abans, si realment tenim durant la nostra vida més persones amb les que tenim sexe, perquè el sistema sexoafectiu de la monogàmia no és exclusiu i ara tenim altres maneres de relacionar-nos. Al igual que utilitzem les aplicacions i les redes socials, la manera de que interaccionem també ha canviat, utilitzant aplicacions de geolocalització que fa que una xarxa dintre d'un mateix territori es pugui relacionar entre elles i que una ITS sigui més vulnerable a l'hora de transmetre's.
4: A partir de quina edat es comencen a tenir de mitjana relacions sexuals?
5: Mira, jo crec que el més important de tot és plantejar-nos i donar una i veure si hem de modificar l'educació sexual que teníem des de ben petits, no? Molts recordem que aquestes xarxes d'infeccions de transmissió sexual amb les seves complicacions i que va una mica relacionant com sexe amb algo que podia perjudicar-nos, i crec que hem de potser plantejar-nos si ja plantejar-nos des de quan comencem a tenir relacions sexuals, si comencem amb més joves, com l'informe que ens està donant les nostres companyes i companys de Vall d'Hebron, que estan registrant IDS més aviat, i si el camí és cap aquí, no? Anar des de l'adolescència amb una educació combinada amb educació sexual, hem de transmetre que el sexe no és una cosa només dolenta, sinó una cosa positiva tant individualment com a través de les relacions socials, educant-nos a com hem de tenir sexe, buscant el plaer nostre de les nostres parelles sexuals, amb el consentiment, amb els límits, no basant-nos únicament que a vegades la primera connexió amb el sexe és la pornografia, sense culpabilitzar i estigmatitzar la pornografia, sí, però no sent una única eina, i l'altra és combinant amb la salut sexual. No només amb les barreres de protecció i les campanyes de preservatiu que hi són, però que sabem que el que estan demostrant és que tenim una limitació només a més amb això, i si ens quedem aquí probablement no les abordarem tots, sinó potenciant, ensenyant els des de ben petit, integrar la salut sexual amb els cribratges asimptomàtics, explicant quins són els símptomes inicials per poder anar a un centre de salut sexual. Molt important dintre de la sanitat seguir creant un ambient lliure d'estigma i de culpabilitat, perquè jo crec que això és un bloqueig que ens dificulta moltíssim. Sabem que els adolescents no van a centres de salut sexuals moltes vegades per por a aquests missatges de no m'he cuidat, promiscuïtat. Llavors, crec que l'educació i el canvi ve una mica enfocat tots aquests aspectes.
4: De fet, un de cada tres joves recorreria la intel·ligència artificial per parlar de sexe i de relacions, abans que no pas, fins i tot, ja no dic la família, sinó un amic.
5: Doncs això, aquest missatge, aquesta informació ens fa molt que pensar, i probablement jo crec que les infeccions de transmissió sexual sempre han tingut un component, no?, de broma, de burla, de culpa, i això fa que al final moltes vegades t'esperis, no? A veure si realment això, aquests símptomes se me'n van, no? Perquè creus que pot ser que trobis un ambient una mica conflictiu o difícil. Mm. Llavors, jo crec que una de les coses que menys ens ajuda als centres de salut sexual és tenir un ambient agradable, un ambient de confiança per tenir les persones sexualment actives que necessitin, ja sigui una vinculació perquè necessitem potenciar els cribatges, o ja sigui perquè la mínima que tingui un símptoma a acudir, tot això ens ajuda moltíssim. Llavors, el camí aquest de culpabilitat, de tenir una infecció...
4: De fer mofa, no? Fins i tot.
5: No és el mateix anar a un centre, per exemple, tu vens un cap de setmana i dir que has pogut tenir un refredat, una gastroenteritis, un Covid, alguna persona no diu obertament que ha tingut una gonorrea. Aquí això ens demostra que darrere de la gonorrea hi ha molt estigma, molta culpabilitat. Llavors jo crec que... I hem de treballar-ho des de la integració, des de ben petits.
4: Quines són les ITS, les malalties de transmissió sexual més diagnosticades?
5: La majoria de les ITS que tenim actualment són les gonorrees i les clamídies, i hem de saber que la majoria de les que aquestes infeccions de transmissió sexual es transmeten de forma asimptomàtica, i moltes d'elles a través del sexe oral. Llavors, que és una de les dades que moltes vegades la gent no sap. Llavors, per això hem d'integrar els cribatges asimptomàtics, tot i no tenir símptomes, si la teva salut sexual no hi ha exclusivitat sexual. Després tenim
4: A partir de quina edat? Cribatges asimptomàtics.
5: Doncs normalment teníem pensat que no, potser que les persones sexualment actives partien d'una edat de 16 anys de l'adolescent madur, però realment amb l'informe que que estan demostrant les nostres companyes i companys de Vall d'Hebron, ens podem plantejar que potser aquesta educació sexual i aquests cribatges han de començar des de abans. Han detectat infeccions de transmissió sexual entre joves d'entre 13 i 17 anys. I una altra cosa que molt important que tu has ben dit, integrar aquesta sexualitat dintre de la normalitat, dintre d'un ambient familiar i escolar, perquè moltes vegades als adolescents probablement els hi faci cosa o vergonya parlar d'això davant d'un... No? Aquestes persones van al pediatre davant dels seus pares. Llavors és una de les coses que potser hem de... abans no pensàvem i potser hem de començar a integrar i a transmetre la informació.
4: Clar. De fet, segurament molts pares i mares, no?, encara puguin pensar que parlar de sexualitat als 12 anys és massa aviat. Estan equivocats?
5: Amb tot, amb la sexualitat, amb les drogues, dintre de, és una opinió, jo crec que no abordar-les, tenir por de parlar alguna cosa, al final el que et fa és ocultar el problema i que surti més endavant. És a dir, tot de la manera que l'enfoquis. Segurament no abordar-lo vol dir això, no? No, quan un adolescent tingui un símptoma, no saber on acudir. Ja sigui al seu propi nucli familiar o ja sigui a un centre de salut sexual. Mm-hmm. Jo crec que el més important de tot a nivell de la sexualitat és la naturalitat, plantejar la sexualitat com una cosa positiva i creant un ambient de confiança, perquè una persona que tingui un problema no només d'infeccions, sinó un problema a nivell educació sexual, ho pugui comentar.
4: Es dona el cas que per totes les malalties de transmissió sexual, per totes les ITS, les dones presenten edats més joves que els homes en el moment del diagnòstic. Uh-huh. A què es deu això? Perquè elles es fan més controls i, per tant, ho detecten abans, o no seria això?
5: Clar, jo sóc infectòleg de transmissió sexual, no sóc un especialista en sociologia des de la infància, però perquè les noies comencen abans? Al final, per exemple, la clamídia sí que es detecta més en dones joves, però, per exemple, la gonorrea, un dels grups són els nois, les persones amb sexe genitals masculins. Per exemple, la sífilis no afecta només en noies joves, pertany a edats més grans, de 40, 60 anys. Llavors, cada infecció de transmissió sexual també pot ser més prevalent dintre d'un grup i d'una edat, perquè també són més asimptomàtiques. Per exemple, la gonorrea a l'uretra del penis, per exemple, el 80% són simptomàtiques, donen símptomes. Mm-hmm. Per exemple, la clamídia... a la vagina és molt més asimptomàtica i té més prevalència estar allà, per exemple, i és el rang on veiem més infeccions de transmissió sexual en aquest grup. Normalment la resta de infeccions de transmissió sexual són més prevalents en altres poblacions. Però jo crec que les infeccions de transmissió sexual estan molt distribuïdes i jo crec que és el que t'he dit al principi. El més important per mi és donar informació general sense anar dirigit a un grup en concret. És molt important plantejar-nos si hem d'avançar en totes aquestes prevencions i totes aquestes educacions en edat més joves i com la informació que hem donat fins ara i si l'hem de canviar donant-li un aspecte tan positiu cap a l'educació sexual, que crec que és una de les parts que s'ha perdut, com seguir potenciant la salut sexual a nivell d'infeccions i prevenció amb tots els models que tenim. No només tenim els cribatges asimptomàtics, tenim, per exemple, programes de prevenció d'UVH amb persones que tenen més exposició, per exemple, i molta gent encara no sap que si tu has tingut una relació sense preservatiu tens 72 hores per anar a un hospital i prendre medicació per prevenir la infecció d'UVH, encara actualment no l'hem de perdre el focus, i això molta gent no ho sap, i a nivell d'investigació crec que hem de continuar potenciant recursos. Hi ha moltes persones, per exemple, que venen a la consulta i que quan van a una primària a les nostres companyes segueixen tenint la idea de que li pregunten que per què vol fer-se un cribatge, si és que ha tingut una relació de risc. Tu no necessites tenir un motiu per demanar-te un cribatge, i més en una etapa que estàs descobrint el sexe, que no tens una relació amb exclusivitat sexual, si ens preocupa realment el número i el registre que estem tenint, li hem de donar una resposta. Uh-huh. Hem de seguir potenciant els recursos per les necessitats d'aquestes persones. Hem de seguir educant els metges que poden atendre una persona vulnerable a una infecció de transmissió sexual a coneixements i com abordar el tema. Uh-huh. I plantejar-nos si realment necessitem posar més establiments i més recursos per això. Per exemple, actualment en el programa de prevenció de PrEP tenim que seguir potenciant, perquè actualment la prevenció de PrEP és una medicació que es posa preventivament en persones que tenen múltiples parelles sexuals i que poden estar exposades a VIH, i que a part de donar dispensació farmacològica és un programa de salut sexual complet on s'aborden infeccions, cribatges asimptomàtics, i actualment, per exemple, hi ha llistes d'espera que les hem d'intentar abordar.
4: Explicàvem això, que el Departament de Salut ha avançat als 12 anys la prevenció de les ITS, uh-huh. que seran els equips de pediatria i els centres d'assistència primària, els CAPs, els que incorporaran aquesta atenció a la salut sexual i afectiva, que fins ara es feia a partir dels 16 anys, doncs a partir dels 12, i això pot també capgirar o modificar en certa mesura el seu dia a dia, no? Amb necessitats doncs, de formació, d'atenció, no? De quina manera s'abordarà també aquest canvi pel que fa al protocol, no? I què proposa exactament aquest nou model integrat d'atenció a les infeccions?
5: Doncs probablement les nostres companyes i companys de pediatria doncs necessitaran integrar la salut sexual com l'estem intentant potenciar nosaltres a través dels adolescents madurs a partir de 16 anys, formant a tots les companyes i companys que atenen adolescents que puguin començar a tenir relacions sexuals, com s'està demostrant que cada vegada és major, tenint la idea, jo que sempre m'agrada tenir és, primer de tot, no associar idees, és a dir, tens una persona davant amb 13 anys, això vol dir que no té relacions sexuals, tens una dona de 60 anys i ja assumir que, pues, o que està casada o que no té sexe.
4: Abandonar els prejudicis.
5: Abandonar totalment els prejudicis i integrar que qualsevol persona, no, a partir de certa edat i més, pues, el que ens estan plantejant, 12 anys, pot ser sexualment activa, plantejar si realment, pues, els símptomes que presenta pot venir darrere a un contacte o alguna infecció, i bueno, donar-li aquesta necessitat d'aquests números que estan sortint i adaptar la salut pública i la salut sexual des de l'ambient més jove pediàtric a com estem intentant potenciar des de l'adolescència.
4: Abans parlàvem de factors, no? D'aquest canvi també, d'aquest increment també de malalties de transmissió sexual que va a l'alça, no? I volia demanar-te si creus que les xarxes socials, que les aplicacions de contactes, per exemple, han canviat també la manera de relacionar-nos, no, sexualment, i sobretot els usuaris és la gent més jove.
5: Sí, probablement. La societat canvia, la societat evoluciona i nosaltres ens hem d'adaptar a aquesta societat, i és el que t'he dit. Probablement la manera de relacionar-nos actualment a través d'aplicacions, normalment apareixen aplicacions de cita, que la majoria es relacionen per geolocalització, i que al final el que estàs fent és interaccionar per metres, i el que fa és conèixer gent dintre de la teva zona. Pot ser que hi hagi moltes més relacions entre un grup concret. Llavors hi ha una infecció o hi ha un cas de gonorrea i pues, es pot transmetre més fàcilment. L'altre també és l'abandonament exclusiu només de les relacions monògames amb exclusivitats sexuals. Actualment cada vegada tenim persones, pues, que tenen diferents maneres de viure la seva sexualitat, i hem de respectar i hem d'apoyar-los tenint diferents parelles, per exemple, a la vegada sent poliamoroses, o parelles que tenen exclusivitats sexuals, parelles obertes, i llavors nosaltres hem de fer càrrec, perquè moltes vegades aquestes persones necessiten que els hi facis cribatges cada 3-4 vegades l'any, o mínim 2, i moltes vegades aquestes persones denuncien que això no es poden fer perquè no hi ha els recursos o no hi ha la idea, que van al metge de capçalera o van a la ginecologia i que no estan integrats a fer cribatges periòdicament.
4: Segons els protocols establerts, eh?
5: Sí, perquè, bueno, abans teníem entès que, per exemple, doncs una persona, un adolescent o una persona jove no anava al metge, no sé, que quan començaves a tenir 40 anys i sí que teníem integrats els factors de risc cardiovasculars, no? Tu sabies que a partir de certa edat et tenies que mirar la tensió, tenies que mirar el sucre, et tenies que mirar el colesterol, però... Pues hem de potser integrar això, que pues, fins que no arribem aquí, quan les persones sexualment actives, des dels seus inicis, pues, els hem de donar aquests recursos. I també potenciar, tot i que les ciutats grans són on hi ha més moviment i la sexualitat és més diversa, però també hi ha gent que... Pues que denuncia que, per exemple, en un poble lluny de la ciutat, que això també hem de treure el judici, i que en aquests territoris també es poden tenir sexualment diverses, no poden assumir això.
4: A tot això, ja per acabar, on queda l'ús del preservatiu, que forma part de l'estratègia de prevenció?
5: L'ús del preservatiu, no s'ha, jo crec, que, i estem totes d'acord, que no s'ha d'abandonar, s'ha de seguir potenciant, perquè ens ajuda i ens ha ajudat sempre. L'únic que crec que durant molt de temps l'educació sexual i la prevenció sexual s'ha potenciat només en donar valor a aquest ús i a aquesta prevenció. I crec, i ens ha demostrat que al llarg de la sexualitat i al llarg d'aquests anys és insuficient, té les seves limitacions. És bo, però té les seves limitacions. I primerament de tot hem de pensar que moltes infeccions de transmissió sexual es transmeten per sexe oral, i hi ha moltes pràctiques a nivell sexual és difícil, a nivell de sexe oral vaginal, sexe oral anal, moltes infeccions, per exemple el papiloma, els herpes, es transmeten per zones que no protegeix el preservatiu. Llavors jo crec que no hem d'abandonar aquestes barreres de protecció, però no ens hem de quedar només amb l'augment d'ITS és potenciar i ficar anuncis de preservatiu. Hem de potenciar totes les mesures que tenim, els cribatges asimptomàtics, els programes de prevenció de la salut sexual a les persones que tenen més sexe. I a nivell mèdic hem de continuar avançant per valorar altres coses. Actualment, per exemple, a l'ús de prevenció d'OVH que han aparegut altres models, per exemple, de medicació injectable de llarga durada cada 2 mesos. Hi ha estudis que estan valorant la prevenció d'ITS d'altres maneres, a través de vacunes o prevenció antibiòtica. Llavors, està bé, està molt bé, no els hem d'abandonar, però si tenim un augment progressiu, algú ens està dient, i aquest mètode el tenim des de fa molt de temps, hem de continuar. No podem abocar totes les nostres esperances en una única prevenció i decidir que si l'augment de les ITS és exponencial és perquè la gent no utilitza aquesta mesura preventiva.
4: Jo crec que un missatge simplista.
5: Jo crec que la sanitat i la salut sempre s'ha d'anar dirigida cap a una necessitat de la població, potenciar l'educació sexual, evidentment l'ús del preservatiu, però altres mesures.
4: Ho hem de deixar aquí, Adrià Mendoza, investigador de la Fundació Lluita contra
5: Moltes
4: les Infeccions.
5: Gràcies.
4: Gràcies per haver-nos acompanyat. Que
5: gràcies.
4: Vagi bé.
2: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu.
3: El millor del Badalona Matí
2: amb xancles i banyador.
4: Bizum fa un pas més i ja comença a arribar als comerços físics. Després d'anys fent-lo servir per tornar diners a un amic, pagar un sopar a mitges o fer un regal conjunt, ara aquesta eina vol entrar també en el nostre dia a dia a través de les nostres compres a botigues. Aviat podrem pagar un cafè, una barra de pa o una compra qualsevol amb el mòbil sense targeta i també sense portar efectiu a sobre. Això pot suposar un canvi important en la manera en com comprem, sobretot en el comerç de proximitat, però també obre alguns interrogants. Ens farà el pagament amb Bizum la vida més fàcil? O bé gastarem més com a contrapartida? Tothom s'hi podrà adaptar, aquest nou mètode de pagament? I què passa amb la privacitat o bé amb la seguretat de les nostres dades? Aquí a Badalona hem volgut sortir al carrer per preguntar als veïns i comerciants què en pensen d'aquesta nova modalitat a l'hora de pagar les nostres compres. I de fet ho han fet la Júlia Susino i l'Edu Beciana, que han passejat micro. Què tal, com ha anat?
0: Ha anat bé. Doncs mira, Núria, Bizum, que fins ara associàvem sobretot a pagar el sopar a mitges, tornar diners a un amic o fer un regal conjunt, vol fer el salt definitiu a les botigues físiques. La idea és que es pugui pagar directament amb el mòbil al datàfon, d'una manera molt semblant a com fem amb les targetes digitals.

0: targeta, targeta, targeta, i visum també. Però degut a tota com estan les tecnologies, totes les estafes que hi han, que és pel comerç, a l'efectiu.
1: Yo soy más de efectivo, porque parece que así controlo mal los gastos.
2: Yo soy más de móvil a la hora de pagar, más que nada porque se me hace mucho más fácil. No tengo que tener la cartera, el bolso.
3: Ja ho sentiu, hi ha de tot. Hi ha qui no deixa anar la targeta, qui encara confia en els bitllets i les monedes, i qui ja ho paga pràcticament tot amb el mòbil. Al final, el mètode de pagament també diu molt de nosaltres. De si som més pràctics, més desconfiats, o més de jo amb el telèfon ja faig de tot. Segurament també té molt a veure amb un tema generacional. De fet, tot i que cada vegada paguem més amb el mòbil, l'efectiu encara resisteix. Segons el Banco d'Espanya, el 57% dels consumidors encara el fa servir com a mitjà principal en compres a establiments físics.
4: Exactament. Per això els hem plantejat un dilema molt del segle XXI. Què fa més mandra, portar efectiu o quedar-se sense bateria?
5: Quedar-me sense bateria, realment, perquè efectiu és que no em porto mai, pràcticament, i si quedo sense bateria no puc pagar.
0: Sense bateria és un pal, però ja trobo la solució, i intento portar efectiu. I si no em porto, no gasto.
1: Quedar-me sin bateria, porque el móvil también lo voy usando, pero casi siempre llevo efectivo. Sí, sí, no me quedo sin efectivo.
2: Prefiero utilizar el móvil, mucho más fácil y más práctico.
3: Aquí queda clar que el mòbil ens facilita molt la vida, però també ens fa dependre molt d'ell. Abans revisàvem si portàvem la cartera, ara mirem si portem bateria, dades, cobertura i fins a tot carregador inalàmbric. I això també forma part del debat.
4: I seguint amb aquesta idea, hem volgut també comprovar quin objecte és ja més imprescindible en el nostre dia a dia, la cartera o el mòbil. Perquè potser fa uns anys sortir de casa sense cartera era gairebé impensable. Si no portaves diners, targeta o el DNI, semblava que et faltava alguna cosa bàsica. Però avui la situació ha canviat força. Molta gent pot passar el dia només amb el mòbil. Hi ha la targeta bancària, el transport públic, els contactes, etc.
6: De fet, preferim, segurament, deixar-nos la cartera a casa que no pas el mòbil, en la majoria de casos.
4: Jo vaig sempre amb el mòbil, i és que el mòbil s'ha convertit pràcticament en una extensió de nosaltres mateixos, i per això els hem volgut plantejar una pregunta molt senzilla, però que segurament diu molt de com han canviat els nostres hàbits avui dia. Què és més probable, oblidar-se la cartera o oblidar-se el mòbil?
5: Oblidar-me la cartera. La cartera la tinc integrada tot dins del mòbil. Físic, la cartera, no porto mai res.
0: Les dues coses. Perquè el dia que em deixo una cosa, em deixo l'altra. Però normalment, no sé, el mòbil és que no sol deixar una cosa d'altra lligada.
1: Que me olvide el mòbil, és más probable. Sí, sí, de hecho, muchas veces me lo dejo y luego digo, ay, ahora sí me llaman.
2: La cartera, y ya que el mòbil, pues lo tengo todo, tengo el WhatsApp, tengo todo. Más fácil que me olvide la cartera, porque la cartera no utilizo el DNI, no utilizo las cosas de ahí. Y como no las utilizo, pues no las tengo siempre a mano.
3: Doncs veig que aquí la resposta ha quedat força dividida. Hi ha qui diu que la cartera ja gairebé no la fa servir i que si se l'oblida tampoc passa res perquè no ho pot pagar tot amb el mòbil, però també hi ha qui reconeix que el mòbil el té tan integrat al dia a dia que seria molt més estrany sortir de casa sense ell. Per tant, podríem dir que estem en un moment de transició. La cartera encara no ha desaparegut, però el mòbil cada vegada ocupa més espai en la nostra rutina. I potser la diferència és generacional o simplement d'hàbits. Altres dubtes, Núria? Què passa amb les dades amb la gent gran, amb els comerços petits o amb les persones que no es defensen tan bé en el món digital? Escoltem el que ens han dit sobre com veuen el futur dels pagaments, si com una oportunitat o com un repte que espanta una mica.
5: Una mica inquietant. Hi haurà més control sobre les transaccions i on va parar els diners, a l'efectiu en aquest cas.
0: Doncs no sé si serà còmode o inquietant. Jo crec que tornarem molta gent a portar els calés a la butxaca per la inseguretat. Perquè si diuen, ah, si troben els calés, i si troben el mòbil, és pitjor.
1: Creo que vamos a, sí, a Bizum, a tarjetas, cada vez más. La gente compra mucho por internet y la juventud, sobre todo, está muy acostumbrada.
2: Ah, sembla una mica inquietant. Más que nada porque la hora de pagar con efectivo se está perdiendo. La hora de pagar con Bizum y todo eso, Hacienda se queda un tanto y se pierde muchísimo dinero de por medio.
6: I aquí apareix una idea que és interessant, eh? I és que la comoditat no sempre, veiem, elimina la preocupació, eh? Molts dels encastats doncs, feien referència a aquesta inseguretat. I és que podríem fer una altra pregunta, eh? Què preferim, dèiem abans, sortir al carrer amb el mòbil o amb la cartera? I la majoria deia amb el mòbil perquè ho porto tot. Clar, ara què preferiríem perdre? Possiblement avui en dia la cartera, eh? Precisament per això, per no perdre-ho tot. Podem trobar molt pràctic, de fet, pagar amb el mòbil i alhora sentir que cada vegada tenim menys control sobre com paguem, on queden registrades les nostres compres o bé què passa, no? Si la tecnologia al final falla, què pot passar?

0: Sí, és que tot i l'avenç dels pagaments digitals, l'efectiu continua tenint un paper important. Hi ha qui el fa servir per controlar millor el que gasta, qui el prefereix per compres petites i qui simplement no vol dependre sempre d'una app o d'un banc. Però també és veritat que cada vegada veiem més gent pagant imports molt petits amb targeta o amb el mòbil. Un cafè, una barra de pa, una ampolla d'aigua... Tot passa pel datàfon. Per això hem volgut saber si pensen que l'efectiu té els dies comptats.
1: Jo estic convençut que cada vegada anirà desapareixent més. Si només fa falta sortir al carrer i veure que de manera indirecta ens estan obligant a no portar calés, perquè no hi ha caixers per treure els diners.
2: No desapareixeran. Tornarem a portar calés a la butxaca. I es veu molta gent, inclús la gent jove ho veig ara, que diu, tinc que portar calés a la butxaca.
3: Creo que sí que se usa efectivo, también, sí. Pero lo que pasa que va mucho también por el rango de edad. Si es persona muy joven, con el móvil, pero las mayores, pues, con dinero.
4: Cada vez desaparecen más, es más, cuando viene gente a pagarme con efectivo, como bien he dicho, incluso me sorprendo, porque a día de hoy es o tarjeta o móvil, literal, aunque sean 90 céntimos, para pagarme una barra de pan con efectivo, se lo agradezco muchísimo, porque es que me quedo incluso sin efectivo.
5: Potser l'efectiu no desapareixerà demà, però sí que sembla que cada vegada perdrà més presència en el dia a dia. Ara bé, també hi ha qui defensa que mantenir-lo és important, sobretot perquè és accessible, no depèn de la tecnologia i permet pagar sense deixar rastre digital de cada moviment. Ara bé, una altra qüestió és si pagar tan fàcilment ens fa perdre una mica la consciència de les nostres despeses, perquè quan paguem en efectiu veiem com marxen els diners. En canvi, amb el mòbil és un gest de segons, acostar, validar i marxar. I clar, potser aquesta rapidesa és molt còmoda, però també pot fer que comprem més per impuls. Escoltem el que ens han dit els veïns de Badalona si creuen que pagar amb el mòbil ens fa gastar més sense adonar-nos-en.
6: Estàs a casa, estàs tot el dia amb el mòbil, fent scroll, amunt, avall, veus alguna cosa que t'agrada... clic, clic, i ho compres.
2: Sí, acabes comprant-lo igual, però no el compres en aquell moment. I la compra impetuosa desapareix.
3: Claro, no te retienes. Si ves algo que te gusta, caes antes en no mirar. Y claro, con el móvil, pues es fácil.
4: Sí, porque no tienes miramiento. Es como tan rápido que no te lo piensas. No tienes ni que hacer acción de buscar las moneditas en el monedero.
7: Em semblava molt curiós, Júlia, que ahir parlant em deies, jo tinc una mica la inversa, no? La sensació de que si pago un metàl·lic és com que és gratis.
0: Exacte.
7: I per tant puc comprar més.
0: Exacte. Si pago un metàl·lic sento que no estic pagant, de veritat.
7: A mi em passa totalment al contrari. La sensació és que la facilitat, diguéssim, de pagar amb un Visa o amb el mòbil juga un paper també molt important i et pot fer no adonar-te'n del que gastes al final.
0: Exacte. Si pagar és més ràpid, també és més fàcil no pensar-s'ho tant. Potser no és culpa del mòbil, però sí que ens obliga a ser més conscients del que gastem, perquè el ja ho pagaré amb el mòbil pot acabar sortint-nos bastant més car. Ara bé, no tothom viu la digitalització de la mateixa manera. Hi ha persones que no tenen un mòbil intel·ligent o que simplement no se senten còmodes amb aquesta digitalització tan massiva. I aquí el debat ja no és només tecnològic, sinó també social. Potser estem deixant gent endarrere? Escoltem què en pensa la gent.
6: Actualment deixa gent enrere com és la gent gran, la gent de la tercera edat, que no se'ls hi ensenya, se'ls hi ha obligat per aquest nou sistema sense ningú tipus d'ensenyament ni mostrar ni res de res.
2: Deixa molta gent enrere. Ja no la gent gran, perquè els joves ho trobeu més que nosaltres amb problemes, molt menys.
3: No, yo creo que no. Tengo amigas y tengo compañeras que siempre usan Bizum, o sea que yo creo que soy de la única que no lo usa.
4: Deja gente detrás, la verdad que sobre todo la gente mayor que no tienen tarjetas o no tiene móvil, la verdad es que se quedan un poquito atrás, porque ahí depende qué tienda, que ya el efectivo no lo aceptan.
5: Aquí la resposta ha estat bastant clara. La majoria creu que aquesta manera de pagar sí que pot deixar gent enrere, sobretot la gent gran. I aquesta preocupació té fonament. A més, Funcas, la Fundació de les Cajas d'Ahorros, alerta que la població de més de 65 anys és un dels col·lectius amb més risc d'exclusió financera digital. Per tant, el debat no és només si pagar amb el mòbil és còmode, sinó si ho és per a tothom.
0: Clar, i això és important també perquè no tothom s'adapta al mateix temps ni al mateix ritme. Per a molta gent jove, pagar amb el mòbil és un gest pràcticament automàtic, però per a algunes persones grans pot ser complicat, fred o fins i tot generar-los desconfiança. No es tracta només de tenir mòbil, sinó de sentir-se segur fent una compra. Per tant, el repte no és només innovar, sinó fer-ho sense excloure ningú.
7: I a més, a banda, diguéssim, d'aquesta inclusivitat, no?, a l'hora d'adoptar aquest pagament, també hem de tenir una altra cosa en compte, que és que quan paguem digitalment no només estem comprant, fent una compra i prou, sinó que també estem generant i cedint, en certa manera, dades, eh?
0: Exacte.
7: On comprem, quan, quina quantitat gastem, amb quina freqüència, tot això, i molt més ho saben avui en dia de nosaltres, no? I tot això obre també un altre debat, que és fins a quin punt ens preocupa la nostra privacitat. Estem disposats, en certa manera, a vendre-la?
5: Sí, a més, els comerços també tenen els seus dubtes. Comissions, adaptació tecnològica, seguretat, incidències amb el datàfon... Per això també hem preguntat què preocupa més, les dades, les comissions, la tecnologia o la seguretat.
1: La seguretat, sens dubte, perquè moltes vegades donem consentiment sense saber exactament a què estem donant consentiment i després estàs a casa i reps un missatge, un e-mail i dius des de quan m'he subscrit a aquesta publicitat.
2: Seguretat. Però amb seguretat es defineix tot. Seguretat. I no n'hi ha, seguretat.
3: Yo veo que tenemos todos los datos en los móviles. Todos nuestros datos los tenemos por ahí. O sea, que si te quieren hackear, están más que hackear por cualquier sitio.
4: Seguridad no, porque estamos hablando de dinero, yo creo que tiene que haber muchísima seguridad detrás del dinero. Me interesa y veo más la comisión. Pago con Bizum, Hacienda se lleva un tanto.
0: Veiem aquí la resposta ha anat gairebé tot en la mateixa direcció. El que més preocupa és la seguretat. La majoria de veïns parlen de possibles fraus, estafes o de la por que algú pugui accedir a les seves dades bancàries. Tot i això, també ha sortit una altra preocupació, les comissions. Hem escoltat com ens deia que, més enllà de si el sistema és segur o no, també cal veure si aquests nous mètodes de pagament poden acabar suposant algun cost afegit, sobretot per als comerços petits.
5: També hem volgut escoltar el punt de vista dels comerciants, perquè per a una botiga, una cafeteria o una parada de mercat, oferir més formes de pagament pot ser un avantatge. Si el client no porta efectiu però pot pagar amb el mòbil, potser aquella venda no es perd. Però alhora, cada nou sistema implica adaptar-se. Per això hem preguntat si creuen que els comerços, el Bizum, els pot ajudar a vendre més.
1: A vendre més, no ho sé, però que ens focusegen més amb el producte que ens volen vendre, segur, més d'un i més de dues persones acaben comprant alguna cosa que no necessiten simplement per veure allò que els hi arriba via e-mail, via missatge, via el que sigui.
2: Depèn de la persona, i depèn del tipus de botiga, depèn del tipus de barri, i depèn de tot. Jo parlo molt com a barri, però el Bizum fa por a la gent, li fa por el Bizum.
3: A lo mejor sí, porque no llevas dinero, los que no llevan dinero, pues dicen, mira, con Bizum, que no le cobren mucho interés a los comercios, que no salgan perjudicados, eso es lo único.
4: Depende para qué. Yo que soy una panadería de barrio, sí que es verdad que si yo abro aquí una cuenta de Bizum, sí que vendría a lo mejor más clientela joven, pero perdería dinero.
7: Com ha canviat la cosa, amb això de les comissions? Perquè a l'inici de pagar amb targeta, i de fet encara trobes, rarament, però trobes algun establiment que no fa cobrament amb targetes per això de les comissions, no? O et limiten la compra també, que ha de ser superior a 10 euros o una xifra similar, no? Perquè si no, no et deixen pagar amb targeta per les comissions. Veurem si el Bizum arrenca també sense aquestes comissions i si al llarg dels anys es manté o després es gira la truita de cara als comerciants, també.
5: Doncs sí, com hem pogut escoltar, la resposta a aquest dubte depèn molt del tipus de negoci. En compres petites i ràpides sembla ser que pot ser una eina força útil, i no parlem pas d'una eina minoritària. El Bizum ja sabem que supera els 30 milions d'usuaris i més de 100.000 comerços adherits, segons dades de la mateixa companyia. I per acabar, també hem volgut mirar una mica més enllà, si cada vegada paguem més amb el mòbil, si les botigues incorporen noves eines i si els hàbits de compra canvien. Com serà el comerç de barri d'aquí uns anys? Continuarem entrant a la botiga de tota la vida? Pagarem sense passar per caixa? Ho farem tot amb el mòbil? O precisament valorarem més el tracte humà davant d'un món cada vegada més digital?
1: No sabria dir-te, m'agradaria que no s'extingís. El mòbil ens ho facilita tot. Per exemple, grans plataformes que fas dos clics i ho tens pràcticament tot.
2: Caput, el barri desapareix. Els barris desapareixeran.
3: Cada vez queda menos gente que se dedica a las tiendas, porque el relevo generacional, que dicen, cero. Tienda que se cierra, ya sabes que es un local o abandonado o una frutería de los pakistanís.
4: Una mica complicat. Si a dia d'avui ja ens costa, imagina't d'aquí a dos anys, amb competència, amb potser forneries que sí que accepten Bizums.
0: Doncs això és el que diuen els veïns i comerciants de Badalona. El futur sembla ser que serà encara més digital, sí, però el repte és que no deixi de ser proper. Que puguem pagar amb el mòbil, amb targeta o amb efectiu, però que el comerç de barri continuï sent això. Barri, confiança i tracte directe amb la persona. Per tant, el Bizum pot canviar la manera com comprem, però no hauria de canviar allò que fa especial al comerç local. La tecnologia pot ajudar-nos, però al final el més important continua sent que comprar sigui fàcil, segur i accessible per a tothom, alhora que gratificant, sense perdre de vista que a l'altra banda d'un producte hi ha una persona que el ven.
7: Doncs veurem què passa amb el Bizum, quants comerços s'hi acaben adherint, que posaria la mà en el foc, que serà majoritari, i també com ens hi acostumem nosaltres, i les diferents generacions. Gràcies, Júlia. Gràcies, Edu.
0: Adéu.
7: Adéu.
8: Sol, platja, un bany i els millors moments del Badalona Matí.
9: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.

0: I aquest I Got You Babe, anirem versionant o coneixent les diverses versions d'aquest tema musical a la mà de l'Emma Teixidor, com fem més a més. Què tal, Emma, com estàs?
1: Molt bé.
0: Tot un clàssic, eh?
1: Sí, totalment. És un clàssic dels 60. En concret, es va publicar el 1965 i s'inclou dins del disc Look at Us. És una versió, l'original, creada per Sonny i Cher, però que n'hi ha moltes de reinterpretacions. La lletra de I Got You Babe parla d'una parella jove que, tot i no tenir diners, ni estabilitat, ni aprovació del món adult, troba força simplement en el fet d'estar junts. Per tant, és una cançó com molt jove, innocent, no? El missatge és molt hippie, també. Uh-huh. El missatge és molt simple, però, com dèiem, molt potent. Potser no tenim gaire cosa, però ens estimem, ens tenim l'un a l'altre. És una d'aquelles cançons que encapsulen d'alguna manera els anys 60 i li donen aquest to d'ingenuïtat, romanticisme pop, una mica de rebel·lia juvenil, no? La cançó es publica, com dèiem, el 1965 i està escrita per Sonny Bono, que aleshores treballava dins de l'escena pop de Los Angeles, però va decidir, doncs, fer una cançó diferent a la que es portava aquella època. D'aquesta manera ella porta aquesta veu greu, tranquil·la, que contrasta amb la veu profunda de Cher. I musicalment és una cançó, doncs, molt senzilla, amb un ritme gairebé, com dèiem, naïf, una melodia molt repetitiva. I bé, d'aquí, doncs, en surten diverses versions. Si vols, ens n'anem a una, en aquest cas, una de versió soul.

0: diferent.
1: Sembla una altra cosa, és totalment una altra cosa. També passem d'un duet a una persona que canta sola. Ella és la Etta James. Aquesta és una que... La que sentim és una versió de 2001, que és una versió remasteritzada perquè l'original la va cantar Etta James el 1968. És, com dèiem, una versió soul molt poderosa. És una proposta molt més emocional, intensa, transforma completament, no?, l'original, que era molt innocent, en aquesta com molt més empoderada d'una dona, no?, que sap molt bé què és el que té entre les mans. Quan Etta la grava, el 1968, ella ja és una figura molt gran en l'àmbit del soul i del rhythm and blues. Venia d'enregistrar clàssics com At Last, però en aquella etapa doncs, tenia un so molt més cru, i en aquí doncs, aporta doncs, aquesta poderositat amb la seva veu, sobretot. A diferència de molts altres covers, de moltes altres versions, ella no fa una peça bonica, sinó que la fa com més humana, no? És,
0: I alhora sembla més reivindicativa, no?
1: Sí.
0: Ja no és allò tan...
1: Sí, naïf, no? Allò guai, de jovenet, sí. Si vols, ens anem allà a l'altre extrem, perquè veuràs que tenim versions molt diferents. En aquest cas, una punk.

0: Doncs aquesta és versió de 1982, d'aquí una estona l'escoltarem, però aquí en aquesta versió també s'hi escolta, el sentim. És Joey Ramone i Holly Beth Vincent. Potser és una de les versions més divertides i és una aportació dels Ramones amb un aire innocent però accelerada, típic de la banda punk. La versió de Joey Ramone i Holly Beth Vincent és una d'aquelles reinterpretacions que semblen impossibles, no? Perquè agafa una cançó que dèiem que era innocent dels 60 i la converteix en aquesta joia punk pop romàntic. Resulta que a principis dels 80 el punk ja havia deixat d'enrere aquesta fase més destructiva i moltes bandes començaven doncs a coquetejar i a reconnectar i a fer doncs immersions amb el pop i deixar-se doncs endur per aquesta, aquesta línia, no? I tot i ser una icona del punk, doncs Joey Ramone es deixa influenciar i acaba doncs fent aquesta versió amb la Holly Beth Vincent. Ella porta una energia més freda i moderna, molt marcada per el new wave i el post-punk del moment, i ell doncs aquesta versió que manté doncs l'original però que té doncs la seva veu i a més doncs amb aquestes guitarres més ràpides, un ritme més nerviós, bé, aquesta versió
1: menys
0: sí.
1: melangí, que sí. altres propostes també.
0: Encara n'hi ha una altra. Sí, seguim.

0: poc més tranquil·lot, per això.
1: Més tranquil, però aquesta veu així com més, que m'importa tot d'un rave, no? Doncs és una mica això. És una versió de 1975, inclosa dins del disc Go Girl Crazy dels The Dictators. És aquesta versió hard rock protopunk, setanter, molt gamberro. Els The Dictators són una de les bandes més importants, però molt oblidades, del protopunk nord-americà, i van aparèixer a Nova York a mitjans dels 70, abans que el punk doncs acabés d'explotar, doncs, com dèiem, amb els Ramones, els Sex Pistols o els Clash. Musicalment doncs feien aquesta barreja de hard rock, garage punk rock, humor absurd, cultura pop barata i una actitud doncs de carrer molt de Nova York. I ells eren fans del Black Sabbath, com de bandes pop adolescents dels 60, i això doncs és clau en aquesta versió de I Got You Babe. The Dictators doncs el que fan és agafar aquesta versió, aquesta cançó tendra, i la fan sonar doncs més gamberra.
0: Anem als anys 70, quan també van versionar aquest títol.
1: I això ja sona a balada, no?
0: Sí, és més balada, és el Bowie en la seva època explosiva del glam. Aquesta cançó, aquesta versió és la culpable que jo hagi triat aquesta cançó per veure quines reinterpretacions se n'han fet. Aquesta és una del 1973, com dèiem, és una versió glam, a rock, i són protagonistes David Bowie i Marianne Faithfull. I és una versió que podem veure molt curiosa a YouTube, la podeu buscar, i home, la posada en escena d'ells dos amb una vestimenta i una manera de els maquillatges, com van vestits, com ells interpreten la cançó en directe, és bestial. És probablement la més elegant, decadent i teatral de totes les reinterpretacions de I Got You Babe, tot i que n'hi ha una que escoltaràs que supera també la teatralitat, però amb un nivell estratosfèric. Bowie està en un dels moments més creatius i magnètics de la seva carrera, acaba la seva etapa de Ziggy Stardust i comparteix aquesta posada en escena a la televisió, i posen en escena tot plegat en un moment en què la televisió,
1: no?
0: Sí. No és un videoclip, sembla com un programa d'aquests musicals que feien a l'època, en el que ells estan allà tot tranquil·lament.
1: Sí.
0: Fent aquesta versió. La seva proposta sona nocturna, ambigua, sensual i fins i tot amb un punt decadent, un fet molt del moviment glam, no? Que ho porta doncs, a aquests extrems. I si vols, ara un cameo de dibuixos animats també. No sé si coneixeu aquests personatges que sonen ara mateix. Ells són els Beavis and Butthead. Van ser tot un esperpento a l'època dels 90. I si seguíeu la MTV, eren doncs, uns clàssics de la televisió en aquell moment. Com dèiem, això és una versió de 1993, on hi ha la mateixa Cher, ja entrada en banys, perquè ja feia molts anys que havia fet aquesta
1: clar,
0: cançó.
1: Com 30 anys, no? I, pràcticament.
0: Aprofita per fer aquesta versió amb uns personatges que són uns dibuixos animats. Aquesta és probablement la versió més surrealista de totes les que s'han fet, i alhora també és una peça perfecta de cultura pop dels 90. En aquella època, com et deia, l'MTV dominava completament la cultura juvenil amb els seus videoclips, era una cosa com revolucionària, i Beavis and Butthead eren un dels programes més rics i reverents i populars del moment, amb un humor absurd, nihilisme adolescent, comentaris estúpids sobre videoclips i una paròdia constant de la cultura pop. Llavors, la mateixa Cher decideix doncs gravar aquesta versió, i ella el que fa és posar-se, o sigui, ella, que és una diva, es posa al costat d'aquests dos personatges i aconsegueixen fer doncs un videoclip i una campanya brutal en el que porten amb un altre extrem aquesta cançó.
1: Hi ha proposta hard rock,
0: vinga,
1: també aquest tema musical. I've got you, babe.
0: Aquesta és una versió de 2015 de Blackmore's Night. Aporten un folk rock medievalitzat, En aquest cas és una de les reinterpretacions més inesperades i elegants. Transforma completament la cançó de pop juvenil dels 60 una mena de balada folk renaixentista i medievalitzada. Els Blackmore Night és el projecte de Richie Blackmore, guitarrista legendari de Deep Purple i Rainbow, i també de Candice Night, que és cantant i compositora del grup. I en aquest cas, doncs, tampoc no té massa cosa més, eh? És molt diferent, rock, folk rock, no?
1: Sí, sí. Seria? Doncs vinga, i una versió bastant recent, del 2025. They say we're young, we don't know, we won't
0: find out until we grow. És una versió de Walk of the Earth, que agafa aquesta cançó i la porta cap a un terreny molt més contemporani, íntim, creatiu, molt de l'era ara d'internet. No és una reinterpretació basada en la grandesa ni tampoc en la nostàlgia clàssica, sinó és més aviat és molt, més pròxima, més com profunda, joc musical. En aquest cas és una versió càlida, molt, amb molta naturalitat i amb una sensació de complicitat real entre les dues veus que interpreten.
1: I una altra d'íntima és aquesta, any 2019. They say we're young and we don't know, we won't find
0: out until we grow. És una de les més boniques, potser, molt profunda, no?
1: Sí,
0: és
1: la... ja només la veu.
0: Sí, no? És, si em diuen que és dels 60, però de l'època del folk dels 60 també m'ho creuria. És una versió de Boom Forest i John Paul Ronnie, és una reinterpretació molt íntima i, com deien, contemporània. Està lluny del glam, del punk, del reggae, aquí és més indie folk i, com deia, molt càlida i acústica. I si vols anem a aquesta que et deia, que és una anada d'olla absoluta. Vinga. Aquesta és una versió psicodèlica de 1968.
1: T'anava a dir, es podia fer avui en dia o es podia fer el 68?
0: I aniria al programa de Toni Rovira, saps?
1: Exactament.
0: És una versió de Tiny Tim i Eleanor Baruchian. És una versió molt estranya, és potser la més estranya i fascinant de totes.
1: I sona un ukelele, no?
0: Sí, és que ell toca l'ukelele, a més, bé, ell és com una peça de culte, gairebé. Per a l'entendre-la hem d'entendre qui és el Tiny Tim. No era només un cantant excèntric, era també una mena de filtre de música popular nord-americana, coneixia tot.
1: Què hagués fet amb el tot?
0: Ja veus. I actuava com una figura completament fora del temps. Ell va, com deies, amb el seu ukelele, té aquesta veu agudíssima de falset, cabells llargs, un hippie, personatge victorià, és una barreja molt estranya. I ella ve del món psicodèlic i underground de Nova York i Los Angeles i està vinculada a The Cake, al cercle de Frank Zappa i l'escena freak dels 60. I bé, lletra? Aquesta és la seva proposta.
1: Ara pensava, la lletra no s'ha traduït, no?, cap de les propostes?
0: No, no l'he vist. Segurament n'hi ha, però no l'he trobat pas. Si vols... Ah, sí que ens donarà pas, temps i tot. Si vols, ens anem a aquesta versió del 2024, també, ara. Ella és la Sarah Ashbrink, és coneguda per un estil que barreja l'indie pop, el dream pop, és folk intimista i té una força sensibilitat bastant vulnerable i introspectiva, ens mostra aquesta cançó. És la versió de Perro del Mar i bé, no té massa cosa més, simplement és molt tranquil·la i tal. Mm-hmm. Si vols ens anem ja a altres versions o si de cas ja ens anem a la darrera.
1: Vinga,
0: perquè
1: acabem.
0: Perquè sembla que acabem i posem el colofó. Vinga, som-hi. Ens plantem al 1985 el disc de UB40 Vagardim i són, evidentment, aquesta versió de The Pretenders amb Chrissie Hynde cantant i el grup UB40. Tot i ser reggae pop, la veu de Chrissie Hynde li dona aquest to rock claríssim, amb aquesta seria la gran versió mainstream, molt vuitantera i que segueix sent enganxosa a morir. I et diria que és una altra cançó completament diferent i que ha marcat totalment a una època.
1: Emma, gràcies un cop més per ser amb nosaltres. Que vagi bé.

0: El millor del Badalona Matí.
1: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
0: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
2: Deixeu-me que us expliqui una cosa. Conforama Badalona presenta la seva botiga totalment renovada al Parc Comercial Montigalà. Podràs inspirar-te amb els seus nous ambients, triar entre més de 300 sofàs amb descomptes de fins al 50% i descobrir, de la mà del seu equip d'experts, més de 50 cuines a mida pensades per tu, el seu nou espai d'exposició. Què esperes per visitar-la? Conforama Badalona, la teva nova llar.

0: Són les 9.
1: Notícies Badalona.
2: Què tal? Molt bon dia, els parla Raquel Moreno. Aprovada definitivament la modificació de l'estudi que ha de permetre la construcció de nous habitatges al barri de Canyet. Segons el govern municipal, es tracta d'una urbanització projectada ja fa 25 anys i que permetrà endreçar a l'entorn amb una protecció ambiental i arqueològica dels terrenys. El projecte també inclou la millora, explica l'executiu local, de la connexió amb les pistes d'atletisme Paco Aguilar, amb la construcció d'un nou vial que donarà servei tant al veïnat com als usuaris d'aquest equipament esportiu. Així s'ha aprovat el ple extraordinari d'aquest mes de juliol. Ho ha detallat el regidor de Via Pública, Daniel Gràcia.
3: No incorpora ni un sol metre quadrat més d'edificabilitat, no augmenta la densitat, no modifica els usos del sòl i no altera els espais lliures ni el sistema viari previstos. Durant la tramitació, a més, s'han incorporat nous informes sectorials i noves mesures de protecció ambiental, paisatgística, patrimonial i, sobretot, arqueològica.
2: Durant la sessió plenària s'ha aprovat també de manera inicial el projecte d'enderroc de l'antiga fàbrica Focus, una actuació que ha de precedir la futura construcció d'un complex esportiu municipal al barri de Bufalà, que, recordem, inclourà una piscina olímpica. I el qui va ser viceprimer secretari coordinador de l'àrea institucional de la Federació del PSC al Barcelonès Nord, el colomenc Raúl Moreno, serà el nou conseller de Drets Socials i Inclusió en substitució de Mònica Martínez Bravo. Ho ha avançat el periòdico i el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet públic aquest dilluns el relleu en una declaració institucional. Es tracta del primer canvi al govern des de l'inici de la legislatura. Illa també ha destacat que per primera vegada el Departament de Drets Socials i Inclusió estarà liderat per una persona amb experiència professional com a educador social. I amigues de la Badalonina, Sara Maria, desapareguda des del 7 de juliol, fan una crida a la ciutadania i a les autoritats per localitzar-la. La dona de 55 anys va desaparèixer per la zona de Camp Miravitges, a Pomar de Dalt. Les amigues setmana rere setmana la cerquen pels indrets on sospiten que podria ser-hi, però temen per la vida de la seva amiga. Un últim apunt esportiu, Lucía Martínez, migcampista de 24 anys, nascuda a Burgos. Es converteix en el quart fitxatge del Badalona Women per la temporada 26-27. Martínez arriba procedent del Deportivo Abanca i acumula 4 temporades a la Lliga F entre el Deportivo El Granada i la Lama de Múrcia. Un total de 93 partits a la màxima categoria de futbol femení estatal.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
4: Ningú t'informa com nosaltres.
5: Bon dia, obrim per vacances.

0: Ai, que ens quedaríem escoltant-la tota l'estona, però no pot ser. Us hem d'explicar també quatre cosetes sobre el tema amb què obrim avui el programa R&B, Rhythm and Blues, no? Soul. En tot cas, una cançó més que coneguda, escrita per Ashford i Simpson l'any 1966. Qui eren aquest aparell de compositors? Doncs una parella afroamericana que van composar èxits per Ray Charles, per les Supremes, o per exemple, perquè tingueu en ment un altre dels seus èxits, el I'm Every Woman, aquella peli, aquella cançó cantada per Whitney Houston i que formava part de la banda sonora de El Guardaespatlles. Doncs bé, això passava l'any 66 quan la van composar, aquest single, Ain't No Mountain High Enough, arribava a la llista, a les llistes d'èxits l'any 67, quan va ser enregistrat per aquests que estem escoltant, Marvin Gaye i Tammy Terrell. Enregistrament i no... Són noms, estem dient noms molt coneguts, Marvin Gaye, Tammy Terrell, però també és d'esmentar, és de justícia esmentar la discogràfica. En aquell moment, Tamla, un any més tard, s'anomenaria Motown, sí, us sona, veritat? Una discogràfica ubicada a Detroit i que va ser bàsica i clau per la integració racial de la música popular afroamericana. Èxit, doncs, amb aquesta versió de Marvin Gaye i Tammy Terrell l'any 67, però encara un segon èxit, quan l'any 70 en va gravar una versió, la Diana Ross. Llavors sí que va arribar directament al número 1 de les llistes, almenys americanes, i va ser nominada a un premi Grammy. Però nosaltres ens hem quedat amb aquesta primera versió, la de Marvin Gaye, el príncep del soul. Tornarem a Marvin Gaye en algun altre programa i amb Tammy Terrell, fent aquesta combinació de veus tan xula. Tammy, per si us ho pregunteu, Tammy de Tomasina. I aquí sí que fem una parada perquè la carrera de Tammy Terrell es va veure, doncs, malauradament aturada, massa aviat. La Tammy Terrell va començar als 13 anys, actuant en diferents clubs de Detroit fins que la van descobrir i la van portar a enregistrar algunes cançons, però evidentment quan va fer aquest duet amb el Marvin Gaye, doncs va ser quan va triomfar més. Deia que es va acabar ràpid la seva carrera perquè als pocs anys, l'any 67, li va detectar un tumor cerebral que va acabar amb ella. Malaurada vida també la que va tenir, perquè abans d'això no va compaginar la seva fama, el seu èxit com a cantant de soul, ja ho veieu quina veu tan xula que tenia, però ho havia de compaginar amb els maltractes que patia a casa. Va ser parella de James Brown, per sort se'n va, doncs, al final a separar, però vaja, va patir maltractes de James Brown, entre d'altres. Doncs avui hem fet una miqueta d'homenatge a Tammy Terrell amb aquest tema que va compartir amb Marvin Gaye, Ain't No Mountain High Enough, i què diu la lletra? Doncs ve a dir que no hi ha muntanya, ni riu, ni vall prou difícil que ens pugui separar. Tenim una mica de distància, d'aquí cap a Cardedeu, però igualment, les ones ens ajunten. Enric Rubio, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Oi, quin rotllo s'ha pagat avui de música. És que saps
1: escolta'm,
0: que... Digue'm.
1: No, perdona, que jo què haig de dir després de tot això? Ja pagueu i me'n vaig? És
0: no,
1: fantàstica aquesta entradeta.
0: No, el que passa és que jo, saps què passa? Avui no podia triar tema, perquè avui el tema és Omar o muntanya i se me fa molt difícil. I dic, va, doncs parlem de música. Ja està.
1: Saps
0: bé.
1: Que t'haig de dir que jo també, tot i el reel que podeu veure per xarxes, jo estic amb tu. Jo em quedo amb natura, com a concepte.
0: Sí. Home, aquí tenim la gran sort, no?, a Catalunya, que tenim de tot. És que estem a una passa de qualsevol cosa, d'anar a la platja o de pernes per la muntanya. Això
1: doncs sí, absolutament.
0: Sort,
1: I no estem parlant de patriotisme, sinó de la realitat, és que és fantàstic que pots estar fent canals de gel pel matí i a la tarda estar-te banyant. I vull dir, això és fantàstic.
0: O tu tires més cap a la muntanya, se't veus més, no? Més silvestre,
1: jo sense la
0: sentit.
1: Sense la muntanya no podria viure, això ho haig de reconèixer. Així que saps què farem avui, Núria? Doncs mira, no és escombrar cap a casa, però com que ja he explicat els inicis de la platja, l'inici de l'Obert per Vacances, com a lloc d'esbarjo i tot, doncs avui tirarem cap a muntanya, què me'n dius?
0: Sí, molt interessant. A veure cap on tires enrere.
1: Doncs va, som-hi, i és que si volem anar als bressols de l'excursionisme ens haurem de traslladar fins a finals del segle XIX, un moment en què la gent va començar a trascar per les muntanyes en un impuls abanderat per la Renaixença. De fet, també era pel gran interès que hi havia per descobrir el territori, la llengua i el patrimoni, a veure si això es mantingués encara una mica. De fet, en un inici era més aviat una pràctica científica, s'ha de dir, No obstant, amb el pas del temps van girant cap a un caire més cultural i esportiu, amb un gran sentiment de país. El gran motor d'aleshores i que ha perdurat fins avui dia va ser les associacions, gran cosa que hagueren fet d'aquest país. Sí. Veient en la fundació de l'Associació Catalanista d'Excursions Científiques el 26 de novembre del 76, del 1876, el seu despertar amb lideratges tan punyents i destacats que coneixereu com els de Josep Fite, Àngel Guimerà o Jacint Verdaguer, un dels pares de l'excursionisme. Ràpidament es van començar a assolir fites dignes de les portades dels diaris i periòdics més demanats, com per exemple el naixement de l'escalada de la mà de mossèn Jaume Oliveres, fent un èpic solitari al Pedraforca, o la travessa Matagalls-Montserrat del mateix, en què unia el Montseny i el Montserrat i establia una gesta que avui encara segueix fent per milers i milers de persones cada any. Tot això, i perquè els simples mortals, Núria, de l'època poguessin emular els seus ídols, va anar acompanyat d'un esclat de les publicacions del sector, amb César August Torres considerat el pare de la cartografia i les guies excursionistes modernes, i també amb una de les seves puntes de llança, com van ser les guies del Pirineu Català, publicades a principis del segle XX. I jo t'haig de dir que tinc algunes, per sort, d'aquelles primeres guies i són increïbles. Inclús t'expliquen quants diners costa llogar una somera o un asa per fer l'aproximació, alerta d'aproximació al Matagalls, ni que estiguéssim al Nepal.
0: Uau! Jo crec que, Enric, que hauries d'agafar totes aquestes entradetes que fas tu, eh? I les hauríem de publicar o editar...
1: Un podcast.
0: Recupereu les entradetes de l'Enric en els programes, en el que portem d'Obert per Vacances, perquè sempre ens il·lustra sobre el tema del dia i és una passada. Molt xules les guies de muntanya aquestes, que no només t'expliquen la fitxa més tècnica, sinó que et van explicant, no? Tota, la pots llegir, és com qui llegeix teatre.
1: Correcte.
0: No? Que llegeix guies sense anar a la muntanya, des del sofà, no?
1: I és així.
0: Si està ben feta, t'ho explica tot. Digues.
1: I tant. I en un segle, no, i en un segle escaig, inclús pots descobrir, aquí a la Plana del Vallès, vaig descobrir que hi havia una altra població al costat de Palautordera que ja no existeix, imagina't.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: I sabem per què?
1: Doncs no. Mira, escolta, m'hi emplaço per poder-vos explicar aquesta història a finals d'estiu. Tinc feina aquí. No dic per demà, perquè dubto que tingui temps per buscar tant, però sí, a finals
0: d'estiu. Acaba entradeta que fas, també et dono feina, eh? També t'ho dic.
1: Així m'agrada, sí. Així m'agrada.
0: Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, no, perquè és curiós, no, que desaparegui una població. Bé, curiós.
1: Sí, a vegades se n'han sumat de noves, sempre que es diu Vilanova, com de Sant Antoni a Vilamajor, que era de la Vilanova, perquè era la nova població, no? Totes les viles noves venien d'aquí, d'una segona població, normalment més nova i així, però sí, buscarem, indagarem, i això, vinga, en el tema del dia, sabem que ara hem parlat de muntanya, però jo crec que és el gran tema, mar o muntanya. Mm-hmm. Així que ja ho dius tu, Núria, cada dia, que entri tots els nostres i les nostres oients a Instagram, Obert Vacances, i escolta, deixeu tots els vostres comentaris per allà o àudios al número de WhatsApp que hi trobareu.
0: Doncs mira, la connexió de les 10 ens has d'explicar no només què diuen els oients, sinó també en quin lloc vas gravar el vídeo, eh? Però no ens ho diguis ara, després, que m'amola molt aquella cabanyeta, no? Sembla de pedra seca, després en parlem.
1: Sí, tant que sí. Fins ara.
0: Fins ara, Enric. Cosetes que passaran avui a l'Obert per Vacances. Ara us les expliquem en forma de sumari.
2: Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
0: La primera entrevista rondarà al voltant del Banc dels Aliments. Té nova presidenta a nivell de Catalunya i la volem conèixer i volem saber també quina estratègia abordaran en el futur el Banc dels Aliments. Per altra banda, us farem propostes de lectures per aquest estiu. Avui lectures que tenen a veure amb criatures i indrets fantàstics que tenim a propet de casa. Un altre, un parell de podcast més, el de l'Eclipsi i el de Jardineria. I també en la connexió, que un parell de connexions encara en directe, una que farem amb Constantí per parlar sobre nutrició vinculat a l'estiu, però també vinculat a totes les intoleràncies i al·lèrgies que cada cop estan més presents a la nostra vida alimentària. I per altra banda, la connexió amb Altafulla avui ens durà a conèixer un projecte que es diu Niu. Al darrere hi ha una dissenyadora tèxtil, dissenyadora de roba, i ella ha fet unes lligacues i unes pulseres que tenen a veure amb la seguretat feminista. Tot això a l'Obert d'avui, que comença amb la ronda d'actualitat.
2: Obert per Vacances, de dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
0: La primera connexió l'establim amb Girona. Saludem el Said Esbai. Said, bon dia. El Said, que sembla que el tenim preparat per dur-nos les notícies de Girona. Ara sí, Said, bon dia.
3: Bon dia i bona hora.
0: Bon dia. Mira, la primera notícia que ens porteu és que Disney ha desembarcat a Girona amb un equip de 500 persones. Què fan?
3: Imagina't, doncs els operaris que transformen tant l'interior com l'escalinata de la catedral graven una pel·lícula, a dins la nau s'han penjat cortinatges als arcs de mig punt. Uf. I també s'hi veu part de l'escenografia com seitals o també escultures de lleons. A fora, enmig dels graons, s'han instal·lat una tarima, en aquest cas, d'estètica medieval. També les canalitzacions es recobreixen per simular columnes. El rodatge, en aquest cas, completament blindat, només faltaria, començarà avui dimarts, i les restriccions, de fet, ja s'estan fent notar, i, de fet, estan fent adaptar també les visites guiades. Escoltem Laura Koch, que ella, per exemple, és guia turística aquí a Girona.
4: Doncs estic amb uns clients d'Estats Units. De fet, hi ha una parella que viu aquí a Girona i els estan visitant uns amics i familiars i estem fent una visita guiada de la ciutat. I bé, ens hem trobat una mica amb aquesta dicotomia que ja estan filmant la pel·lícula de Rapunzel, Tangled, avui, bueno, en el dia d'avui, i hem d'improvisar una miqueta perquè no sabem molt bé quins espais estan oberts al públic, quins no, perquè suposo que la producció no ens avisa de quins espais estaran oberts al públic. Per tant, hem d'improvisar una miqueta. De fet, no sabia si podria passar per aquí davant de la catedral.
3: De moment, mentre dura el muntatge, en aquest cas els turistes ho viuen entre expectació i sorpresa, probablement els veïns no tant.
0: Déu-n'hi-do. Enredados, Tangled, de la pel·lícula de Rapunzel, t'he de dir, Saïd, que van passar per aquí, van fer un càsting per aquí, per terres tarragonines, i van causar sensació. Saps què va passar? Va, t'ho explico, va, perquè ja que comencem amb una notícia divertida.
3: Home.
0: Doncs una mica el comentari, parlar amb dues o tres persones, és que hi van anar els pares a acompanyar els nens, els nens volien, clar, anar al càsting, a veure si els agafaven, i al final van agafar pares i avis. Pares i avis.
3: Què dius ara?
0: T'ho juro. Almenys un parell de persones, de famílies amb qui he parlat, els va passar això. Per fer d'extres, tot plegat, va ser molt divertit.
3: Aquí a Girona es va muntar un sidral, un ball de bastons. Jo crec que els instituts devien quedar buits aquell dia, o sigui, no sé si era vaga o no, però si no era vaga ja podrien haver aprofitat el calendari per posar-lo allà mateix.
0: Quant de temps es queden? Ho sabeu? Quant de temps es quedaran aquí ocupant la catedral?
3: Fins, si no m'equivoco, el campament base i tot es queden fins al dia 6 d'agost. O sigui, un parell de setmanes ben bones, eh?
0: Molt bé. Doncs vinga, les veureu de tots colors, eh? Mare de Déu. Disney gravant Rapunzel a Girona. Vinga, ens posem una mica més seriosos i parlem ara d'una iniciativa, una notícia que ens du cap a Salt.
3: Doncs sí, Salt presenta el projecte del Pla de Barris, que en aquest cas busca transformar el sector centre, també el veïnat, amb inversions de 25 milions d'euros. La proposta engloba 47 actuacions concretes, entre les quals, per exemple, la creació de dos centres cívics o també de l'Escola de Segones Oportunitats.
0: Mm-hmm. Parlem ara de l'Escala, no? Posa en marxa una nova potabilitzadora?
3: Correcte, que permetrà millorar la qualitat i garantir també el subministrament d'aigua. Després de 2 anys d'obres i una inversió de 8,7 milions d'euros, aquest dilluns, ahir, es va inaugurar l'espai que permetrà, doncs, millorar la qualitat i també garantir el subministrament d'aigua al municipi escalenc.
0: Molt bé, notícies que ens arriben des de Girona. Saïd Esbai, moltíssimes gràcies. No marxis massa lluny, que avui tenim entrevista, eh?
3: Fins ara.
0: Fins ara. La propera connexió ens du cap a Rubí. Saludem la Paula Iglesias. Paula, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Esclafit a l'Hospitalet.
5: Doncs sí, ahir a la tarda un esclafit a l'avinguda Carrilet de l'Hospitalet, al barri de Santa Eulàlia, va arrasar arbres, fanals, motos i tendals en un tram de només 500 metres. El fenomen va ser molt ràpid, entre 2 i 3 minuts, enmig d'una tempesta de mitja hora, que va generar una trentena d'avisos als bombers de la Generalitat. El sergent del cos d'emergències, Juli Escrig, ha explicat que tot plegat es va produir per les altes temperatures i la bossa d'aire fred de la pluja, i ha subratllat que es tracta d'un fenomen extrem extraordinari. L'alcalde de l'Hospitalet, David Quirós, ha explicat l'afectació que ha tingut l'esclafit a la ciutat, que afortunadament no ha produït ferits.
6: El fenomen que s'ha produït aquesta tarda, tal com explicava el cap de bombers, no estava ni previst, ni havia cap alarma ni cap alerta. Ha sigut tres minuts que s'ha produït. A més, la incidència, com ha dit el cap, han sigut en aquests 500 metres entre els dos carrers. Vull dir que la resta de la ciutat, més enllà d'alguna branca i alguna situació una mica més delicada, no hi ha hagut incidents rellevants. Per tant, davant de les alertes que tenim a partir de demà, tenim, doncs, tots els serveis preparats, però aquest, diguem, que ha sigut servei excepcional que no es dona habitualment, per sort, però que les conseqüències les podeu veure. I crec que el més important de tot és que no hem de lamentar cap ferit.
5: Les tasques dels bombers han consistit a tallar arbres i branques amb risc de caiguda i a sanejar façanes i taulades per evitar despreniments que poguessin ferir vianants. Es preveu que avui al matí ja estigui la zona recuperada, ja que els bombers i les brigades municipals estan treballant per condicionar les zones afectades.
0: I encara una notícia que ens va parlar d'un nom propi. Raül Moreno, nou conseller de Drets Socials i Inclusió, que substitueix Mònica Martínez Bravo.
5: Doncs sí, Núria, ho va fer públic ahir el president de la Generalitat, Salvador Illa, en una declaració institucional. Moreno ocupava fins ara la secretaria general del departament i es tracta, doncs, d'un relleu de continuïtat. És educador social i està gairebé 10 anys diputat del PSC al Parlament. Illa ha anunciat aquest primer canvi del seu govern que coincideix amb l'equador de la legislatura i també ha explicat que avui ja podrà formar part del Consell Executiu. És la primera vegada que un educador social encapçala el Departament de Drets Socials.
0: Recordeu que vam parlar fa uns dies de l'esvoranc provocat per les obres de l'L9 al Putxet, a Barcelona. Com estan les coses?
5: Doncs mira, ahir mateix els primers veïns afectats van començar a recuperar els seus habitatges. Al migdia havien pogut entrar 4 veïns i un comerciant dels 11 pisos i 4 establiments dels 2 edificis on ja s'ha autoritzat el retorn. Han estat citats de manera esglaonada a tots els veïns i han rebut informació sobre l'estat dels immobles i un dossier amb les conclusions de les revisions tècniques. Després han accedit als pisos, acompanyats de tècnics i efectius dels bombers, per comprovar-ne l'estat abans de recuperar les claus.
0: Ho deixem aquí, Paula, si et sembla. Moltíssimes gràcies des de Rubí.
5: Gràcies, Núria.
0: A Lleida, 1-1, saludem el Quim Gasó. Quim, bon dia.
7: Hola, molt bon dia.
0: Els Mossos d'Esquadra que van detenir aquest dilluns un home de 19 anys per la seva presumpta relació amb la mort violenta de la dona de 75 anys de Soses, notícia que també vam donar.
7: Correcte, que els explicàvem ahir. Segons va informar la policia, l'home va ser detingut al mateix municipi del Baix Segre a primera hora de la tarda d'ahir dilluns. Els fets, recordem, haurien passat dissabte al vespre després que la veïna sortís a caminar per un camí del municipi i no tornés a casa. Cap a 3:15 de la nit van trobar la dona sense vida en un camp de panís al costat del camí i amb indicis de mort violenta en un possible crim que es manté sota secret de sumari. De fet, referent a aquest mateix tema, avui el diari Segre publica en portada que la principal línia d'investigació és que l'home hauria atropellat la víctima i en lloc d'auxiliar-la l'hauria rematat i n'hauria amagat el cos. Arran del succés, el consistori, també recordem, va decretar 3 dies de dol oficial i diumenge al migdia va convocar un minut de silenci.
0: I en un altre ordre totalment diferent de coses, us expliquem que 2 ramaders del Pallars denuncien que un os ha matat un euga i un poltre i n'ha ferit un vedell a la zona de Bonaver.
7: Va ser aquest dissabte quan una ramadera veïna del poble va anar a revisar el bestiar a la muntanya i es va trobar amb els animals morts. Els propietaris d'aquests mateixos animals van denunciar l'atac a la muntanya d'Isil, al vall de la Roca Blanca, i els agents rurals es van personar al lloc dels fets per aixecar l'acte. Els afectats per les pèrdues atribueixen l'atac a un os per les característiques de la ferida i per la desaparició d'alguns animals, mentre que els agents rurals, de moment, mantenen oberta la investigació. Els ramaders demanen ser informats quan els equips de seguiment de l'os detectin que l'animal es troba a la zona i ha tocat el bestiar per poder prendre més mesures de prevenció amb aquests mateixos ramats. Un dels propietaris dels animals morts també explica que demanarà a l'Ajuntament d'Alt Àneu i l'entitat municipal descentralitzada d'Isil que tingui accés a la ubicació de les càmeres fotogràfiques que hi ha repartides pel municipi per fer el seguiment dels ossos. Recordem també que encara no fa una setmana, a uns 500 metres d'Isil, un altre ramader va denunciar que un os li havia matat 3 ovelles a tocar de la granja.
0: I si últimament esteu veient molts productes fets amb festucs al súper, doncs sapigueu que molts d'aquests festucs es produeixen a Lleida. I aquí a les comarques de Ponent, no?, s'han reunit diferents productors de festuc, una jornada tècnica que ha tingut lloc a Verdú.
7: Amb un centenar d'agricultors, amb aquest producte totalment de moda en aquests últims anys, el cultiu de pistatxo, recordem també, va arribar a les comarques de Ponent als anys 80, primer a la zona del Segrià, tot i que no va ser fins més tard, l'any 2015, quan el grup Borges va impulsar el cultiu a la zona del canal Segarra-Garrigues. Fa un parell d'anys, però, la 70a de productors que s'havien sumat al projecte van trencar els contractes amb l'empresa perquè deien que no els pagava un preu just. Encara és un cultiu relativament poc conegut per molts pagesos, tot i que els que en produeixen han afirmat que és una bona alternativa a cultius cultius com la vinya, ho explicava així Ramon Boleda, productor de Festuc.
8: Davant la crisi del sector de la vinya i de la fruita dolça, pues la gent ara mira amb uns altres ulls el pistatxo. Aquí hi ha molts que van començar a fer pistatxo i tenien la idea de fer més pistatxo, però van quedar parats i ara tornen a venir, per pas si es tornen a reiniciar.
7: La jornada celebrada ahir a Verdú va comptar amb visites de camp guiades i xerrades sobre la visió mundial de l'economia del pistatxo i va estar organitzada per productors de pistatxos de Ponent i per Unió de Pagesos.
0: Quim, hem de fer una entrevista amb algun productor de pistatxos. Jo vull saber com.
7: Fet. Vinga, a paraula.
0: Com es produeixen els pistatxos, que no tinc massa. Jo ja els he vist en bossa. Et sembla, sí? Doncs vinga, ho
7: Fantàstic.
0: Apuntem. Molt bé. Quim Casau, Uau Lleida, moltíssimes gràcies.
7: Adeu, gràcies.
0: Marina Pérez Got, bon dia.
9: Bon dia.
0: Seguim parlant de cuina com... Quart Congrés Català de Cuina que es farà a Tarragona la primavera vinent.
9: Doncs sí, el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ho ha anunciat durant la presentació del Pla Acció per l'Impuls de la Cuina Catalana amb iniciatives per preservar-la, promoció

0: fins a la taula. En aquest congrés s'acabarà de definir un full de ruta del pla d'acció de la cuina catalana. Un seguit de mesures estratègiques per protegir i promocionar el nostre patrimoni gastronòmic.
1: Aquest pla d'acció contempla una estratègia per reforçar el vincle amb el sector agroalimentari, reconèixer la tasca dels establiments que l'han mantingut viu al llarg del temps i projectar-la cap al futur.
2: I ahir dèiem, ahir de fet es va celebrar, no?, el sorteig per les entrades dels dos dies del concurs de Castells. Tenim ja número guanyador?
1: Doncs sí, el número ha estat el 14.337 per la jornada de diumenge i podran comprar entrades fins al número 15.561 per la jornada, repetim, de diumenge. S'havien fet 17.690 sol·licituds per 4.855 entrades disponibles i per la jornada de dissabte el número de tall és el 5.172.
2: Molt bé, doncs afortunats, bé. Felicitats als afortunats.
1: Podran comprar-les a partir del 24 de juliol, i tindran només 15 dies.
2: No us encanteu, eh?
1: No, això després, si no, ens tocaran altres ja.
2: Molt bé. Marina, moltes gràcies. Fins ara.
1: Fins ara.
2: Tanquem la ronda d'actualitat.
3: Per vacances.

0: En la primera entrevista de l'Obert per Vacances avui parlem de pobresa, però no de la pobresa que ens imaginem, sinó de les noves pobreses, aquelles persones amb feina però que no arriben a final de mes. Famílies ofegades pel cost de l'habitatge, gent gran que viu sola, joves precaris. Saludem el Saïd Esbai des de Girona FM. Saïd, bon dia de nou.
1: Doncs sí, bon dia de nou, Núria. El Banc dels Aliments, de fet, acaba de presentar la seva memòria 2025. Aquí a Girona, per exemple, l'any passat va atendre 27.021 persones, va distribuir més de 2 milions de quilos d'aliments i alerta també que en aquestes noves formes de vulnerabilitat també amenacen de cronificar-se. Tenim avui amb nosaltres Carme Casacuberta, ella és presidenta de l'Associació Catalana de Banc dels Aliments d'aquí de Catalunya. Carme, benvinguda a l'Obert per Vacances.
2: Bon dia a tothom.
1: Primer de tot, comencem pel titular de la memòria aquí de Girona, però vaja, que entenc més o menys que moltes coses que comentarem són completament extrapolables a la resta de Catalunya. Qui són avui les persones que necessiten del Banc dels Aliments i com han canviat els perfils?
2: Bueno, realment és que ja ho han dit ara a la presentació. Abans teníem una tipologia de pobresa molt clara. Ara ha canviat molt aquest perfil. O sigui, el fet de tenir feina no t'assegura sortir de la pobresa. Mm. Aquest és potser el titular més que ens impressiona més, no? Després tenim moltes casuístiques. La gent gran que viu amb unes pensions molt baixes, que això és fruit de que durant molt de temps també s'ha treballat sense estar assegurat. Vull dir, hi ha feines que la gent no assegurava. Ens trobem també en trencaments familiars, vull dir, quan una parella es trenca tan malament ho passa, o que es queda sol amb les criatures, com el que ha de mantenir també aquestes criatures, no? Addiccions, discapacitats, són múltiples i molt variades la gent que ho necessita.
1: Treballar ja no protegeix de la pobresa?
2: No, avui dia per desgràcia no ho protegeix perquè hi ha salaris que són molt precaris, aquesta és la realitat. A veure, jo quan sento tanta gent que es queixa de que no troben gent per treballar, penso quins salaris es paguen que la gent no vulgui treballar, no? Perquè crec que tothom vol treballar, necessita treballar, ja, primer per l'econòmic i segon per un orgull propi, per saber que te'n surts, no? Però no s'arriben, ni treballant tots dos, hem de dir que per desgràcia se sent a parlar molt i es diu molt, però que l'habitatge fa que s'emporti la major part del sou d'una família.
1: És que clar, vosaltres des del banc dieu que la pobresa ja no pot entendre's únicament com una manca d'ingressos, és a dir, ara hi estem parlant o hi entra en l'habitatge, la precarietat laboral, la salut mental, la soledat, sí. Fins i tot... Clar, com atén un banc dels aliments una pobresa que va molt més enllà de menjar?
2: Bueno, hem de dir que nosaltres a vegades això és un hàndicap, no? Però es van crear així els bancs, que nosaltres no repartim a les persones en concret, sinó que repartim a les entitats, i aquestes són les que tenen els beneficiaris. Llavors aquests beneficiaris són gent que els assistents socials els hi han passat, no? Que ho van a demanar als assistents socials, que es fa un estudi, es valora la situació d'aquella persona i passa a l'entitat. Llavors l'entitat ens ve a nosaltres i diu, pues, tenim tants beneficiaris, i ens expliquen les casuístiques i aquestes situacions, i nosaltres el que donem ho donem a les entitats, són elles que reparteixen.

0: cada beneficiari.
1: De fet, amb les dades que hem pogut recollir, també comenteu que gairebé la meitat de la població catalana afirma tenir dificultats per arribar a final de mes i una de cada quatre persones es troba en risc de pobresa o exclusió social. Clar, és que estem parlant d'un problema estructural, no conjuntural.
0: No, no, bueno, aquestes són dades que les traguem dels estudis que es fan, doncs, en tot, i no només Catalunya, en tot l'estat espanyol i en Europa. Són dades que es treuen d'estudis, de grans estudis que s'han fet sobre com viu actualment la societat.
1: Afirmeu també que la pobresa alimentària, de fet, és només la punta de l'iceberg.
0: Bueno, perquè, és clar, la pobresa alimentària surt, és el que flora, però a sota hi ha tots aquests problemes que hem comentat. No? Aquestes situacions de salaris precaris, de gent que viu sola, doncs, bueno, tot el que m'està comentant fins ara. Llavors, això què flora? Doncs en que la gent no menja, i ja no diguem no menja, perquè hi ha gent que menja, però no menja adequadament, no menja d'una manera digna. Avui dia el treballar no t'assegura una alimentació digna. O sigui, actualment el banc treballa perquè la gent tingui aliments, però també treballa perquè mengin d'una manera equilibrada.
1: Què vol dir, per exemple, una manera equilibrada? És a dir, s'ha vist un retrocés en alguns productes?
0: Home, tingues en compte que si la major part del sou va per pagar lloguers, hipoteques, subministraments, educació dels fills, etc, etc, el que queda per alimentació és poc. Llavors, l'alimentació es pot estirar. Tu, quan entres, pagues una hipoteca o pagues un lloguer, has de pagar tant al mes i això no t'ho rebaixen, per més situacions que expliquis. Tu aniràs a plorar, però no se't rebaixa. En canvi, sí que l'alimentació es pot estirar i es pot arronsar, no? Tu pots menjar de proteïna un ou, o pots menjar un entrecot, o pots menjar, doncs, un tall de xòpet. No?
1: Clar. I més enllà de tot plegat, clar, o sigui, estem parlant d'una situació estructural. La pregunta és, hi ha tants fronts oberts, ara mateix oberts, en aquest sentit, que com es fa aquest canvi de model?
0: Bueno, és molt difícil, és molt difícil. Nosaltres sí que ens agradaria, que és el que hem començat i que estem treballant amb això, deixar de ser només un centre logístic de repartiment d'aliments. Volem ser un banc en tot el que implica, no? Que diguem coneixement, estratègia, capacitat d'anàlisi, planificació i incidència social. Nosaltres aquest any hem treballat molt en comunicació perquè la gent ens conegui com una entitat que treballa tot l'any, no l'entitat que organitza el gran recapte, perquè, sinó una entitat que treballa tot l'any, sobretot pel malbaratament alimentari, perquè sabem que si no hi hagués tant malbaratament es podria pal·liar molt la pobresa, per un cantó, i després també el medi ambient, perquè sabem que malbaratar porta molt CO2, vull dir que també estalviríem per dos bandes, no? I llavors nosaltres treballem tot l'any per això, pel malbaratament, per la pobresa alimentària.
1: Ara ho has comentat, el gran recapte, que probablement és la gran porta d'entrada per a la gent que us conegui.
0: Sí.
1: Si no m'equivoco, el gran recapte del 2025 vau recollir 153.000 quilos,
0: sí,
1: de menjar, estabilitzant xifres després d'uns quants anys de descens.
0: Sí, va haver-hi un moment molt fort per la pandèmia, perquè pel Covid la gent... Estem en una societat que quan hi ha algun problema greu o una emergència actua molt ràpidament. Ens van trobar pel Covid, ens van trobar per la Dana, ens van trobar per Venezuela i per altres moments d'emergència. Però per allò de que és cada dia i que no es veu, que no es veu perquè el que hem de dir que és una pobresa silenciosa, que tu no la veus, que pot ser el teu veí que ni ho notes, llavors aquí és més difícil que actuï la gent. Llavors nosaltres el que estem intentant molt, doncs, és fer comunicació de que això existeix, que s'ha de treballar cada dia, que s'ha de donar cada dia, que el banc treballa 365 dies a l'any per pal·liar tot això i que necessitem ajuda aquests 365 dies de l'any. Llavors s'anomena el gran recapte, la gent dona, però després, bueno, ja està, no? Ja s'ha fet el gran recapte i ja hem recollit. El que es recull pel gran recapte s'acaba en un mes, dos.
1: Creus que s'hauria de replantejar el gran recapte?
0: Sí, s'ha de replantejar, perquè ha canviat, tota la societat està canviant, està canviant l'ordre mundial, estan canviant les maneres de pensar, les maneres de fer, i de fet estem treballant els quatre bancs de Catalunya, i després tot això també es traspassarà a la FESVAL, que és la Federació Espanyola de Banc d'Aliments, perquè el gran recapte va tenir èxit en el seu moment. És algo que tothom espera, però que hem de canviar les maneres, segur, segur.
1: I sobretot també, vull dir, quin paper ocupeu ara mateix exactament, perquè probablement ocupeu el paper que haurien d'ocupar les administracions.
0: Bueno, això ja ho sabem, que tota entitat que és benèfica de tot tipus, que es dedica a ajudar la gent, el que fem són tapar forats a l'administració.
1: Què hauria de fer l'administració per intentar no tapar tants forats?
0: és molt difícil perquè, a veure, jo penso que si ens costa organitzar tot el banc, no, que hi ha molta problemàtica, penso en organitzar-ho a nivell de tot Catalunya o de tot l'Estat o de, com vulguis, ha de ser molt complex i molt difícil, per si des de llavors s'ha d'invertir més. Jo crec que s'ha de fer un anàlisi profund de com està la societat, s'han de concretar accions, i després també jo crec que hi ha d'haver-hi més, a veure, és que no, ara no en sortirà la paraula correcta, control, és que control tampoc m'agrada la paraula control, és, no, és una mica dura, però sí com es fan les ajudes.
2: Una mica de supervisió, potser.
0: S'han de controlar una mica. Supervisió, exacte, la paraula exacta és supervisió, per controlar tot això de les ajudes.
2: Fa una mica, deixeu-me preguntar una cosa, fa una mica la impressió amb aquestes campanyes del Gran Recapte en què també hi participen empreses, no? Que ens quedem tots com a més tranquils. Participant-hi és un tranquil·litzador de consciències i per les empreses és una neteja d'imatge, en certa manera, i ja. I aquí ho teniu, i he participat el dia. Clar, sostenir això al llarg de tot l'any i agafar consciència del que tenim i de com podem canviar-ho, això ja és més difícil, és que tenim una tasca feixuga entre mans.
0: Bueno, avui dia hem de dir que en el Gran Recapte el que participa molt són les cadenes alimentàries, no? El que passa que, com hem dit, també ha canviat molt, i en cadenes que ara només volen fer recollides econòmiques, que no ens van malament. Hem de dir que en lloc de tenir aliments, tenir diners i poder comprar l'aliment que necessitem en el moment que necessitem, sense estar pendents de caducitats, poder comprar aliments frescos, ja ens va bé, ja ens va bé. Però la societat és molt reàcia, la societat li agrada donar el producte. I amb això és amb el que potser hem baixat en els grans recaptes, que la gent no vol donar econòmicament, hi ha cadenes que només volen fer econòmic, hi ha, per sort, cadenes que ho volen fer de manera mixta, i aquí és on la gent s'hi aboca, no?, en donar aliments. En quant a les empreses, hem de dir que ara a partir de l'1... Perdoneu, que a partir de l'1 d'abril, que es van posar en marxa la llei del malbaratament, estem signant molts convenis amb empreses en cadenes alimentàries que estem recollint les minves. I això llavors és tot l'any, no? El que passa que també ho hem d'organitzar-ho, perquè no ens volem convertir en un abocador. Vull dir, sí, estem fent uns convenis molt clars de que no som un abocador, se'ns han de donar aliments que realment puguin tenir un ús.
2: Ah, perquè si no destines encara més recursos a fer la, no?, a fer la tria.
0: Sí, esclar, necessitem molta més gent a fer la tria. És que tot això està molt bé, però després implica molta més feina. I volia dir que hem de pensar que l'empresa cada vegada que ens dona alguna cosa no és només que ser un residu de sobre, sinó que alimenta a persones.
1: Clar, jo et volia preguntar també, Carme, sobre... Al final estem a l'estiu, ara mateix, i no sé si és per a vosaltres o per a les famílies, sobretot. Vull dir, si és un parèntesi o és un moment també especialment difícil.
0: No, nosaltres continuem. Sí que es tanquen el banc, nosaltres tancarem 2 setmanes, però hem de dir que a les entitats la setmana abans se'ls reparteix el doble d'aliments perquè no hi hagi carència durant aquest temps. Vull dir, continuem donant el que la gent... el que podem i el que la gent necessita, pues, clar, amb un grau molt mínim. Nosaltres, amb una família, no li solventem tota l'alimentació de tot l'any. Els ajudem.
1: Carme, ja per últim, si algú que ens estigui escoltant, com pot ajudar ara mateix al Banc dels Aliments?
0: Doncs mira, fent donacions. Ara, donant a l'any, i a més si són particulars, vull dir, el millor és donació econòmica. Vull dir, poden ser una donació un moment a l'any, pot ser una donació periòdica cada mes... i llavors fent-se voluntari davant dels aliments, perquè mans sempre se'n necessiten, tant al magatzem, que aquí és una feina més, bueno, més senzilla, que és classificar. Ara, per això que he dit, no? Les empreses ens envien les mimes, s'han de classificar, que si els macarrons, que si l'arròs, que si els enciams, el que ens vingui, o preparar les comandes pels dies de repartiment. Però també hem de pensar que sempre casem el voluntariat amb la jubilació. I llavors l'edat mitja de voluntaris al banc és bastant alta i hi ha d'haver-hi un relleu.
1: Clar.
0: Hi ha d'haver-hi un relleu. Jo estic promovent que la gent jove s'apunti. I una cosa que vull dir, que un voluntari no és venir allà cada dia de 8 a 2, sinó que és venir un dia 3 hores, venir un altre dia 3 hores, que en vingui un dia a la setmana. Si són molts, vinguin un dia a la setmana 3 hores, n'hi ha prou. I necessitem gent que també vulgui fer gestió, que el banc s'ha de fer molta gestió. Són molts els departaments que treballem al banc, eh?
1: Doncs, escolta, que sonin els telèfons i que s'ompli tot allò de voluntaris, també, sobretot per la feina que feu. Carme Casaoberta, presidenta de l'Associació de Banc dels Aliments de Catalunya. Moltíssimes gràcies per aquesta estoneta i que vagi molt i molt bé.
0: Vale, gràcies a vosaltres.
2: Saïd Esbai, companyes de Girona, moltíssimes gràcies també per l'entrevista.
1: Una abraçada.
3: Aquest estiu, obert per vacances. Escolta't a la teva ràdio local.
2: I ara, des d'on a la Torre, arriba el primer podcast del dia. Una proposta de lectura que avui passa per a criatures i indrets fantàstics del nostre territori.

0: Això és...
1: Territori Lectura.
0: Mònica Socies.
2: L'imaginari català és molt ric i embolcalla cada racó de la nostra terra. Són molts els llibres que en parlen, però no acaben tots en aquesta secció. Amb la tria d'avui recorrerem la geografia catalana per saber-ne més.
3: Les filadores eren tres germanes velles, filles de la nit. Una treia el fil de la vida del fus, l'altra el teixia a la filosa i la tercera el tallava. Així acomplien el destí dels humans. Temps després, una vegada descapdallat al món, Aracne, filla d'un tintorer de Lídia, va arribar a ser una famosa filadora gràcies a la seva habilitat, però patia el mal de la supèrbia i la deessa Atena, que també filava, gelosa, la va convertir en aranya. Des d'aleshores també sembla que les aranyes tinguin alguna mena de relació amb el destí. Es diu que si apareix una aranya negra a la cambra d'un malalt, no trigarà a morir. I a les Terres de l'Ebre no es posa en dubte la dita picada d'aranya, la mortalla. A la nostra geografia, però, qui cosia amb més finès els fils de l'existència era la balanguera. A més, vetllava per les antigues creences i la tradició amb saviesa sobrenatural. Teixia el vel de les il·lusions, les felicitats, les desgràcies i la mort amb fils invisibles.
2: Una llegenda amb cançó pròpia que va rescatar Joan Alcover. I com aquesta, trobarem moltes històries més al gran llibre de les criatures fantàstiques de Catalunya, d'en Joan de Déu Prats, il·lustrat per Maria Padilla i publicat per Coma Negra. Bruixes i espectres, l'home dels nassos i fullets entremaliats s'amaguen entre les seves pàgines. Però aquest equip literari ha anat més enllà i els més curiosos podreu descobrir a quins indrets habiten aquestes criatures el gran llibre dels indrets fantàstics de Catalunya.
3: A les boscúries de Gombrèn, no lluny del santuari en el qual els nou barons de la fama ajuntaran espases davant la Mare de Déu Negra de Montgrony per combatre sarraïns, es troba l'inquietant forat de Sant Tou, un avenc vertical i profund, els primers trams del qual semblen la gargamella d'una bèstia antediluviana petrificada. Sant Tou va ser el darrer paratge fabulós explorat del país. Havia resistit durant força temps l'empenta empírica fins que a principis del segle XX, mossèn Norbert Font, geòleg pioner de l'espeleologia, cercador de mamuts, divulgador de la ciutat encantada de Conca, es disposà a escorcollar-lo davant una gran gernació de pagesos tamorencs. Tanta era la temença que provocava la boca negra de Sant Tou que el científic esperà que els camperols haguessin segat el blat per baixar-hi. La darrera vegada que s'havia intentat explorar l'avenc, deien que havia sortit una forta granissada de l'interior. Si es repetia el fenomen, podia fer malbé la collita. Mossèn Font davallà la gola amb un martell d'espeleòleg, un telèfon de comunicacions, un casc de bomber i una ampolla de rom. Abans de perdre's a la fosca, va fer el senyal de la creu i exorcitzar el cau.
2: I trobarem també la casa on va néixer Francesc Bonet, el virrei de Madagascar. Es troba a la Sénia i té el renom de Cal Rei Bonet, on s'inicia una història que barreja la llegenda i la realitat. I la Font de la Joventut existeix? Potser si trobeu la flor d'aigua sereu afortunats i no obtindreu bons resultats. Per buscar-la, seguiu les instruccions i atenseu-vos fins als verals de Berga, la Pobla de Lillet, Bagà i Guardiola del Berguedà.
1: Territori Lectura.
2: Dos llibres amb una edició espectacular per endinsar-nos en els mites i llegendes del nostre país.
1: Territori Lectura.
2: I recordeu, llegir és obrir una finestra al món, a la vida i a la reflexió.
0: Col·laboració especial, Raquel Martínez.
1: Territori Lectura.
0: Mònica Socies, Josep Maria Soler, Territori Lectura, Ona la Torre, obert per vacances.

0: Són les 10.
1: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
2: Notícies Badalona.
3: Què tal? Molt bon dia, els parla Raquel Moreno. Aprovada definitivament la modificació de l'estudi que ha de permetre la construcció de nous habitatges al barri de Canyet. Segons el govern municipal, es tracta d'una urbanització projectada ja fa 25 anys i que permetrà endreçar a l'entorn amb una protecció ambiental i arqueològica dels terrenys. El projecte també inclou la millora, explica l'executiu local, de la connexió amb les pistes d'atletisme Paco Aguilar, amb la construcció d'un nou vial que donarà servei tant al veïnat com als usuaris d'aquest equipament esportiu. Així s'ha aprovat el ple extraordinari d'aquest mes de juliol. Ho ha detallat el regidor de Via Pública, Daniel Gràcia.
4: No incorpora ni un sol metre quadrat més d'edificabilitat, no augmenta la densitat, no modifica els usos del sòl i no altera els espais lliures ni el sistema viari previstos. Durant la tramitació, a més, s'han incorporat nous informes sectorials i noves mesures de protecció ambiental, paisatgística, patrimonial i, sobretot, arqueològica.
3: Durant la sessió plenària s'ha aprovat també de manera inicial el projecte d'enderroc de l'antiga fàbrica Focus, una actuació que ha de precedir la futura construcció d'un complex esportiu municipal al barri de Bufalà, que, recordem, inclourà una piscina olímpica. I l'Ajuntament de Badalona ha tret a licitació el control d'accessos als centres educatius de la ciutat amb un valor estimat d'1,13 milions d'euros. El contracte, que cobrirà els pròxims dos cursos escolars, té com a objectiu millorar la seguretat en els entorns escolars, especialment en els moments d'entrada i sortida de l'alumnat. Així doncs, el curs vinent es podria recuperar la figura dels agents escolars instaurada amb èxit durant la pandèmia de la Covid. El vaixell astral de l'ONG badalonina Open Arms s'ha desembarcat a l'Havana, Cuba. Ho ha fet aquest diumenge després d'una travessia iniciada el passat 14 de maig des de Barcelona. L'astral es converteix així en la primera embarcació civil que travessa l'Atlàntic per denunciar el bloqueig als Estats Units contra Cuba i per donar suport energètic a l'Hospital Pediàtric Juan Manuel Márquez. La seva delegació civil es reunirà durant aquests dies a la capital cubana amb diversos representants institucionals i de la societat civil de Cuba. Un esportiu, la 75a edició de la travessia nedant. Ha estat tot un èxit. La prova ha batut rècord de participants amb 350 nedadors i va deixar un duel final apassionant a la prova general de 2.400 metres. Guillem Pujol, del Centre de Natació Mataró, ha revalidat el seu títol com a campió.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
5: Ningú t'informa com nosaltres.

0: és inevitable escoltar-los, ja t'ho diré, i que et vinguin imatges de platja, de mar. Enric Rubio, estàs d'acord o què?
1: Absolutament, no puc estar més d'acord, i més amb aquesta cançó. Haig de dir que és la cançó preferida de la meva mare, aquesta.
0: Oh, té molt bon gust la teva mare, doncs, eh?
1: Home,
0: molt bé,
1: i tant.
0: Molt bé, molt bé.
1: Mira,
0: molt
1: de fet,
0: bonica.
1: T'haig de dir que és qui m'ha fet descobrir les platges de Menorca.
0: Ah, molt bé.
1: Sí, aquesta cançó perfecta per allà.
0: Ai, platges, si és per l'Enric, les de Menorca, però la muntanya també li tira molt, i és que estem allí, no?, triant entre platja i muntanya. L'història que has fet per l'Insta, apareixes tu amb una bicicleta?
1: És xula, aquella zona.
0: Es pot dir on és, més o menys, o què?
1: Mira, ho acotaré una mica, dient que és Ripollès.
0: Ja està, no cal que et diguis més, perquè és el raconet, ara no anem tots cap allà a trobar l'Enric.
1: Ah, exacte,
0: que
1: exacte.
0: El rotllo.
1: No, però segur que la gent que conegui el Ripollès sabrà ubicar això, i és una excursió molt, molt xula. Per fer peu o en bicicleta, sí.
0: És el teu lloc de pensar?
1: No, però cada cop més. La zona sí, aquest lloc concretament no, és un dels llocs que m'agraden, però sí, la zona és un lloc realment poc massificat i fantàstic.
0: És que va bé això, d'anar al mar o a la muntanya, no? A la natura, com deies tu.
1: Natura, pensar. I tant, sí. I tant que sí.
0: I els oients què diuen?
1: Doncs mira, els oients realment estan... T'haig de dir que tiren molt cap a la muntanya, eh? Però,
0: mira, és que ets un influencer!
1: Com a àudios tenim un de cada, tenim com sempre la Pilar d'Espinadell, i tenim també després doncs a la Núria Lázaro. Escoltem primer la Pilar, que es compro.
2: Hola, Uber per vacances. Avui caminant per aquí la zona del Costa Bona i muntanya. Muntanya sobretot a l'estiu. I la platja a l'hivern.
0: Ah.
2: I platges... platges de muntanya, que dic jo, les que tenen roques, penya-segats, això.
1: Ja ho veus.
0: Molt bé. La Pilar ara... és oient de sempre, no? De sempre, d'aquestes dues setmanes que portem.
1: Exacte, des del primer dia fan número 1, des d'aquí li enviem una forta abraçada. I tenim una forta contraposició, perquè tenim l'altre extrem ara, també. Ai. Ja et dic, la Núria Lázaro crec que no tira gaire cap a muntanya, ja veuràs.
3: Sempre
1: afirmant.
3: Més de mar que de muntanya. Profilaria més prim i diria més d'aigua que de muntanya, i això sigui piscina o sigui mar. I a més, aprofitant que avui és el Dia Mundial del Gaspatxo, doncs amb un gaspatxo ben fresquet.
1: Home, Núria, abans mira, piscina que muntanya, això no sé si comprar-t'ho, Mar, sí, però home, la piscina parlant de tota muntanya, no.
0: No, jo tampoc no estaríem d'acord. No, però és d'aigua, és un peixet,
1: Sí, sí.
0: Molt bé.
1: Tot i que, mira, de fet ens diuen l'Eric de Conesa, ens diu, les dues sempre, cales amagades on s'hi arribi caminant i cims i valls prou freqüentats. Veiem que la nostra audiència cada cop està buscant fugir una mica del turisme desenfrenat i anar a buscar aquests petits tresors que té el nostre país, no?
0: Sí.
1: I on no tens per què creuar-te en 52 persones cada dia.
0: Sí, està tot molt massificat, però tot és difícil ja trobar un espai.
1: Sí, I tant. Però mira, si ho fem com diu la Míriam Oliva, d'aquí Sant Pere a Vilamajor, propet de casa nostra, pot ser que trobem poca gent. I cada cop hi ha més gent que pensa així, i és que diu, muntanya a l'estiu, mar a l'hivern.
0: Molt bé.
1: Jo ja vaig dir l'altre dia que l'hivern, el mar a l'hivern és preciós, de color i tot,
0: Sí.
1: Ara, no sé si tu t'hi banyes quan l'aigua està ben freda.
0: No, és que li tinc molt de respecte. I fins i tot de nit, ostres, tampoc no, perquè li tinc respecte.
1: Fa cosa,
0: Fa cosa.
1: A mi m'agrada, però fa cosa, sí.
0: Sí,
1: que dius, ostres, vaig nedant i no sé cap a on, gairebé.
0: Mira, me faré una proposta aquest estiu, que és que, ja que no faig vacances, que estic aquí amb vosaltres, un dia a la nit em banyaré al mar, i després t'ho explicaré.
1: Volem aquesta història. Oi tant que sí, oi tant que sí.
0: La cosa extraordinària mai feta, mai vista.
1: L'any que ve ho hem de fer per televisió, això també.
0: Els meus tècnics estan rient, se n'estan rient de mi.
1: S'apunten, sé que vindran. En Joan segur que s'hi apunta.
0: Vinga. Doncs ja està, Enric, segueix la pregunta oberta, això sí, i teniu temps encara de contestar fins a que en tanquem programa, d'acord? Mar o muntanya?
1: Mar o muntanya. Esperem tots els vostres àudios per al número de WhatsApp que trobareu a Obert Vacances, al perfil d'Instagram, o contestar el mateix reel.
0: Molt bé. Enric, fins ara mateix.
1: A reveure, fins ara.
0: Natura, en definitiva, la gran aliada que tenim a l'estiu per desintoxicar-nos. Bé, com deia l'Enric, no només a l'estiu, també hauríem de gaudir-la tot l'hivern, no? Fins i tot amb més tranquil·litat. La pregunta que tirem avui per xarxes és: mar o muntanya, què preferiu? I des de Cugat Mèdia sembla que ho tenen molt clar. Escoltem, si no, aquest reportatge que ha preparat el company de Cugat Mèdia, Sergio Morales.
4: Arriba l'estiu, vacances, temps lliure i ganes de fer coses a la natura. I què sou, de mar o de muntanya?
5: A mi personalment el que més m'agrada és el mar. I el mar m'agrada sempre, m'agrada l'hivern, m'agrada l'estiu, perquè em dona pau, em dona calma, m'encanten els colors, l'olor que fa. Sempre triaré el mar.
6: M'agrada més la muntanya, sobretot doncs, per la temperatura, que és més agradable durant tot l'any. També perquè em dona o m'ofereix més tranquil·litat que no pas a la platja.
7: El

0: perquè em faig excursions, però prefereixo al mar.
1: M'agraden les dues, cadascuna té el seu. Pues normalment anem a Montserrat o anem a la Mola, perquè estan per aquí proper, la ruta és coneguda i a més són precioses, així que per aquí ens solem moure.
2: A veure, la tria entre mar i muntanya és molt complicada, perquè m'agraden les dues. Sí que és veritat que si m'he de quedar amb una em quedo amb el mar, per tot el que m'aporta la platja, aquells horitzons, les onades, tot això m'encanta, tant l'hivern com a l'estiu. Però sí que és veritat que reconec que la muntanya dona moltes més possibilitats, des d'excursions, esquiades, activitats d'aventura, que t'ho pots passar molt bé, tens moltes més possibilitats.
3: Muntanya, per la sensació de llibertat, per les vistes, pels paisatges, per estar sol en un entorn espectacular.
4: Ja veig que hi ha una mica de tot, però avui mirarem cap al verd, anem cap a la muntanya, i si som a Sant Cugat, què millor que anar a Collserola, oi? Oi?
5: Des del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, conjuntament amb Interior, decretarem el tancament del radi de 6 quilòmetres del focus on s'han produït els positius de pesta porcina africana i no es podran fer activitats de lleure, d'oci, activitats esportives, no es podrà fer caça ni treballs forestals, per tal d'evitar la propagació del focus. Restricció de les activitats d'oci també, d'ocis organitzades, d'activitats de caça, treballs forestals i també queden restringides les activitats al Parc Natural de Collserola.
4: Des de finals de novembre que no podem trepitjar Collserola, però no patiu, que portem recomanacions per poder gaudir de la natura sense haver d'anar massa lluny.

0: i les portem de la mà d'un autèntic expert. Sergi Solivelles és instructor de marxa nòrdica.
1: La veritat és que tenim moltes alternatives. No hi ha mal que por bien no venga, perquè la peste porcina ens ha putejat. Però teniu moltes rutes molt elaborades a Sant Cugat, i és totes les muntanyes del Baix Llobregat, a la banda dreta del Parc Agrari del Llobregat, del riu. Teniu des de Pallejà, Sant Andreu de la Barca, Gelida, Vallirana, tot això. Teniu moltíssimes rutes, Sant Boi fins i tot. Teniu moltes rutes per allà, llocs maquíssims que no us imaginaríeu mai que això existeix per aquí, a 20-25 minuts de cotxe a Sant Cugat. Llavors també teniu tot el que és Sant Llorenç del Mont Lubac, que això és una passada, que ja són 30-35 minuts de cotxe. I si no, teniu tot el que és Serra Marina, aquí al costat del Nus de la Trinitat, Santa Coloma, deixeu el cotxe a Santa Coloma, i teniu milions de rutes per fer i coses maquíssimes. O sigui que jo, que porto ja portem tancats des del novembre, ho noto faltar perquè m'estimo molt Collserola i fa molts programes a la tele de Collserola i tal, però amb tots els grups que porto tampoc ho notem molt a faltar, perquè vas descobrint rutes noves, senders i punts d'interès nous, que també va bé descansar una mica a Collserola, perquè ja ens els coneixem molt.
0: Però aquestes rutes, què? Les pot fer tothom o són només per a cames expertes?
1: Doncs la veritat és que estan obertes a tothom i són molt fàcils, és nivell fàcil, fàcil, fàcil. Sí que és veritat que si la gent ha d'entendre que això és muntanya, i pot haver-hi algun senderet, alguna trialera, alguna pujadeta, però això és perquè és la muntanya. Si vols fer coses més exigents, també les tens. Si vols fer coses més planetes, però alguna pujadeta et vindrà, clar, però bueno, ho pot fer tothom, eh? Jo els diria, depèn d'on deixen el cotxe, perquè això són, per exemple, Serra Marina és parc natural també, i està protegit, hi ha encadenats i tot això, depèn on deixes el cotxe, doncs has de caminar més o menys per anar al punt d'interès que vols. Per exemple, si vols anar al poblat ibèric del Puig Castellà, que és molt recomanable, clar, hi ha una pujadeta, són pistes forestals amples, però no deixa de ser pujada fins al poblat ibèric. Llavors, és molt fàcil. Hi ha gent que està molt en forma, gent que menys, gent que no ha caminat mai en subida, doncs aquests els costarà més. Però per un general, són fàcils, simplement que o et canses més o et canses menys, depenent de la tirada de quilometratges que vulguis fer i del que vulguis anar a veure.
0: I què no ens podem perdre? Sergi, digue'm alguna ruta imprescindible.
1: Serra Marina, jo ho recomano. El poblat ibèric de... Bé, és que no ho suc, no t'ho acabaràs. Poblat ibèric del Puig Castellà, recomanable 100%, i Sant Jeroni de la Murtra, que és un monestir que és, vamos, si vas a Serra Marina i no el veus, la cagues. A part, hi ha aqueductes pel voltant, diferents ermites, Sant Onofre, Sant Cebrià, totes aquestes és molt recomanable. Això és Serra Marina, la creu de Montigalà, tot això, ja són rutes d'uns 13 quilòmetres i tal. Si vols anar a la Cartoixa de Montalegre, ja se'n va 21 quilòmetres, hi ha un altre poblat ibèric, de les Maleses, que bueno, tot això és assequible per la gent que camina, que està basada a caminar, i si no estàs tan basat a caminar, doncs et quedes amb el poblat ibèric, que està més a la vora, i tot això, fas una circular matinal. Sí que és veritat que fa molta calor a Serra Marina, i ara potser, si no surts d'hora o molt a la tarda, la gent que no aguanti la calor, millor que no vagi per allà. I rutes de... Una ruta, per exemple, que és molt maca i és molt fàcil i que la gent estarà fresqueta, és aquí a Pallejà anar a veure la Font de les Rovires. Aquí hi ha un salt d'aigua, hi ha una zona de pícnic barrejant l'aigua, pots emportar-te un pica-pica i s'està molt frondó i és molt maco i és molt fàcil. Això per la gent que camina poc i diu vull passar un matí pues, en contacte amb l'aigua i una passejadeta, pues, Font de les Rovires.
0: I si no volem anar massa lluny, podem fer un autèntic truc. Entre Sant Cugat i Rubí i tenim la Riera dels Alous, que també val la pena.
1: Sí que és veritat que més cap a la vora de l'estany, quan fas tota la passejadeta, diguéssim, des del, pel torrent del Salòs, des de l'estany, diguéssim, cap a la zona de la meitat, direcció Rubí, direcció Can Oriol, hi ha una zona que passes com per... com, és el torrent de Salòs, però com una zona de riera, que a vegades... molt a la vora de la font dels Salous. No és maco perquè passes pel costat de la riera, que està una mica bruta... Però una vegada passes aquest tros, ja és molt maco en direcció al parc de Can Oriol, i aquí ja és més frondós, la gent podrà anar a veure diferents escultures que han fet un acte vandàlic i les han tallat, però bueno, hi ha una història això amb un escultor que feia les escultures d'aquí. Si busqueu documentació ja us sortirà i podeu anar-les mirant, i aquesta la teniu aquí a tocar de Sant Cugat.

0: No, no t'ho acabaràs, deia la convidat, el Sergi Solivelles. Li explicava el Sergio Morales el contacte al nostre company de Cugat Mèdia. És un reportatge que ens duia avui directament cap a la muntanya. No ens acabarem, les rutes que hi ha per allà a prop i, de fet, per tot Catalunya. Vinga, va, que parlant de rutes, nosaltres marxem cap a Altafulla.
1: Obert per vacances.

0: L'estiu és sinònim de festes majors, festivals, grans concentracions de persones, espais en definitiva de convivència i de diversió, però que malauradament també han posat damunt la taula la necessitat de continuar treballant per prevenir les violències masclistes que a vegades es produeixen, per garantir que les dones puguin gaudir de l'espai públic amb llibertat i seguretat. En aquest sentit, avui coneixerem una iniciativa que ja està despertant l'interès de nombrosos ajuntaments d'arreu de Catalunya. Es tracta d'un sistema de seguretat feminista integrat en objectes quotidians, com ara un lligacues o una pulsera. Per parlar-ne, saludem com cada dia en aquesta hora el nostre company d'Altafulla Ràdio, l'Eduard Virgili. Eduard, bon dia.
1: Bon dia, Núria, ho has explicat molt bé. Mira, ara hauríem de ser al taller de Niu, però hem hagut de sortir del taller perquè no teníem cobertura per la unitat mòbil, però vaja, no passa res. Després farem unes fotografies i si les podem compartir a les xarxes socials, tothom es farà una idea d'on treballa aquesta empresa que es dedica a l'artesania, tèxtil, també al disseny i a la innovació. És aquí on neixen productes com els que tu ara comentaves, sempre amb aquesta mirada de proximitat, sostenibilitat i compromís social. Però, aquests darrers mesos, Niu ha fet un pas més amb el desenvolupament de NiuClick. Tu no has sentit mai a parlar?
0: No, la veritat que no, NiuClick, no.
1: Mira, doncs és un sistema de seguretat feminista que s'integra, ho deies ara bé, en un lligacues, en una polsera o en altres objectes, i que gràcies a la tecnologia NFC permet enviar una alerta SOS amb la ubicació en temps real en menys de 10 segons sense necessitat de descarregar cap aplicació ni registrar dades personal. I alguns ajuntaments ja l'han incorporat als seus punts lila i d'altres preparen el seu desplegament durant les festes majors. Mira, ens acompanya la Noemí Ferret, que és la artesana i dissenyadora responsable de Niu, que de ben segur que ens en donarà molts més detalls. Noemí, bon dia i gràcies per rebre'ns al teu taller.
2: Bon dia, gràcies a vosaltres.
1: Comencem pel principi. Com neix NiuClick? En quin moment detecteu que hi ha una necessitat que encara no tenia una resposta senzilla?
2: Doncs bé, neix del treball a Àrees d'Igualtat durant 5 anys, d'un treball sostingut, colze a colze, amb tècniques i regidores, i de veure què podíem oferir per cobrir uns buits o donar un servei, no?, en aquesta necessitat de donar materials als punts liles per sensibilitzar i visibilitzar. I arrel d'això vèiem que hi havia molts materials, doncs, que visibilitzaven molt bé o que eren útils, no?, com ara tapagots o làngars, polseres. Tots aquests materials, sens dubte, són necessaris per sensibilitzar i han de tenir presència, però pensàvem que calia alguna cosa que anés una miqueta més enllà, que donés un servei a tota una sèrie de situacions còmodes i les persones usuàries, majoritàriament dones, haguessin a demanar ajuda o sentir acompanyades. I bé, vam tenir la idea i vam estar treballant tot l'any passat, mirant de quina manera tècnica es podia fer que fos assumible el producte final, el format físic per uns ajuntaments, i bé, el febrer ja ho teníem tastat i ha sortit al carrer.
1: Diuen que les millors idees són aquelles que semblen evidents quan les veu. Com és aquell moment en què penses, i si aquesta tecnologia l'integrem en un objecte que molta gent porta a sobre? Com va anar això?
2: Doncs és molt motivador, de fet és el més divertit, no?, de la feina que fem, que és crear i crear una cosa que no existia, no? I des que tens la idea fins a veure si és viable i és factible tècnicament fer-la, doncs passes per molts moments de muntanya russa, en què moments en què creus que no serà possible i moments en què creus que és, i des de la idea inicial al final és un projecte viu.
1: Núria, et sembla que anem a la part pràctica? Sí. Expliquem com funciona aquest lligacues?
0: Sí, i mentrestant moveu-vos una miqueta perquè tenim algun problema de cobertura, eh? No sé si esteu en un lloc molt tancat.
1: Sí?
0: Sort que heu sortit del taller.
1: Ai,
0: sí. Doncs, a vegades sembla...
1: Sort que hem sortit del taller.
0: A vegades fa el robot, que queda
1: doncs,
0: xulo, queda bonic, però vaja.
1: No pateixis.
0: Perdem.
1: Sí. No, ara no toca, no toca tampoc això. Ens mourem una mica. Sortim. Tot a l'exterior. I mentrestant l'Enemi ens explica com funciona a la pràctica aquest lligacues o aquesta pulsera.
2: Doncs bé, el funcionament és molt senzill, era una cosa que volíem que fos molt intuïtiu I molt ràpid, simplement quan la persona rep a la pulsera, el lligacues, el format que l'Ajuntament hagi triat, ha d'acostar el mòbil desbloquejat i configurar-lo amb un telèfon de contacte de la persona que ella triï, i es desa la informació al mòbil d'aquella persona. Aquesta informació no es comparteix enlloc, ni amb l'Ajuntament, ni amb naltros com a empresa, és completament privat. Un cop ja queda configurat, això te n'oblides, tu portes la pulsera i si mai cal, només cal tornar a acostar el mòbil desbloquejat, et surt un botó gran que posa SOS, cliques aquí i envies via WhatsApp el missatge.
1: Això és molt més ràpid que trucar al 112, per exemple.
2: Sí, és molt més ràpid. Des del 112 també et pots trucar des de la web que se t'obre, si vols, però és per alertar de situacions diferents a les que trucaries a un 112. A un 112 trucaries d'una agressió imminent o d'una situació que és òbvia. El sistema és per posar la xarxa efectiva al centre, per sentir-te acompanyada i que intervinguin de la manera que considerin, per situacions diferents, més intermitges, però igualment d'intranquil·litat.
1: Aquesta tecnologia, NFC, ara potser agafem algú a peu canviat, i de fet, sense anar més lluny, jo abans de preparar-me l'entrevista tampoc no en tenia gaire idea de què es tractava. És la que fem servir, per exemple, Núria, a l'hora de...
3: Sí.
1: Del mòbil. No sé si tu això ho fas, d'acostar el mòbil en els terminals de venda.
3: Sí, és aquesta sense contacte, no? Sí, per pagar amb el mòbil, tal qual.
2: Sí, exacte, és això. És simplement acostant el mòbil, si és un Android és per la zona de la càmera, si és un iPhone per la zona

0: i la resta d'ajuntaments s'aniran incorporant progressivament, però la valoració que em fan és realment positiva. A banda, com que ofereix als tècnics tenir un panell d'informació, de dades, els facilita informació, que pot ser molt útil.
1: Tot aquest munt de gènere el produïu en aquest petit taller que m'ensenyaves ara i des d'on no hem pogut fer aquesta connexió per problemes de cobertura?
0: No, aquí produïm gènere, produïm els que són els gigacues, amb NFC, nosaltres aquí programem els xips, es planxen i es produeix tot. Col·laborem amb altres tallers que ens ajuden amb la producció perquè no podem assumir tot.
1: Com heu viscut aquest creixement?
0: Doncs amb molta il·lusió i bé, doncs això, amb capacitat adaptativa, perquè realment és dia a dia, són canvis. I bé, doncs amb il·lusió i agraïment, la veritat.
1: Aquest és un programa de proximitat i de quilòmetre zero. Vosaltres també heu demostrat que es pot innovar des del territori amb aquesta producció de tu a tu.
0: Sí, pensem que és interessant posar en valor, no, doncs tot allò que tenim a la vora. Nosaltres com a proveïdores, no, com a productores, ho tenim en compte a l'hora dels materials que comprem, sempre que és possible, amb flexibilitat, perquè vivim en el món que vivim, i pensem, doncs, que des de les administracions públiques es posi en valor també, doncs, aquells projectes locals. És interessant.
1: Sempre expliqueu que NewClick no és només un producte tecnològic, sinó que també és una eina dins d'una estratègia feminista més àmplia. Per què és important aquest matís?
0: És important perquè no és només un producte o un material que te n'oblidis, no? És una eina d'acompanyament, i pensem que dins de totes aquestes violències masclistes que formen part d'un problema estructural, una resposta no pot ser individual o policial o judicial, no? Aleshores, tota la col·lectivitat del sistema i les administracions públiques aquí també tenen un paper, i està molt bé que juguin en l'acompanyament, no, d'aquesta prevenció.
2: He vist que, vaja, ara de moment desplegueu, no, o creeu per poder instal·lar el dispositiu, creeu les lligacues o les pulseres. Teniu algun altre en ment? Algun altre lloc on es podria insertar aquest dispositiu?
0: Sí, de fet ja estem... Fins ara ho hem implantat en diferents formats, que són els lligacues, pulsera de silicona, pulsera elàstica, i també en clauer. Al mes de setembre, a finals de setembre, un ajuntament gran ho traurà també en pulsera elàstica i clauer. De fet, és un sistema que es pot aplicar en qualsevol format. Simplement hem d'introduir el xip, i el que sí que és important per nosaltres i perquè sigui àgil el funcionament és que sigui algú que portis a sobre. Clar.
1: I entenc que això es podria aplicar també, no només en aquest cas, per vetllar per la seguretat de les dones. Ara en ve cap altres col·lectius vulnerables, per exemple, que podrien fer ús d'aquesta tecnologia i beneficiar-se'n.
0: Sí, exacte.
1: I heu pensat en això?
0: Sí, i ho tenim en desenvolupament, també amb un ajuntament de la província de Tarragona, i ho estem treballant de cara a donar servei a l'acompanyament a les persones grans. I tenim altres línies que tenim previst anar poder anar desenvolupant.
1: El vostre missatge insisteix que el centre de les polítiques ha de continuar sent la prevenció i l'actuació contra els agressors. El dispositiu és un complement, no la solució. Hi ha, però, qui pot pensar que centrar-se en aquests dispositius és traslladar la responsabilitat a les dones. Com responeu a això?
0: Està claríssim que el focus on ha d'estar és en l'agressor, claríssim, i que la primera política de prevenció és l'educació, no? I en aquest sentit totes les administracions estan treballant, però mentrestant això dona un fruit. Les dones tenen dret a sentir-se segures i anar tranquil·les, i mentre això sigui la realitat en la que estan vivint, en què les violències masclistes, i ho dic en plural perquè són múltiples, té sentit totes aquestes menes de protecció.
1: Noemí Ferret, gràcies per rebre'ns. Molta sort en aquest projecte, que tot just fa les primeres passes, però que té molt bones sensacions de cara al futur.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Núria, ara farem una fotografia al taller, sí, a la Noemí, perquè tots ho pugueu veure, i si aquest estiu en algun poli veieu aquestes pulseres amb tecnologia, que sapigueu que totes han sortit d'aquest petit taller d'Altafulla.
2: M'agrada això que ens expliques, que la innovació no sempre passa pels grans laboratoris o les grans empreses, eh? De vegades són els petits canvis, no? Aquestes petites iniciatives, però molt de seny al darrere i molt, molt ben pensades, que ens alegra també poder dir que funcionen, que tiren endavant. Moltíssimes gràcies, Eduard Virgili, per l'entrevista.
1: Que vagi molt bé, a reveure.
2: A reveure. Vinga, va, que ja hem arribat al punt de 2:15. De fet, em passa un minut.

0: I el proper que fem és aprendre una miqueta més sobre el que passarà el dia 12 d'agost, l'eclipsi, des d'un punt de vista que ens interessa i ens interpel·la a tots. Què passa amb els nostres ulls? Doncs mira, avui en parlem amb un oftalmòleg en aquest podcast que realitza la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona amb una col·laboració amb Tarragona Ràdio.
1: Eclipsat de Ciència, el podcast de la Universitat Rovira i Virgili que ens prepara per a l'eclipsi total.

0: Per contemplar l'eclipsi total cal prendre algunes precaucions importants. El convidat del tercer capítol del podcast és el doctor Pere Romero, cap del Servei d'Oftalmologia de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus i professor titular de la Universitat Rovira i Virgili. Doctor Romero, quines mesures preventives en general hem d'adoptar de cara a observar aquest eclipsi del 12 d'agost?
1: Sempre, sempre, sempre posar-se les ulleres homologades. Ulleres homologades que són ISO 12-312/2. Aquestes ulleres filtren un 99,90% de la llum i sempre que estiguis mirant el sol en el moment de la fase d'ocultament s'ha de portar les ulleres posades.
0: En la pràctica, quan arribi el dia 12 d'agost, al vespre, a partir de quina hora o a partir de quin moment són imprescindibles l'ús de les ulleres?
1: Sempre que es miri el sol, tant si es fa en una fase prèvia que encara no s'està ocultant, com en la fase d'eclipse parcial, que és la primera en què la lluna s'està interposant davant del sol, i, això sí, quan la lluna ja està interposada al davant del sol i, per tant, la llum del sol ha desaparegut, en aquell moment, que és la fase d'eclipse total, en aquell moment s'ha de treure les ulleres, perquè si no, no veurem res. I lo bonic de l'eclipse és veure que apareixeran les estrelles en un moment en què no tindrien que veure's.
0: Clar, aquest pot ser el moment clau, no?, entre posar-se les ulleres i quan arribi el moment de l'eclipsi total, que recordem dura un minut i mig, segon ens trobem, i després tornar-se a posar les ulleres haurà de ser imprescindible.
1: Sí, immediatament, en pic, tornin a sortir els primers rajos de sol, que vol dir que la lluna s'està retirant, en aquest moment s'has de tornar a posar les ulleres immediatament, sempre que s'estigui mirant el sol. Compte, no intenteu caminar amb aquestes ulleres perquè caureu. A veure si acabarem a urgències de traumatologia i no d'oftalmo, perquè estarem amb les ulleres posades i aquestes ulleres no hi veus res amb aquestes ulleres. O sigui, són solament per estar quiets mirant el sol, exclusivament.
0: Aquestes ulleres on les podem trobar? En aquestes setmanes prèvies a l'eclipsi, que segurament en alguns casos algunes administracions potser les facilitaran, però si no, on les podem comprar?
1: Sí, normalment en els punts d'observació que els diferents ajuntaments tenen a la nostra àrea, n'hi haurà d'ulleres. El que passa és que és bo que tothom porti les seves. Es poden trobar en òptiques, en farmàcies, i ja estan a la venda des de fa molt de temps. Sobretot, mirar que siguin homologades, és l'únic que s'ha de tenir en compte.
0: Què hem de fer si volem fer fotos o gravar vídeos amb el telèfon mòbil o amb una càmera professional, tant en els minuts previs com en el moment just de l'eclipsi total?
1: Molt important. No és el mateix gravar amb una càmera fotogràfica, que ja porta els seus filtres, que amb un mòbil. Amb un mòbil s'ha de portar incorporat un filtre especial on està la càmera del mòbil. Si no, els rajos del sol faran malbé la càmera i us farà malbé el mòbil.
0: Per tant, aquesta mesura sí que s'ha de prendre en cas d'anar amb un telèfon mòbil, però no amb una càmera professional?
1: Si la càmera és professional i porta un filtre solar, no, és exactament igual que si estiguessis mirant a través d'un telescopi amb un filtre solar o uns binoculars amb un filtre solar. Si porten filtre solar, no té per què haver-hi cap problema.
0: Si no complim alguna d'aquestes precaucions que vostè, doctor Romero, ens està comentant, quines afectacions pot tenir l'observació de l'eclipsi?
1: A veure, la lesió més freqüent és una cremada, una toxicitat, una fototoxicitat sobre la part central de la retina, el que nosaltres diem fòvia, que és, té una mida de micres, però que ocasiona una pèrdua importantíssima de visió. Mireu, quasi tothom ha passat la revisió del carnet de conduir, i llavors la revisió del carnet de conduir us ensenyen els subtotips, que són les lletres aquelles que us fan llegir. La lletra més gran és el que diem 0,1, i la lletra més petita és el que diem 1 o unitat. Bé, una cremada ens pot fer passar ràpidament de veure la unitat a només veure la lletra més gran, 0,1. I això en els dos ulls. O sigui que, compte, perquè és molt greu.
0: I què pot passar? O com ens podem trobar en aquesta situació al cap de poca estona de l'eclipsi? És a dir, si no hem complert alguna d'aquestes precaucions, aquesta afectació es detecta de seguida en els nostres ulls?
1: El problema és que no apareix immediatament, apareix entre les 2 i 6 hores després de l'exposició al sol. I el que primer apareix és una taca al centre de la retina, al centre del camp visual, en els 2 ulls, una taca que no marxa, que està fixa. I automàticament hi ha una pèrdua de visió important. Es recupera per si sol, sense cap tipus de tractament, més del 90% de casos dins del primer mes, però dins del primer mes. I alguns casos es queden amb baixa visió durant tota la vida.
0: Si notem alguna d'aquestes afectacions entre les 2 i les 6 hores següents a l'eclipsi, què hem de fer?
1: Bé, si passades 6 hores no hi ha cap tipus d'afectació, en principi hem de suposar que no n'hi haurà cap pèrdua de visió degut a l'eclipsi. Per això l'important és portar ulleres. Important, perquè durant tots aquests dies jo m'he estat... He estat parlant amb la gent i hi ha gent que encara fa no res. Fa la setmana passada me deia que un ja tenia la radiografia preparada per mirar a través de la radiografia. No, per favor, ni radiografies, ni vidres fumats, ni ulleres de sol. Una ullera de sol filtra només el 18% de la llum del sol. I ja us dic que aquestes ulleres homologades filtren el 90%, el 99%. O sigui, que, sisplau, no feu servir ni radiografies ni tècniques antigues que s'ha demostrat que no serveixen per res.
0: Per molts espais de divulgació que fem, com aquest podcast, en les setmanes i en els mesos previs a l'eclipsi, li preocupa que encara hi hagi molta gent que arribi el dia clau del 12 d'agost i no tingui en compte tots aquests consells i recomanacions?
1: Pel que he anat veient, hi ha hagut molta formació. Hem anat als col·legis de periodistes de Tarragona i de Tortosa. S'ha fet molta divulgació de com s'ha de mirar l'eclipsi. La gent està molt conscienciada. Llavors, jo la gent d'aquí, de les nostres comarques, no crec que tinguin molts problemes perquè estan els que ha arribat la informació. Em preocupen els que vinguin de fora. Els que vinguin de fora, que els que venen a veure l'eclipsi específicament, que potser te vindran de Barcelona, tampoc me preocupen perquè probablement portaran ulleres. Però els turistes que estan aquí, que potser venen d'Anglaterra, de França, d'un altre lloc, i que no s'ho esperen, aquests no estan preparats. I potser aquests sí que pot ser que estiguin mirant el sol sense protecció. Aquests són els que més me preocupen.
0: Justament li anava a preguntar per tota aquesta població que tindrem el mes d'agost, perquè el 12 d'agost és un moment clau en tot el període de vacances, especialment les zones del litoral estaran plenes de milers de turistes estrangers que potser no tenen aquesta informació sobre l'eclipsi i que s'ho trobaran potser d'una manera sobtada i no en tindran prou informació. Aquest és el col·lectiu potser més clau, més difícil en una situació com la que comentem?
1: Sí, efectivament. Jo crec que aquest serà el col·lectiu amb més problemàtica i on pot haver-hi més pacients afectats per les cremades aquestes, el que es diu retinopatia solar.
0: Per tancar aquest capítol del podcast i tenint en compte la importància de l'aspecte oftalmològic davant de l'eclipsi, recomanacions sintètiques un altre cop del doctor Pere Romero.
1: Portar les ulleres posades sempre en la fase prèvia a l'eclipsi total. Quan hi ha l'eclipsi parcial, ulleres posades. Al moment de l'eclipsi total es poden treure i s'han de treure. No intentar caminar mai amb aquestes ulleres posades i, molt important, vigileu els nens. Els nens, en què es posen aquestes ulleres, com que no hi veuen, intentaran mirar pel damunt, per sota, pel cantó, que no se les treguin, perquè és potser un dels col·lectius que, si no fa cas, podem tindre problemes amb ell.
0: Doncs moltes gràcies, Pere Romero, per participar en aquesta sèrie d'espais dedicats a l'eclipsi total del 12 d'agost. I recorda que si t'ha agradat o t'ha interessat aquesta conversa, et convidem a escoltar la resta de capítols del nostre podcast.
2: Eclipsat de Ciència, un podcast de la Unitat de Comunicació i Divulgació de la Universitat Rovira i Virgili. Un espai que realitza tècnicament Miguel Mocha i presenta Ricard Lauz.
3: I seguim parlant de natura. Ara és el moment de no mirar el cel, mirar cap al terra i fer una miqueta de casa a les nostres plantes. És el moment del podcast dedicat a la jardineria que ens porten des d'Altafulla Ràdio. La setmana passada vam descobrir com preparar les plantes abans de marxar de vacances. Avui les continuem fent créixer. Ho fem amb l'Eduard Virgili, com dèiem, des d'Altafulla Ràdio. I atenció, perquè tractem avui un dels temes i dels dubtes més habituals a l'estiu i que causen moltes morts prematures de plantes. Cada quan les hem de regar?
4: Algunes persones reguen les plantes cada dia, d'altres només quan se'n recorden. Però qui ho fa bé? Resoldrem aquest entrellat acompanyats del que enguany ha estat reconegut com el millor Garden Center de Catalunya per les empreses del sector.
5: Jardineria amb Joan Maria Vidal del Garden Center Gaià del grup La Rasa.
4: Comencem, doncs, amb un dels grans debats de qualsevol terrassa. I anem al gra. Cal regar les plantes cada dia?
6: Cal regar les plantes només quan tenen set. Això sembla molt fàcil, molt senzill, però igual que nosaltres que bevem aigua només quan tenim set, seria un error regar-les a diari o regar-les cada dos dies o regar-les cada setmana. Primer perquè no és igual l'estiu que l'hivern, no és igual el dia que plou que el que no plou o el dia que fa molt de vent. Llavors, cal que estiguem molt atents a les plantes. Al principi, quan posem una planta nova, hi ha un procés d'adaptació, que aquella planta s'adapta al lloc i també s'adapta a la forma de reg que nosaltres li donem. I nosaltres tenim una petita observació, que veiem que la planta, al principi és molt fàcil tocar la terra a la part de dalt, enfonsar una mica el dit i veure si està humida o està seca. O que aquella planta, les fulles decauen. Quan és així, la reguem. Que veiem que està humida, que encara té la terra humida, ens esperem. I veurem, doncs, aquella planta, doncs cada 3, cada 4 dies, un cop a la setmana, potser més sovint, no passa res. Normalment s'han de regar més a l'estiu que a l'hivern, excepte les d'interior.
4: Per tant, més que mirar el rellotge, hem de mirar el test.
6: I un cop haguem passat 3, 4 setmanes, 6 setmanes amb aquesta planta, haurem agafat com una mena de rutina, de dir, doncs mira, cada setmana la rego, o cada 2 dies, o cada 5, depèn, no? Però veurem que, a més, hi ha hagut una part de la planta que s'ha fet més soferta i ens aguanta més.
4: Joan Maria, i quan hem de regar, hi ha una hora millor que una altra?
6: Sempre. Si pot ser, és ideal regar molt més pels matins. Pot ser de matinada, pot ser a les 6 de matí, a les 7, a les 8, a les 9, a les 10, inclús si ens apretem a les 11, però seria ideal no regar durant el ple sol del dia. És a dir, de 12 a 6 no regar seria l'idoni, ideal. I si ho haguéssim de fer per qualsevol tema que ho hem de fer, intentem sobretot no mullar les fulles ni les flors directament a la part de terra sense esquitxar les fulles. I si no ens queda cap altra alternativa, es pot fer de nit. És millor regar de nit que regar de migdia, però si ho podem fer pel matí, molt millor. Les plantes, igual que els éssers humans, la part del matí, la part de l'esmorzar, és la part més important.
4: I quan reguem, és millor una mica cada dia o una bona estona de tant en tant?
6: Mira, al final no és que hi hagi una forma millor que l'altra, perquè la planta ens s'adaptarà. En el fons, seria millor una bona regada i que la planta pogués sobreviure més temps amb això que no sovint. Hem d'entendre que les parts que s'evaporen de les plantes, la part de terra que més s'evapora és la part més superficial. Quan tirem poca aigua, mullem molt aquesta part superficial, que és la que rep més calor, més el bat del sol, i s'evapora. Llavors, molta part d'aquesta aigua la perdem. En els boscos, si som conscients, la part que més s'asseca és la part de dalt, i en canvi ningú va regar durant l'estiu, perquè tota la part de terra, de baix, de sota, manté molt més la humitat. Llavors, si poguéssim fer una bona regada, ens serviria perquè després les plantes ens aguantessin molt més. Llavors, és molt més pràctic també per nosaltres, quan reguem, dedicar-hi una mica més estona i fer-ho menys sovint.
4: I com vam explicar en el capítol anterior, acabem desmuntant mites. És cert que si una planta té mala cara, el primer que hem de fer és regar-la?
6: És el més habitual, però no sempre és el que hem de fer. A vegades tenen mala cara precisament perquè la reguem massa. Llavors, el que primer hem de comprovar és si té mala cara, si està seca la terra, comprovant una miqueta amb el dit la terra com està, i si està seca, llavors sí, regar-la. I de fet, si fa mala cara, haurem de regar-la submergint-la segurament o aplicant-li més aigua de l'habitual. Però si està humida, el que hem de fer precisament és el contrari. I comprovar també, doncs, que no tingui cap insecte.
4: I ara sí, arribem al final amb el truc de la setmana sobre jardineria.
6: És important que quan reguem una planta ens assegurem que aquesta, quan les hem plantat, doncs que si estan en testos, que tinguin forat, evidentment, que l'aigua pugui sortir, que tingui un drenatge, això vol dir que tingui algo de pedra o algo que permeti que la terra no taponi el forat i que l'aigua circuli. I en principi també és molt important allò que diem sempre de que la terra, el substrat que hi posem, sigui de qualitat, que es vegi bona, que ens permet aquesta terra que absorbeix l'aigua i que la planta li permet recuperar l'aigua des d'aquí.
4: En el primer episodi de jardineria ja ho vam dir, no es tracta de regar més, es tracta de regar millor. observar, tocar la terra, entendre què necessita cada planta. La setmana vinent parlarem de les grans supervivents de l'estiu. Quines són les plantes ideals per un balcó o un jardí si no volem estar pendents de la regadora cada 2x3? Ho descobrirem aquí, amb el nostre jardiner de capçalera.
7: Ara entenc moltes coses que els hi passen a les meves plantes, eh? Per això fem aquest podcast. Jo crec que per, si esteu en la mateixa situació que jo, no? Per molts de vosaltres, que arribem a entendre les plantes que tenim a casa i com millorar-los la vida, en definitiva. Un podcast de jardineria que ens porten des d'Altafulla Ràdio i que tenim... Us oferim cada dimarts sobre aquesta hora, cap a 3:15 del matí. I ens queden, 10 minutets per complir encara amb un altre capítol imprescindible diari, l'agenda. Que ens la porta cada dia la Lídia Porta, la nostra companya de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
8: Hola, bon dia.
7: Bon dia. Parlem d'espectacles de clown.
8: Sí. Sí, avui, dimarts 21 de juliol, a 8:15 del vespre, a Girona, la companyia Colectivo Ameno ens portarà l'espectacle Emboscadura, que és una proposta bastant curiosa que barreja el clown de carrer amb l'humor, la crítica i la poesia per parlar de la crisi climàtica.
7: Mm-hmm. Tot plegat forma part, estic llegint, no?, del festival escènic que està actualment a Girona.
8: Sí, és un festival que omple els carrers i places de diferents zones de Girona, com el Barri Vell, Sant Daniel o Sant Narcís, d'espectacles de circ, dansa i clown, com aquest que estàvem parlant. Mm.
7: I de Girona passem cap a l'altra punta, gairebé cap a Tortosa.
8: Sí, des d'ahir fins a aquest diumenge, dia 26, se celebra el Festival Vèrtebra Dansa, que és un festival que combina tallers per professionals i no professionals de dansa i circ contemporanis, amb professorat internacional, a la vegada que programes i espectacles artístics de precisament aquests professors que fan els tallers. I hem parlat amb en Roberto Olivan, que és coreògraf i director de Vèrtebra Dansa, que ens ha explicat, a Ràdio Tortosa, ha explicat la importància d'un festival com aquest.
9: Barrejar la dansa contemporània, el que seria el sector de la dansa urbana comercial, sembla que no vagin de la mà, i tenim molts exemples com que la cosa no és així. Està obrint noves portes i és aquí que ho estem reflectint en la formació professional.
8: Doncs bé, el festival, com comentava, reuneix artistes cada any i és el primer any que està sota aquest nom, Festival Vèrtebra Dansa. Abans era el Festival del Tebre, i ja estan disponibles les inscripcions per als tallers, tant professionals com no professionals, i també pels espectacles, també es poden comprar les entrades, que tenen un preu entre 5 i 8 euros.
7: Vèrtebra Dansa aquests dies a Tortosa, fins diumenge. I per altra banda, ara sí, tanquem l'agenda parlant-vos d'un producte de menjar molt típic del Pla de Bages.
8: Acabem aquesta agenda cultural a Manresa amb una proposta que combina la gastronomia i el producte de proximitat. I és que també, igual que el Vèrtebra Dansa, des d'ahir dilluns i durant tota aquesta setmana fins diumenge, la ciutat capital del Bages celebra una nova edició de la Festa del Tomàquet i que tindrà activitats molt diverses que volen posar precisament en valor aquest producte estrella de l'Horta Bagenca. I l'activitat que hem volgut destacar des d'aquí, des de la ciutat de Tarragona, és un maridatge de tomàquets i vins de la denominació d'origen Pla de Bages, avui, dimarts, dia 21 de juliol, a les 7 de la tarda, a l'Espai Manresa 1522. Això sí, és una activitat que té una mica un preu una miqueta elevat, són 15 euros, però crec que val la pena tenir en compte que es provaran vins que segur que són molt guais.
7: I a part de l'activitat aquesta d'avui mateix, doncs sapigueu això, que continua aquesta gran festa del tomàquet del Bages durant ben bé tot el que queda de setmana, per tant, amb més actes, no?
8: Sí, Hola. Tots els que per provar una miqueta hi ha tallers de cuina, tasts com aquest, xerrades i trobades entre productors de tomàquet per fer així una mica com de xarxa i d'intercanviar consells, així que és per tothom aquesta fira.
7: Molt bé, doncs vinga, ens ho apuntem. Unes ganes de menjar tomàquet, mare de Déu, el tomàquet de Montserrat. Molt bé, moltíssimes gràcies, Lídia, una abraçada forta.
8: Una abraçada, fins demà.

0: que això ens sona molt, que sona roba estesa, i aquí a Tarragona els les estimem moltíssim, les roba estesa. Enric, des de Cardedeu, bon dia de nou.
1: Grans persones i grans amigues, haig de dir. Haig de dir també que són d'aquí Tarragona, però va, deixa'm, com sempre, tirar cap aquí. I és
0: I
1: que
0: tant.
1: Quatre dels integrants han viscut o viuen a Cardedeu, eh?
0: Ah, a Cardedeu mateix?
1: Sí, sí,
0: ostres,
1: sí, sí, sí.
0: En
1: soc gran amic. De fet, ara mateix l'Helena Ventolà, que va de venir a viure ben a propet, i des d'aquí una salutació. I sí, les estimem molt i molt. Una llàstima que deixis això, però han deixat un gran llegat.
0: Doncs sí, moltes cançons molt xules i uns directes xulíssims, eh? I de
1: espectaculants.
0: De fet, continuen també fent cosetes, eh? Vull dir que no,
1: home, sí,
0: no estan
1: sí,
0: aturades.
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Totes elles, professionals de cap a peus, estan en mil projectes interessantíssims.
0: Pues no ho sabia, que quatre d'elles hi havien allà a Cardedeu. No ho sabia, molt bé. Molt
1: I
0: bé.
1: Tant. Mira, la meva
0: no
1: professora
0: lluny,
1: de guitarra va ser d'elles.
0: El què?
1: Dic, la meva professora de guitarres, que les vaig conèixer així, va ser una d'elles, per tant, sí.
0: Molt bé, molt bé. Veus, és que estem al costat gairebé. A veure...
1: Estem aquí, cosins germans. Va,
0: Maro
1: vols
0: Muntanya.
1: Que t'expliqui Maro Muntanya? Va, comencem amb dos àudios, els dos últims àudios d'aquest programa, d'aquest Obert per Vacances d'aquest dimarts. Comencem amb en Josep.
2: Bon dia, Obert per Vacances. Doncs platja i muntanya. No cal triar, depèn del mood en el que estiguis. Si tens molta calor i vols anar a un lloc fresquet, doncs tires cap a la muntanya i no hi ha res més satisfactori que haver de dormir abrigat a l'estiu perquè tens una mica de fred. I si vols disfrutar de la calor, que no sé si es pot, però si vols disfrutar de la calor i fer-te un banyito de tant en tant, doncs a la platja, que sempre s'està molt bé prenent algo fresquet en algun xiringuito o fent migdiada a la platja.
1: Ja ho veus.
0: És que mira, he introduït un concepte que és que estem patint la calor perquè em fa molta i anem, però clar, si estàs a la platja no la pateixes, la disfrutes.
1: Sí,
0: la gaudeixes,
1: sí.
0: Perquè clar, et banyes quan vols, no tens, no?
1: Exacte, més dins de l'aigua que fora. I mira, t'ensenyo l'últim, que és a l'altre extrem, i després et dic el percentatge de vots com ha quedat, que Déu-n'hi-do. Aquesta és la Marta.
3: Muntanya, sempre muntanya. La platja és moníssima per mirar-la allò, mira, des d'un restaurant, fent una paella, amb un vi blanc, tot bé. Però la que trepitja és la sorra. Ah. Entre que crema, que t'embrutes, que se t'enganxa els peus, que després allò estàs tot el dia amb la sensació dels peus bruts. La sal, és horrible. I només de pensar allò de ficar-te a l'aigua, no sé, jo sóc de les que sempre penso que algú mossegarà els peus, saps?
4: Piscina sempre.
3: No, per què diuen piscina sempre? No, mentida. Muntanya.
1: La Marta no és de Tarragona, sens dubte, eh?
0: Vull dir, no. M'encanten els podcasts. Els tals de veu col·lectius. Escolta, sorrafòbica, eh? Jo crec que podríem introduir aquest concepte, sorrafòbica, la Marta.
1: Sí. I tant, mira, com a comentari només us diré un per què ha sortit a la vostra pròpia ràdio, així t'ho dic, Núria, i ens han dit, més de mar que un musclo. Així que ja ho veus.
0: Aquí tenim algú que ha dit més de mar que un musclo?
1: A veure si algú s'hi clava.
0: Que me n'enteri jo que he sigut. Que me'l menjo.
1: Les votacions, em sap greu dir-ho, jo sempre vaig penjant vídeos per allà i haig de dir que han quedat mar al 40%, muntanya al 60%.
0: Molt bé, un altre cop influint l'audiència, Enric. Vergonya t'hauria de fer.
1: Vergonya, cavallers, vergonya, i tant que sí.
0: Bé, a veure,
1: Tinc el tema del dia de demà.
0: Vinga, va. Sí,
1: el tinc. Sí.
0: Digues.
1: A veure, un tema, si el d'avui era el tema aquest, podríem dir que és amb un plus. Cançó de l'estiu.
0: Oh!
1: Que sí?
0: Hem de cantar, doncs, O sigui, jo diria repte afegit. Els talls de veu que ens envien que siguin cantant. No ens digueu
1: fantàstic,
0: el títol, canteu-la.
1: M'hi sumo, fantàstic. I t'haig de dir...
0: Sí.
1: No, que encara us he proposat cançons per demà. Així que ara m'hi posaré.
0: Sí? Bé, en trobaràs un munt, no? Cançons de l'estiu. No,
1: buscarem qualitat,
0: gens.
1: ja t'ho dic.
0: Ui! Molt bé, a veure què trobes.
1: Això sí que és un repte.
0: Molt bé. Enric Rubio, companys de Cardedeu, una abraçada forta i fins demà.
1: Salut i fins demà.

0: Si escoltant les robes estesa amb aquest aire festiu, nosaltres tanquem el programa L'Obert per Vacances d'avui, amb la promesa, com sempre, de tornar demà. Demà, si em deixeu fer una ullada a la graella, us diré una miqueta el que tenim, però s'ho hauré de fer així com a improvisat ràpid, eh? Perquè, mira, demà ja serà dimecres i serà un dia molt especial en què parlarem sobre l'accident ara fa mig any de Rodalies, un accident a Gelida que es va cobrar una víctima mortal. Parlarem de com estan les coses ara mateix a la xarxa de Rodalies, entre moltes altres entrevistes. Fins demà.
1: Aquí Badalona.

0: Et caduca el carnet de conduir?
1: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
0: Només has de portar el DNI i el carnet de conduir. No cal cita prèvia ni que portis la teva foto.
1: També pots obtenir permisos nàutics, d'armes, de seguretat privada i d'oposicions.
0: Confia en el Centre Mèdic La Vila, carrer Francesc Macià, 6.
1: Al costat de Pompeu Fabra.
2: A la platja, en bus. 10 línies t'acosten a les platges de Badalona, Montgat i Sant Adrià des dels municipis del Barcelonès Nord. Perquè arribar a la platja és tan fàcil com pujar al bus metropolità. Tu pensa només en passar-t'ho bé, escollir el banyador i agafar el protector solar. De la resta, ens n'ocupem nosaltres. Escull moure't d'una manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Tuxal, AMB Bus Metropolità.
3: La cuina dels teus somnis? Vine a Conforama Badalona i descobreix una àmplia gamma de més de 50 cuines a mida. Una renovada exposició de cuines i el nostre equip d'experts t'estan esperant. Conforama Badalona, la teva nova llar.
4: Portem 15 estius omplint les platges de cinema. Del 6 de juliol al 10 d'agost, Cinema Lliure a la Platja torna a Barcelona. Sitges, Arenys de Mar, Tarragona, Palamós i Tossa de Mar. L'accés és lliure. Consulta la programació a cinemalliure.com.
5: Bàsquet, futbol i més esports en directe al teu Esport Bar.
6: Temps mort, el lloc perfecte per veure els partits amb amics o família.
5: I temps per gaudir del bon menjar mentre veus el partit a l'Esport Bar Temps mort.
6: Carrer Sant Sebastià 2.
5: I emociona't a cada jugada.
7: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
8: Generació Chic.
7: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
9: Generació Chic. Els dissabtes i els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Ciutat de Badalona amb Toni Ramoneda.
10: Truco a Ràdio Taxi Catalana?
11: 93 399 37 37.
10: A més, si et descarregues l'app amb el seu servei de preu tancat, podem saber abans de sortir de casa quan ens costarà el trajecte.
11: 93 399 37 37.
10: Ràdio Taxi Catalana, els taxis de Badalona.
12: Acceptem totes les targetes de crèdit.
13: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
14: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
13: Més clar, més ràpid, més Badalona.
14: bdn.com.cat.
13: Badalona passa aquí.
15: Són les 11.
16: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
17: Notícies Badalona.
18: Què tal? Molt bon dia, els parla Raquel Moreno. Aprovada definitivament la modificació de l'estudi que ha de permetre la construcció de nous habitatges al barri de Canyet. Segons el govern municipal, es tracta d'una urbanització projectada ja fa 25 anys i que permetrà endreçar a l'entorn amb una protecció ambiental i arqueològica dels terrenys. El projecte també inclou la millora, explica l'executiu local, de la connexió amb les pistes d'atletisme Paco Aguilar, amb la construcció d'un nou vial que donarà servei tant al veïnat com als usuaris d'aquest equipament esportiu. Així s'ha aprovat el ple extraordinari d'aquest mes de juliol. Ho ha detallat el regidor de Via Pública, Daniel Gràcia.
19: No incorpora ni un sol metre quadrat més d'edificabilitat, no augmenta la densitat, no modifica els usos del sòl i no altera els espais lliures ni el sistema viari previstos. Durant la tramitació, a més, s'han incorporat nous informes sectorials i noves mesures de protecció ambiental, paisatgística, patrimonial i sobretot arqueològica.
18: Durant la sessió plenària s'ha aprovat també de manera inicial el projecte d'enderroc de l'antiga fàbrica Focus, una actuació que ha de precedir la futura construcció d'un complex esportiu municipal al barri de Bufalà, que recordem inclourà una piscina olímpica. I el govern de la Generalitat ha declarat ja el sector de les Tres Xemeneies com a projecte estratègic de país, un pas que ha de reforçar el desenvolupament del futur Catalunya Media City. Segons la secretària general del Departament de la Presidència, Eva Jiménez, un cop l'Estat validi aquesta declaració, el sector de les Tres Xemeneies tindrà prioritat en la distribució de la potència energètica necessària per al seu desenvolupament. Després de l'acord del govern, serà el Consorci del Besòs qui traslladarà formalment a l'administració estatal la petició perquè el projecte projecte sigui reconegut també com a estratègic a escala estatal quan es desplegui el Reial Decret. Escoltem-la.
8: Una vegada adoptem l'acord el dimarts, el Consorci del Besòs plantejarà a l'Estat que aquest és un dels projectes estratègics a efectes de que quan es desenvolupi el Reial Decret 726, doncs es posicioni com un projecte estratègic també per l'Estat. Preveiem que el desenvolupament del Reial Decret estigui fet el mes de setembre i a partir d'aquí doncs que puguin haver les declaracions.
18: En el marc d'aquest projecte, Jiménez ha recordat que la Generalitat adquirirà a través del Consorci del Besòs a prop de 68.000 metres quadrats de sostre destinats als futurs usos del Catalunya Media City. L'àmbit cultural, el Círcul, ha posat punt i final a la temporada escènica amb una jornada festiva que ha inclòs comèdia i música. La celebració també ha servit per acomiadar un dels elements més emblemàtics de la sala, les seves històriques butaques vermelles, que aquest estiu seran substituïdes per unes de noves per millorar l'experiència del públic. La renovació forma part del projecte 4 basat en l'apadrinament de les cadires. En parla el director artístic del Círcul, en Xavi Carreras.
17: Això farà doncs, que segurament perdrem aquest passadís central que tota la vida s'ha conegut, tot i que la platea nova, les butaques noves estan pensades per poder treballar a teatre a dos i tres bandes utilitzant l'escenari. Per tant, també això serà un espai més polivalent. Però de sortida, la platea italiana, perquè ens entenguem, estarà en files contínues de 14 a 12 espectadors.
18: I en esports, Badalona s'ha convertit aquest cap de setmana en la capital del vòlei platja. Els 16 millors equips del territori hi han jugat les finals del Campionat de Catalunya vòlei platja. Ha estat a la del Cucú, última parada després de 5 proves classificatòries, un torneig que ha comptat amb les vigents campiones de categoria femenina de Lituània i d'Estònia, establertes a Catalunya. També hi eren els masculins, moltes estrelles de diferents nacionalitats i fins i tot una parella convidada holandesa, un fet que demostra que el vòlei platja continua estan en completa expansió.
20: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
21: Ningú t'informa com nosaltres.
18: Passant 4 minuts de les 11 del matí, tornem amb més informació local a les 12.
22: 20 anys del Víctimes al telèfon.
23: Era l'any 2006, quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
24: El tarot de Si te miento, cuelgo.
25: Sí, señor.
24: ¿Quién va a ganar la Liga?
25: Para mí el Madrid.
24: ¡Ay, ay, ay! Barça-Español. ¿Quién va a ganar ese partido?
25: Es que me viene la carta de la muerte.
24: ¡Ay, ay, ay!
25: Te digo una cosa, valoraría más al Español, ¿eh? ¡Ay!
24: Pues mañana te llamo, ¿de acuerdo?
26: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
25: Hola, buenos días.
24: Hola, te tengo que colgar, ¿eh?
25: ¿Por qué?
24: Te cuelgo porque me mentiste ayer.
25: Si quieres colgar, me da igual, ¿me entiendes?
24: Sí, pero ¿perdió?
25: Vamos a ver, yo lo que no soy es adivino, yo sé lo que veo.
24: Bueno, te cuelgo, adiós.
25: Venga, adiós.
27: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.

0: Víctimas al teléfono.
1: Y diga...
0: Ara comença el Víctimes al telèfon, el repàs a l'altra cara de l'actualitat.
2: Comencem aquest repàs de l'altra cara de l'actualitat amb el Carles Carvajal.
3: Parlant de casaments, justament, sí. Et sembla? I anem fins a una estadística que avui han publicat diferents diaris. Anem fins al diari El Punt. Això ho han gravat a l'Ajuntament de Badalona.
2: Això, per què?
3: Sí, sí, sí. A Lara es veu que li encanta fer els casaments.
2: És veritat.
3: Sí, ho va dir.
2: És veritat, hi ha molts regidors d'aquest ajuntament
3: sí.
2: que els agrada, i un d'ells és el Lara, ho ha dit ell públicament.
3: Sí, sí, escolta una cosa. A diari El Punt d'aquest dimarts. Diu, Catalunya registra la taxa de nuvis més baixa en 30 anys. No sé si la crisi té alguna cosa a veure. Diu que l'any 2007 es van casar gairebé 30.000 parelles, un 2,7% menys que el 2006. I es van fer moltes menys unions per l'Església. Què et sembla?
2: Doncs que aquí s'ajunten dos factors. Un, que casar-se és molt car, i l'altre, que la gent cada cop és menys religiosa.
3: Home, és que cau el nombre de matrimonis, eh? Dèiem aquestes dades, segons el darrer informe de l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'IDESCAT. Es van casar 29.993 parelles, un 2,7% menys que el 2006, i la davallada es va concentrar a l'àmbit metropolità, o sigui, aquí, a la zona de Barcelona, i també al Camp de Tarragona. Les dades confirmen que els matrimonis catòlics continuen perdent pistonada a favor dels civils, a la vegada que torna a créixer l'edat dels nuvis. O sigui, cada vegada la gent es casa molt més tard i les bodes amb algun cònjuge estranger.
2: Per tant, Lara cada vegada té més feina, hi ha més bodes civils.
3: Doncs sí, diu que els canvis socials i les dificultats per trobar habitatge i feina deixen penjada, en aquest cas, en els matrimonis. Escolta una cosa, diuen que ara, per exemple, a l'Església, tu abans buscaves una hora per casar-te i potser et donaven d'aquí un, dos anys.
2: Ara no, no?
3: Ara jo crec que no, però anem a comprovar-ho. Anem a veure si a l'església de Sant Josep de Badalona ens poden donar hora per un casament, et sembla?
2: Vinga.
3: Anem a Sant Pep.
2: Pensava que trucaries a Santa Maria.
3: No, deixarem descansar mossèn Pasqual avui.
2: Però si som molt amics.
3: Ja, però està malaltó.
2: Està malaltó, és gran.
4: Digui'm.
3: Hola, bon dia.
4: Bon dia.
3: He trucat a Sant Josep.
4: Sí, digui'm.
3: Hola, mira, volia fer-vos una pregunta. Mira, jo i la meva senyora s'han interessat ja en fer un casament. Volíem saber més o menys quina disponibilitat hi ha a Sant Josep. Sí, si ara demanéssim dia, quan es tardaria?
4: A veure, és que no és només demanar dia, sinó que s'han de fer uns tràmits, no? Perquè vosaltres no sou de Badalona.
3: Sí, de Badalona tota la vida.
4: I de la parròquia de Sant Josep.
3: Bueno, pertany més a Santa Maria, però voldríem Sant Josep.
4: No, ja ho dic perquè llavors els pedien el curset per preparació, tot això s'ha de fer a la parròquia on sou, o sigui que...
3: Bueno, però la meva dona viu aquí, al costat de l'església. Aquí, al carrer mossèn Anton.
4: Ah. O sigui que ella és de Sant Josep.
3: Sí, ella sí. Però jo volia saber més o menys, això que pot tardar un any, dos anys...
4: Ah, sí.
3: Per fer-nos una idea només, eh?
4: Aneu allà.
3: Estem comentant una mica el tema.
4: Ja, a veure, per... S'ha de calcular per preparar els papers.
3: Sí, això és el que vull saber.
4: S'ha de calcular més o menys 3 mesos ja.
3: 3 mesos.
4: Però, a veure, aleshores nosaltres, si heu de fer el curset de preparació
3: sí.
4: aquí a la nostra parròquia, només en fem normalment un... En fem un ara al febrer i un pel maig.
3: I ja està.
4: Ja està. O sigui que llavors, suposant que us volguéssiu quedar
3: sí.
4: per l'octubre, hauríeu de fer aquest del maig.
3: Però la pregunta és, a l'octubre seria possible, si tot anés bé, com ha d'anar?
4: Aquest any?
3: Sí.
4: Sí.
3: A l'octubre sí. Ho dic pel tema de la demanda també de l'Església. Hi ha molta demanda o no?
4: A veure, n'hi ha molt els mesos
3: d'estiu,
4: diríem.
3: Sí.
4: El maig, juny, juliol, setembre, octubre ja baixa una mica.
3: Ja baixa la cosa.
4: Però si vosaltres vinguéssiu aquí... ens volem casar per l'octubre però ens és igual el dia
3: sí.
4: És fàcil trobar
3: és fàcil trobar, eh?
4: Ara, si veniu un dia i una hora concreta ja costa més
3: molt bé.
4: Digueu que ha de ser un dia feiner, per això
3: ha de ser dia feiner.
4: Els diumenges no el fem.
3: Diumenge no hi ha casament.
4: Els dissabtes, divendres, sí.
3: Divendres o dissabte?
4: No, i dilluns i dimarts.
3: Ah, també.
4: El que passa que aquests dies...
3: Diumenge no?
4: Diumenge no.
3: Jo em pensava que els diumenges sí que es casava.
4: Podria ser, però és que ja tenim l'església ocupada.
3: Ah.
4: I per això no en fem.
3: Que hi ha altres actes, no, suposo?
4: Exacte, per això, sí.
3: Molt bé, gràcies. Ja passarem.
4: Ara penseu que si veu de fer aquí, heu de fer el curset, que sí. Nosaltres en tenim un al febrer i un altre pel maig, o sigui que... Encara que per l'expedient i per els papers...
3: Perquè el curset quantes hores són, quan d'aquest tracte?
4: Nosaltres actualment, aquí a Sant Josep, ho fem un diumenge i pràcticament hem de comptar tot el diumenge. No està
3: tot el diumenge.
4: Tarda, però ho fem tot el mateix dia.
3: En un dia s'ha fet això, eh? En un dia.
4: Un dia. Aquí sí.
3: Aquí
4: I
3: sí.
4: Allò que ho farem en diverses setmanes, una hora i mitja, un dissabte.
3: Però aquí un dia i ja està.
4: Exacte, sí.
3: Un dia intens i ja està.
4: Exacte, sí.
3: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies.
4: D'acord?
3: Gràcies.
4: Adéu.
3: Bé, escolta una cosa, jo em pensava que ens donarien tant de part més tard, no? A l'octubre.
2: A l'octubre. I què es fa en un curset prematrimonial?
3: Doncs no sé, perquè no, jo no l'he fet.
2: Ningú, no ho sabem, no?
3: Fem una cosa. Si alguna persona que ens està escoltant ha fet alguna vegada algun curset matrimonial, prematrimonial, que ens truqui el telèfon de la ràdio, que ho volem saber.
2: 933954004.
3: Quins temes es toquen en un curset prematrimonial?
2: Què es fa? S'assagen les posicions quan s'entra a l'església?
3: O s'informa una mica de la vida que t'espera després?
2: No ho sé.
3: Recorda el telèfon, aviam si alguna persona ha fet aquest curset.
2: 933-95-40-04.
3: Perquè la pregunta és obligatori fer aquest curset si et cases per l'església?
2: Això deu ser com quan un fa la comunió, t'obliguen a fer la catequesi?
3: Sí, home, clar. Per favor.
2: Doncs per aquesta... No, era una pregunta retòrica.
3: Ah.
2: Per tant, hem de suposar que sí que deu ser obligatori.
3: Anem fins a una agència i un diari que es diu Europa Sur.
2: Mm-hmm.
3: Avui publiquen un reportatge sobre els cognoms més estranys, curiosos i sorprenents.
2: Sí.
3: A part de recordar-nos una vegada més que García és el cognom que el té més persones a l'estat espanyol, gairebé 3 milions d'espanyols, o sigui, un 7% de la població... Té el cognom de García, eh?
2: Sí.
3: Un 7% de la població.
2: Aquest estudi acostuma a sortir cada any, eh?
3: Cada any hi ha el mateix estudi. Però bé, hi ha cognoms estranys. Per exemple, Pecho Abierto. Hi ha gent que es diu Pecho Abierto.
2: Pecho Abierto.
3: La pitrera, eh? Com
2: sí.
3: Et dius? Carme Pecho Abierto.
2: Sí.
3: D'altres...
2: Sí,
3: digues.
2: No, res.
3: Seis dedos.
2: Sí, Margarita Seis Dedos, la mare de ta mare.
3: Viejo Bueno.
2: Aquest és menys...
3: Aquest encara.
2: Més complicat.
3: Segons aquest diari, diu, per exemple, diu, hi ha molta gent, 7.311 persones, potser hi ha algú a Badalona que es diu Matamoros.
2: Hi ha un carrer, almenys, no? Carrer Matamoros.
3: Però, diu la notícia, eh? Diu, no hi ha cap a Ceuta i a Melilla. Home.
2: Això ho diu la notícia?
3: Sí, ho diu la notícia.
2: I que és un gag que fa el periodista.
3: Suposo, eh? D'altres, per exemple, Feo, Duda, Porro, Fresco, Del Cuba, Barriga... Barriga, coneixem una...
2: Ah, sí, una antiga companya d'aquesta casa, la Carola Barriga, i tant.
3: Cabezón, Caravaca... Però ara, m'ha sobtat a mi... El cognom que més m'ha sobtat és Rastrero.
2: Rastrero.
3: És fora.
2: Això es porta una creu tota la vida.
3: Anem a trucar telefònica, aviam si podem localitzar algú que sigui Rastrero de Pellido. Ens ho donaran això o no?
2: Bé, intentem-ho. A veure si és possible. Falta un estudi en què...
3: Potser que l'haurem de dir un nom, no?
2: Bé, provem-ho.
3: Provem-ho.
2: Falta un estudi sobre què passa quan s'uneix el segon cognom i el tercer per fer noms curiosos.
3: També hi havia una part que ho comentàvem. Per exemple, hi ha gent que es diu Cansado y Cansado.
2: Per exemple.
1: Telefónica, buenos días. ¿En qué puedo ayudarle?
3: Hola, buenos días. A ver si me puede ayudar. Estoy buscando un particular que se llama de apellido, solo tengo, que se llama Rastrero.
1: ¿Rastrero?
3: Sí.
1: ¿La localidad?
3: En España.
2: Una localidad muy
1: grande. Particulares a nivel nacional no podemos buscar.
3: No podéis buscar.
2: Pues búscame en Madrid.
3: ¿Y Madrid?
1: Madrid, sí.
3: ¿Madrid o Barcelona?
2: Para azar, ¿no? Para estadística.
1: Solo sabemos que se pide Rastrero.
3: Rastrero.
1: Vale, pues ya solamente en Madrid aparecen páginas enteras de señores Rastrero.
3: ¿Qué me dice?
2: No puedo creer.
1: Y por lo tanto, se eliminó en Barcelona.
3: A ver, en Barcelona.
1: Ocurre lo mismo.
3: Lo mismo. Y no me puede dar uno...
1: Al azar, no.
2: Pues dile Antonio.
3: ¿Y Antonio Rastrero?
1: ¿Dónde se lo busco?
3: En Madrid.
1: Ninguno.
3: Ninguno.
2: Pues en Barcelona.
3: ¿Y en Barcelona? Está bien.
1: Tampoco.
3: Pues,
2: Pedro, escolta.
3: ¿Y Pedro?
1: Ya, pero así no podemos jugar con los particulares.
3: Vale,
2: ¿cómo
3: vale.
2: que no?
3: Bueno, gracias. Feta la llei, feta la trampa, però bueno, no
2: sí,
3: culat, eh?
2: No culat.
3: Altres vegades sí que cola, hi ha telefonistes
2: una
3: més simpàtiques.
2: Una treballadora legal.
3: Bé, escolta, de moment intentem. Només una dada, eh?
2: Sí.
3: Ferrer, segons aquest estudi, és el primer cognom que surt català.
2: Mm-hmm, Ferrer.
3: O sigui, a Catalunya, eh? Però està a la 18a posició. Torna a estar d'actualitat un poble mític en aquest espai, un poble on hi hem anat moltes vegades en directe. Si jo et dic...
2: On hi tenim amics.
3: Sí, sí. Si jo et dic província de Jaén, tu què m'has de dir?
2: No, és que com m'has dit poble amic del programa, ja sabia que parlaven de Catalilla.
3: Catalilla. Aquell poble que jo crec que un dia hem de proposar a la direcció d'aquesta casa fer un programa des de Catalilla. 4 hores en directe.
2: No, i que s'agermanin, Badalona i Catalilla.
3: Però tu t'imagines, podríem anar a fer un dia un programa enmig d'aquella plaça del poble que tenen?
2: Preciosament.
3: O sota el campanar. Per què? Doncs perquè el campanar torna a ser d'actualitat. Recordeu que és el poble on tiren una pava, eh? Es diu així, eh? Una,
2: sí.
3: una pava, des de dalt del campanar per celebrar una festa. Mm. En aquest cas és a la parròquia de Santa Maria de la Magdalena amb motiu de la festivitat de Sant Blas. Tot plegat provoca cada any polèmica perquè recorden que això s'ha prohibit, tirar animals des d'un campanar. Però, tot i aquesta prohibició, tot i les sancions, cada any els veïns fan aquesta festa. L'any passat, per exemple, es va imposar una sanció, recordem-ho, de 2.001 euros.
2: 2.001 euros.
3: Un euros. El cèntim el van haver de pagar, eh? Això sí, es veu que l'Ajuntament ara ja no vol saber res i es sanciona a la persona que tira l'animal des del campanar.
2: Recordem que allà, en aquest ajuntament, hi tenim una amiga que és la Conchi. La recordem un moment a la Conchi?
3: Sí,
2: vinga,
3: sí anem a recordar-la, va.
5: Que yo no le puedo decir nada. Mira, yo soy una becaria que está haciendo aquí la
6: ¡Ah,
5: práctica.
6: Una becaria! ¡Pobre!
5: Yo no puedo... A ver, yo no... ¿Qué le digo? Si yo no sé nada.
6: ¿Cómo se llama usted?
5: Yo Conchi.
6: Conchi.
2: La Conchi, que l'havien fet fora, em sembla.
3: Jo crec que ja no hi treballava.
2: Ja no hi treballava.
3: Anem a trucar, aviam, si mai, mai que hem trucat a aquest poble, ningú vol dir res d'aquest afer, de l'afer del pavo.
2: Està
3: de la
2: prohibit,
3: pava.
2: Ho tenen prohibit.
3: Anem a trucar un any més a Catalilla. Sí, anem-hi.
2: És que no podem passar l'any sense passar per Catalilla.
3: Govern del PP, crec, eh?
2: I per preguntar per Conchi,
7: eh? Si conoce la extensión, márquela. Sí. En caso contrario, espere un instante y le atenderemos enseguida.
3: Estamos aquí, sí.
2: Esperem unos instantes.
3: Truquem a Catalilla.
7: Por favor, espere.
3: Ui, sí.
7: Su llamada va a ser transferida.
2: Sí, això està... Està rodant des de la cova.
3: Sí, sí.
2: La cova prehistòrica que tenen al poble.
3: Sí, sí. I la música és...
2: Del Tío Vivo.
3: No et pos...
8: Sí, dígame.
3: Buenos días.
8: Buenos días.
3: Mira, te llamo de Radio Badalona, en Cataluña.
8: Sí.
3: Mira, quería hablar si era posible con alguien, con el regidor Rafael Martínez.
8: ¿Rafael Martínez?
3: Sí.
8: Aquí no hay nadie, que, bueno, es un concejal.
3: Sí, sí.
8: Sí, pero es que no está aquí, él no viene por aquí nada más que a los plenos.
3: ¿Solo?
8: Sí.
3: Mira, es que queríamos hablar con el tema del pavo.
8: ¿Del pavo?
3: Sí.
8: ¿De la pava?
3: De la pava, sí.
8: Sí, pues de eso no tenemos ni idea. Yo por lo menos no tengo ni idea de eso.
3: Ya, pero esto, ¿para cuándo se tira la pava?
8: La pava, no, pues no sé, aquí son las fiestas, han sido ahora las fiestas.
3: ¿Ahora?
8: Sí.
3: ¿Y se ha tirado la pava otra vez?
8: Pues yo no sé.
2: ¿Con qué no usa?
3: ¿Pero la ha visto, no la ha visto?
8: No lo he visto yo eso, ¿no?
3: Y eso lo puede preguntar si se ha tirado la pava.
8: Es que aquí estoy yo solo ahora mismo, no hay nadie.
3: No hay nadie.
8: No.
2: ¿Y Conchi?
8: Es que esto es un ayuntamiento chico.
3: Sí.
8: Y aquí estamos poquitos y bien avenidos.
3: Y bien avenidos.
8: Sí.
3: ¿Qué está Conchi?
8: No está Conchi, ya terminó el contrato.
3: Oh. Conchi ya no está, ¿no?
8: No.
3: Conchi ya...
8: Ya era una becaria, se terminó su contrato y ahora pues hay otra becaria.
3: Otra.
8: Pero no paramos de traer becarias para enseñarla a todas.
3: Ya, pero cuando la tienes enseñar se van.
8: Efectivamente, eso es un coñazo para nosotros.
2: Oy, oy.
3: Ya.
2: Conte, que tiene
3: una teléfono, cosa, teléfono ¿tienes el teléfono de la parroquia?
2: O de un bar.
8: ¿El teléfono de la parroquia?
3: Sí, de Santa María de la Magdalena.
8: Pues ya mira, a ver, ¿eh?
3: Vale. perquè potser...
2: Respira un aire de professionalitat en aquest ajuntament.
3: A veure...
2: Gràcies.
3: Sí, sí. Espera. Que escoltarem potser hi ha algú, no?
2: No, no, si està sol, diu, no? Està l'home buscant per tots els calaixos de l'ajuntament.
3: Ei, la becària.
8: La... Bé, un momentí, eh?
2: Sí, sí.
3: Sí.
2: Esperamos. Ui, el tio Vivo.
3: El tio Vivo de Casalilla.
2: La fèria.
3: Mira, mira. És la música, eh?
2: Del tio Vivo, sí.
3: Jo m'imagino la pava durant voltes, eh? Ta, ta. Mira, mira, mira. Mira com roda.
2: Mira com roda.
3: Bé, doncs han buscat el telèfon de la parròquia de Santa Maria de la Magdalena, eh? Són que han sigut ara les festes, per Sant Blas.
2: Has pogut comprovar, per sort, per això, que un any després Conchi encara ha deixat...
3: Va deixar empremta.
2: Va deixar empremta perquè la recorden, eh?
3: Sí, sí, potser van passant moltes becàries, han passat moltes becàries per l'Ajuntament de Casalilla.
2: Però poques estan preparades com Conchi.
3: Sí, que mai sabia res.
2: Mai sabia res, pobre.
3: On deu treballar, Conchi?
2: Sí, no ho sé.
3: Mira, ara li preguntarem
2: a si sap on ha anat, i jo crec que l'objectiu d'aquest programa hauria de ser trobar-la.
3: Sí, sí, sí, trobar.
2: Perquè recordes que vam acabar molt malament amb ella?
3: Sí.
2: Ens va penjar el telèfon.
3: Ens va penjar el telèfon. Per cert, que... Ah, sí, mira, això ha estat el 3 de febrer. Doncs pues ahir va ser.
2: Sí, ahir va ser, per tant.
8: Sí. Escucha.
3: Sí, escucho.
8: Vamos a ver, 953.
3: Sí? Vale, perfecto.
8: Vale.
3: Una pregunta, ¿no sabrás por casualidad dónde trabaja Conche?
8: No, ni idea.
3: No. Es que... Me hice amigo de ella y sí. Quería saber de ella un poco.
8: Pues,
3: ¿es el pueblo?
8: No te sé decir.
3: No lo sabes.
8: No.
3: Bueno, gracias.
8: Bueno, de nada.
3: Venga, buenos días. Truquem a la parròquia, va. Per cert, que es veu que fan una ofrenda de rosquillas.
2: Boníssima.
3: Boníssima. Veia línia, sí, comprovem-ho. Ara sí. Aviam si hi ha algú a la parròquia, difícil, perquè si a l'Ajuntament hi ha una persona...
2: Sí, imagina't a la parròquia, oi?
3: Mira.
2: Telèfon directe, de la parròquia de Casalilla.
3: Sí, de Santa Magdalena. No hi ha ningú,
2: crec que ens quedarem...
3: No,
2: sí.
3: Fora.
9: 5-3.
3: Bé, ens quedarem amb les ganes de saber si realment van tirar la pava o no des de dalt del campanar de Casalilla, eh?
2: Un tema que és tabú en el poble.
3: Sí, sí, és tabú. Ningú vol parlar.
2: Ningú vol
3: cada
2: parlar.
3: Cada any truquem...
2: I mai traiem cap conclusió clara.
3: Ja, ja. Escolta una cosa, i si truquem a algun bar del poble?
2: Sí, això és el que havia pensat. Els
3: anem
2: bars,
3: anem a trucar telefònica.
2: Vinga, som-hi.
3: Aquest tema ens interessa.
2: Home, i tant, és que és el tema de l'any.
3: És el tema de l'any. A mi què m'importa la crisi?
9: El preu des de la xarxa de telefònica d'Espanya és de 17 cèntims per establiment i un 5,8 per segon.
3: Caríssim, caríssim.
9: Consulti a l'operador.
3: Sí, l'operador. Aviam si...
10: Sí, la gent de Barca, ¿que puedo ayudarle?
3: Buenos días, mira, estoy buscando el teléfono de un bar...
10: ¿Sí?
3: De Casalilla, en Jaén.
10: Casalilla.
3: Casalilla.
10: Un momento.
3: Un bar del pueblo.
10: No sabe cómo se llama.
2: No.
3: No, me es igual, algún bar.
10: Ah, cualquiera.
3: Sí, el bar de la Plaza Mayor, no sé.
10: A ver.
3: El de la Plaza del Campanario.
10: ¿Como bar? Nada.
3: Nada.
10: Como,
3: no hay bar.
2: Como granja,
10: sí,
2: ¿no?
10: Sí, que puede que haya. Lo que es que no lo tenga registrado como bar.
3: Ya. Pues granja.
10: Y como restaurante tampoco.
3: Tampoco.
2: No hay nada en Casalilla.
10: A ver, ¿qué me
3: y no sale el súper, el Condes del Pueblo? ¿Cómo pues vende el pla?
10: Aparte del ayuntamiento, tiene usted una carpintería metálica.
3: Sí, ¿qué más?
10: Un colegio.
3: Ah.
10: Una empresa de aceites.
3: Sí.
10: Una asistencia geriátrica.
3: Sí.
10: Una caja rural.
2: Una caja rural.
10: La Guardia Civil.
3: No, la Guardia no.
10: Un comercio de alimentación.
3: Este, sí.
10: Tome nota, 953.
3: Sí, perfecto.
10: ¿Alguna otra información?
3: No, gracias, señorita.
10: Gracias por su llamada.
3: Buenos días.
2: Jo estic mirant internet i realment no apareix cap bar.
3: És real que a Casalilla no hi ha cap bar, això seria notícia.
2: Sí, li has de preguntar a aquesta senyora ara quan la truquis, eh?
3: Mira, a Badalona podríem tancar alguns.
11: Dime.
3: Buenos días.
11: Hola.
3: Hola, mira, te llamo de Radio Badalona, en Cataluña.
11: Dime.
3: He llamado a Casalilla.
11: Sí.
3: A la tienda de colmado, ¿no?
2: Sí, alimentación.
11: No, es...
3: ¿Esto qué es?
11: Covirán.
3: Pero esto es el colmado del pueblo.
11: Sí.
3: Bueno, una pregunta. ¿Habéis hecho ya la fiesta de la pava?
11: Sí.
3: ¿Y me puedes contestar tú si se tiró la pava desde el campanario?
11: Sí.
3: ¿Se tiró?
11: Sí.
3: ¿Y hubo algún problema o no?
11: No.
3: No. Pero el animal estaba vivo.
11: Sí.
3: ¿Y dónde cayó?
11: Pues el animal voló al tejado.
2: Mm. Al tejado.
11: Al tejado de la iglesia.
3: O sea, hacia arriba.
11: Sí, voló al tejado.
2: Ah,
3: pero yo pensaba que se tiraba al suelo.
11: El animal se tira para que lo coja la gente del suelo.
3: Pero
11: el animal, como revolotea, pues se fue al tejado.
2: Claro. Y
3: ¿y la gente lo pudo coger o no?
11: Claro, tuvieron que subir al tejado.
3: Al tejado la gente del pueblo.
11: Claro, es que quiso, claro.
2: Eso es surrealista.
3: Ya.
2: ¿Y había mucha gente?
3: ¿Había mucha gente?
11: Sí, sí, había gente. Siempre hay gente.
3: Siempre, ¿no? ¿Cuántos habitantes tiene Cazalilla?
11: 800.
3: O sea, os conocéis todos.
11: Sí, sí, sí.
2: Pregúntale por qué.
3: ¿Y fue alguien del pueblo que cogió la pava o no?
11: Sí.
3: ¿Quién fue?
11: Pues, hombre, fue un hijo del compadre.
3: ¿Quién?
11: Un hijo del compadre, que aquí nos conocemos más por los motes que por los nombres.
2: Ah, ya. Compadre.
3: Ya, y cogió la pava.
11: Sí.
3: ¿Y qué se hace? ¿Y con la pava que después qué?
11: Con la pava, pues cada uno, como es una tradición, la suele dejar

0: Víctimes al telèfon.
1: I diga...
0: Ara comença el Víctimes al telèfon. El repàs a l'altra cara de l'actualitat.
2: Avui ens ho va per internet. Telebotellón.
3: Telebotellón.
2: Sí, de fet, ja alguna vegada n'havíem parlat, però es veu que també la crisi ha arribat a aquest tipus de serveis. Per exemple, hi ha una pàgina web que hem trobat de Telebotellón, estan situats a Màlaga.
3: Sí.
2: Per exemple, i posa la web. Diu, què te pongo? Diu, cada pack lleva una botella de bebida alcohòlica, una botella de refresco, una bolsa de 5 hielos i fins i tot es regalen els gots.
3: És un pack botellón.
2: Sí, i ara, com hi ha crisi, diu que és un euro més barat, per la cara. Jo es pots triar, tu, la beguda alcohòlica.
3: Sí, però és que a Badalona ara el botellón és motiu de multa.
2: Però, per exemple, farem publicitat, ja sé que no es pot fer de begudes alcohòliques, però bé, diu pack Valentine's. Diu que abans valia 17 euros, no, abans valia 18 euros i ara val 17 euros.
3: Un euro, eh?
2: Un euro.
3: Per la crisi,
2: per la crisi. Anem a trucar, aviam si ens agafen el telèfon.
3: Quina
2: a Telebotellón,
3: et sembla? Telebotellón.
2: Anem a trucar-hi, aviam com funciona això.
3: Jo clar, no ho
2: acabo de
3: veure,
2: que estem a Màlaga, eh?
3: Però és que per comprar el pack, tu compres en un supermercat.
2: Ara, amb aquest accent que jo tinc, no sé si colarà gaire, eh?
3: Bueno, dius que vens de Catalunya. I que vius
2: allà. Hi ha línia. Jo un telèfon mòbil, per cert, a la pàgina web, per això ho hem trobat, eh? No per res més.
3: No perquè utilitzis aquest servei, no?
2: No, diu, fes la teva demanda ara mateix, en un telèfon.
3: Ara mateix l'agafen.
2: Sí, si l'agafen el... Potser només funciona el cap de setmana, això.
3: I quin pack vols tu? Algun en concret? No hi ha algun que porti anís del mono?
2: No. No, no hi ha cap. Ja en tot són begudes... Doncs és a whisky, fins a ron, fins a vodka...
3: No contesten, eh?
2: No per contesten. Tant... Suposo que aquest servei deu funcionar només les nits al cap de setmana.
3: Quan es fa el botellón?
2: Sí.
3: Bé, ho podem tornar a provar després.
2: Bé, escolta, anem a d'altres temes al dia, perquè avui et quedaràs astorat amb aquesta protagonista. És una senyora, té 68 anys i és coreana. És una senyora que es diu de cognom Cha. Sabem això, eh? Cha té 68 anys, és de Corea i resulta que és notícia perquè s'està traient el carnet de conduir. Però tu em diràs, bé,
3: això
2: és notícia,
3: no és notícia
2: perquè hi ha molta gent gran, que es treu el carnet de conduir. Però la notícia és que fins al moment encara no se l'ha pogut treure, pobra dona.
3: Perquè li està costant.
2: Li està costant una miqueta. De fet, ja porta ara mateix, atenció i no és broma, 772 vegades que ha pujat a teòrica.
3: És una dona rica, més, no?
2: Torno a repetir, eh? 772 vegades que ha pujat a teòrica. De fet, diu que porta gastat en les proves diàries més de 3.000 euros.
3: És una dona que no té crisi econòmica.
2: Sí, sí. Què et sembla? Això que fins i tot jo no sabia, a Corea, a l'examen teòric, o sigui, el test aquest de 40 preguntes, un es pot presentar una vegada al dia. I els resultats es coneixen de forma immediata.
3: Potser que desisteixi, no?
2: Sí, vull aquesta dir... senyora és el que es presenta cada dia. Porta 772 dies presentant-se en aquest cas, examen teòric de conduir. Bé, escolta una cosa. Anem a trobar què, si et sembla, si parlem de carnet de conduir, sí. Si parlem d'autoscoles... A qui hem de trucar?
3: Home, el senyor Urbano.
2: Anem aviam si el localitzem.
3: Ara, no sé si el senyor Urbano estarà al corrent de les proves teòriques a Corea.
2: Per cert, que avui hi ha una altra notícia que diu que han fet un estudi que les dones condueixen millor i paguen menys d'assegurança del cotxe. Això també és un altre dels estudis que surt avui al què.
3: Que paguen menys és veritat i això és denunciable.
4: Digui'm.
2: Senyor Urbano.
4: Jo mateix.
2: Què tal? Truco de Ràdio Badalona.
4: Hola, què tal?
2: Ara feia dies que no el trucàvem, i no l'emprenyàvem.
4: Ja.
2: Com es troba?
4: Molt bé.
2: Sí? Escolta una cosa, avui hi ha dos temes que volem comentar amb vostè.
4: Sí.
2: D'entrada, hi ha una senyora coreana, ara quedarà astorat amb aquest tema, que té 68 anys, que avui és notícia perquè aquesta senyora ha pujat a l'examen teòric 772 vegades. I no és broma.
4: Ja.
2: Es veu que es va presentar per primera vegada l'abril de l'any 2005. I es veu que a Corea et pots presentar cada dia a l'examen. O sigui, tens una oportunitat cada dia.
4: Sí.
2: Porta 772 vegades i no se l'ha tret encara.
3: I s'ha gastat 3.000 euros.
2: Sí, no, 3.000 dòlars.
3: 3.000 dòlars.
4: Sí.
2: Què et sembla?
4: Em sembla pues, una notícia espavorant, però com aquí a Espanya, jo ja ho vaig comentar una vegada amb les intervencions amb vosaltres,
2: sí,
4: que un noi de 33 anys,
2: sí,
4: li havien retirat el carnet 35 vegades.
2: 33 anys i 35 vegades.
3: Home, és una bona xifra, també.
2: Sí, sí, és una bona
4: per
2: xifra,
4: això,
2: eh?
4: Això ho va confessar el jefe de tràfic en una entrevista que li van fer. Per tant, vull dir, aquestes coses, com que no hi ha antecedents, saps què vull dir?
2: Mm.
4: Si em refereixo, és qüestió de admetre la sol·licitud,
2: sí,
4: i com que paga els seus drets d'examen, doncs la deixa...
2: Però ara li faré una pregunta, senyor Urbano. Vostè, aquesta sí, dona que ha pujat més de 700 vegades al carnet de conduir, d'entrada, no sé si té alguna possibilitat, però vostè li donaria el carnet de conduir?
4: Bueno, és que això aquí està. És que avui en dia ni amb 10 o 12 vegades, potser li tindrien que donar. O sigui, a Alemanya, que sempre jo també hem tingut una altra cosa del mig ambient i tot això, que diuen que hem d'anar 80 i ara 50 per al medi ambient i tot això.
2: I aquí a Badalona diuen que en algunes zones serà 30, només faltava això.
4: Això mateix. Sí, però a Alemanya, si suspens dues vegades, també aneu, o sigui, el psicòleg o el psiquiatre, el que vulgui
3: dir.
4: Home,
3: no caldria tampoc tant.
4: Ja. Per això.
2: Però escolta, jo crec que a aquesta senyora li costaria més barat anar sempre en taxi, és veritat?
4: Home, esclar, esclar.
2: O contractar un xòfer que no pas pagar-se tot aquest dineral.
4: Sí, aquesta senyora no deu estar bé, són coses que passen a la vida, que són anècdotes extrems.
2: Ja. I una altra cosa, un altre estudi. Diari què? D'avui mateix,
4: Sí.
2: Segons un estudi, diuen que les senyores, les dones, condueixen millor i paguen menys d'assegurança al cotxe. Diu que les asseguradores prefereixen les dones perquè tenen menys accidents greus i són més responsables al volant. Què n'ha de dir d'això?
4: Bueno, jo la frase tota tan llarga ja vull dir que no lliga massa. Que rebaixin els seguros amb els conductores, això no és cert.
2: Això no passa?
3: Home,
2: no,
3: les dones sí tenen avantatges.
2: Tenen avantatges, oi?
3: En les
4: assegurances. El redactat ha de ser clar.
2: No, no, a veure, això jo li he dit al titular, i el que posa al diari o què?
4: Sí. Però jo ho explico d'aquesta forma. Un noi jove,
2: sí,
4: abans dels 25 anys, noi o noia, el seguro és més barat a les noies.
2: I per què?
4: Només en aquest cas.
3: I per què?
4: Això mateix. I ara condueixen també les noies una mica més temeraris.
2: Però
4: de moment per dir alguna cosa, com a anècdota, també extrem, sempre com ara vostè m'està explicant coses extremes...
2: No en digui de vostè, no en digui de vostè.
4: Vale, doncs un noi de l'autoescola, qualsevol, aprova el dilluns, dimarts, dimecres o fins al divendres. És capaç d'anar-se a Andorra per dir alguna cosa, un puesto una mica perillós, per curves i tal, se'n va de seguida.
2: Mm.
4: I, en canvi, una noia aquestes coses no les farà, com a norma general.
2: La noia anirà amb un gat.
3: És més prudent.
4: Això mateix, dirà, carai, jo, per exemple, primer aniré a la universitat, oi? Aniré a fer uns viatgets amb els papes, amb les mames, amb les amigues...
2: Mira, fins amb un gat, fins a la plaça de les Mallorquines i tornarà.
4: Això mateix. I després, quan en sàpiga una miqueta...
2: I l'excursió ja està.
4: O sigui, es anirà embalant, oi?
3: Clar, que també poc a poc.
4: També s'embalen. Però, en canvi, de seguida, doncs, en qüestió d'un dia que agafi el cotxe, estarà 12 hores donant voltes amb el cotxe.
2: Mm. I una altra cosa. Aviam si vostè em confirma un d'aquests rumors, que no sé si és llegenda urbana.
4: Sí.
2: Els cotxes que són de color vermell,
4: sí,
2: les asseguradores també et claven més que altres colors al cotxe?
4: No.
2: No, això és un mite que és totalment fals.
3: No, però és cert que el color del cotxe pot condicionar el contracte amb l'asseguradora.
4: No. Això pot ser que hi hagi una asseguradora que tingui les coses. Però normalment, quan compra un cotxe, el color que sigui, li fan un segur.
2: Home, però jo tinc entès, per exemple, que el vermell...
4: Sí, bueno, n'hi ha teories que el vermell diuen que poden
2: que
4: poder
2: sí,
4: el blanc...
3: Jo li dic ara que el meu cotxe vermell vaig haver de pagar més.
2: Ah, sí? I és vermell el teu cotxe?
3: És vermell.
2: És com lilós, no?
3: No, és vermell granatós.
2: Granatós.
3: I vaig haver de pagar més.
4: Si això de pagar més pot ser...
2: I si, per, i si, per, jo, per i si jo em compro causes. Un de color rosa, què?
4: No, no, per causes aquestes, res. Vostè, quan compri un cotxe, només tenen que preguntar... li diran la matrícula, o sigui, li diran els anys del cotxe.
2: Sí. Sí.
4: La potència del cotxe.
2: La potència, sí, sí.
4: Això és l'important, eh? Hi ha cotxes que segons si és jove, no li asseguren per la potència del cotxe, no? Vull dir que fixi's el que fa. No assegurar-li, però en canvi, dir-li quin color té el seu cotxe.
2: Això sí.
4: És groc, és vermell, això no han fet mai les companyies de seguros.
2: Molt bé, senyor Urbano, gràcies.
3: Ja l'he dit jo que
2: molt
3: sí.
2: Bé. Que vagi bé, adéu, bon dia.
3: Adéu.
4: Vale.
2: Com sempre, n'hem tret l'aigua clara, eh?
3: Com sempre, molt ben informat el senyor Urbano i sempre fent-nos aquesta anàlisi que li demanem sempre.
2: Parlem un dia més de crisi, et sembla, d'aquesta crisi econòmica que... Tu agafes qualsevol informatiu de la televisió, de la ràdio? Crisi, crisi, més crisi.
3: A qualsevol lloc.
2: A qualsevol lloc.
3: A la premsa del cor també parla
2: també,
3: de crisi.
2: També,
3: tot,
2: també.
3: El Monegal parla de crisi tot.
2: Tu, tothom parla de crisi. Bé, avui hi ha unes dades del diari OK que ens han deixat totalment preocupats.
3: Astorats.
2: Parlem del tema dels preus dels aliments. Segons el que, durant el darrer mes de gener, hi han dos tipus d'aliments que han pujat, bueno, diu, por les nubes, que gairebé ja és un luxe comprar mongetes i pebrots.
3: Mongetes i pebrots, aquestes en concret.
2: Diu, titular, les judies i pimientos por las nubes. Diu que, bueno, que ja, aviat ja no podem comprar res d'aquests dos productes. Diu que, per exemple, les mongetes verdes i els pebrots ha pujat un 10%, mentre que un altre producte, com és les taronges i les llimones, han baixat més el 4%.
3: Bé, fa uns dies també parlaves de l'increment de la barra de pa, eh? Tot s'està incrementant.
2: Tot. Anem a trucar, he triat a l'atzar, aviam a comprovar si això és veritat o no.
3: A l'atzar, eh?
2: A un colmado.
3: Sí.
2: De tota la vida. Colmado Hurtado. A Barcelona.
3: Té alguna cosa a veure amb les germanes Hurtado?
2: Espero que no. Son dades al... Hola, buenos días.
1: Hola.
2: Hola, ¿es el colmado?
1: Sí, dime.
2: Mira, perdona que te moleste, te llamo de Radio Badalona.
1: Sí.
2: Mira, ¿te puedo hacer una pregunta?
1: Si es rápida, sí.
2: Sí, rápida, rápida, mira,
1: esto
2: te explico.
1: Esto es una tienda, ¿eh?
2: ¿El qué?
1: Que estoy en una tienda, ¿eh?
2: Sí, por eso te llamo. Mira, tengo unos datos del tema de alimentos que han subido durante el mes de enero y me sale que las judías verdes y los pimientos han subido. ¿Es verdad?
1: Los pimientos no mucho, pero la judía es una barbaridad.
3: Ay, ay.
2: Sí, mucho, mucho.
1: Mucho, mucho.
2: ¿Por qué?
1: No tengo ni idea. Porque,
2: pero...
1: Bien, no, porque no hay o yo qué sé.
2: ¿Cuánto valían, por ejemplo, en el mes de octubre, noviembre?
1: Bueno, alrededor... De esto voy a hablar de los precios de venta.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Ahora ponle un 30% que normalmente se pone de margen. De 3 euros a 6.
2: ¿De 3? O sea, el doble.
3: El doble.
2: ¿Y qué pasa con las judías?
1: No sé, chico. Que no hay.
2: ¿Qué es? La judía tierna.
1: Tierna.
2: La verde.
1: Verde.
3: Está la cosa...
2: La verde.
3: Está la cosa judía.
2: ¿Y la gente qué? ¿Se queja, no, supongo?
1: Hombre, claro que se queja y se vende menos.
2: Se vende menos, claro. Se nota.
1: Claro.
2: Es un tema que la gente comenta.
1: Sí, sí.
3: Sí, sí, claro.
2: En cambio, ¿los pimientos no?
1: Yo los pimientos sí, también. Y
2: también.
1: La calabacín ha subido, pero no con esa proporción, ¿me
2: o sea, el producto que más ha subido son las judías.
1: Y el calabacín.
3: ¿Y el calabacín?
1: Vale. El calabacín costaba sobre 90 y ahora vale 2 euros.
2: ¿Qué dice?
1: El doble también, sí.
2: ¡Qué escándalo!
1: El
2: se acabaron las tortillas a la paisana.
1: Y luego el pimiento también ha subido un poco, pero el pimiento, la proporción no es... O sea, el pimiento valía 1,20, por ejemplo, y ha subido unos 60, unos 70.
2: ¿Y las naranjas y limones?
1: No, limones
2: han bajado, ya,
1: eso,
2: ¿no?
1: Eso normalmente han bajado.
2: Eso han bajado.
1: O se han estado establecido.
2: Ya, pero me confirma el tema, ¿eh? Que las judías verdes están por las nubes.
1: Sí, sí.
2: Bueno, pues venga, nada, le dejo que está desayunando, ¿no?
1: ¿Eh?
2: Que está desayunando, veo.
1: No, no, estoy... Sí, estaba desayunando, pero es que tengo gente también.
2: Vale, vale, venga, gracias.
3: Adiós. Mola mapa.
2: Senyor Hurtado, de Colmado Hurtado, eh?
3: Sí,
2: a Barcelona.
3: Sí, està la cosa fotuda, eh?
2: Escolta, doncs, confirmem aquest tema, eh?
3: Sí, sí, sí.
2: Escolta, s'ha acabat menjar, en aquest cas, mongetes.
3: Llàstima, eh? Perquè mira que són bones per la salut, eh? Però clar, són massa
2: caríssim,
3: cares.
2: Caríssim, caríssim. Va, anem a altres temes al dia, et sembla?
3: Sí.
2: Doncs som-hi.
3: Fins on anem?
2: Anem a un tema que ens ha cridat l'atenció avui del periòdico de Catalunya. Llàstima que hem intentat buscar la protagonista, però no ha estat possible. Avui, el periòdico de Catalunya, a l'apartat de Gran Barcelona, dedica tot un reportatge a parlar de Maria Roig. Qui és Maria Roig?
3: Qui és Maria Roig?
2: Diu, una àvia enfadada. És el titular d'aquest reportatge avui del diari El Periódico. Diu, Maria Roig ha estat disgustada per la pujada de la quota del Club Natació Atlètic Barceloneta. Diu que n'és sòcia des de fa 40 anys.
3: Sí.
2: Escolta, anem a trucar ràpidament a Telefònica, que ens donin el telèfon del Club Natació Atlètic Barceloneta.
3: Però un moment, la notícia quina és?
2: La notícia és que la dona s'ha enfadada perquè li ha pujat la tarifa.
3: I per això li fan un reportatge?
5: Sí.
2: Sí. Aquesta senyora té 74 anys.
5: Amb els impostos, des d'atreçar-se, consulti a l'operador.
2: Trucarem, aviam, que si han pujat molt o no les tarifes.
5: Buenos días, aquí es Ana, ¿en qué puedo ayudarle?
2: Hola, buenos días, ¿me puede ser el teléfono del Club Natació Atlètic Barceloneta?
5: Club de Natació, sí,
2: Club Natació Atlètic Barceloneta.
3: Ho aniré buscant jo per si de cas.
2: És un tema que ve, que el periódico els ha creat l'atenció. El què?
5: Sí.
2: A la Barceloneta. Es veu que aquesta senyora diu que al matí va al club a nedar una mica i a la tarda juga al parxís.
5: ¿Desea que le conecte con él?
2: No, al telèfon. Telefonino.
5: Nota. Sí. Tome nota, por favor. 932.
2: Sí, perfecte. Muy bien, gracias.
5: Gracias por su llamada.
2: Fins ara.
3: Adéu.
2: Anem a trucar-hi. Ja truquem, això és...
3: Tira en plena web.
2: I se facto.
5: Hola, Joves, bon dia, tenen,
2: eh? Hola, bon dia.
5: Bon dia.
2: Mira, volia parlar amb algun responsable de tarifes.
5: Pues, a veure, un segon.
2: Vale.
5: Ets un soci, no, suposo?
2: Bueno, sóc el net de l'Eulàlia Ribó.
5: Vale, pues un segon.
3: Com el net? Això és suplantació d'identitat.
2: Dèiem que a l'estat espanyol hi ha gairebé 5.000 persones que es diuen felices.
3: I entenc que hi ha més gent que es diu con un rico.
2: Tristes, n'hi ha 10. O sigui, així hem fet el gag al diari 20 minutos. I, per cert, també fins i tot han comptat que a l'estat espanyol hi ha 5.124 persones que es diuen Zapatero i 370 que es diuen Rajoy, de cognom, eh?
5: Perdona?
2: Sí.
5: La pots trucar en 10 minutets? S'està reunida ara.
2: Ja, ja, és que sé que la feina jo i volia parlar urgentment. Perquè tu no portes el tema tarifes, no?
5: És que, no sé, depèn del que sigui...
2: I aquesta pujada tan bèstia...
5: Ah, no, llavors ho porta ella.
2: Ho porta ella, no? Sí. És que la meva àvia s'ha indignada.
5: No, ja. Ella i vos.
2: Ja, però és que una cosa, això no pot ser, aquesta pujada tan important. Ella és pensionista i clar, li sap molt de greu potser deixar el club.
5: Ja ho sé, ja, però és que això... És que porta
2: ja, ja, és que porta 40 anys, eh? 40 ja. Anys de sòcia, eh? 40!
3: No t'indignis tu més que la dona. Estàs tu més
2: a la tarda estàs sempre aquí jugant al parxís, no pot ser això.
5: No. No sé, és que no te puc ajudar, eh? Aquest tema no puc fer res jo, perquè jo...
2: Suposo que hi ha moltes queixes, no?
5: Sí, bueno, de tothom.
2: Ja, i per què aquesta queixa tan...
3: Perquè...
2: tan gran?
5: És que no ho sé, jo sé que el que ens van dir... Perquè, clar, nosaltres també sabem a partir de la carta que els hi van enviar ells. Tampoc ens han dit, ens han reunit, ens han explicat el per què, no? Però, en principi, era per equiparar el preu de la targeta rosa a la resta dels clubs que n'hi ha.
2: Ja.
5: Perquè es veu que estava molt baix, també la targeta rosa...
2: Però escolti, que són jubilats, eh?
5: Ja, sí, ja t'entenc. Però és que, clar, jo no sé...
2: Però això és municipal o no és municipal? O és privat?
5: Em sembla que és mig.
2: O sigui...
5: Una part privada i una part pública.
2: Sí, subvencionat, eh?
5: Sí.
2: Concertat, que es diu.
5: Sí, això.
2: Val. Bueno, doncs, com es diu la persona? Que ja trucarem un altre moment.
5: Eva,
2: doncs ja la trucaré.
5: Vale?
2: Ja la trucaré i ja la pentinaré. Gràcies, adéu.
5: A tu,
2: adéu. Bé.
3: T'has enfadat tu més que l'àvia, quasi.
2: Sí, l'àvia, l'Eulàlia Ribó. Escolta.
3: T'has posat molt en el paper, trobo.
0: Víctimes al telèfon.
6: I diga...
0: anys del Víctimes al telèfon.
7: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
8: ¿Ha realizado una reserva y ha regresado de su viaje?
2: No.
8: Disculpe.
2: No.
8: Necesita...
2: Que no.
0: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
7: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.
9: Busques inspiració per casa teva? Vine a la nova botiga de Conforama Badalona totalment renovada. Visita'ns i descobreix les seves noves zones d'exposició pensades per inspirar-te. Conforama Badalona, la teva nova llar.
10: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
11: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
10: Més clar, més ràpid, més Badalona.
11: bdncom.cat
10: Badalona passa aquí.
6: Truco a Ràdio Taxi Catalana?
12: 93 399 37 37.
6: A més, si et descarregues l'app amb el seu servei de preu tancat, podem saber abans de sortir de casa quan ens costarà el trajecte.
12: 93 399 37 37.
6: Ràdio Taxi Catalana, els taxis de Badalona.
13: Acceptem totes les targetes de crèdit.
14: Són les 12.
15: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
16: Notícies Badalona.
17: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. El Palau Municipal d'Esports de Badalona viurà el 19 de setembre una jornada de màxima emoció amb la disputa de les semifinals de la Supercopa Endesa 2026. El primer duel enfrontarà el Joventut de Badalona i el Baskonia en un partit que posarà en escena la penya davant la seva afició. La segona semifinal també promet espectacle. El València Bàsquet i el Futbol Club Barcelona Bàsquet es veuran les cares en una reedició de la final del play-off de la Lliga Endesa. Els dos partits se jugaran el 19 de setembre al Palau Municipal d'Esports de Badalona, mentre que la gran final de la competició tindrà lloc el 20 de setembre. La ciutat tornarà, doncs, a ser l'escenari d'un dels grans esdeveniments del bàsquet estatal, amb quatre equips de primer nivell lluitant pel primer títol de la temporada. I la Generalitat de Catalunya manté l'alerta del Pla d'Emergències per Incendis Forestals de Catalunya. Durant tota la setmana hi haurà altes temperatures, tant pel dia com per la nit, amb el pic de calor previst per aquest dijous. A més, divendres s'espera que el vent de tramuntana i gregal augmenti el risc d'incendis forestals a causa de la vegetació seca i castigada per les temperatures. El Pla Alfa situa Badalona en el nivell 2 de risc d'incendi forestal. Des de Protecció Civil recomanen a la ciutadania consultar diàriament els riscos i les prohibicions abans de fer activitats pels boscos, a més de fer una crida a la prudència. Per combatre la calor, aconsellen hidratar-se sovint, mantenir les cases fresques i evitar activitats físiques en les hores de màxima calor. I l'Ajuntament de Badalona ha tret a licitació el control d'accessos als centres educatius de la ciutat amb un valor estimat d'1,13 milions d'euros. El contracte, que cobrirà els pròxims dos cursos escolars, té com a objectiu millorar la seguretat en els entorns escolars, especialment en els moments d'entrada i sortida de l'alumnat. Així doncs, el curs que ve es podria recuperar la figura dels agents escolars instaurada amb èxit durant la pandèmia de la Covid i reclamada per la comunitat educativa i l'oposició. De fet, el govern del PP s'hi havia compromès a principis de 2023. I en esports, el Badalona Women continua movent fitxa, apuntalant la plantilla per la pròxima temporada. El cinquè fitxatge del conjunt badaloní és la davantera de la Reial Societat, Mirari Uria. El Badalona Women ha anunciat el fitxatge de la davantera basca, la jugadora de 23 anys que arriba procedent de la Reial Societat, on ha jugat 4 temporades a la màxima categoria de futbol femení estatal. Formada a Zubieta, ha passat per tots els graons del planter del conjunt de Xurri Xurdín. Es tracta d'una jugadora amb molt d'esforç i compromís que es desenvolupa molt bé per totes les zones de la davantera. Urdín es converteix, per tant, en el cinquè reforç del nou projecte del Badalona Women, després dels fitxatges de Vicky Losada, Txell Font, Izarne Sarasola i Lucía Martínez. No es descarta que a les següents hores i dies l'equip anunciï algun fitxatge més.
18: Obramat Badalona, el millor aliat per als seus projectes de construcció i reforma, us ofereix l'estat de les platges.
17: I hores d'ara uneix la bandera verda a totes les platges de Badalona amb una mar plana i una excel·lent qualitat de l'aigua. No s'han detectat meduses a les platges de la ciutat. La temperatura de l'aigua és de 28 graus i l'ambient de 28.
19: Ai, professional, sense un bon manteniment, en aquest país hi hauria més piscines amb l'aigua verda que no pas blau cristal·lí. I perquè continueu fent-ho possible, a Obramat trobareu tot el que cal per al manteniment de piscines. Gresite, porcellànic, bombes, cloradors salins i productes químics amb qualitat professional.
20: 20 anys construint junts. Obramat.
17: Tornem d'aquí una hora. Més informació local.
21: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
22: Ningú t'informa com nosaltres.
23: Welcome to Funky Tracks Radio, the best funk music selection over the world.
24: Aunque este programa se inspira en parte en personas y hechos reales, algunos momentos se han modificado con fines únicamente dramáticos y no pretenden reflejar ninguna persona o entidad real.

0: És la una.
1: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
2: Notícies Badalona.
3: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. L'Ajuntament de Badalona ha tret a licitació el control d'accessos als centres educatius de la ciutat amb un valor estimat d'1,13 milions d'euros. El contracte que cobrirà els pròxims dos cursos escolars té com a objectiu millorar la seguretat en els entorns escolars, especialment en els moments d'entrada i sortida de l'alumnat. Així doncs, el curs que ve es podria recuperar la figura dels agents escolars instaurada amb èxit durant la pandèmia de la Covid i reclamada per la comunitat educativa i l'oposició. De fet, el govern del PP s'hi havia compromès a principis de 2023. Ara, segons la memòria justificativa del projecte publicat, el servei inclourà tasques com l'ordenació del trànsit, l'acompanyament dels infants en l'encreuament de carrers i la prevenció d'accidents. També la promoció d'hàbits de seguretat viària entre els estudiants i les famílies. Aquest dispositiu es desplegarà en un total de 60 centres educatius de la ciutat, entre escoles públiques, concertades i centres d'educació especial. El model preveu la presència d'un monitor o monitora per centre amb un total de 60 professionals, a més d'una figura de coordinació encarregada de supervisar el servei i gestionar incidències. Aquests treballadors actuaran a les hores d'entrada i sortida de l'alumnat, moments en què es concentra més trànsit i moviment de persones. El contracte es tramitarà per procediment obert i les empreses interessades podran presentar ofertes fins al 13 d'agost. I la Diputació de Barcelona destinarà 68.210 euros a Badalona per la nova senyalització i imatge gràfica de la xarxa municipal de biblioteques. Les actuacions es duran a terme a les biblioteques de Can Casacoberta, Llefià, Sant Roc i Pomà, amb l'objectiu de millorar l'accessibilitat, la identificació dels espais i l'experiència dels usuaris. La major part de la partida, 40.570 euros, anirà destinada a la Biblioteca de Can Casacoberta. Aquesta aportació de la Diputació s'emmarca en una convocatòria global de 15 milions d'euros pel conjunt de la província. Es desplegarà en dos anys i permetrà actuar amb més de 400 equipaments culturals. I el Museu de Badalona canvia a partir d'avui el seu horari d'atenció al públic. L'equipament cultural obrirà de dimarts a diumenge de les 10 del matí fins a les 2 del migdia per tothom qui vulgui gaudir del seu patrimoni, les exposicions i tots els serveis que ofereix el museu. Aquest horari es mantindrà fins al 28 d'agost, que la institució tornarà al seu horari habitual. Recordem també que l'arxiu històric romandrà tancat fins al 8 de setembre. Mentrestant, el Museu de Badalona ja prepara noves propostes de cara a la tardor amb noves activitats, visites, conferències i altres iniciatives per compartir i donar a conèixer el patrimoni i la història de Badalona. Tota la informació la trobareu al seu web museudebadalona.cat.
4: Obramat Badalona, el millor aliat per als teus projectes de construcció i reforma, patrocina la informació esportiva.
3: I el Palau Municipal d'Esports de Badalona viurà el 19 de setembre una jornada de màxima emoció amb la disputa de les semifinals de la Supercopa Endesa 2026. El primer duel enfrontarà el Joventut de Badalona i el Baskonia en un partit que posarà en escena la penya davant la seva afició. La segona semifinal també promet espectacle, serà el València Bàsquet i el Futbol Club Barcelona Bàsquet, que es veuran les cares en una reedició de la final del play-off de la Lliga Endesa. Els dos partits es jugaran el 19 de setembre al Palau Municipal d'Esports de Badalona, mentre que la gran final de la competició tindrà lloc el 20 de setembre. La ciutat tornarà a ser l'escenari d'un dels grans esdeveniments del bàsquet estatal, amb quatre equips de primer nivell lluitant pel primer títol de la temporada.
4: En una reforma a les 7 del matí necessites 10 plaques de guix. Al migdia descobreixes que cal canviar les canonades i a la tarda t'adones que has fet curt de ciment cola. Com que les obres no en tenen d'horaris, a Obramat obrim des de les 7 del matí perquè no et falti de res. També quan ho necessitis a Obramat.es, on compren els professionals. Obramat.
3: Ara mateix tenim 29 graus de temperatura a la ciutat.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
5: Funky Tracks Radio.
6: ¿Has oído lo que dice la radio? Me gusta. Me encanta, hermano.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern espanyol endureix la llei antitabac i prohibeix fumar o vapejar a l'aire lliure en llocs com terrasses, piscines, parcs nacionals o espectacles en obert. El nou text també endureix les multes, restringeix la publicitat i prohibeix específicament als menors fumar o vapejar amb sancions per a pares i mares. A més, equipara el tabac als productes de nova generació com vapejadors o cigarretes electròniques. La norma haurà de ser ara aprovada pel Congrés abans d'entrar en vigor. Mònica García és la ministra de Sanitat.
2: Y esta reforma persigue un objetivo que es muy claro, que es proteger mejor la salud pública y avanzar hacia una generación libre de tabaco. Hay que recordar que el tabaquismo continúa siendo uno de los principales factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares y es el principal factor de riesgo evitable.
0: És dimarts 21 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Investiguen la mort d'un home apunyalat a Barcelona després de trencar l'ordre d'allunyament de la seva exparella, Esther Minguell.
3: Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís de matinada per una discussió relacionada amb aquest trencament de condemna. En arribar han trobat l'home ferit de gravetat. L'atacant seria una persona que estava amb la dona en aquell moment, tot i que no consten detencions.
0: La Generalitat aprova ajuts immediats per als afectats per l'esvoranc de la línia 9 del metro al Putxet de Barcelona.
3: Es tracta de bestretes a compte de les indemnitzacions futures. Pels comerços es facilitarà finançament preferent. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, assegura que el govern no escatimarà esforços.
4: El que calgui, és a dir, la quantitat econòmica, la que calgui per atendre totes aquestes bestretes fins que es determinin les indemnitzacions i, per tant, es determini qui paga què. Per tant, no hi ha una quantitat econòmica definida, sinó la que calgui per atendre totes aquestes bestretes.
0: Catalunya fa marxa enrere en els objectius per generar energies renovables.
3: L'any 2025 ha generat un 3% menys d'aquestes energies respecte a l'any anterior i ha cobert una mica més del 15% de la demanda elèctrica a Catalunya, per sota del 16% registrat el 2024. Són dades de l'Observatori de les Energies Renovables.
0: En cultura, el Palau de la Música Catalana proposa una experiència immersiva protagonitzada pels cors de l'Orfeó Català, aprofitant un nou accés.
3: Es tracta d'una nova entrada directa des de la Via Laietana, que serà a la vegada centre d'atenció al públic, museu i botigues. S'esperen que sigui accessible a partir de la tardor.
0: Els esports, Jordi Cervantes. Possible final catalana a la Supercopa ACB.
5: Penya contra Baskonia i València-Barça seran les semifinals de la competició que es disputarà del 19 al 20 de setembre. Per tant, l'Olímpic de Badalona, seu de la Supercopa, podria veure el partit pel títol entre dos equips catalans.
0: I volem saber si la calor ha de remetre. Luis Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Continua aquesta polseguera, aquest ambient marcià a gran part de Catalunya, i és que tenim molta calitza ara mateix en suspensió. I combinats amb aquests moments de pulsim, també hi ha alguns nuvolots que van deixant alguna gota de fang. Aquest matí les teníem bàsicament a la costa de Tarragona, també al voltant de la costa barcelonina, però estem parlant de pluges molt poc importants al llarg d'aquesta tarda. Algun ruixat una mica més apreciable apareixerà per l'Ebre, i com va passar ahir, compte, perquè tindrem alguna tempesta seca acompanyada de vent, bàsicament, però no esperem que hi hagi les ventades igualment que teníem ahir a alguns racons del Penedès, de Tarragona o del Barcelonès, per exemple. També aquesta tarda, independentment, algun ruixadet molt local apareixerà cap a la capçalera de la vall de Camprodon, aproximadament, o també a l'Alta Garrotxa. I sempre amb molta calor i, sobretot, molta xafogor. Tornarem a fregar els 40 graus a Lleida. Demà una situació molt semblant i, fins i tot, encara amb més calor. Déu-n'hi-do. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Iván López, a la coordinació, José Gallardo. Passant gairebé 4 minuts a les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Consell de Ministres ha prohibit fumar i vapejar als menors de 18 anys i també amplia els espais sense fum, des de les terrasses dels bars i restaurants fins als campus de les universitats. Són punts destacats de l'avantprojecte de la nova llei antitabac que el govern de Pedro Sánchez ha enllestit abans de marxar de vacances i que ara ha d'aprovar el Congrés. El gabinet de l'executiu també ha aprovat l'avantprojecte de la nova llei de medicaments en la reunió d'avui. Maite Polo, bon dia.
7: Bon dia. El gabinet de Pedro Sánchez vol prohibir fumar, vapejar i consumir bosses de nicotina als menors de 18 anys. Fins ara només n'estava prohibida la venda als adolescents. La ministra de Sanitat és Mònica García.
2: Y esta reforma persigue un objetivo que es muy claro, que es proteger mejor la salud pública y avanzar hacia una generación libre de tabaco. Hay que recordar que el tabaquismo continúa siendo uno de los principales factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares. Es el factor de riesgo del 30% de los cánceres de nuestro país y, por supuesto, es un factor de riesgo imprescindible y fundamental en muchas de las patologías respiratorias. Provoca 50.000 muertes al año, repito, 50.000 muertes al año, y es el principal factor de riesgo evitable.
7: També ampliarà els espais sense fum. Prohibeix fumar a totes les terrasses de bars i restaurants, a les zones d'oci a l'aire lliure, com ara els festivals i els concerts, a les instal·lacions esportives, piscines col·lectives, marquesines de transport, als campus universitaris i dins dels vehicles d'ús laboral. El projecte de llei equipara els vapejadors i altres productes amb nicotina al tabac convencional i amplia les restriccions a la publicitat i la promoció d'aquests productes. El Consell de Ministres també ha aprovat la nova llei de medicaments. Vol garantir més equitat d'accés als fàrmacs i accelerar la incorporació de nous medicaments al Sistema Nacional de Salut.
2: La ley persigue también otros tres grandes objetivos. Uno es incorporar antes los medicamentos innovadores que llegan al mercado y que necesitan los pacientes. Queremos agilizar, queremos modernizar el acceso temprano a los medicamentos innovadores. La segunda es aumentar la presencia de genéricos y biosimilares para poder generar competencia, generar ahorro. Y la tercera es dotar al Sistema Nacional de Salud de más herramientas para poder prevenir y para poder afrontar los desabastecimientos.
7: Ara els dos projectes de llei els haurà de tramitar el Congrés.
3: Una llei que restringeixi més la contaminació atmosfèrica és el que demanen investigadors de l'Institut IS Global arran d'un nou estudi que associa la pol·lució durant la infància amb un risc més elevat de desenvolupar síndrome metabòlica, una conseqüència poc estudiada de respirar aire contaminat. Seguim amb tu, Maite.
7: La síndrome metabòlica és un conjunt de factors de risc com l'obesitat abdominal, la hipertensió arterial i les alteracions de la glucosa en sang que poden augmentar el risc de desenvolupar diabetis de tipus 2, per exemple, i malalties cardiovasculars en etapes posteriors de la vida. Parisa Montazzeri és investigadora d'IS Global i una de les autores de l'estudi. Ho ha explicat a la xarxa.
8: Al estar más expuestos, tienen un aumento de riesgo de padecer esta enfermedad luego en su vida. Es como el hecho de fumar, ¿no? Poner una ley siempre tiene más poder y sería una llamada de seguir reduciendo los niveles de contaminación para poder proteger la salud de los niños.
7: L'estudi ha analitzat l'aire que respiren més d'un miler d'infants d'entre 6 i 11 anys a França, Grècia, Lituània, Noruega, el Regne Unit i Espanya. Els han fet revisions mèdiques i han vist un risc més elevat d'emmalaltir per la contaminació que respiren a l'escola que no pas a casa per la quantitat d'hores més elevada que passen als centres escolars.
3: I encara en relació amb la salut i amb l'època d'altes temperatures que patim, la setmana passada es van atendre unes 650 persones a l'atenció primària per problemes de salut relacionats amb els efectes de la calor.
7: El perfil més atès aquests dies és el de majors de 80 anys i persones d'entre 15 i 44, segons dades del Sistema d'Informació per la Vigilància i d'Infeccions a Catalunya. D'altra banda, pràcticament 200 persones han passat per urgències per condicions derivades de la calor, com ara insolacions, cops de calor, deshidratació o síncopes. Una vintena de persones han hagut de ser hospitalitzades.
3: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home ferit per arma blanca al passeig marítim de la Barceloneta aquesta matinada.
7: El cos ha rebut l'avís a quarts de quatre per una discussió relacionada amb un home que havia trencat l'ordre d'allunyament de la seva exparella. Diverses patrulles han anat al lloc dels fets per detenir aquest home per incompliment de condemna, però en arribar l'han trobat ferit de gravetat per arma blanca. El servei d'emergències l'ha traslladat a un centre hospitalari on ha acabat morint. Segons fonts policials, l'atacant seria una persona que estava amb la dona en aquell moment, tot i que no consten detencions.
3: La policia investiga tres possibles crims masclistes comesos en menys de 24 hores a Toledo, Alacant i Màlaga.
7: A Almoradí, Alacant, s'ha detingut un home de 61 anys com a presumpte assassí de la seva dona de 56. A Alameda de la Sagra, Toledo, la Guàrdia Civil ha detingut un home de 48 anys acusat d'assassinar la seva parella davant dels tres fills, un d'ells menor. I en Tequera, Màlaga, un home de 35 anys ha assassinat la seva parella de 30 i després s'ha suïcidat. Feia 3 anys que la víctima
3: havia denunciat l'home per maltractaments. Tenien dos fills de 4 i 7 anys.
0: Si es confirmen com a feminicidis, augmentarien a 32 les dones mortes a mans de les parelles o exparelles des de l'inici de l'any a tot Espanya.
3: La xifra s'elevaria als 1.373 assassinats des que es va iniciar el recompte el 2003, segons dades del Ministeri d'Igualtat. Recordem que el WhatsApp d'assessorament a les víctimes és el 601-00-1122 i que el telèfon al qual s'ha de trucar en cas d'emergència és el 112.
0: I el detingut per la mort d'una dona de 75 anys de Soses, al Segrià, no passarà avui a disposició judicial.
3: La previsió és que el detingut de 18 anys no declari davant del jutge fins dimecres o dijous, un cop hagin finalitzat els interrogatoris policials. La desaparició de la dona es va denunciar dissabte a la nit, quan es va localitzar la gossa que campava sola pel poble. Poc després se'n va trobar el cadàver amb senyals evidents d'haver patit una mort violenta en un camp de blat de moro a tocar de la carretera de l'entrada del municipi. L'Ajuntament de Soses ha fet una crida a preservar la intimitat de la família de la víctima, a qui enterren avui, i a no contribuir a la difusió de rumors o informacions sense confirmar.
0: El govern ha aprovat ajuts immediats per als afectats per l'esvoranc de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona. Per als veïns seran bestretes a compte de les indemnitzacions futures i per als comerços es facilitarà finançament preferent. Ha estat en el Consell Executiu celebrat avui amb la primera participació del conseller Raúl Moreno. Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. La Generalitat avançarà diners als afectats de l'esvoranc del Putxet que han hagut de ser desallotjats. Ho farà utilitzant els diners del fons de contingència i sense quantitat limitada. Ara bé, després, un cop s'hagin esclarit les responsabilitats de l'accident, es descomptaran de les indemnitzacions. Ho ha explicat la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
4: I fa bestretes a futures, a descomptar, si em permet l'expressió, de les indemnitzacions que es tancaran ja un cop la investigació feta i un cop, però, com els deia, des del govern el que hem volgut fer és dir, escolti, les indemnitzacions, la investigació, tot això ja vindrà, però ara el que hem d'atendre és a qui no té culpa de res, que són els veïns i veïnes i els comerços afectats i l'activitat econòmica. I per això hem articulat aquests ajuts i aquestes bestretes. I llavors ja passarem a comptes, no?, i veurem qui paga què.
9: Pel que fa als comerços, el govern ampliarà la línia d'emergències de l'Institut Català de Finances perquè hi puguin accedir de manera ràpida i preferent. Paneque ha dit que no hi ha danys estructurals als edificis afectats.
0: No deixem Barcelona perquè creixen prop d'un 4% els expedients a comerços, terrasses o allotjaments turístics de Ciutat Vella per incompliment de la normativa i de soroll. Per primer cop, l'Ajuntament tanca durant un any la terrassa de dos locals reincidents ubicats a la Rambla, que és el carrer més expedientat.
3: El consistori també ha iniciat els tràmits per tancar durant un any 12 terrasses més de Ciutat Vella que acumulen sancions greus. Durant l'any passat es van fer més de 10.000 inspeccions en aquest districte i des del 2023 s'han obert prop de 13.000 expedients. 6 de cada 10 són d'activitats, un 20% d'ocupació de l'espai públic i el 20% restant d'obres. Es concentren sobretot al Raval i a la Barceloneta. Les inspeccions es focalitzen en la inspecció dels locals reincidents en l'àmbit comercial, terrasses i allotjaments turístics. Albert Batlle és regidor del districte de Ciutat Vella.
10: No deixarem de buscar solucions i fórmules per lluitar contra els incomplidors que no respecten la normativa una i altra vegada. Els punts d'impunitat estan desapareixent i la gent és conscient de que no hi ha barra lliure, i va millor dit, per aquest tipus d'infraccions. Tardarem més o tardarem menys, però en qualsevol dels casos, com repeteixo, serem molt pesats en aquest tema.
3: A una trentena de locals que acumulen incompliments reiterats al consistori, no els aplica la renovació automàtica de la llicència per tenir terrassa.
0: Canviem de capital. Tarragona fa un pas més per a la creació de la futura comissaria mixta dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana. Es tracta d'un model pioner a Catalunya. El darrer ple abans de l'estiu ha aprovat la cessió de terrenys a la Generalitat per fer possible el nou equipament. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
11: Tarragona ha fet un pas decisiu per impulsar la futura comissaria mixta que compartiran Mossos i Guàrdia Urbana. El ple municipal ha aprovat amb l'única abstenció de Vox la cessió al Departament d'Interior de l'ús de 400 metres quadrats de l'estació d'autobusos durant 50 anys. La nova comissaria serà pionera en municipis de més de 100.000 habitants, com ha destacat l'alcalde Rubén Viñuales.
12: És un model de treball nou. No compartirem espai. Compartirem mètode de treball entre Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana de Tarragona. Repeteixo, la ciutat més gran de Catalunya que tindrà aquest model. Compartirem fins i tot el programari informàtic.
11: D'altra banda, l'Ajuntament ha aprovat la cessió amb una mutació de manial dels espais de la Tabacalera que acolliran la futura Biblioteca Pública de l'Estat. En un escenari diferent per obres, la Diputació de Tarragona, l'Ajuntament ha celebrat l'últim ple del curs polític avui.
1: Notícies en xarxa.
0: En setè, en plana política, l'independentisme es manifestarà per la Diada a Barcelona, Girona i Amposta i ho farà apel·lant al present i al futur.
3: La manifestació unitària tindrà per lema "I soc i som pel present i pel futur independència" i tornarà a ser descentralitzada amb seus a Barcelona, Girona i Amposta. Pretén canalitzar el malestar de la societat catalana per qüestions com els problemes a Rodalies, les dificultats per accedir a l'habitatge i la situació dels serveis públics o de la llengua. La protesta l'organitzen l'ANC, Òmnium Cultural, l'AMI, la Intersindical, el CIEMENT i el Consell de la República.
0: I l'empresari Julio Martínez no aclareix davant del jutge amb qui va mediar José Luis Rodríguez Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra, ni tampoc quan va cobrar.
3: Martínez ha ratificat davant l'Audiència Nacional que l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero va mediar pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra, però no ha aclarit amb qui es va posar en contacte per aconseguir l'ajut ni quants diners va cobrar. Segons expliquen fonts jurídiques presents a l'interrogatori, Martínez ha declarat exactament el mateix que va exposar en l'escrit que va enviar aquest dilluns al jutge i ha confirmat que Zapatero era el que va marcar els passos a seguir per aconseguir finançament per l'aerolínia.
0: Catalunya retrocedeix en l'assoliment dels objectius de generació d'energies renovables. Segons l'últim informe de l'Observatori de les Energies Renovables, l'Overcat, l'any 2025 el territori ha generat un 3% menys d'aquesta mena d'energies respecte de l'any anterior i ha cobert una mica més del 15% de la demanda elèctrica a Catalunya. Són xifres per sota del 16% registrat el 2024 i molt lluny del 50%, que és l'objectiu fixat al Proencat, al full de ruta oficial del govern català en aquesta matèria. Marc Pijuan, bon dia.
13: Bon dia, Marta. Una de les altres conclusions que es desprèn d'aquest document és l'augment de la dependència energètica. En xifres, enguany s'ha importat un 6,5% d'energia més que l'any 2024. Aquest 2025, de fet, la demanda elèctrica catalana s'ha cobert amb poc més del 16% amb recursos propis i amb prop del 84% amb recursos aliens. Víctor Cusí, portaveu d'Overcat, alerta dels perills de no treballar per revertir aquesta situació.
14: Catalunya importa més electricitat de la que aconsegueix generar amb fonts renovables. Això, doncs, és un missatge preocupant, que implica, doncs, més dependència energètica de l'exterior i, per tant, ens dona problemes de seguretat energètica, de competitivitat i de capacitat de generar aquí l'energia que necessitem.
13: En aquest sentit, Cusí ha volgut destacar la gran quantitat de projectes en tramitació, 231 eòlics i 1.107 fotovoltaics, que permetrien millorar aquesta tendència. Ara bé, ha denunciat que les traves administratives endarrereixen la seva implementació. De fet, des de l'entrada de la documentació i fins a l'autorització per posar en marxa un projecte d'energies renovables, poden passar 900 dies en parcs fotovoltaics o 1.200 en eòlics. A més, Catalunya aplica les taxes de tramitació de projectes més elevades de l'Estat. Per exemple, per un parc eòlic, aquí a Catalunya es paga 9 vegades més que a l'Aragó o 20 més del que es paga a Galícia.
0: Doncs encara en relació a les energies renovables, Unió de Pagesos s'ha pronunciat avui amb rotunditat en relació al Pla Ter dedicat a les energies renovables. Després d'afegir-se a la mobilització dels ajuntaments, ara demanen directament la nul·litat d'aquest pla, que està generant un fort rebuig arreu de Catalunya. Amb Girona FM, Marc Guives.
15: Unió de Pagesos reclama tornar als orígens i començar a traçar un nou Pla Ter pel principi. D'aquesta manera, l'ENS creu que es podrà impulsar un projecte que protegeixi l'espai agrari. El sindicat sosté, en paraules textuals, que el pla actual és una aberració perquè afecta el 25% del sòl agrari de Catalunya. La coordinadora nacional, Raquel Serrat, explica que han decidit reduir el plec d'al·legacions perquè s'hi puguin sumar altres entitats, particulars i pagesos afectats.
16: Com us hem dit, contemplen 80 pàgines, però el que sí que hem fet és un document resumit de les nostres al·legacions, que on, doncs, a nivell individual o a nivell d'entitat tothom s'hi podrà unir si així ho vol, i ho farem públic a través de xarxes socials i també de WhatsApp perquè pugui arribar a tothom i es puguin unir aquestes al·legacions.
15: Amb el lema "Foc a aquest Pla Ter", s'ha pronunciat d'aquesta manera tan contundent el Pla Territorial Sectorial per a la Generació d'Energia Eòlica i Fotovoltaica.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Barcelona instal·larà amortidors d'impacte per motoristes a les sortides de les Rondes i de la Gran Via.
3: Altres punts que s'estan estudiant per col·locar-ne són túnels com el de les Glòries, el de les Ceps o el de la Ronda de General Mitre. Es tracta d'una prova pilot que es preveu fer el 2027 amb uns 6 dispositius amb capacitat d'absorbir impactes fins a 50 km per hora. A banda, també es farà una altra prova pilot per millorar la visibilitat d'elements urbans i obres amb colors reflectants i delineadors.
0: Entitats ciclistes rebutgen la supressió de la bicicleta compartida a Barcelona i n'exigeixen una nova regulació.
3: El Bicicleta Club de Catalunya, amb el suport de Catalunya Camina, Eixample Respira, Revolta Escolar i la xarxa de bicibusos de Barcelona, ha rebutjat la decisió del govern municipal de no renovar les llicències dels serveis de bicicleta compartida. Les entitats consideren que és una mesura desproporcionada i exigeixen que l'Ajuntament elabori una nova regulació per corregir els problemes d'aparcament i de convivència.
0: I la UNESCO revalida la designació del Geoparc Orígens com a espai de desenvolupament sostenible d'alta qualitat fins al 2029.
3: Aquesta distinció, coneguda com a targeta verda, és un reconeixement per la feina feta i garanteix el manteniment de la designació de Geoparc Mundial durant 4 anys més. La revalidació implica un examen exhaustiu que combina una avaluació documental profunda amb una visita de camp de 5 dies. Durant els darrers 4 anys, els llocs d'interès geològic que han passat de 80 a 116.
0: I ens demanen pas des de Televisió de Costa Brava, perquè avui la plataforma Carreteres Dignes ha fet una compareixença pública per expressar el seu descontentament. Televisió de Costa Brava, Marc Montes, bon dia. No, tenim problemes. Hem perdut la connexió amb Marc Montes i intentarem seguir més endavant amb aquesta notícia. Us intentarem explicar al llarg d'aquest informatiu i ara hem de passar a la informació cultural. El Palau de la Música Catalana proposa una experiència immersiva protagonitzada pels cors de l'Orfeo Català, aprofitant un nou accés que es preveu de cara a la tardor. Es tracta d'una nova entrada directa des de la Via Laietana i que serà a la vegada centre d'atenció al públic, museu i botiga. David Navarro, bon dia.
17: Bon dia. La nova porta del Palau està situada en uns baixos de Via Laietana, cantonada amb el carrer Ramon Mas. Només entrar, un recorregut temàtic introduirà el visitant a la història del Palau mitjançant recursos audiovisuals i peces expositives. Al centre d'aquest trajecte es trobarà el nou espai d'atenció al públic, que substitueix les tradicionals taquilles. L'espai també acollirà la nova botiga del Palau i integrarà un espai immersiu. Una petita sala on, com ha explicat la responsable del projecte, Judit Pi, prèvia compra d'entrades podrà escoltar els cors de l'Orfeo Català interpretant una peça creada per a l'ocasió pel compositor Marc Timón, el Cor Infinit.
18: Per tenir aquella experiència que després d'una visita guiada o depèn de quins concerts no pot tenir tothom, que és escoltar l'Orfeo Català. L'Orfeo Català, ànima del Palau, doncs serà aquest petit espai on tindrem una mostra.
17: La porta del darrere del nou accés dona al carrer del Palau de la Música, una de les entrades a l'edifici modernista. El projecte es troba en fase de finalització i s'espera que comenci a funcionar com a molt tard a l'octubre. Per gaudir de l'experiència immersiva, però caldrà esperar fins al novembre.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. La Supercopa ACB, que es disputarà a l'Olímpic de Badalona, ja coneix els emparellaments, no?
5: La primera semifinal, bon dia, Marta, la disputaran la Penya i el Baskonia, i la segona el València i el Barça. El 19 de setembre, els 4 equips juguen o jugaran per assegurar-se un lloc a la final, que es disputarà el 20 de setembre. Albert Guerra, Radio Ciutat de Badalona.
19: L'equip baloní disposa del factor pista com a anfitrió i també la il·lusió màxima pel fet de jugar davant la seva afició. L'arribada de Nicola Provítola ha disparat les expectatives i també la competitivitat de l'equip. Un Labro que a més sap de sobres el que és guanyar contra el Baskonia amb aquell partit de Copa del Rei de 2019 a Madrid en la memòria, on l'argentí va acabar amb 50 de valoració. El base serà una de les moltes noves peces que tindrà el conjunt verd i negre. Un fet també a tenir en compte en aquest començament de temporada amb la Supercopa com a primera competició oficial. Aquesta és la valoració del director esportiu de la penya, Jordi Martí.
20: No nosaltres, sinó els 4 equips. Tenim gent nova per fer els equips, però vaja, serà una miqueta veure les noves propostes de cada un, veure com ens encaixa l'equip i intentar veure quina mentalitat competitiva tenim i mostrem.
19: L'altra semifinal, Barça-València, és una reedició de les finals de l'ACB d'aquest any, en el que serà també un partit amb molts al·licients i amb dues plantilles molt noves.
5: Precisament l'assessor del Barça, Jordi Trias, valora el fet de reeditar la final de l'ACB contra el conjunt valencià.
6: un repte, un plan venjança també esportiu, evidentment, però el València sabem que va fer una final increïble i ara doncs estem reforçant-nos i és un emparellament que jo crec que ens agrada a tots.
5: Per cert, que el Barça ha anunciat una nova incorporació. Es tracta de Stanley Umude. Es tracta d'un aler nord-americà de 27 anys i 1,98 m i que signa per dues temporades. El jugador nascut a Portland viurà la seva primera experiència europea després d'haver passat per l'NBA en equips com els Detroit Pistons, els Milwaukee Bucks i els San Antonio Spurs. Amb passaport nigerià, Umude jugarà en qualitat de Cotonou i és especialista defensiu, però a poc a poc va creixent en la faceta ofensiva. I també encara en bàsquet, el Cadí Laseu ha incorporat Palmire Mbu com a nova jugadora. Es tracta d'una interior francesa que prové de la Universitat de Rhode Island. En futbol, Joan Laporta ha tornat als Estats Units, on va viure la final del Mundial. El president blaugrana s'ha mostrat feliç pels jugadors del Barça, que van alçar la Copa del Món, i ha avançat quan serà la presentació de Yedemi.
21: Molt orgullós que avui jugadors del Barça siguin campions del món.
5: Doncs demà es farà aquesta presentació de Dejemi. L'Espanyol jugarà aquesta tarda el segon partit amistós de la pretemporada. El conjunt blanquiblau, que continua a l'estada a Torremirona, s'enfrontarà al Pau Francès a partir de 7:45 de la tarda al Municipal de Peralada. Un conjunt perico que arriba als 33.000 socis i és a prop dels 29.000 abonats. A la Lliga F, el Badalona Women continua perfilant la seva plantilla de cara al curs 26-27. Les badalonines s'han fet amb els serveis de Mirari Uria. La davantera guipuscoana arriba procedent de la Reial Societat, equip que s'ha classificat per disputar la Champions. La jugadora de 23 anys acumula 4 temporades a la Lliga F amb un total de 134 partits i 11 gols marcats. L'escoltem.
22: Pues yo creo que me ayudará mucho a crecer, tanto como persona como, como futbolista. Y también pues espero disfrutar muchísimo de al final lo que me gusta hacer, transmitirle pues eso, ese trabajo tanto pues como con balón como pues en esa fase defensiva que a veces igual cuesta un pelín más.
5: Mirari Uria, a més, és internacional en les categories inferiors de la selecció espanyola, amb qui ha guanyat l'Eurocopa Sub-19 i també el Mundial Sub-20.
3: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja 3:15. Això vol dir que nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida i ho fem amb més actualitat. Fins ara.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.
4: El diccionari Termcat.
5: 40 anys, 40 paraules.
6: 2010,

0: que ho conté tot. Aquest sistema d'emmagatzematge s'ha estès perquè té molts avantatges. Principalment, l'accessibilitat des de qualsevol ubicació, les còpies de seguretat i la sincronització automàtiques. I, sobretot, l'estalvi d'espai físic i de recursos.
1: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa, a més.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El govern espanyol endureix la llei antitabac i prohibeix fumar o vapejar a l'aire lliure en llocs com terrasses, piscines, parcs nacionals o espectacles en obert. El nou text també endureix les multes, restringeix la publicitat i prohibeix específicament als menors fumar i vapejar. A més, equipara el tabac als productes de nova generació, com vapejadors o cigarretes electròniques. La norma haurà de ser aprovada pel Congrés abans d'entrar en vigor. Mònica García és la ministra de Sanitat.
3: Y esta reforma persigue un objetivo que es muy claro, que es proteger mejor la salud pública y avanzar hacia una generación libre de tabaco. Hay que recordar que el tabaquismo continúa siendo uno de los principales factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares y es el principal factor de riesgo evitable.
1: És dimarts 21 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Investiguen la mort d'un home apunyalat a Barcelona després de trencar l'ordre d'allunyament de la seva exparella, Esther Minguell.
4: Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís de matinada per una discussió relacionada amb aquest trencament de condemna. En arribar han trobat l'home ferit de gravetat. L'atacant seria una persona que estava amb la dona en aquell moment, tot i que no consten detencions.
1: La Generalitat aprova ajuts immediats per als afectats per l'esvoranc de la línia 9 del metro al Putxet de Barcelona.
4: Es tracta de bestretes a compte de les indemnitzacions futures. Pels comerços es facilitarà finançament preferent. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, assegura que el govern no escatimarà esforços.
5: El que calgui, és a dir, la quantitat econòmica, la que calgui per atendre totes aquestes bestretes fins que es determinin les indemnitzacions i, per tant, es determini qui paga què. Per tant, no hi ha una quantitat econòmica definida, sinó la que calgui per atendre totes aquestes bestretes.
1: Catalunya fa marxa enrere en els objectius per generar energies renovables.
4: L'any 2025 ha generat un 3% menys d'aquestes energies respecte a l'any anterior i ha cobert una mica més del 15% de la demanda elèctrica a Catalunya per sota del 16% registrat el 2024. Són dades de l'Observatori de les Energies Renovables.
1: En cultura, el Palau de la Música Catalana proposa una experiència immersiva protagonitzada pels cors de l'Orfeó Català, aprofitant un nou accés.
4: Es tracta d'una nova entrada directa des de la Via Laietana, que serà a la vegada centre d'atenció al públic, museu i botiga. S'espera que sigui accessible a partir de la tardor.
1: Als esports, Jordi Cervantes, possible final catalana a la Supercopa ACB.
6: Penya, Baskonia i València-Barça seran les semifinals de la competició que es disputarà del 19 al 20 de setembre. Per tant, l'Olímpic de Badalona, seu de la Supercopa, podria viure el partit pel títol entre dos equips catalans.
1: I volem saber si ha de continuar la calor. Luis Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Continua aquesta polseguera, aquest ambient marcià a gran part de Catalunya, i és que tenim molta calitza ara mateix en suspensió. I combinats amb aquests moments de pulsim, també hi ha alguns nuvolots que van deixant alguna gota de fang. Aquest matí les teníem bàsicament a la costa de Tarragona, també al voltant de la costa barcelonina, però estem parlant de pluges molt poc importants. Al llarg d'aquesta tarda, algun ruixat una mica més apreciable apareixerà per l'Ebre, i com va passar ahir, compte, perquè tindrem alguna tempesta seca acompanyada de vent, bàsicament, però no esperem que hi hagi les ventades igualment que teníem ahir a alguns racons del Penedès, de Tarragona o del Barcelonès, per exemple. També aquesta tarda, independentment, algun ruixadet molt local apareixerà cap a la capçalera de la vall de Camprodon, aproximadament, o també a l'Alta Garrotxa. I sempre amb molta calor i, sobretot, molta xafogor. Tornarem a fregar els 40 graus a Lleida. Demà una situació molt semblant i, fins i tot, encara amb més calor. Déu-n'hi-do. N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de so, Ivan López, a la coordinació, José Gallardo. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El Consell de Ministres ha prohibit fumar i vapejar als menors de 18 anys i amplia els espais sense fum des de les terrasses dels bars i restaurants.

0: restaurants fins als campus de les universitats. Són alguns dels punts destacats de l'avantprojecte de la nova llei antitabac que el govern de Pedro Sánchez ha enllestit abans de marxar de vacances i que ara ha d'aprovar el Congrés. El gabinet de l'executiu també ha aprovat l'avantprojecte de la nova llei de medicaments. Maite Polo, bon dia.
1: Bon dia. El gabinet de Pedro Sánchez vol prohibir fumar, vapejar i consumir bosses de nicotina als menors de 18 anys. Fins ara només n'estava prohibida la venda als adolescents. La ministra de Sanitat és Mònica García.
2: Y esta reforma persigue un objetivo que es muy claro, que es proteger mejor la salud pública y avanzar hacia una generación libre de tabaco. Hay que recordar que el tabaquismo continúa siendo uno de los principales factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares. Es el factor de riesgo del 30% de los cánceres de nuestro país y, por supuesto, es un factor de riesgo imprescindible y fundamental en muchas de las patologías respiratorias. Provoca 50.000 muertes al año, repito, 50.000 muertes al año y es el principal factor de riesgo evitable.
1: També ampliarà els espais sense fum. Prohibeix fumar a totes les terrasses de bars i restaurants, a les zones d'oci a l'aire lliure, com ara els festivals i els concerts, a les instal·lacions esportives, piscines col·lectives, marquesines de transport, als campus universitaris i dins dels vehicles d'ús laboral. El projecte de llei equipara els vapejadors i altres productes amb nicotina al tabac convencional i amplia les restriccions a la publicitat i la promoció d'aquests productes. El Consell de Ministres també ha aprovat la nova llei de medicaments. Vol garantir més equitat d'accés als fàrmacs i accelerar la incorporació de nous medicaments al Sistema Nacional de Salut.
2: La ley persigue también otros tres grandes objetivos. Uno es incorporar antes los medicamentos innovadores que llegan al mercado y que necesitan los pacientes. Queremos agilizar, queremos modernizar el acceso temprano a los medicamentos innovadores. La segunda es aumentar la presencia de genéricos y biosimilares para poder generar competencia, generar ahorro. Y la tercera es dotar al Sistema Nacional de Salud de más herramientas para poder prevenir y para poder afrontar los desabastecimientos.
1: Ara els dos projectes de llei els haurà de tramitar el Congrés.
0: Una llei que restringeixi més la contaminació atmosfèrica és justament el que demanen investigadors de l'Institut IS Global arran d'un nou estudi que associa la pol·lució durant la infància amb un risc més elevat de desenvolupar síndrome metabòlica, una conseqüència poc estudiada de respirar aire contaminat. Continuem amb tu, Maite.
1: La síndrome metabòlica és un conjunt de factors de risc com l'obesitat abdominal, la hipertensió arterial i les alteracions de la glucosa en sang que poden augmentar el risc de desenvolupar diabetis de tipus 2, per exemple, i malalties cardiovasculars en etapes posteriors de la vida. Parisa Montazzeri és investigadora d'IS Global i una de les autores de l'estudi. Ho ha explicat a la xarxa.
3: Al estar más expuestos, tienen un aumento de riesgo de padecer esta enfermedad luego en su vida. Es como el hecho de fumar, ¿no? Poner una ley siempre tiene más poder y sería una llamada de seguir reduciendo los niveles de contaminación para poder proteger la salud de los niños.
1: L'estudi ha analitzat l'aire que respiren més d'un miler d'infants d'entre 6 i 11 anys a França, Grècia, Lituània, Noruega, el Regne Unit i Espanya. Els han fet revisions mèdiques i han vist un risc més elevat d'emmalaltir per la contaminació que respiren a l'escola que no pas a casa per la quantitat d'hores més elevada que passen als centres escolars.
0: I encara en relació amb la salut i en concret amb l'època d'altes temperatures que patim, la setmana passada es van atendre 650 persones a l'atenció primària per problemes de salut relacionats amb els efectes de la calor.
4: El perfil més atès aquests dies és el de major de 80 anys i persones d'entre 15 i 44, segons dades del Sistema d'Informació per la Vigilància d'Infeccions a Catalunya. D'altra banda, pràcticament 200 persones han passat per urgències per condicions derivades de la calor, com ara insolacions, cops de calor, deshidratació o síncopes. Una vintena de persones han hagut de ser hospitalitzades.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home que ha estat ferit per arma blanca al passeig marítim de la Barceloneta de Barcelona aquesta matinada.
4: El cos ha rebut l'avís a quarts de quatre per una discussió relacionada amb un home que havia trencat l'ordre d'allunyament de la seva exparella. Diverses patrulles han anat al lloc dels fets per detenir aquest home per incompliment de condemna, però en arribar l'han trobat ferit de gravetat per arma blanca. El servei d'emergències l'ha traslladat a un centre hospitalari on ha acabat morint. Segons fonts policials, l'atacant seria una persona que estava amb la dona en aquell aquell moment, tot i que no consten detencions.
0: La policia investiga tres possibles crims masclistes comesos en menys de 24 hores a Toledo, Alacant i Màlaga.
4: Al Moradí, Alacant, s'ha detingut un home de 61 anys com a presumpte assassí de la seva dona de 56. A la Meda de la Sagra, a Toledo, la Guàrdia Civil ha detingut un home de 48 anys acusat d'assassinar la seva parella davant dels tres fills, un d'ells menor. I a Antequera, a Màlaga, un home de 35 anys ha assassinat la seva parella de 30 i després s'ha suïcidat. Feia 3 anys que la víctima havia denunciat l'home per maltractaments. Tenien dos fills de 4 i 7 anys.
0: Si es confirmen com a feminicidis, augmentarien a 32 les dones mortes a mans de les parelles o exparelles des de l'inici de l'any a tot Espanya.
4: La xifra s'elevaria als 1.373 assassinats des que es va iniciar el recompte el 2003, segons dades del Ministeri d'Igualtat. Us recordem que el WhatsApp d'assessorament a les víctimes és el 601-001122 i que el telèfon al qual s'ha de trucar en cas d'emergència és el 112.
0: Vint minuts i seran les 3. El govern ha aprovat ajuts immediats per als afectats per l'esvoranc de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona. Per als veïns seran bestretes a compte de les indemnitzacions futures i per als comerços es facilitarà finançament preferent. Ha estat en la reunió d'avui de l'executiu que s'ha pres aquesta decisió. Ha estat, per cert, la primera del nou conseller de Drets Socials, Raül Moreno. Mont Carvajal, bon dia.
5: Bon dia. La Generalitat avançarà diners als afectats de l'esvoranc del Putxet que han hagut de ser desallotjats. Ho farà utilitzant els diners del fons de contingència i sense quantitat limitada. Ara bé, després, un cop s'hagin esclarit les responsabilitats de l'accident, es descomptaran de les indemnitzacions. Ho ha explicat la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
6: I fa bestretes a futures, a descomptar, si em permet l'expressió, de les indemnitzacions que es tancaran ja un cop la investigació feta i un cop, però, com els deia, des del govern el que hem volgut fer és dir, escolti, les indemnitzacions, la investigació, tot això ja vindrà, però ara el que hem d'atendre és a qui no té culpa de res, que són els veïns i veïnes i els comerços afectats i l'activitat econòmica. I per això hem articulat aquests ajuts i aquestes bestretes. I llavors ja passarem a comptes, no?, i veurem qui paga què.
5: Pel que fa als comerços, el govern ampliarà la línia d'emergències de l'Institut Català de Finances perquè hi puguin accedir de manera ràpida i preferent. Paneque ha dit que no hi ha danys estructurals als edificis afectats.
0: No deixem Barcelona perquè creixen prop d'un 4% els expedients a comerços, terrasses o allotjaments turístics a Ciutat Vella per incompliment de la normativa i soroll. Per primer cop, l'Ajuntament tanca durant un any la terrassa de dos locals reincidents ubicats a la Rambla, que és el carrer més expedientat.
4: El consistori també ha iniciat els tràmits per tancar durant un any 12 terrasses més de Ciutat Vella que acumulen sancions greus. Durant l'any passat es van fer més de 10.000 inspeccions en aquest districte i des del 2023 s'han obert prop de 13.000 expedients. 6 de cada 10 són d'activitats, un 20% d'ocupació de l'espai públic i el 20% restant d'obres. Es concentren sobretot al Raval i a la Barceloneta i les inspeccions es focalitzen en inspeccionar locals reincidents en l'àmbit comercial, terrasses i allotjaments turístics. Albert Valle, regidor del districte de Ciutat Vella.
7: No deixarem de buscar solucions i fórmules per lluitar contra els incomplidors que no respecten la normativa una i altra vegada. Els punts d'impunitat estan desapareixent. La gent és conscient de que no hi ha barra lliure, i va millor dit, per aquest tipus d'infraccions. Tardarem més o tardarem menys, però en qualsevol dels casos, com repeteixo, serem molt pesats en aquest tema.
4: A una trentena de locals que acumulen incompliments reiterats, el consistori no els aplica la renovació automàtica de la llicència per tenir terrassa.
0: I el nou conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, ha fet avui el seu primer acte al càrrec. Ha estat a Terrassa, on ha inaugurat una residència per a persones amb discapacitat. Ràdio Municipal de Terrassa, Quico Simó, bon dia.
8: Bon dia. Doncs la nova residència Amunt per a persones amb discapacitat intel·lectual ja és una realitat. L'equipament s'ha inaugurat aquest dimarts en presència del president del Parlament, Josep Rull, i el nou conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno. Es tracta del primer equipament de la Fundació Ampans fora de la comarca del Bages. La residència Amunt ha estat possible després d'anys de reivindicacions de la coordinadora Capaç i del suport de les administracions. Situat al barri de Sant Llorenç, l'equipament suma 3.000 metres edificats en un terreny cedit per l'Ajuntament. Té 60 places de residència repartides en 10 unitats de convivència. A la planta baixa hi ha el centre de dia per a 20 persones amb espais equipats per a les activitats i necessitats dels usuaris, tot en un espai concebut amb criteris d'accessibilitat i qualitat arquitectònica per promoure l'autonomia personal i enfortir el vincle comunitari. La residència Amunt ha costat 7,8 milions d'euros, una tercera part dels quals finançats amb fons Next Generation.
9: Notícies en xarxa.
0: Obrim plana política, l'independentisme es manifestarà per la Diada a Barcelona, Girona i Amposta i ho farà apel·lant al present i al futur.
4: La manifestació unitària tindrà per lema I soc I som pel present i pel futur independència i tornarà a ser descentralitzada amb seus a Barcelona, Girona i Amposta. Pretén canalitzar el malestar de la societat catalana per qüestions com els problemes a Rodalies, les dificultats per accedir a l'habitatge i la situació dels serveis públics o de la llengua. La protesta l'organitzen l'ANC, Òmnium Cultural, l'AMI, la Intersindical, sindical, el Ciemen i el Consell de la República.
0: I l'empresari Julio Martínez no ha aclarit davant del jutge amb qui va mediar l'expresident Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra ni tampoc quan va cobrar.
4: Martínez ha ratificat davant l'Audiència Nacional que l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero va mediar pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra, però no ha aclarit amb qui es va posar en contacte per aconseguir l'ajut ni quants diners va cobrar. Segons expliquen fonts jurídiques presents a l'interrogatori, Martínez ha declarat exactament el mateix que va exposar en l'escrit que va enviar aquest dilluns al jutge i ha confirmat que Zapatero era el que va marcar els passos a seguir per aconseguir finançament per l'aerolínia.
0: Tornem a Catalunya, que retrocedeix en l'assoliment dels objectius per generar energies renovables, segons l'últim informe de l'Observatori de les Energies Renovables, l'Overcat. L'any 2025, el territori ha generat un 3% menys d'energies d'aquest estil respecte de l'any anterior i ha cobert una mica més del 15% de la demanda elèctrica, per sota del 16% registrat el 2024 i molt lluny del 50%, que és l'objectiu fixat al Proencat, el full de ruta oficial del govern. Marc Pijuan, bon dia.
10: Bon dia, Marta. Una de les altres conclusions que es desprèn d'aquest document és l'augment de la dependència energètica. En xifres, enguany s'ha importat un 6,5% d'energia més que l'any 2024. Aquest 2025, de fet, la demanda elèctrica catalana s'ha cobert amb poc més del 16% amb recursos propis i amb prop del 84% amb recursos aliens. Víctor Cusí, portaveu d'Overcat, alerta dels perills de no treballar per revertir aquesta situació.
11: Catalunya importa més electricitat de la que aconsegueix generar amb fonts renovables. Això doncs, és un missatge preocupant, que implica doncs, més dependència energètica de l'exterior i, per tant, ens dona problemes de seguretat energètica, de competitivitat i de capacitat de generar aquí l'energia que necessitem.
10: En aquest sentit, Cusí ha volgut destacar la gran quantitat de projectes en tramitació, 231 eòlics i 1.107 fotovoltaics, que permetrien millorar aquesta tendència. Ara bé, ha denunciat que les traves administratives endarrereixen la seva implementació. De fet, des de l'entrada de la documentació i fins a l'autorització per posar en marxa un projecte d'energies renovables, poden passar 900 dies en parcs fotovoltaics o 1.200 en eòlics. A més, Catalunya aplica les taxes de tramitació de projectes més elevades de l'Estat. Per exemple, per un parc eòlic, aquí a Catalunya es paga 9 vegades més que a l'Aragó o 20 més del que es paga a Galícia.
0: Doncs justament, Unió de Pagesos s'ha pronunciat avui amb rotunditat sobre el Plater, el Pla Territorial Sectorial d'Energies Renovables, que impulsa la Generalitat i que genera un fort rebuig al territori. Després d'afegir-se a la mobilització dels ajuntaments, ara demanen directament la nul·litat d'aquest pla. Girona FM, Marc Guives.
12: Unió de Pagesos reclama tornar als orígens i començar a traçar un nou Plater pel principi. D'aquesta manera, l'ENS creu que es podrà impulsar un projecte que protegeixi l'espai agrari. El sindicat sosté, en paraules textuals, que el pla actual és una aberració perquè afecta el 25% del sòl agrari de Catalunya. La coordinadora nacional, Raquel Serrat, explica que han decidit reduir el plec d'al·legacions perquè s'hi puguin sumar altres entitats, particulars i pagesos afectats.
13: Com us hem dit, contemplen 80 pàgines, però el que sí que hem fet és un document resumit de les nostres al·legacions, que on, doncs, a nivell individual o a nivell d'entitat tothom s'hi podrà unir si així ho vol, i ho farem públic a través de xarxes socials i també de WhatsApp perquè pugui arribar a tothom i es puguin unir aquestes al·legacions.
12: Amb el lema Foc a aquest plater, s'ha pronunciat d'aquesta manera tan contundent el Pla Territorial Sectorial per a la Generació d'Energia Eòlica i Fotovoltaica.
0: Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, ha inaugurat l'Estany de la Vila, un nou espai humit de 9 hectàrees que recupera part de l'antic estany històric del municipi, dessecat al segle XVIII, per guanyar a terres de conreu i reduir problemes de salut, per exemple, el paludisme. La nova làmina d'aigua torna a obrir la visual tradicional del poble amb la muralla medieval i la basílica de Santa Maria com a fons. Empordà Televisió, Juanma Buin.
14: Més de 200 anys després que es dessequés per guanyar terres de conreu,
9: Castelló d'Empúries torna a mirar-se al mirall de l'aigua. El municipi ha posat en marxa l'Estany de la Vila, un nou espai humit de 9 hectàrees que recupera el paisatge històric del segle XVIII, amb la silueta de la muralla medieval i la basílica de Santa Maria reflectides a la bassa. El projecte, finançat amb 700.000 euros dels fons europeus Next Generations, funciona gràcies a l'aportació d'aigua regenerada de la depuradora d'Empúria Brava. Més enllà del blau paisatgístic, el nou estany es converteix en una nova porta d'entrada als aiguamolls de l'Empordà. L'espai inclou illes per a la fauna, 3 observadors d'ocells i caixes niu per a ratpenats que ajudaran a controlar els mosquits de forma natural. Un projecte on biodiversitat, patrimoni i turisme sostenible es donen la mà al cor de la comarca.
0: Doncs de l'Alt Empordà al Baix Empordà, perquè avui a Parlavà, reunió d'alcaldes i alcaldesses de la comarca per reivindicar accions concretes a la carretera G643 entre la Torroella de Montgrí i la Bisbal a causa de l'alta sinistralitat. I és que les dades indiquen que es produeix un accident cada 15 dies. Televisió de Costa Brava, Marc Montes, bon dia.
14: Bon dia. Avui des de Parlavà, la plataforma ciutadana del Baix té prou excuses amb aquesta proposta de les carreteres segures en el Baix Ter, convoca una reunió d'alcaldes i alcaldesses del territori per informar que a les carreteres, com per exemple la que va de Torroella cap a Rupià, tristament hi ha molts accidents que, malauradament, molts acaben en morts de ciutadans i volen reivindicar això i donar a entendre aquest problema que tenen en el territori perquè no hi hagin més morts i hi hagin menys accidents. I ja són 21 els ajuntaments que han signat i aprovat la proposta.
0: Gràcies, Marc Montes, des de Televisió de Costa Brava per aquesta última hora i ara és moment per a la informació cultural. El Palau de la Música Catalana proposa una experiència immersiva protagonitzada pels cors de l'Orfeo Català, aprofitant un nou accés. Es tracta d'una entrada directa des de la Via Laietana, que serà a la vegada centre d'atenció al públic, museu i botiga. S'espera que sigui accessible a partir de la tardor. David Navarro, bon dia.
15: Bon dia. La nova porta del Palau està situada en uns baixos de Via Laietana, cantonada amb el carrer Ramon Mas. Només entrar, un recorregut temàtic introduirà el visitant a la història del Palau mitjançant recursos audiovisuals i peces expositives. Al centre d'aquest trajecte es trobarà el nou espai d'atenció al públic, que substitueix les tradicionals taquilles. L'espai també acollirà la nova botiga del Palau i integrarà un espai immersiu. Una petita sala on, com ha explicat la responsable del projecte, Judit Pi, prèvia compra d'entrades podrà escoltar els cors de l'Orfeo Català interpretant una peça creada per a l'ocasió pel compositor Marc Timón, el Cor Infinit.
16: Per tenir aquella experiència que després d'una visita guiada o depèn de quins concerts no pot tenir tothom, que és escoltar l'Orfeo Català. L'Orfeo Català, ànima del Palau, doncs serà aquest petit espai on tindrem una mostra.
15: La porta del darrere del nou accés dona al carrer del Palau de la Música, una de les entrades a l'edifici modernista. El projecte es troba en fase de finalització i s'espera que comenci a funcionar com a molt tard a l'octubre. Per gaudir de l'experiència immersiva, però caldrà esperar fins al novembre.
0: I Gerri de la Sala, al Pallars Sobirà, acollirà durant 10 dies la tercera edició del Tabaca Film Fest. El Festival de Cinema Mitològic dels Pirineus se celebrarà entre el 18 i el 27 de setembre. Ho a Ulla i de Ràdio, Carla Serrano.
17: Enguany, el festival presenta moltes novetats, com són que s'amplia la durada de 4 a 10 dies i que s'incrementen els premis. Així ho ha explicat Ivana Minyo, una de les directores del festival.
18: Creixem en dies, creixem en premis, en dotacions de premis, creixem en activitats, creixem en impacte social, això és molt important per nosaltres. Aquest any ho hem pogut consolidar una mica més, aquest apartat, en sostenibilitat també, i en implicació al territori.
17: Minyo també ha afegit que també s'incorpora un fil conductor conceptual, els animals mitològics i les bèsties simbòliques, que es reflecteix en l'unicorn del cartell de la nova edició. El primer cap de setmana, del 18 al 20 de setembre, portarà al cinema i diverses activitats culturals a diferents espais del Baix Pallars, amb un format més íntim. Entre setmana, el festival desplegarà la seva nova proposta educativa als instituts de Sort i la Pobla de Segur, amb projeccions i tallers de creació audiovisual. Finalment, del 24 al 27 de setembre, Gerri de la Sal concentrarà la major part de les sessions de cinema, la resta de la programació cultural i la gala de lliurament de premis.
0: I arriben els esports. Avui en companyia de Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. La Supercopa ACB es disputarà a l'Olímpic de Badalona i ja coneix els emparellaments.
19: Bon dia, Marta. La primera semifinal la disputaran la Penya i el Baskonia i la segona el València i el Barça el 19 de setembre. Els quatre equips jugaran per assegurar-se un lloc a la final que es disputarà el 20 de setembre. Albert Guerra, Radio Ciutat de Badalona.
20: L'equip baloní disposa el factor pista com a anfitrió i també la il·lusió màxima pel fet de jugar davant la seva afició. L'arribada de Nicola Provítola ha disparat les expectatives i també la competitivitat de l'equip. Un Labro que a més sap de sobres el que és guanyar contra el Baskonia amb aquell partit de Copa del Rei de 2019 a Madrid en la memòria, on l'argentí va acabar amb 50 de valoració. El base serà una de les moltes noves peces que tindrà el conjunt verd i negre. Un fet també a tenir en compte en aquest començament de temporada amb la Supercopa com a primera competició oficial. Aquesta és la valoració del director esportiu de la penya, Jordi Martí.
21: No nosaltres, sinó els quatre equips. Tenim gent nova per fer els equips, però vaja, serà una miqueta veure les noves propostes de cada un, veure com ens encaixa l'equip i intentar veure quina mentalitat competitiva tenim i mostrem.
20: L'altra semifinal, Barça-València, és una reedició de les finals de l'ACB d'aquest any, en el que serà també un partit amb molts al·licients i amb dues plantilles molt noves.
19: L'assessor del Barça, Jordi Trias, valora el fet de reeditar la final de l'ACB contra el conjunt valencià.
22: Un repte, un plan venjança també esportiva, evidentment, però el València sabem que va fer una final increïble i ara doncs estem reforçant-nos i és un emparellament que jo crec que ens agrada a tots.
19: I encara en bàsquet i en l'òrbita blaugrana, avui ha anunciat una nova incorporació. Es tracta de Stanley Umude, jugador nord-americà de 27 anys i 1,98 m i signa per dues temporades. El jugador nascut a Portland viurà la seva primera experiència europea després d'haver passat per l'NBA en equips com els Detroit Pistons, els Milwaukee Bucks i els San Antonio Spurs. En futbol, Joan Laporta ha tornat als Estats Units on va viure la final del Mundial. El president blaugrana s'ha mostrat feliç pels jugadors del Barça que van alçar la Copa del Món i ha avançat quan serà la presentació de Yedemi.
23: Molt orgullós que avui jugueu vosaltres els 5 campions del món.
19: Doncs demà serà la presentació de l'exjugador del Borussia de Dortmund. L'Espanyol jugarà aquesta tarda el segon partit amistós de la pretemporada del conjunt blanc i blau, que continua l'estada a Torremirona. S'enfrontarà al Pau Francès a partir de 8:15 de la tarda al municipal de Peralada, un conjunt perico que arriba als 33.000 socis i és a prop dels 29.000 abonats, xifres que superen les de fa un any en més de 6.000 altes noves com a socis i també en gairebé 6.000 abonats més. I a la Lliga F, el Badalona Women continua perfilant la seva plantilla de cara al curs 26-27. Les badalonines s'han fet amb els serveis de Mirari Uria, la davantera guipuscoana arriba procedent de la Reial Societat, equip que s'ha classificat per disputar la Champions. La jugadora de 23 anys acumula 4 temporades a la Lliga F amb un total de 134 partits i 11 gols marcats.
0: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
24: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local. Són les 3.
1: Descobreix la comoditat i la tranquil·litat a l'hotel millor connectat, Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Molt bona tarda, us parla Sílvia Villarroel. Un nou projecte de recerca posa a l'abast dels joves d'entre 16 i 25 anys diferents eines per facilitar la prevenció i la detecció precoç del VIH, la clamídia i la gonorrea. Es tracta de la iniciativa It's Ready, en què ja han treballat, entre d'altres, el Centre d'Estudis Epidemiològics sobre la ITS i la SIDA de Catalunya, que forma part de l'Institut Germans Trias i Pujol i la Fundació Lluita contra les Infeccions, totes dues ubicades a Can Ruti. Les infeccions de transmissió sexual continuen representant un repte de salut pública. Des del 2017, Catalunya ha registrat un augment sostingut dels diagnòstics, sobretot entre la població més jove. En aquest context, Next It's Ready, un projecte pioner que busca noves estratègies de prevenció i diagnòstic precoç adaptades als hàbits i necessitats d'aquest col·lectiu. Testa't és una de les tres eines digitals desenvolupades a través de la qual es pot demanar un kit d'automostra gratuït adaptat a les pràctiques sexuals de cada persona que es pot fer des de casa. En total, es distribuiran 1.500 kits, però les primeres dades obtingudes ja apunten al potencial d'aquest model per arribar als joves amb més barreres per accedir als circuits de diagnòstic. Cristina Agustí és epidemiòloga del CSICAT.
4: Un 42% de les persones no s'havien fet mai cap prova de VIH i ITS. Per tant, això ens està indicant que a través d'intervencions com aquestes, no, utilitzant els canals digitals, que són els que habitualment es mouen les persones joves, estem arribant a persones que difícilment arribarien al seu metge o metgessa de família a fer-se proves de VIH i ITS.
3: I la Generalitat manté l'alerta del Pla d'Emergències per Incendis Forestals de Catalunya. Durant tota la setmana hi haurà altes temperatures durant el dia i la nit, amb el pic de calor previst per dijous. A més, divendres s'espera que el vent de tramuntana i gregal augmenti el risc d'incendis forestals a causa de la vegetació seca i castigada per les temperatures. El Pla Alfa situa Badalona en el nivell 2 de risc d'incendi forestal. Des de Protecció Civil recomanen a la ciutadania consultar diàriament els riscos i les prohibicions abans de fer qualsevol activitat pels boscos, a més de fer una crida a la prudència. Per combatre la calor aconsellen hidratar-se sovint, mantenir les cases fresques i evitar activitats físiques en les hores de màxima calor. I el Cor Badaloní Gospel Sentit s'ha guanyat el Premi del Públic al Festival Europeu de Gospel Montegrotto Terme, a Itàlia. El grup serà anfitrió el mes d'octubre d'una trobada internacional de gospel, el preludi d'un 2027 que coincidirà amb el seu 25è aniversari. El festival inclou tallers, actuacions i el concurs europeu de gospel, l'únic certamen d'Europa dedicat exclusivament a aquest estil musical. De fet, el festival se celebra durant 3 dies al mes de juliol i aplega instructors, vocalistes i cors d'arreu d'Europa i dels Estats Units. El grup Gospel Sentits va néixer el 2002 a Badalona i actualment està format per una quarantena de cantaires. I en esports, el Palau Municipal d'Esports de Badalona viurà el 19 de setembre una jornada de màxima emoció amb la disputa de les semifinals de la Supercopa Endesa 2026. El primer duel enfrontarà el Joventut Badalona i el Baskonia en un partit que posarà en escena la penya davant la seva afició. La segona semifinal també promet espectacle. Serà el València Bàsquet i el Barça. Es veuran les cares en una reedició de la final del play-off de la Lliga Endesa. Els dos partits es jugaran el 19 de setembre al Palau Municipal d'Esports de Badalona, mentre que la gran final de la competició tindrà lloc el dia 20. La ciutat tornarà a ser l'escenari d'un dels grans esdeveniments del bàsquet estatal, amb quatre equips de primer nivell lluitant pel primer títol de la temporada. Ara mateix tenim 29 graus de temperatura a la ciutat.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
5: Ruta 66.
6: Aquí comença una nova edició de la Ruta 66. Un espai radiofònic de rock amb moltes novetats discogràfiques i els èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Un programa amb 17 anys d'història i que actualment s'emet per unes 60 emissores de parla catalana. Doncs vinga, si esteu preparats, comencem amb noves propostes. Per cert, sóc Campito dos Santos. Benvinguts!
7: Ruta 66, el més nou. Novetats discogràfiques.

Angeline és una de les noves de Denny Churchill Dries, un veterà cantant, baixista i compositor americà que als anys 80 liderava la banda White Sister i als 90 els Tattoo Rodeo. L'any 2015 va debutar en solitari i ara aquest 2026 edita Crazy It Is Life, un disc de rock melòdic i hour amb tracks com aquest, Bring Back Yesterday.

Like a Phoenix. Continuem la ruta 66 amb més bandes d'estil Our. En aquest cas, ens anem fins a Suècia, amb un grup debutant. S'anomenen Emotional Fire. Tot i ser joves, estan influenciats pel rock dels 80. Anem per una més d'aquests cinc nois, els Emotional Fire, amb Turn Around.

The River pertany al nou àlbum d'estudi del polifacètic Jason Charles Miller. De jovenet va formar la banda God Heat d'estil industrial rock. Però des de fa uns anys es decanta cada cop més cap al country americana i southern rock. Cards on the Table és el nom d'aquest nou treball. Després d'escoltar-lo sencer, he triat una altra peça que porta per títol Expiration Day.

Itàlia, ens arriba el disc de debut de títol homònim dels Mayhem Mavericks, músics veterans provenents d'altres bandes que ja han plegat. Hard rock, però amb intensitat de melodies, amb influències dels Bon Jovi. Anem per la segona d'aquest trio transalpí, un track que s'anomena One Day in a Lifetime.

Again in the Wind. Continuem a Itàlia, ara amb el segon àlbum d'estudi dels Mindfields, una banda que va començar com a grup de versions exclusivament dels americans Toto. Així doncs, estan influenciats pel so rock wetcore americà. I d'aquesta manera queda evident en les seves composicions, com en aquesta titulada Dreamland.

You're on my way to be. Des del Brasil, els Night Stinger, hard rock i glam metal de Sick Noise de São Paulo, amb inspiració en bandes icòniques dels 80 com els Motley Crue, Rat, Def Leppard i Poison. I amb els Night Stinger tanquem la paradeta. Amb la cançó All the Love That You Need, marxem. La Ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Salutacions ben cordials. Soc Campito dos Santos. Siau!

0: A la platja, en bus. 10 línies t'acosten a les platges de Badalona, Montgat i Sant Adrià des dels municipis del Barcelonès Nord. Perquè arribar a la platja és tan fàcil com pujar al bus metropolità. Tu pensa només en passar-t'ho bé, escollir el banyador i agafar el protector solar. De la resta, ens n'ocupem nosaltres. Escull moure't d'una manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Tuxal, AMB Bus Metropolità.
1: Truco a Radio Taxi Catalana?
2: 93 399 37 37.
1: A més, si et descarregues l'app amb el seu servei de preu tancat, podem saber abans de sortir de casa quan ens costarà el trajecte.
2: 93 399 37 37.
1: Radio Taxi Catalana, els taxis de Badalona.
3: Acceptem totes les targetes de crèdit.
4: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
5: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
4: Més clar, més ràpid, més Badalona.
5: bdn.com.cat.
4: Badalona passa aquí.
6: Aquí Badalona.
7: Són les 4.
8: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
7: Notícies Badalona.
9: Bona tarda, us parla Martí Villegas. L'Ajuntament de Badalona ha tret a licitació el control d'accessos als centres educatius de la ciutat amb un valor estimat d'1,13 milions d'euros. El contracte que cobrirà els pròxims dos cursos escolars té com a objectiu millorar la seguretat en els entorns escolars, especialment en els moments d'entrada i sortida de l'alumnat. Així doncs, el curs que ve es podria recuperar la figura dels agents escolars instaurada amb èxit durant la pandèmia de la Covid i reclamada per la comunitat educativa i l'oposició. De fet, el govern del PP s'hi havia compromès a principis del 2023. Ara, segons la memòria justificativa del projecte publicat, el servei inclourà tasques com l'ordenació del trànsit, l'acompanyament dels infants en l'encreuament de carrers i la prevenció d'accidents i també la promoció d'hàbits de seguretat viària entre els estudiants i les famílies. Aquest dispositiu es desplegarà en un total de 60 centres educatius de la ciutat, entre escoles públiques, concertades i centres d'educació especial. La Diputació de Barcelona destinarà 68.210 euros a Badalona per la nova senyalització i imatge gràfica de la xarxa municipal de biblioteques. Les actuacions es donen a terme a les biblioteques de Can Casacoberta, Llefià, Sant Roc i Pomar amb l'objectiu de millorar l'accessibilitat, la identificació dels espais i l'experiència dels usuaris. La major part de la partida, 40.570 euros, anirà destinada a la biblioteca de Can Casacoberta. Aquesta aportació de la Diputació s'emmarca en una convocatòria global de 15 milions d'euros per al conjunt de la província que es desplegarà en dos anys i que permetrà actuar amb més de 400 equipaments culturals. El Centre d'Estudis Històrics de Badalona ha presentat una sol·licitud a l'Ajuntament perquè la futura ampliació del Parc de Nelson Mandela incorpori el nom de Parc de Can Pi Givert. La proposta impulsada arran del projecte de remodelació de l'Espai Verd anunciat aquest juliol vol preservar un topònim històric vinculat a aquesta zona de la ciutat, especialment conegut per la pineda que encara es conserva. El president del Centre d'Estudis Històrics de Badalona, Francesc Palacio, explica que la iniciativa neix de la voluntat de recuperar la memòria d'aquest parc de Montigalà. Segons detalla, es tracta d'un terrenys que antigament formaven part d'aquesta finca Can Pi Givert i que encara avui molts veïns identifiquen amb aquest nom tradicional. Palacio també destaca el valor social i emocional de l'indret per a diverses generacions de badalonins.
10: Tota la part del terreny que va fins a la lateral de l'autopista, fins al carrer Bates Carrer, que és un espai que antigament havia pertangut a la finca de Can Pi Givert i de fet on encara hi ha l'antiga pineda que pertanyia a aquesta finca, doncs, i que a més encara hi ha molta gent que s'hi refereix com els pins de Can Pi Givert i l'anomenen d'aquesta manera, doncs vam pensar que era una bona proposta presentar a l'Ajuntament una sol·licitud de que se li donés aquest nom de part de Can Pi Givert a aquest nou espai, diguem, que es convertirà en part de la ciutat.
9: Amigues de la badalonina Sara Maria, desapareguda des del 7 de juliol, fan una crida a la ciutadania i a les autoritats per localitzar-la. La dona de 55 anys va desaparèixer per la zona de Can Miravitges, a Pomar de Dalt. Les amigues, setmana rere setmana, la cerquen pels indrets on sospiten que podria ser-hi. Temen per la vida de la seva amiga. Expliquen que es tracta d'una persona vulnerable que podria estar desorientada. Per això també demanen la implicació de les autoritats i el govern municipal perquè les ajudin a trobar-la, també a la ciutadania, i en cas de trobar-la, alertar amb una trucada al 112. Així ho ha demanat Francesca Sánchez, una de les seves amigues.
11: Necessitem, sisplau, que hi hagi molta més implicació, sobretot que s'agilitzi la facilitat de que puguin fer un rastreig d'on pot estar-hi a nivell del seu telèfon o de la seva targeta de crèdit. Les persones que hi vagin pel carrer, que durant un temps es fixin més en quins són les persones que tenen al voltant, perquè qualsevol moment pot ser Sara.
9: I ara mateix tenim 31 graus de temperatura.
7: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
12: Ningú t'informa com nosaltres.
13: Si estàs pensant a renovar el teu sofà, vine a la nova botiga totalment renovada de Conforama Badalona al Parc Comercial Montigalà. Més de 300 models de sofà se't sorprendran. Conforama Badalona, la teva nova llar.
14: D'un estiu mercat, viure desconnectat.
15: Us oferim la repetició del programa Obert per Vacances, a més aquest matí. No.

0: Ai, que ens quedaríem escoltant-la tota l'estona, però no pot ser. Us hem d'explicar també quatre cosetes sobre el tema amb què obrim avui el programa R&B, amb Raymond Blues, no? Soul. En tot cas, una cançó més que coneguda, escrita per Ashford i Simpson l'any 1966. Qui eren aquest aparell de compositors? Doncs una parella afroamericana que van composar èxits per Ray Charles, per les Supremes, o per exemple, perquè tingueu en ment un altre dels seus èxits, el I'm Every Woman, aquella peli, aquella cançó cantada per Whitney Houston i que formava part de la banda sonora de El Guardaespatlles. Doncs bé, això passava l'any 66 quan la van composar, aquest single, Ain't No Mountain High Enough, arribava a la llista, a les llistes d'èxits l'any 67 quan va ser enregistrat per aquests que estem escoltant, Marvin Gaye i Tammy Terrell. Enregistrament i no... Són noms, estem dient noms molt coneguts, Marvin Gaye, Tammy Terrell, però també és d'esmentar, és de justícia esmentar la discogràfica. En aquell moment, Tamla, un any més tard, s'anomenaria Motown. Sí, us sona, veritat? Una discogràfica ubicada a Detroit i que va ser bàsica i clau per la integració racial de la música popular afroamericana. Èxit, doncs, amb aquesta versió de Marvin Gaye i Tammy Terrell l'any 67, però encara un segon èxit, quan l'any 70 en va gravar una versió, la Diana Ross. Llavors sí que va arribar directament al número 1 de les llistes, almenys americanes, i va ser nominada a un premi Grammy. Però nosaltres ens hem quedat amb aquesta primera versió, la de Marvin Gaye, el príncep del soul. Tornarem a Marvin Gaye en algun altre programa i amb Tammy Terrell, fent aquesta combinació de veus tan xula. Tammy, per si us ho pregunteu, Tammy de Tomasina. I aquí sí que fem una parada perquè la carrera de Tammy Terrell es va veure, doncs, malauradament aturada, massa aviat. La Tammy Terrell va començar als 13 anys, actuant en diferents clubs de Detroit fins que la van descobrir i la van portar a enregistrar algunes cançons, però evidentment quan va fer aquest duet amb el Marvin Gaye, doncs va ser quan va triomfar més. Deia que es va acabar ràpid la seva carrera perquè als pocs anys, l'any 67, li va detectar un tumor cerebral que va acabar amb ella. Malaurada vida també la que va tenir, perquè abans d'això no va compaginar la seva fama, el seu èxit com a cantant de soul, ja veieu quina veu tan xula que tenia, però ho havia de compaginar amb els maltractes que patia a casa. Va ser parella de James Brown, per sort se'n va, doncs, al final a separar, però vaja, va patir maltractes de James Brown, entre d'altres. Doncs avui hem fet una miqueta d'homenatge a Tammy Terrell amb aquest tema que va compartir amb Marvin Gaye, Ain't No Mountain High Enough. I què diu la lletra? Doncs ve a dir que no hi ha muntanya, ni riu, ni vall prou difícil que ens pugui separar. Tenim una mica de distància, d'aquí cap a Cardedeu, però igualment, les ones ens ajunten. Enric Rubio, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Oi, quin rotllo s'ha apagat avui de música. És que saps
1: escolta'm,
0: que... Digue'm.
1: No, perdona, ja, que jo què haig de dir després de tot això? Ja apagueu i me'n vaig? És fantàstic,
0: no.
1: Aquesta entradeta.
0: No, el que passa és que jo, saps què passa? Avui no podia triar tema, perquè avui el tema és o mar o muntanya i se me fa molt difícil. I dic, mira, va, doncs parlem de música. Ja està.
1: Saps
0: bé.
1: Que t'haig de dir que jo també, tot i el reel que podeu veure per xarxes, jo estic amb tu. Jo em quedo amb natura, com a concepte.
0: Sí, sí. Home, aquí tenim la gran sort, no?, a Catalunya, que tenim de tot. És que estem a una passa de qualsevol cosa, d'anar a la platja o de pernes per la muntanya. Això
1: doncs sí, absolutament.
0: Sort,
1: I no estem parlant de patriotisme, sinó de la realitat, és que és fantàstic que pots estar fent canals de gel pel matí i a la tarda estar-te banyant. I vull dir, això és fantàstic.
0: Però tu tires més cap a la muntanya, se't veus més, no?
1: Sí,
0: més silvestre,
1: jo sense la sense muntanya no podria viure, això ho vaig de reconèixer. Així que saps què farem avui, Núria? Doncs mira, no és escombrar cap a casa, però com que ja he explicat els inicis de la platja, l'inici de l'Obert per Vacances, com a lloc d'esbarjo i tot, doncs avui tirarem cap a muntanya, què me'n dius?
0: Sí, sí, molt interessant. A veure cap on tires enrere.
1: Doncs va, som-hi, i és que si volem anar als bressols de l'excursionisme ens haurem de traslladar fins a finals del segle XIX, un moment en què la gent va començar a trascar per les muntanyes en un impuls abanderat per la Renaixença. De fet, també era pel gran interès que hi havia per descobrir el territori, la llengua i el patrimoni, a veure si això es mantingués encara una mica. De fet, en un inici era més aviat una pràctica científica, s'ha de dir, No obstant, amb el pas del temps van girant cap a un caire més cultural i esportiu, amb un gran sentiment de país. El gran motor d'aleshores i que ha perdurat fins avui dia va ser les associacions, gran cosa que han fet d'aquest país. Veient en la fundació de l'Associació Catalanista d'Excursions Científiques el 26 de novembre del 76, del 1876, el seu despertar amb lideratges tan punyents i destacats que coneixereu com els de Josep Fiter, Àngel Guimerà o Jacint Verdaguer, un dels pares de l'excursionisme. Ràpidament es van començar a assolir fites dignes de les portades dels diaris i periòdics més demanats, com per exemple el naixement de l'escalada de la mà de mossèn Jaume Oliveres, fent un èpic solitari al Pedraforca, o la travessa Matagalls-Montserrat del mateix, en què unia el Montseny i el Montserrat i establia una gesta que avui encara segueix fent per milers i milers de persones cada any. Tot això, i perquè els simples mortals, Núria, de l'època poguessin emular els seus ídols, van acompanyat d'un esclat de les publicacions del sector, amb César August Torres considerat el pare de la cartografia i les guies excursionistes modernes, i també amb una de les seves puntes de llança, com van ser les guies del Pirineu català, publicades a principis del segle XX. I jo t'haig de dir que tinc algunes, per sort, d'aquelles primeres guies, i són increïbles. Inclús t'expliquen quants diners costa llogar una somera o un asa per fer l'aproximació, alerta d'aproximació al Matagalls, ni que estiguéssim al Nepal.
0: Uau! Jo crec que, Enric, que hauries d'agafar totes aquestes entradetes que fas tu, eh? I les hauríem de publicar o editar.
1: Un podcast.
0: Recupereu les entradetes de l'Enric en els programes en el que portem d'obert per vacances, perquè sempre ens il·lustra sobre el tema del dia i és una passada. Molt xules les guies de muntanya aquestes que no només t'expliquen la fitxa més tècnica, sinó que et van explicant, no? La pots llegir, és com qui llegeix teatre.
1: Correcte.
0: No? Qui llegeix guies sense anar a la muntanya, des del sofà, no?
1: És així.
0: Si està ben feta, t'ho explica tot.
1: I tant, i en un segle i escaig inclús pots descobrir, aquí a la Plana del Vallès, vaig descobrir que hi havia una altra població al costat de Palau Tordera que ja no existeix, imagina't.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: I sabem per què?
1: Doncs no. Mira, escolta, m'hi emplaço per poder-vos explicar aquesta història a finals d'estiu. Tinc feina aquí. No et dic per demà, perquè dubto que tingui temps per buscar tant, però sí, a finals
0: d'estiu. A cada entradeta que fas també et dono feina, eh? També t'ho dic.
1: Així m'agrada.
0: Déu-n'hi-do. No, perquè és curiós, no, que desaparegui una població? Bé, curiós.
1: Sí, a vegades se n'ha sumat de noves, sempre que es diu Vilanova, com de Sant Antoni a Vilamajor, que era de la Vilanova, perquè era la nova població, no? Totes les viles noves venien d'aquí, d'una segona població, normalment més nova i així, però sí, buscarem, indagarem, i això, vinga, en el tema del dia, sabem que hem parlat de muntanya, però jo crec que és el gran tema, mar o muntanya. Mm-hmm. Així que ja ho dius tu, Núria, cada dia, que entri tots els nostres i les nostres oients a Instagram, obert vacances, i escolta, deixeu tots els vostres comentaris per allà o àudios al número de WhatsApp que hi trobareu.
0: Doncs mira, la connexió de les 10 ens has d'explicar no només què diuen els oients, sinó també en quin lloc vas gravar el vídeo, eh? Però no ens ho diguis ara, després, que m'amola molt aquella cabanyeta, no? Sembla de pedra seca, després en parlem.
1: Sí, tant que sí. Fins ara,
0: Enric. Cosetes que passaran avui a l'Obert per vacances, ara us les expliquem en forma de sumari.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
0: La primera entrevista rondarà al voltant del Banc dels Aliments. Té nova presidenta a nivell de Catalunya i la volem conèixer i volem saber també quina estratègia abordaran en el futur el Banc dels Aliments. Per altra banda, us farem propostes de lectures per aquest estiu. Avui lectures que tenen a veure amb criatures i indrets fantàstics que tenim a propet de casa. Un altre, un parell de podcast més, el de l'Eclipsi i el de Jardineria. I també en la connexió, que un parell de connexions encara en directe, una que farem amb Constantí per parlar sobre nutrició vinculat a l'estiu, però també vinculat a totes les intoleràncies i al·lèrgies que cada cop estan més presents a la nostra vida alimentària. I per altra banda, la connexió amb Altafulla avui ens durà a conèixer un projecte que es diu Niu. Al darrere hi ha una dissenyadora tèxtil, dissenyadora de roba, i ella ha fet unes lligacues i unes pulseres que tenen a veure amb la seguretat feminista. Tot això a l'Obert d'avui, que comença amb la ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances, de dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
0: La primera connexió l'establim amb Girona. Saludem el Said Esbai. Said, bon dia.
3: Bon dia i bona hora.
0: Bon dia. Mira, la primera notícia que ens porteu és que Disney ha desembarcat a Girona amb un equip de 500 persones. Què fan?
3: Imagina't, doncs els operaris que transformen tant l'interior com l'escalinata de la catedral graven una pel·lícula, a dins la nau s'han penjat cortinatges als arcs de mig punt. Uf. I també s'hi veu part de l'escenografia com seitals o també escultures de lleons. A fora, enmig dels graons, s'han instal·lat una tarima, en aquest cas, d'estètica medieval. També les canalitzacions es recobreixen per simular columnes. El rodatge, en aquest cas, completament blindat, només faltaria, començarà avui dimarts, i les restriccions, de fet, ja s'estan fent notar, i de fet estan fent adaptar també les visites guiades. Escoltem Laura Koch, que ella, per exemple, és guia turística aquí a Girona.
4: Doncs estic amb uns clients d'Estats Units. De fet, hi ha una parella que viu aquí a Girona i els estan visitant uns amics i familiars i estem fent una visita guiada de la ciutat. I bé, ens hem trobat una mica amb aquesta dicotomia que ja estan filmant la pel·lícula de Rapunzel, Tangled, avui, bueno, en el dia d'avui, i hem d'improvisar una miqueta perquè no sabem molt bé quins espais estan oberts al públic, quins no, perquè suposo que la producció no ens avisa de quins espais estaran oberts al públic. Per tant, hem d'improvisar una miqueta. De fet, no sabia si podria passar per aquí davant de la catedral.
3: De moment, mentre dura el muntatge, en aquest cas els turistes ho viuen entre expectació i sorpresa, probablement els veïns no tant.
0: Déu-n'hi-do. Enredados, Tangled, de la pel·lícula de Rapunzel, t'he de dir, Saïd, que van passar per aquí, van fer un càsting per aquí per terres tarragonines i van causar sensació. Però, saps què va passar? Va, t'ho explico, va, perquè ja que comencem amb una notícia divertida. Home. Doncs una mica el comentari, parlant amb dues o tres persones, és que hi van anar els pares a acompanyar els nens, els nens volien, clar, anar al càsting, a veure si els agafaven, i al final van agafar pares i avis. Pares i avis, t'ho juro. Almenys un parell de persones, de famílies amb qui he parlat, els va passar això. Per fer d'extres, tot plegat, va ser molt divertit.
3: Aquí a Girona es va muntar un sidral, un ball de bastons. Jo crec que els instituts devien quedar buits aquell dia, o sigui, no sé si era vaga o no, però si no era vaga ja podrien haver aprofitat el calendari per posar-lo allà mateix.
0: Quant de temps es queden? Ho sabeu? Quant de temps es quedaran aquí ocupant la catedral?
3: Fins, si no m'equivoco, el campament base i tot es queden fins al dia 6 d'agost. O sigui, un parell de setmanes ben bones, eh?
0: Molt bé. Doncs vinga, les veureu de tots colors, eh? Mare de Déu. Disney gravant Rapunzel a Girona. Vinga, ens posem una mica més seriosos i parlem ara d'una iniciativa, una notícia que ens du cap a Salt.
3: Doncs sí, Salt presenta el projecte del Pla de Barris, que en aquest cas busca transformar el sector centre, també el veïnat, amb inversions de 25 milions d'euros. La proposta engloba 47 actuacions concretes, entre les quals, per exemple, la creació de dos centres cívics o també de l'Escola de Segones Oportunitats.
0: Mm-hmm. Parlem ara de l'Escala, no? Posa en marxa una nova potabilitzadora?
3: Correcte, que permetrà millorar la qualitat i garantir també el subministrament d'aigua. Després de 2 anys d'obres i una inversió de 8,7 milions d'euros, aquest dilluns, ahir, es va inaugurar l'espai que permetrà, doncs, millorar la qualitat i també garantir el subministrament d'aigua al municipi escalenc.
0: Molt bé, notícies que ens arriben des de Girona. Saïd Esbai, moltíssimes gràcies. No marxis massa lluny, que avui tenim entrevista, eh?
3: Fins ara.
0: Fins ara. La propera connexió ens du cap a Rubí. Saludem la Paula Iglesias. Paula, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Esclafit a l'Hospitalet.
5: Doncs sí, ahir a la tarda un esclafit a l'avinguda Carrilet de l'Hospitalet, al barri de Santa Eulàlia, va arrasar arbres, fanals, motos i tendals en un tram de només 500 metres. El fenomen va ser molt ràpid, entre 2 i 3 minuts, enmig d'una tempesta de mitja hora, que va generar una trentena d'avisos als bombers de la Generalitat. El sergent del cos d'emergències, Juli Escrig, ha explicat que tot plegat es va produir per les altes temperatures i la bossa d'aire fred de la pluja, i ha subratllat que es tracta d'un fenomen extrem extraordinari. L'alcalde de l'Hospitalet, David Quirós, ha explicat l'afectació que ha tingut l'esclafit a la ciutat, que afortunadament no ha produït ferits.
6: El fenomen que s'ha produït aquesta tarda, tal com explicava el cap de bombers, no estava ni previst, ni havia cap alarma ni cap alerta. Ha sigut un 2 minuts, 3 minuts que s'ha produït. A més, la incidència, com ha dit el cap, ha sigut en aquests 500 metres entre els dos carrers. Vull dir que la resta de la ciutat, més enllà d'alguna branca i alguna situació una mica més delicada, no hi ha hagut una incidents rellevants. Per tant, davant de les alertes que tenim a partir de demà, tenim, doncs, tots els serveis preparats, però aquest, diguem, que ha sigut un servei excepcional que no es dona habitualment, per sort, però que les conseqüències les podeu veure. I crec que el més important de tot és que no hem de lamentar cap ferit.
5: Les tasques dels bombers han consistit a tallar arbres i branques amb risc de caiguda i a sanejar façanes i taulades per evitar despreniments que poguessin ferir vianants. Es preveu que avui al matí ja estigui la zona recuperada, ja que els bombers i les brigades municipals estan treballant per condicionar les zones afectades.
0: I encara una notícia que ens va parlar d'un nom propi. Raúl Moreno, nou conseller de Drets Socials i Inclusió, que substitueix Mònica Martínez Bravo.
5: Doncs sí, Núria, ho va fer públic ahir el president de la Generalitat, Salvador Illa, en una declaració institucional. Moreno ocupava fins ara la secretaria general del departament i es tracta, doncs, d'un relleu de continuïtat. És educador social i està gairebé 10 anys diputat del PSC al Parlament. Illa ha anunciat aquest primer canvi del seu govern que coincideix amb l'equador de la legislatura i també ha explicat que avui ja podrà formar part del Consell Executiu. És la primera vegada que un educador social encapçala el Departament de Drets Socials.
0: Recordeu que vam parlar fa uns dies de l'esvoranc provocat per les obres de l'L9 al Putxet, a Barcelona. Com estan les coses?
5: Doncs mira, ahir mateix els primers veïns afectats van començar a recuperar els seus habitatges. Al migdia havien pogut entrar 4 veïns i un comerciant dels 11 pisos i 4 establiments dels 2 edificis on ja s'ha autoritzat el retorn. Han estat citats de manera esglaonada a tots els veïns i han rebut informació sobre l'estat dels immobles i un dossier amb les conclusions de les revisions tècniques. Després han accedit als pisos, acompanyats de tècnics i efectius dels bombers, per comprovar-ne l'estat abans de recuperar les claus.
0: Ho deixem aquí, Paula, si et sembla. Moltíssimes gràcies des de Rubí.
5: Gràcies, Núria.
0: A Lleida, 1-1, saludem el Quim Gasó. Quim, bon dia.
7: Hola, molt bon dia.
0: Els Mossos d'Esquadra que van detenir aquest dilluns un home de 19 anys per la seva presumpta relació amb la mort violenta de la dona de 75 anys de Soses, notícia que també vam donar.
7: Correcte, que els explicava ahir. Segons va informar la policia, l'home va ser detingut al mateix municipi del Baix Segre a primera hora de la tarda d'ahir dilluns. Els fets, recordem, haurien passat dissabte al vespre després que la veïna sortís a caminar per un camí del municipi i no tornés a casa. Cap a 3:15 de la nit van trobar la dona sense vida en un camp de panís al costat del camí i amb indicis de mort violenta en un possible crim que es manté sota secret de sumari. De fet, referent a aquest mateix tema, avui el diari Segre publica en portada que la principal línia d'investigació és que l'home hauria atropellat la víctima i en lloc d'auxiliar-la, l'hauria rematat i n'hauria amagat el cos. Arran del succés, el consistori, també recordem, va decretar 3 dies de dol oficial i diumenge al migdia va convocar un minut de silenci.
0: I en un altre ordre totalment diferent de coses, us expliquem que dos ramaders del Pallars denuncien que un os ha matat un euga i un poltre i n'ha ferit un vedell a la zona de Bonavé.
7: Va ser aquest dissabte quan una ramadera veïna del poble va anar a revisar el bestiar a la muntanya i es va trobar amb els animals morts. Els propietaris d'aquests mateixos animals van denunciar l'atac a la muntanya d'Isil, al vall de la Roca Blanca, i els agents rurals es van personar al lloc dels fets per aixecar l'acte. Els afectats per les pèrdues atribueixen l'atac a un os per les característiques de la ferida i per la desaparició d'alguns animals, mentre que els agents rurals, de moment, mantenen oberta la investigació. Els ramaders demanen ser informats quan els equips de seguiment de l'os detectin que l'animal es troba a la zona i ha tocat el bestiar per poder prendre més mesures de prevenció amb aquests mateixos ramats. Un dels propietaris dels animals morts també explica que demanarà a l'Ajuntament d'Alta Àneu i l'entitat municipal descentralitzada d'Isil que tingui accés a la ubicació de les càmeres fotogràfiques que hi ha repartides pel municipi per fer el seguiment dels ossos. Recordem també que encara no fa una setmana, a uns 500 metres d'Isil, un altre ramader va denunciar que un os li havia matat 3 ovelles a tocar de la granja.
0: I si últimament esteu veient molts productes fets amb festucs al súper, doncs sapigueu que molts d'aquests festucs es produeixen a Lleida. I aquí a les comarques de Ponent, no?, s'han reunit diferents productors de festuc, una jornada tècnica que ha tingut lloc a Verdú.
7: Amb un centenar d'agricultors, amb aquest producte totalment de moda en aquests últims anys, el cultiu de pistatxo, recordem també, va arribar a les comarques de Ponent als anys 80, primer a la zona del Segrià, tot i que no va ser fins més tard, l'any 2015, quan el grup Borges va impulsar el cultiu a la zona del canal Segarra-Garrigues. Fa un parell d'anys, però, la setantena de productors que s'havien sumat al projecte van trencar els contractes amb l'empresa perquè deien que no els pagava un preu just. Encara és un cultiu relativament poc conegut per molts pagesos, tot i que els que en produeixen han afirmat que és una bona alternativa a cultius com la vinya. Ho explicava així Ramon Boleda, productor de festuc.
8: Davant la crisi del sector de la vinya i de la fruita dolça, pues la gent ara mira amb uns altres ulls el pistatxo. Aquí hi ha molts que van començar a fer pistatxo i tenien la idea de fer més pistatxo, però van quedar parats i ara tornen a venir per veure si es tornen a reiniciar.
7: La jornada celebrada ahir a Verdú va comptar amb visites de camp guiades i xerrades sobre la visió mundial de l'economia del pistatxo i va estar organitzada per productors de pistatxos de Ponent i per Unió de Pagesos.
0: Quim, hem de fer una entrevista amb algun productor de pistatxos. Jo vull saber com.
7: Vinga,
0: com es,
7: a paraula.
0: Com es produeixen els pistatxos, que no tinc massa. Jo ja els he vist en bossa. Et sembla, sí? Doncs vinga, ho apuntem. Molt bé. Quim Gasó, Uau Lleida, moltíssimes gràcies.
7: Adéu, gràcies.
0: Marina Pérez, bon dia.
9: Bon dia.
0: Seguim parlant de cuina. Quart Congrés Català de Cuina que es farà a Tarragona la primavera vinent.
9: Doncs sí, el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ho ha anunciat durant la presentació del Pla Acció per l'Impuls de la Cuina Catalana amb iniciatives per preservar-la, promocionar-la i projectar-la. Durant un acte al Teatre Nacional de Catalunya, Illa ha anunciat l'inici del camí al Quart Congrés de Cuina Catalana que se celebrarà la primavera de 2027 a Tarragona i reunirà el conjunt del sector. Donarà continuïtat al llegat dels tres congressos anteriors, reunirà representants de tota la cadena gastronòmica amb l'objectiu d'analitzar els principals reptes de la cuina catalana i definir les bases de les futures actuacions per impulsar-la, projectar-la cap al futur.
10: 7 anys després de l'última edició recuperarem aquesta important cita. Serà el punt de trobada de tots i cadascun dels actors de la cadena alimentària i gastronòmica del nostre país. Des de la terra i el mar fins a la taula. En aquest congrés s'acabarà de definir un full de ruta del Pla d'Acció de la Cuina Catalana. Un seguit de mesures estratègiques per protegir i promocionar el nostre patrimoni gastronòmic.
9: Aquest pla d'acció contempla una estratègia per reforçar el vincle amb el sector agroalimentari, reconèixer la tasca dels establiments que l'han mantingut viu al llarg del temps i projectar-la cap al futur.
0: I ahir dèiem, ahir de fet es va celebrar, no?, el sorteig per les entrades dels 2 dies del concurs de Castells. Tenim ja número guanyador?
9: Doncs sí, el número ha estat el 14.337 per la jornada de diumenge i podran comprar entrades fins al número 15.561 per la jornada, repetim, de diumenge. S'havien fet 17.690 sol·licituds per 4.855 entrades disponibles i per la jornada de dissabte el número de tall és el 5.172.
0: Molt bé, doncs afortunats, bé. Felicitats als afortunats.
9: Podran comprar-les a partir del 24 de juliol, i tindran només 15 dies.
0: No us encanteu, eh?
9: No, això després, si no, ens tocaran altres ja.
0: Marina, moltes gràcies. Fins ara.
9: Fins ara.
0: Tanquem la ronda d'actualitat.
2: Per vacances.

0: En la primera entrevista de l'Obert per Vacances avui parlem de pobresa, però no de la pobresa que ens imaginem, sinó de les noves pobreses, aquelles persones amb feina però que no arriben al final de mes. Famílies ofegades pel cost de l'habitatge, gent gran que viu sola, joves precaris. Saludem el Saïd Esbai des de Girona FM. Saïd, bon dia de nou.
1: Doncs sí, bon dia de nou, Núria. El Banc dels Aliments, de fet, acaba de presentar la seva memòria 2025. Aquí a Girona, per exemple, l'any passat va atendre 27.021 persones, va distribuir més de 2 milions de quilos d'aliments i alerta també que en aquestes noves formes de vulnerabilitat també amenacen de cronificar-se. Tenim avui amb nosaltres Carme Casacuberta, ella és presidenta de l'Associació Catalana de Banc dels Aliments d'aquí de Catalunya. Carme, benvinguda a l'Obert per Vacances.
2: Bon dia a tothom.
1: Primer de tot, comencem pel titular de la memòria aquí de Girona, però vaja, que entenc més o menys que moltes coses que comentarem són completament extrapolables a la resta de Catalunya. Qui són avui les persones que necessiten del Banc dels Aliments i com han canviat els perfils?
2: Bueno, realment és que ja ho han dit ara a la presentació. Abans teníem una tipologia de pobresa molt clara. Ara ha canviat molt aquest perfil. O sigui, el fet de tenir feina no t'assegura sortir de la pobresa. Mm. Aquest és potser el titular més que ens impressiona més, no? Després tenim moltes casuístiques. La gent gran que viu amb unes pensions molt baixes, que això és fruit de que durant molt de temps també s'ha treballat sense estar assegurat. Vull dir, hi ha feines que la gent no assegurava.

0: un orgull propi, per saber que te'n surts, no? Però no s'arriben, ni treballant tots dos, hem de dir que, per desgràcia, se'n sent a parlar molt i es diu molt, però que l'habitatge fa que s'emporti la major part del sou d'una família.
1: És que, clar, vosaltres, des del banc, dieu que la pobresa ja no pot entendre's únicament com una manca d'ingressos, és a dir, ara hi estem parlant, o hi entren l'habitatge, la precarietat laboral, la salut mental, la soledat, sí, fins i tot... Clar, com atén un banc dels aliments una pobresa que va molt més enllà del menjar?
0: Bueno, hem de dir que nosaltres, a vegades això és un hàndicap, no? Però es van crear així els bancs, que nosaltres no repartim a les persones en concret, sinó que repartim a les entitats, i aquestes són les que tenen els beneficiaris. Llavors aquests beneficiaris són gent que els assistents socials els hi han passat, no? Que ho van a demanar als assistents socials, que es fa, bueno, es fa un estudi, es valora la situació d'aquella persona i passa a l'entitat. Llavors l'entitat ens ve a nosaltres i ens diu, pues tenim tants beneficiaris, i ens expliquen les casuístiques i aquestes situacions, i nosaltres el que donem ho donem a les entitats, i són elles que reparteixen cada beneficiari.
1: De fet, amb les dades que hem pogut recollir, també comenteu que gairebé la meitat de la població catalana afirma tenir dificultats per arribar a final de mes, i una de cada quatre persones es troba en risc de pobresa o exclusió social. Clar, és que estem parlant d'un problema estructural, no conjuntural.
0: No, bueno, aquestes són dades que les traguem dels estudis que es fan, doncs, en tot, i no només Catalunya, en tot l'estat espanyol i en Europa. Són dades que es treuen d'estudis, de grans estudis que s'han fet sobre com viu actualment la societat.
1: Afirmeu també que la pobresa alimentària, de fet, és només la punta de l'iceberg.
0: Bueno, perquè és clar, la pobresa alimentària surt, és el que aflora, però a sota hi ha tots aquests problemes que han comentat, no? Aquestes situacions de salaris precaris, de gent que viu sola, doncs, bueno, tot el que m'està comentant fins ara. Llavors això què aflora? Doncs en que la gent no menja, i ja no diguem no menja, perquè hi ha gent que menja, però no menja adequadament, no menja d'una manera digna. Avui dia el treballar no t'assegura una alimentació digna. O sigui, actualment el banc treballa perquè la gent tingui aliments, però també treballa perquè mengin d'una manera equilibrada.
1: Què vol dir, per exemple, una manera equilibrada? És a dir, s'ha vist, bueno, un retrocés en alguns productes?
0: Home, tingues en compte que si la major part del sou va per pagar lloguers, hipoteques, subministraments, educació dels fills, etc, etc, el que queda per alimentació és poc. Llavors, l'alimentació es pot estirar. Tu, quan entres, pagues una hipoteca o pagues un lloguer, has de pagar tant al mes, i això no t'ho rebaixen, per més situacions que expliquis. Tu aniràs a plorar, però no se't rebaixa. En canvi, sí que l'alimentació es pot estirar i es pot arronsar, no? Tu pots menjar de proteïna un ou, o pots menjar un entrecot, o pots menjar, doncs, un tall de xòpet. No?
1: Clar. I més enllà de tot plegat, clar, o sigui, estem parlant d'una situació estructural. La pregunta és, hi ha tants fronts oberts, ara mateix oberts, en aquest sentit, que com es fa aquest canvi de model?
0: Bueno, és molt difícil, és molt difícil. Nosaltres sí que ens agradaria, que és el que hem començat i que estem treballant amb això, deixar de ser només un centre logístic de repartiment d'aliments. Volem ser un banc en tot el que implica, no? Que diguem, coneixement, estratègia, capacitat d'anàlisi, planificació i incidència social. Nosaltres aquest any hem treballat molt en comunicació perquè la gent ens conegui com una entitat que treballa tot l'any, no l'entitat que organitza el gran recapte, perquè sinó una entitat que treballa tot l'any, sobretot pel malbaratament alimentari, perquè sabem que si no hi hagués tant malbaratament es podria pal·liar molt la pobresa, per un cantó, i després també el medi ambient, perquè sabem que malbaratar porta molt CO2, vull dir que també estalviríem per dos bandes, no? I llavors nosaltres treballem tot l'any per això, pel malbaratament, per la pobresa alimentària.
1: Ara ho has comentat, el gran recapte, que probablement és la gran porta d'entrada per a la gent que us conegui.
0: Sí.
1: Si no m'equivoco, el gran recapte del 2025 vau recollir 153.000 quilos,
0: sí,
1: de menjar, estabilitzant xifres després d'uns quants anys de descens.
0: Sí, va haver-hi un augment molt fort per la pandèmia, perquè pel Covid la gent... Estem en una societat que quan hi ha algun problema greu o una emergència actua molt ràpidament. Ens van trobar pel Covid, ens van trobar per la Dana, ens van trobar per Venezuela i per altres moments d'emergència. Però per allò d'aquest

0: cada dia i que no es veu, que no es veu perquè el que hem de dir que és una pobresa silenciosa, que tu no la veus, que pot ser el teu veí que ni ho notes, llavors aquí és més difícil que actuï la gent. Llavors nosaltres el que estem intentant molt, doncs, és fer comunicació de que això existeix, que s'ha de treballar cada dia, que s'ha de donar cada dia, que el banc treballa 365 dies a l'any per pal·liar tot això i que ens estem ajuda aquests 365 dies de l'any. Llavors en un moment el gran recapte la gent dona, però després, bueno, ja està, no? Ja s'ha fet el gran recapte i ja han recollit. El que es recull pel gran recapte s'acaba en un mes, dos.
1: Creus que s'hauria de replantejar el gran recapte?
0: Sí, s'ha de replantejar, perquè ha canviat, tota la societat està canviant, està canviant l'ordre mundial, estan canviant les maneres de pensar, les maneres de fer, i de fet estem treballant els quatre bancs de Catalunya, i després tot això també es traspassarà a la FESVAL, que és la Federació Espanyola d'Aliments, perquè el gran recapte va tenir èxit en el seu moment. És algo que tothom espera, però que hem de canviar les maneres, segur, segur.
1: I sobretot també, vull dir, quin paper ocupeu ara mateix exactament, perquè probablement ocupeu el paper que haurien d'ocupar les administracions.
0: Bueno, això ja ho sabem, que tota entitat que és benèfica de tot tipus, que es dedica a ajudar la gent, el que fem són tapar forats a l'administració.
1: Què hauria de fer l'administració per intentar no tapar tants forats?
0: és molt difícil, perquè, a veure, jo penso que si ens costa organitzar tot el banc, no? que hi ha molta problemàtica, penso en organitzar-ho a nivell de tot Catalunya o de tot l'Estat o de, com vulguis, ha de ser molt complex i molt difícil, però si des de llavors s'ha d'invertir més, jo crec que s'ha de fer una anàlisi profunda de com està la societat, s'han de concretar accions, i després també jo crec que hi ha d'haver-hi més, a veure, és que no, ara no ens sortirà la paraula correcta, control, és que control tampoc m'agrada la paraula control, és, no, és una mica dura, però sí, com es fan les ajudes,
2: una mica de supervisió, potser
0: s'han de controlar una mica, supervisió, exacte, la paraula exacta és supervisió, per controlar tot això de les ajudes.
2: Fa una mica, deixeu-me preguntar una cosa, fa una mica la impressió amb aquestes campanyes del Gran Recapte en què també hi participen empreses, no? Que ens quedem tots com a més tranquils. Participant-hi és un tranquil·litzador de consciències i per les empreses és una neteja d'imatge, en certa manera, i ja. I aquí ho teniu, i he participat el dia. Clar, sostenir això al llarg de tot l'any i agafar consciència del que tenim i de com podem canviar-ho, això ja és més difícil, és que tenim una tasca feixuga entre mans.
0: Bueno, avui dia hem de dir que en el Gran Recapte el que participa molt són les cadenes alimentàries, no? El que passa que, com hem dit, també ha canviat molt, i en cadenes que ara només volen fer recollides econòmiques, que no ens van malament. Hem de dir que en lloc de tenir aliments, tenir diners i poder comprar l'aliment que necessitem en el moment que necessitem, sense estar pendents de caducitats, poder comprar aliments frescos, ja ens va bé, ja ens va bé. Però la societat és molt reàcia, la societat li agrada donar el producte, i amb això és amb el que potser hem baixat en els grans recaptes, que la gent no vol donar econòmicament. Hi ha cadenes que només volen fer econòmic, hi ha, per sort, cadenes que ho volen fer de manera mixta, i aquí és on la gent s'hi aboca, no?, en donar aliments. En quant a les empreses, hem de dir que ara a partir de l'1, perdoneu, que a partir de l'1 d'abril, que es van posar en marxa la llei del malbaratament, estem signant molts convenis amb empreses en cadenes alimentàries que estem recollint les minves, i això llavors és tot l'any, no? El que passa que també ho hem d'organitzar-ho, perquè no ens volem convertir en un abocador, vull dir, estem fent uns convenis molt clars de que no som un abocador, se'ns han de donar aliments que realment puguin tenir un ús.
2: Clar, perquè si no destines encara més recursos a fer la tria.
0: Sí, esclar, necessitem molta més gent a fer la tria. És que tot això està molt bé, però després implica molta més feina. I volia dir que hem de pensar que l'empresa, cada vegada que ens dona alguna cosa, no és només que sigui un residu de sobre, sinó que alimenta a persones.
1: Clar, jo et volia preguntar també, Carme, sobre... Al final estem a l'estiu, ara mateix, i no sé si és... per a vosaltres o per a les famílies, sobretot, vull dir, si és un parèntesi o és un moment també especialment difícil.
0: No, nosaltres continuem. Sí que es tanquen el banc, nosaltres tancarem 2 setmanes, però hem de dir que les entitats la setmana abans se'ls reparteix el doble d'aliments perquè no hi hagi carència durant aquest temps. Mm. Vull dir, continuem donant el que la gent... el que podem i el que la gent necessita, pues, clar, amb un grau molt mínim. Nosaltres, amb una família, no li solventem tota l'alimentació de tot l'any. Els ajudem.
1: Carme, ja per últim, si algú que ens estigui escoltant, com pot ajudar ara mateix al Banc dels Aliments?
0: Doncs mira, fent donacions, ara donant a l'any, i a més si són particulars, vull dir, el millor és donació econòmica, vull dir, poden ser una donació un moment a l'any, pot ser una donació periòdica cada mes, i llavors fent-se voluntari davant dels aliments, perquè mans sempre se'n necessiten. Tant el magatzem, que aquí és una feina més, bueno, més senzilla, que és classificar, ara per això que he dit, no? Les empreses ens envien les mimes, s'han de classificar que si els macarrons, que si l'arròs, que si els enciams, el que ens vingui, o preparar les comandes pels dies de repartiment. Però també hem de pensar que sempre casem el voluntariat amb la jubilació. Mm. I llavors l'edat mitja de voluntaris del banc és bastant alta i ha d'haver-hi un relleu.
1: Clar.
0: Ha d'haver-hi un relleu, i jo estic promovent que la gent jove s'apunti. I una cosa que vull dir, que un voluntari no és venir allà cada dia de 8 a 2, sinó que és venir un dia 3 hores, venir un altre dia 3 hores, que en vingui un dia a la setmana. Si són molts, vinguin un dia a la setmana 3 hores, n'hi ha prou. I necessitem gent que també vulgui fer gestió, que el banc... s'ha de fer molta gestió, són molts els departaments que treballem al banc, eh?
1: Doncs escolta, que sonin els telèfons i que s'ompli tot allò de voluntaris també, sobretot per la feina que feu. Carme Casauberta, presidenta de l'Associació de Banc dels Aliments de Catalunya, moltíssimes gràcies per aquesta estoneta i que vagi molt i molt bé.
0: Vale, gràcies a vosaltres.
2: Saïd Esbai, company des de Girona, moltíssimes gràcies també per l'entrevista.
1: Una abraçada.
3: Aquest estiu, obert per vacances. Escolta't a la teva ràdio local.
2: I ara des d'on a la Torre arriba el primer podcast del dia, una proposta de lectura que avui passa per a criatures i indrets fantàstics del nostre territori.

0: Mònica Socies.
1: L'imaginari català és molt ric i embolcalla cada racó de la nostra terra. Són molts els llibres que en parlen, però no caben tots en aquesta secció. Amb la tria d'avui recorrerem la geografia catalana per saber-ne més.
2: Les filadores eren tres germanes velles, filles de la nit. Una treia el fil de la vida del fus, l'altra el teixia a la filosa i la tercera el tallava. Així acomplien el destí dels humans. Temps després, una vegada descapdallat al món, Aracne, filla d'un tintorer de Lídia, va arribar a ser una famosa filadora gràcies a la seva habilitat, però patia el mal de la supèrbia i la deessa Atena, que també filava, gelosa, la va convertir en aranya. Des d'aleshores, també, sembla que les aranyes tinguin alguna mena de relació amb el destí. Es diu que si apareix una aranya negra a la cambra d'un malalt, no trigarà a morir. I a les Terres de l'Ebre no es posa en dubte la dita picada d'aranya, la mortalla. A la nostra geografia, però, qui cosia amb més finès els fils de l'existència era la balanguera. A més, vetllava per les antigues creences i la tradició amb saviesa sobrenatural. Teixia el vel de les il·lusions, les felicitats, les desgràcies i la mort amb fils invisibles.
1: Una llegenda amb cançó pròpia que va rescatar Joan Alcover. I com aquesta, trobarem moltes històries més al gran llibre de les criatures fantàstiques de Catalunya, d'en Joan de Déu Prats, il·lustrat per Maria Padilla i publicat per Coma Negra. Bruixes i espectres, l'home dels nassos i fullets entremaliats s'amaguen entre les seves pàgines. Però aquest equip literari ha anat més enllà i els més curiosos podreu descobrir a quins indrets habiten aquestes criatures el gran llibre dels indrets fantàstics de Catalunya.
2: A les boscúries de Gombrèn, no lluny del santuari en el qual els nou barons de la fama ajuntaren espases davant la Mare de Déu Negra de Montgrony per combatre sarraïns, es troba l'inquietant forat de Sant Tou, un avenc vertical i profund, els primers trams del qual semblen la gargamella d'una bèstia antediluviana petrificada. Sant Tou va ser el darrer paratge fabulós explorat del país. Havia resistit durant força temps l'empenta empírica fins que a principis del segle XX, mossèn Norbert Font, geòleg pioner de l'espeleologia, cercador de mamuts, divulgador de la ciutat encantada de Conca, es disposà a escorcollar-lo davant una gran gernació de pagesos tamorencs. Tanta era la temença que provocava la boca negra de Sant Tou que el científic esperà que els camperols haguessin segat el blat per baixar-hi. La darrera vegada que s'havia intentat explorar l'avenc, deien que havia sortit una forta granissada de l'interior. Si es repetia el fenomen, podia fer malbé la collita. Mossèn Font davallà la gola amb un martell d'espeleòleg, un telèfon de comunicacions, un casc de bomber i una ampolla de rom. Abans de perdre's a la fosca, va fer el senyal de la creu i exorcitzar el cau.
1: Hi trobarem també la casa on va néixer Francesc Bonet, el virrei de Madagascar. Es troba a la Sénia i té el renom de Cal Rei Bonet, on s'inicia una història que barreja la llegenda i la realitat. I la font de la joventut existeix? Potser si trobeu la flor d'aigua sereu afortunats i no obtindreu bons resultats. Per buscar-la, seguiu les instruccions i atenseu-vos fins als barals de Berga, la Pobla de Lillet, Bagà i Guardiola del Berguedà. Territori Lectura. Dos llibres amb una edició espectacular per endinsar-nos en els mites i llegendes del nostre país. Territori Lectura. I recordeu, llegir és obrir una finestra al món, a la vida i a la reflexió.
0: Col·laboració especial, Raquel Martínez. Territori Lectura. Mònica Socies, Josep Maria Soler, Territori Lectura, Ona la Torre, obert per vacances. Territori.

0: Són les 5.
1: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Martí Villegas. Un nou projecte de recerca posa a l'abast dels joves d'entre 16 i 25 anys diferents eines per facilitar la prevenció i detecció precoç del VIH, la clamídia i la gonorrea. Es tracta de la iniciativa ITS Ready, en què hi han treballat, entre d'altres, el Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les ITS i SIDA de Catalunya, que forma part de l'Institut Germans Trias i Pujol, i la Fundació Lluita contra les Infeccions, totes dues ubicades a Can Ruti. Les infeccions de transmissió sexual continuen representant un repte de salut pública. Des del 2017, Catalunya ha registrat un augment sostingut dels diagnòstics, sobretot entre la població jove. En aquest context, neix ITS Ready, un projecte pioner que busca noves estratègies de prevenció i diagnòstic precoç adaptades als hàbits i necessitats d'aquest col·lectiu. Testa't és una de les tres eines digitals desenvolupades a través de la qual es pot demanar un kit d'automostra gratuït adaptat a les pràctiques sexuals de cada persona que es pot fer des de casa. En total es distribuiran 1.500 kits, però les primeres dades obtingudes ja apunten al potencial d'aquest model per arribar als joves a més barreres per accedir als circuits de diagnòstic. Cristina Agustí és epidemiòloga del CEISCAT.
4: Un 42% de les persones no s'havien fet mai cap prova de VIH i ITS. Per tant, això ens està indicant que a través d'intervencions com aquestes, no, utilitzant els canals digitals, que són els que habitualment es mouen les persones joves, estem arribant a persones que difícilment arribarien al seu metge o metgessa de família a fer-se proves de VIH i ITS.
3: La Generalitat manté l'alerta del Pla d'Emergències per Incendis Forestals de Catalunya. Durant tota la setmana hi haurà altes temperatures tant pel dia com a la nit, amb el pic de calor previst per aquest dijous. A més, divendres s'espera que el vent de tramuntana i gregal augmenti el risc d'incendis forestals a causa de la vegetació seca i castigada per les temperatures. El Pla Alfa situa Badalona en el nivell 2 de risc d'incendi forestal. Des de Protecció Civil recomanen a la ciutadania consultar diàriament els riscos i les prohibicions abans de fer activitats pels boscos, a més de fer una crida a la prudència. Per combatre la calor, aconsellen hidratar-se sovint, mantenir les cases fresques i evitar activitats físiques en les hores de màxima calor. El cor badaloní Gospel Sentits ha guanyat el premi del públic al Festival Europeu de Gospel Montegrotto Terme, a Itàlia. El grup serà anfitrió el mes d'octubre d'una trobada internacional de gospel al preludi d'un 2027 que coincidirà amb el seu 25è aniversari. El festival inclou tallers, actuacions i el concurs europeu de gospel, l'únic certamen d'Europa dedicat exclusivament a aquest estil musical. El festival se celebra durant 3 dies al juliol i aplega instructors, vocalistes i cors d'arreu d'Europa i dels Estats Units. El Museu de Badalona canvia a partir d'avui el seu horari d'atenció al públic. L'equipament cultural obrirà de dimarts a diumenge de les 10 del matí fins a les 2 del migdia per tothom qui vulgui gaudir del seu patrimoni, les exposicions i tots els serveis que ofereix el museu. Aquest horari es mantindrà fins al 28 d'agost, quan la institució tornarà al seu horari habitual. Recordem també que l'arxiu històric romandrà tancat fins al 8 de setembre. I en esports, el Palau Municipal d'Esports de Badalona viurà el 19 de setembre una jornada de màxima emoció amb la disputa de les semifinals de la Supercopa Endesa 2026. El primer duel enfrontarà el Joventut de Badalona i el Baskonia en un partit que posarà en escena la penya davant la seva afició. La segona semifinal també promet espectacle. El València Bàsquet i el Futbol Club Barcelona es veuran les cares en una reedició de la final del play-off de la Lliga Endesa. I ara mateix tenim 31 graus de temperatura.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
5: D'un estiu s'han mercat, viure desconnectat.
6: Us oferim la repetició del programa Obert per Vacances a més aquest matí.

0: és inevitable escoltar-los, ja t'ho diré, i que et vinguin imatges de platja, de mar. Enric Rubio, estàs d'acord o què?
1: Absolutament, no puc estar més d'acord, i més amb aquesta cançó. Haig de dir que és la cançó preferida de la meva mare, aquesta.
0: Oh, té molt bon gust la teva mare, doncs, eh?
1: Home,
0: molt bé, molt bé, molt bé.
1: I de fet,
0: bonica.
1: T'haig de dir que és qui m'ha fet descobrir les platges de Menorca.
0: Ah, molt bé.
1: Sí, molt bé. Aquesta cançó perfecta per allà.
0: Ai, platges, si és per l'Enric, les de Menorca, però la muntanya també li tira molt, i és que estem allí, no?, triant entre platja i muntanya. L'història que has fet per l'Insta, apareixes tu amb una bicicleta?
1: És xula, aquella zona.
0: Es pot dir on és, més o menys, o què?
1: Mira, ho acotaré una mica dient que és Ripollès.
0: Ja està, no cal que ens diguis més, perquè és el raconet. Ara no anem tots cap allà a trobar l'Enric.
1: Ah, exacte,
0: que
1: exacte.
0: El rotllo.
1: No, però segur que la gent que conegui el Ripollès sabrà ubicar sí. Això, i és una excursió molt, molt xula per fer peu o en bicicleta. Sí.
0: És el teu lloc de pensar?
1: No, però cada cop més. La zona sí, aquest lloc concretament no, és un dels llocs que m'agraden, però sí, la zona és un lloc realment poc massificat i fantàstic.
0: És que va bé això, d'anar al mar o a la muntanya, no? A la natura, com deies tu.
1: Natura, pensar. I tant que sí.
0: I els oients què diuen?
1: Doncs mira, els oients realment estan... T'haig de dir que tiren molt cap a la muntanya, però...
0: Mira, és que ets un influencer, de veritat t'ho dic.
1: Com a àudios tenim un de cada, tenim com sempre la Pilar d'Espinavell i tenim també després doncs a la Núria Lázaro. Escoltem primer la Pilar, que escombro cap a casa, ja veuràs.
2: Hola, Uber per vacances. Avui caminant per aquí la zona del Costa Bona i muntanya sobretot a l'estiu, i la platja a l'hivern.
0: Ah.
2: I platges de muntanya, que dic jo, les que tenen roques, penya-segats, això.
1: Ja ho veus.
0: Molt bé. La Pilar ara... és oient de sempre, no? De sempre d'aquestes dues setmanes que portem.
1: Exacte, des del primer dia fan sí. Número 1, des d'aquí li enviem una forta abraçada. I tenim una forta contraposició, perquè tenim l'altre extrem ara, també. Ai. Ja et dic, la Núria Lázaro crec que no tira gaire cap a muntanya, ja veuràs.
3: Sempre
1: afirmant.
3: Més de mar que de muntanya. Preferiria més prim i diria més d'aigua que de muntanya, i això sigui piscina o sigui mar. I a més, aprofitant que avui és el Dia Mundial del Gaspatxo, doncs amb un gaspatxo ben fresquet.
1: Home, Núria, abans piscina que muntanya, això no sé si comprar-t'ho, Mar, sí, però home, la piscina parlant de tota muntanya, no.
0: No, jo tampoc no estaríem d'acord. No, però és d'aigua, és un peixet,
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Tot i que, mira, de fet ens diuen l'Eric de Conesa, ens diu, les dues sempre, cales amagades on s'hi arribi caminant i cims i valls prou freqüentats. Veiem que la nostra audiència cada cop està buscant fugir una mica del turisme desenfrenat i anar a buscar aquests petits tresors que té el nostre país, no?
0: Sí.
1: I on no tens per què creuar-te en 52 persones cada dia.
0: Sí, està tot molt massificat, però tot és difícil ja trobar un espai...
1: Sí, tranquil·litat. I tant. Però mira, si ho fem com diu la Míriam Oliva, d'aquí Sant Pere a Vilamajor, propet de casa nostra, pot ser que trobem poca gent. I cada cop hi ha més gent que pensa així, i és que diu muntanya a l'estiu, mar a l'hivern.
0: Molt bé.
1: Jo ja vaig dir l'altre dia que l'hivern, el mar a l'hivern és preciós, de color i tot,
0: Sí.
1: Ara, no sé si tu t'hi banyes quan l'aigua està ben freda.
0: No, és que li tinc molt de respecte. I fins i tot de nit, ostres, tampoc no, perquè li tinc respecte.
1: Fa cosa,
0: Fa cosa.
1: A mi m'agrada, però fa cosa, sí.
0: Sí,
1: que dius, ostres, vaig nedant i no sé cap a on, gairebé.
0: Mira, me faré una proposta aquest estiu, que és que, ja que no faig vacances, que estic aquí amb vosaltres, un dia a la nit em banyaré al mar, i després t'ho explicaré.
1: Volem aquesta història. Oi, tant que sí, oi, tant que sí.
0: Una cosa extraordinària mai feta, mai vista.
1: L'any que ve ho hem de fer per televisió, això també.
0: Els meus tècnics estan rient, se n'estan rient de mi.
1: S'apunten, sé que vindran. En Joan segur que s'hi apunta.
0: Vinga. Doncs ja està, Enric, segueix la pregunta oberta, això sí, i teniu temps encara de contestar fins a que en tanquem programa, d'acord? Mar o muntanya?
1: Mar o muntanya. Esperem tots els vostres àudios per al número de WhatsApp que trobareu a Obert Vacances, al perfil d'Instagram, o contestant el mateix reel.
0: Molt bé. Enric, fins ara mateix.
1: A reveure, fins ara.
0: Natura, en definitiva, la gran aliada que tenim a l'estiu per desintoxicar-nos. Bé, com deia l'Enric, no només a l'estiu, també hauríem de gaudir-la tot l'hivern, no? Fins i tot amb més tranquil·litat. La pregunta que tirem avui per xarxes és: mar o muntanya, què preferiu? I des de Cugat Mèdia sembla que ho tenen molt clar. Escoltem, si no, aquest reportatge que ha preparat el company de Cugat Mèdia, Sergio Morales.
4: Arriba l'estiu, vacances, temps lliure i ganes de fer coses a la natura. I què sou, de mar o de muntanya?
5: A mi personalment el que més m'agrada és el mar. I el mar m'agrada sempre, m'agrada l'hivern, m'agrada l'estiu, perquè em dona pau, em dona calma, m'encanten els colors, l'olor que fa. Sempre triaré el mar.
6: M'agrada més la muntanya, sobretot doncs, per la temperatura, que és més agradable durant tot l'any. També perquè em dona o m'ofereix més tranquil·litat que no pas a la platja.
7: Al mar, però també de vegades a l'hivern m'agrada la muntanya perquè vaig a esquiar i també m'agrada la muntanya a l'estiu perquè em faig excursions, però prefereixo al mar.
8: M'agraden les dues, cadascuna té el seu. Pues normalment anem a Montserrat o anem a la Mola, perquè estem per aquí proper, la ruta és coneguda i a més són precioses, així que per aquí ens solem moure.
9: A veure, la tria entre mar i muntanya és molt complicada, perquè m'agraden les dues. Sí que és veritat que si m'he de quedar amb una em quedo amb el mar, per tot el que m'aporta la platja, aquells horitzons, les onades, tot això m'encanta, tant a l'hivern com a l'estiu. Però sí que és veritat que reconec que la muntanya dona moltes més possibilitats, des d'excursions, esquiades, activitats d'aventura, que t'ho pots passar molt bé, tens moltes més possibilitats.
10: Muntanya, per la sensació de llibertat, per les vistes, pels paisatges, per estar sol en un entorn espectacular.
4: Ja veig que hi ha una mica de tot, però avui mirarem cap al verd, anem cap a la muntanya, i si som a Sant Cugat, què millor que anar a Collserola, oi? Oi?
11: Des del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, conjuntament amb Interior, decretarem el tancament del radi de 6 quilòmetres del focus on s'han produït els positius de pesta porcina africana i no es podran fer activitats de lleure, d'oci, activitats esportives, no es podrà fer caça ni treballs forestals, per tal d'evitar la propagació del focus. Restricció de les activitats d'oci també, d'ocis organitzades, d'activitats de caça, treballs forestals i també queden restringides les activitats al Parc Natural de Collserola.
4: Des de finals de novembre que no podem trepitjar Collserola, però no patiu, que portem recomanacions per poder gaudir de la natura sense haver d'anar massa lluny.

0: perfil les portem de la mà d'un autèntic expert. Sergi Solivelles és instructor de marxa nòrdica.
1: La veritat és que tenim moltes alternatives. No hi ha mal que por bien no venga, perquè la peste porcina ens ha putejat. Però teniu moltes rutes molt elaborades a Sant Cugat, i és totes les muntanyes del Baix Llobregat, a la banda dreta del Parc Agrari del Llobregat, del riu. Teniu des de Pallejà, Sant Andreu de la Barca, Gelida, Vallirana, tot això. Teniu moltíssimes rutes, Sant Boi fins i tot. Teniu moltes rutes per allà, llocs maquíssims que no us imaginaríeu mai que això existeix per aquí, a 20-25 minuts de cotxe a Sant Cugat. Llavors també teniu tot el que és Sant Llorenç del Mont Lubac, que això és una passada, que ja són 30-35 minuts de cotxe. I si no, teniu tot el que és Serra Marina, aquí al costat del Nus de la Trinitat, Santa Coloma. Deixeu el cotxe a Santa Coloma i teniu milions de rutes per fer i coses maquíssimes. O sigui que jo, que porto ja portem tancats des del novembre, ho noto faltar perquè m'estimo molt Collserola i fa molts programes a la tele de Collserola i tal, però amb tots els grups que porto tampoc ho notem molt a faltar, perquè vas descobrint rutes noves, senders i punts d'interès nous, que també va bé descansar una mica a Collserola, perquè ja ens els coneixem molt.
0: Però aquestes rutes, què? Les pot fer tothom o són només per a cames expertes?
1: Doncs la veritat és que estan obertes a tothom i són molt fàcils, és nivell fàcil, fàcil, fàcil. Sí que és veritat que si la gent ha d'entendre que això és muntanya, i pot haver-hi algun senderet, alguna trialera, alguna pujadeta, però això és perquè és la muntanya. Si vols fer coses més exigents, també les tens. Si vols fer coses més planetes, més planetes, però alguna pujadeta et vindrà, clar, però bueno, ho pot fer tothom, eh? Jo els diria, depèn d'on deixen el cotxe, perquè això són... per exemple, la Serra Marina és parc natural també, i està protegit, hi ha encadenats i tot això. Depèn on deixes el cotxe, doncs has de caminar més o menys per anar al punt d'interès que vols. Per exemple, si vols anar al poblat ibèric del Puig Castellà, que és molt recomanable, clar, hi ha una pujadeta. Bueno, són pistes forestals amples, però no deixa de ser pujada fins al poblat ibèric. Llavors és molt fàcil. Hi ha gent que està molt en forma, gent que menys, gent que no ha caminat mai en subida, doncs aquests els costarà més. Però per un general, són fàcils, simplement que o et canses més o et canses menys, depenent de la tirada de quilometratges que vulguis fer i del que vulguis anar a veure.
0: I què no ens podem perdre? Sergi, digue'm alguna ruta imprescindible.
1: Serra Marina... I jo ho recomano, el poblat ibèric de... Bé, és que no ho suc, no t'ho acabaràs. Poblat ibèric del Puig Castellà, recomanable 100%, i Sant Jeroni de la Murtra, que és un monestir que és... Vamos, si vas a Serra Marina i no el veus, la cagues. A part, hi ha aqueductes pel voltant, diferents ermites, Sant Onofre, Sant Cebrià... Totes aquestes és molt recomanable. Això és Serra Marina, la creu de Montigalà, tot això ja són rutes d'uns 13 quilòmetres i tal. Si vols anar a la Cartoixa de Montalegre ja se'n va 21 quilòmetres, hi ha un altre poblat ibèric de les Maleses, que bueno, tot això és assequible per la gent que camina, que està basada a caminar, i si no estàs tan basat a caminar, no, pues et quedes amb el poblat ibèric, que està més a la vora, i tot això, fas una circular matinal. Sí que és veritat que fa molta calor a Serra Marina, i ara potser, si no surts d'hora o molt a la tarda, la gent que no aguanti la calor, millor que no vagi per allà. I rutes de... Una ruta, per exemple, que és molt maca i és molt fàcil i que la gent estarà fresqueta, és aquí a Pallejà anar a veure la Font de les Rovires. Aquí hi ha un salt d'aigua, hi ha una zona de pícnic barrejant l'aigua, pots emportar-te un pica-pica i s'està molt frondó i és molt maco i és molt fàcil. Això per la gent que camina poc i diu vull passar un matí pues, en contacte amb l'aigua i una passejadeta, pues, Font de les Rovires.
0: I si no volem anar massa lluny, podem fer un autèntic truc. Entre Sant Cugat i Rubí i tenim la Riera dels Alous, que també val la pena.
1: Sí que és veritat que més cap a la vora de l'Estany, quan fas tota la passejadeta, diguéssim, des del, pel torrent del Salòs, des de l'Estany, diguéssim, cap a la zona de la meitat, direcció Rubí, direcció Can Oriol, hi ha una zona que passes com per... com, és el torrent de Salous, però com una zona de riera que a vegades, molt a la vora de la font del Salous, no és maco perquè passes pel costat de la riera que està una mica bruta, però una vegada passes aquest tros ja és molt maco en direcció al parc de Can Oriol, i aquí ja és més frondós, la gent podrà anar a veure diferents escultures que han fet un acte vandàlic i les han tallat, però bueno, hi ha una història això amb un escultor que feia les escultures d'aquí. Si busqueu documentació ja us sortirà i podeu anar-les mirant, i aquesta la teniu aquí a tocar de Sant Cugat.

0: No t'ho acabaràs, deia la convidat, el Sergi Solivelles. Li explicava el Sergio Morales el contacte al nostre company de Cugata Mèdia. És un reportatge que ens duia avui directament cap a la muntanya. No ens acabarem, les rutes que hi ha per allà a prop i, de fet, per tot Catalunya. Vinga, va, que parlant de rutes, nosaltres marxem cap a Altafulla.
1: Obert per vacances.

0: L'estiu és sinònims de festes majors, festivals, grans concentracions de persones, espais en definitiva de convivència i de diversió, però que malauradament també han posat damunt la taula la necessitat de continuar treballant per prevenir les violències masclistes que a vegades es produeixen, per garantir que les dones puguin gaudir de l'espai públic amb llibertat i seguretat. En aquest sentit, avui coneixerem una iniciativa que ja està despertant l'interès de nombrosos ajuntaments d'arreu de Catalunya. Es tracta d'un sistema de seguretat feminista integrat en objectes quotidians, com ara un lligacues o una pulsera. Per parlar-ne, saludem com cada dia en aquesta hora el nostre company d'Altafulla Ràdio, l'Eduard Virgili. Eduard, bon dia.
1: Bon dia, Núria, ho has explicat molt bé. Mira, ara hauríem de ser al taller de Niu, però hem hagut de sortir del taller perquè no teníem cobertura per la unitat mòbil, però vaja, no passa res. Després farem unes fotografies i si les podem compartir a les xarxes socials, tothom es farà una idea d'on treballa aquesta empresa que es dedica a l'artesania, tèxtil, també al disseny i a la innovació. És aquí on neixen productes com els que tu ara comentaves, sempre amb aquesta mirada de proximitat, sostenibilitat i compromís social. Però, aquests darrers mesos, Niu ha fet un pas més amb el desenvolupament de NiuClick. Tu no has sentit mai a parlar?
0: No, la veritat que no, NiuClick, no.
1: Mira, doncs és un sistema de seguretat feminista que s'integra, ho deies ara bé, en un lligacues, en una polsera o en altres objectes, i que gràcies a la tecnologia NFC permet enviar una alerta SOS amb la ubicació en temps real en menys de 10 segons sense necessitat de descarregar cap aplicació ni registrar dades personal. I alguns ajuntaments ja l'han incorporat als seus punts lila i d'altres preparen el seu desplegament durant les festes majors. Mira, ens acompanya la Noemí Ferret, que és la artesana i dissenyadora responsable de Niu, que de ben segur que ens en donarà molts més detalls. Noemí, bon dia i gràcies per rebre'ns al teu taller.
2: Bon dia, gràcies a vosaltres.
1: Comencem pel principi. Com neix NiuClick? En quin moment detecteu que hi ha una necessitat que encara no tenia una resposta senzilla?
2: Doncs bé, neix del treball a Marges d'Igualtat durant 5 anys, d'un treball sostingut, colze a colze, amb tècniques i regidores, i de veure què podíem oferir per cobrir uns buits o donar un servei, no?, en aquesta necessitat de donar materials als punts liles per sensibilitzar i visibilitzar. I arrel d'això vèiem que hi havia molts materials, doncs, que visibilitzaven molt bé o que eren útils, no?, com ara tapagots o làngers, polseres. Tots aquests materials, sens dubte, són necessaris per sensibilitzar i han de tenir presència, però pensàvem que calia alguna cosa que anés una miqueta més enllà, que donés un servei a tota una sèrie de situacions còmodes i les persones usuàries, majoritàriament dones, haguessin a demanar ajuda o sentir acompanyades. I bé, vam tenir la idea i vam estar treballant tot l'any passat, mirant de quina manera tècnica es podia fer que fos assumible el producte final, el format físic per uns ajuntaments, i bé, el febrer ja ho teníem tastat i ha sortit al carrer.
1: Diuen que les millors idees són aquelles que semblen evidents quan les veu. Com és aquell moment en què penses, i si aquesta tecnologia l'integrem en un objecte que molta gent porta a sobre? Com va anar això?
2: Doncs és molt motivador, de fet és el més divertit, no?, de la feina que fem, que és crear i crear una cosa que no existia, no? I des que tens la idea fins a veure si és viable i és factible tècnicament fer-la, doncs passes per molts moments de muntanya russa, en el que moments en què creus que no serà possible i moments en què creus que és, i des de la idea inicial al final és un projecte viu.
1: Núria, et sembla que anem a la part pràctica? Expliquem com funciona aquest lligacues?
0: Sí, i mentrestant moveu-vos una miqueta perquè tenim algun problema de cobertura, No sé si esteu en un lloc molt tancat.
1: Sí?
0: Sort que heu sortit del taller.
1: A
0: vegades fa el robot, que queda
1: doncs
0: xulo,
1: mira,
0: queda bonic, però vaja.
1: No pateixis.
0: Perdem.
1: Sí. No, ara no toca, ara no toca tampoc això. Ens mourem una mica. Sortim. Tot a l'exterior. I mentrestant l'Enemi ens explica com funciona a la pràctica aquest lligacues o aquesta pulsera.
2: Doncs bé, el funcionament és molt senzill, era una cosa que volíem que fos molt intuïtiu i molt ràpid. Simplement quan la persona rep a la pulsera, el lligacues, el format que l'Ajuntament hagi triat, ha d'acostar el mòbil desbloquejat i configurar-lo amb un telèfon de contacte de la persona que ella triï, i es desa la informació al mòbil d'aquella persona. Aquesta informació no es comparteix enlloc, ni amb l'Ajuntament, ni amb naltros com a empresa, és completament privat. Un cop ja queda configurat, això te n'oblides, tu portes la pulsera, i si mai cal, només cal tornar a acostar el mòbil desbloquejat, et surt un botó gran que posa SOS, cliques aquí i envies via WhatsApp el missatge.
1: Que això és molt més ràpid que trucar al 112, per exemple.
2: Sí, és molt més ràpid. Des del 112 també et pots trucar des de la web que se t'obre, si vols, però és per alertar de situacions diferents a les que trucaries a un 112. A un 112 trucaries d'una agressió imminent o d'una situació que és òbvia. El sistema és per posar la xarxa efectiva al centre, per sentir-te acompanyada i que intervinguin de la manera que considerin, per situacions diferents, més intermitges, però igualment d'intranquil·litat.
1: Aquesta tecnologia, NFC, ara potser agafem algú a peu canviat, i de fet, sense anar més lluny, jo abans de preparar-me l'entrevista tampoc no en tenia gaire idea de què es tractava. És la que fem servir, per exemple, Núria, a l'hora del mòbil. No sé si tu això ho fas, d'acostar el mòbil en els terminals de venda.
0: Sí, és aquesta sense contacte, no? Sí, per pagar amb el mòbil, tal qual.
2: Sí, exacte, és això. És simplement acostant el mòbil, si és un Android és per la zona de la càmera, si és un iPhone per la zona superior, i és molt sensible, i en seguida s'obre la pàgina que nosaltres hem creat per cada ajuntament i amb la qual està configurat la pulsera.
1: Quins resultats heu obtingut fins ara per part d'aquella gent que ho ha provat? Quin feedback heu rebut?
2: Les valoracions són realment positives. L'Ajuntament de Lleida, que va ser el pioner, va fer una primera comanda de 800, ho va repartir el primer cap de setmana de Festa Major, abans d'acabar ja ens va fer una segona comanda per tenir-ne per l'estiu, i la resta d'ajuntaments on ja està al carrer, doncs és Picanya, el País Valencià, també en fan una valoració molt positiva, les usuàries ho saben utilitzar sense problema, i després doncs la Pobla de Montornès també ja està al carrer, Consell Comarcal del Tarragonès, en els seus punts liles, i la resta d'ajuntaments s'aniran incorporant progressivament, però la valoració que en fan és realment positiva. A banda, com que ofereix als tècnics tenir un panell d'informació, de dades, els facilita informació que pot ser molt útil.
1: Tot aquest munt de gènere el produïu en aquest petit taller que m'ensenyaves ara, i des d'on no hem pogut fer aquesta connexió per problemes de cobertura?
2: No, aquí produïm gènere, produïm els que són els lligacues, amb NFC, nosaltres aquí programem els xips, es planxen i es produeix tot, col·laborem amb altres tallers que ens ajuden amb la producció perquè no podem assumir tot.
1: Com heu viscut aquest creixement?
2: Doncs amb molta il·lusió i bé, doncs això, amb capacitat adaptativa, perquè realment és dia a dia, són canvis. I bé, doncs amb il·lusió i agraïment, la veritat.
1: Aquest és un programa de proximitat i de quilòmetre zero. Vosaltres també heu demostrat que es pot innovar des del territori amb aquesta producció de tu a tu.
2: Sí, pensem que és interessant posar en valor, no, doncs tot allò que tenim a la vora. Nosaltres com a proveïdores, no, com a productores, ho tenim en compte a l'hora dels materials que comprem, sempre que és possible, amb flexibilitat, perquè vivim en el món que vivim, i pensem doncs que des de les administracions públiques es posi en valor també doncs aquells projectes locals. És interessant.
1: Sempre expliqueu que NewClick no és només un producte tecnològic, sinó que també és una eina dins d'una estratègia feminista més àmplia. Per què és important aquest matís?
2: És important perquè no és només un producte o un material que te n'oblidis, no? És una eina d'acompanyament, i pensem que dins de totes aquestes violències masclistes que formen part d'un problema estructural, una resposta no pot ser individual o policial o judicial, no? Aleshores, tota la col·lectivitat del sistema, i les administracions públiques aquí també tenen un paper, i està molt bé que juguin en l'acompanyament, no, d'aquesta prevenció.
0: He vist que, vaja, ara de moment desplegueu, no, o creeu per poder instal·lar el dispositiu, creeu els lligacues o les pulseres. Teniu algun altre en ment, algun altre lloc on es podria insertar aquest dispositiu?
2: Sí, de fet ja estem... Fins ara ho hem implantat en diferents formats, que són els lligacues, pulsera de silicona, pulsera elàstica, i també en clauer. Al mes de setembre, a finals de setembre, un ajuntament gran ho traurà també en pulsera elàstica i clauer. De fet, és un sistema que es pot aplicar en qualsevol format. Simplement hem d'introduir el xip I el que sí és important per nosaltres i perquè sigui àgil el funcionament és que sigui algú que portis a sobre.
1: I entenc que això es podria aplicar també, no només en aquest cas, per vetllar per la seguretat de les dones. Ara més cap altres col·lectius vulnerables, per exemple, que podrien fer ús d'aquesta tecnologia i beneficiar-se'n.
2: Sí, exacte.
1: I heu pensat en això?
2: Sí, i ho tenim en desenvolupament, també amb un ajuntament de la província de Tarragona, i ho estem treballant

0: segures i anar tranquil·les. I mentre això sigui la realitat en la que estan vivint, que les violències masclistes, i ho dic en plural perquè són, són múltiples, té sentit totes aquestes menes de protecció.
1: Noemí Ferret, gràcies per rebre'ns. Molta sort en aquest projecte que tot just fa les primeres passes, però que té molt bones sensacions de cara al futur.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Núria, ara farem una fotografia al taller, sí, a la Noemí, que... perquè tots ho pugueu veure, i si aquest estiu en algun poli la veieu, aquestes pulseres amb tecnologia, que sapigueu que totes han sortit d'aquest petit taller d'Altafulla.
2: M'agrada això que ens expliques, que la innovació no sempre passa pels grans laboratoris o les grans empreses, eh? De vegades són els petits canvis, no? Aquestes petites iniciatives, però molt de seny al darrere i molt, molt ben pensades, que ens alegra també poder dir que funcionen, que tiren endavant. Moltíssimes gràcies, Eduard Virgili, per l'entrevista.
1: Que vagi molt bé, a reveure.
2: A reveure. Vinga, va, que ja hem arribat al punt de 11:15, de fet en passa un minut, i el proper que fem és aprendre una miqueta més sobre el que passarà el dia 12 d'agost, l'eclipsi, des d'un punt de vista que ens interessa i ens interpel·la a tots. Què passa amb els nostres ulls? Doncs mira, avui en parlem amb un oftalmòleg en aquest podcast que realitza la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, amb una col·laboració amb Tarragona Ràdio.
3: Eclipsat de Ciència, el podcast de la Universitat Rovira i Virgili, que ens prepara per a l'eclipsi total.

0: Per contemplar l'eclipsi total cal prendre algunes precaucions importants. El convidat del tercer capítol del podcast és el doctor Pere Romero, cap del Servei d'Oftalmologia de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus i professor titular de la Universitat Rovira i Virgili. Doctor Romero, quines mesures preventives en general hem d'adoptar de cara a observar aquest eclipsi del 12 d'agost?
1: Sempre, sempre, sempre posar-se les ulleres homologades. Ulleres homologades que són ISO 12312/2. Aquestes ulleres filtren un 99,90% de la llum i sempre que estiguis mirant el sol en el moment de la fase d'ocultament s'ha de portar les ulleres posades.
0: En la pràctica, quan arribi el dia 12 d'agost, al vespre, a partir de quina hora o a partir de quin moment són imprescindibles l'ús de les ulleres?
1: Sempre que es miri el sol, tant si es fa en una fase prèvia que encara no s'està ocultant, com en la fase d'eclipse parcial, que és la primera en què la lluna s'està interposant davant del sol, i, això sí, quan la lluna ja està interposada al davant del sol i, per tant, la llum del sol ha desaparegut, en aquell moment, que és la fase d'eclipse total, en aquell moment s'ha de treure les ulleres, perquè si no no veurem res. I el bonic de l'eclipse és veure que apareixeran les estrelles en un moment en què no tindrien que veure's.
0: Clar, aquest pot ser el moment clau, no?, entre posar-se les ulleres i quan arribi el moment de l'eclipsi total, que recordem dura un minut i mig, segon ens trobem, i després tornar-se a posar les ulleres haurà de ser imprescindible.
1: Sí, immediatament, en pic tornin a sortir els primers rajos de sol, que vol dir que la lluna s'està retirant, en aquest moment s'has de tornar a posar les ulleres immediatament, sempre que s'estigui mirant el sol. Compte, no intenteu caminar amb aquestes ulleres perquè caureu. A veure si acabarem a urgències de traumatologia i no d'oftalmo, perquè estarem amb les ulleres posades i aquestes ulleres no hi veus res amb aquestes ulleres. O sigui, són solament per estar quiets mirant el sol, exclusivament.
0: Aquestes ulleres on les podem trobar? En aquestes setmanes prèvies a l'eclipsi, que segurament en alguns casos algunes administracions potser les facilitaran, però si no, on les podem comprar?
1: Sí, normalment en els punts d'observació que els diferents ajuntaments tenen a la nostra àrea, n'hi haurà d'ulleres. El que passa és que és bo que tothom porti les seves. Es poden trobar en òptiques, en farmàcies, i ja estan a la venda des de fa molt de temps. Sobretot, mirar que siguin homologades, és l'únic que s'ha de tenir en compte.
0: Què hem de fer si volem fer fotos o gravar vídeos amb el telèfon mòbil o amb una càmera professional, tant en els minuts previs com en el moment just de l'eclipsi total?
1: Molt important. No és el mateix gravar amb una càmera fotogràfica, que ja porta els seus filtres, que amb un mòbil. Amb un mòbil s'ha de portar

0: incorporat un filtre especial on està la càmera del mòbil. Si no, els rajos del sol faran malbé la càmera i us farà malbé el mòbil.
1: Per tant, aquesta mesura sí que s'ha de prendre en cas d'anar amb un telèfon mòbil, però no amb una càmera professional?
0: Si la càmera és professional i porta un filtre solar, no, és exactament igual que si estiguessis mirant a través d'un telescopi amb un filtre solar o uns binoculars amb un filtre solar. Si porta un filtre solar, no té per què haver-hi cap problema.
1: Si no complim alguna d'aquestes precaucions que vostè, doctor Romero, ens està comentant, quines afectacions pot tenir l'observació de l'eclipsi?
0: A veure, la lesió més freqüent és una cremada, una toxicitat, una fototoxicitat sobre la part central de la retina, el que nosaltres diem fòvia, que és, té una mida de micres, però que ocasiona una pèrdua importantíssima de visió. Mireu, quasi tothom ha passat la revisió del carnet de conduir, i llavors la revisió del carnet de conduir us ensenyen els subtotips, que són les lletres aquelles que us fan llegir. La lletra més gran és el que diem 0,1 i la lletra més petita és el que diem 1 o unitat. Bé, una cremada ens pot fer passar ràpidament de veure la unitat a només veure la lletra més gran, 0,1. I això en els dos ulls. O sigui que compte perquè és molt greu.
1: I què pot passar o com ens podem trobar en aquesta situació al cap de poca estona de l'eclipsi? És a dir, si no hem complert alguna d'aquestes precaucions, aquesta afectació es detecta de seguida en els nostres ulls?
0: El problema és que no apareix immediatament, apareix entre les 2 i 6 hores després de l'exposició al sol. I el que primer apareix és una taca al centre de la retina, al centre del camp visual, en els dos ulls. Una taca que no marxa, que està fixa. I automàticament hi ha una pèrdua de visió important. Es recupera per si sol, sense cap tipus de tractament, més del 90% de casos dins del primer mes, però dins del primer mes. I alguns casos es queden amb baixa visió durant tota la vida.
1: Si notem alguna d'aquestes afectacions entre les 2 i les 6 hores següents a l'eclipsi, què hem de fer?
0: Bé, si passades 6 hores no hi ha cap tipus d'afectació, en principi hem de suposar que no n'hi haurà cap pèrdua de visió degut a l'eclipsi. Per això l'important és portar ulleres. Important, perquè durant tots aquests dies jo m'he estat... ha estat parlant amb la gent i hi ha gent que encara fa no res. Fa la setmana passada me deia que un ja tenia la radiografia preparada per mirar a través de la radiografia. No, per favor, ni radiografies, ni vidres fumats, ni ulleres de sol. Una ullera de sol filtra només el 18% de la llum del sol. I ja us dic que aquestes ulleres homologades filtren el 90%, el 99%, o sigui, que sisplau, no feu servir ni radiografies ni tècniques antigues que s'ha demostrat que no serveixen per res.
1: Per molts espais de divulgació que fem, com aquest podcast, en les setmanes i en els mesos previs a l'eclipsi, li preocupa que encara hi hagi molta gent que arribi el dia clau del 12 d'agost i no tingui en compte tots aquests consells i recomanacions?
0: Pel que he anat veient, hi ha hagut molta formació. A veure, hem anat als col·legis de periodistes de Tarragona i de Tortosa, s'ha fet molta divulgació de com s'ha de mirar l'eclipsi, la gent està molt conscienciada. Llavors, jo la gent d'aquí, de les nostres comarques, no crec que tinguin molts problemes perquè estan, els que ha arribat la informació. Em preocupen els que vinguin de fora. Els que vinguin de fora, que els que venen a veure l'eclipsi específicament, que potser te vindran de Barcelona, tampoc me preocupen perquè probablement portaran ulleres. Però els turistes que estan aquí, que potser venen d'Anglaterra, de França, d'un altre lloc, i que no s'ho esperen, aquests no estan preparats. I potser aquests sí que pot ser que estiguin mirant el sol sense protecció. Aquests són els que més me preocupen.
1: Justament li anava a preguntar per tota aquesta població que tindrem el mes d'agost, perquè el 12 d'agost és un moment clau en tot el període de vacances, especialment les zones del litoral estaran plenes de milers de turistes estrangers que potser no tenen aquesta informació sobre l'eclipsi i que s'ho trobaran potser d'una manera sobtada i no en tindran prou informació. Aquest és el col·lectiu potser més clau, més difícil en una situació com la que comentem?
0: Sí, efectivament, jo crec que aquest serà el col·lectiu amb més problemàtica i on pot haver-hi més pacients afectats per les cremades aquestes, el que es diu retinopatia solar.
1: Per tancar aquest capítol del podcast i tenint en compte la importància de l'aspecte oftalmològic davant de l'eclipsi, recomanacions sintètiques un altre cop del doctor Pere Romero.
0: Portar les ulleres posades sempre en la fase prèvia a l'eclipsi total. Quan hi ha l'eclipsi parcial, ulleres posades. Al moment de l'eclipsi total es poden treure i s'han de treure. No intentar caminar mai amb aquestes ulleres posades i, molt important, vigileu els nens. Els nens, en què es posen aquestes ulleres, com que no hi veuen, intentaran mirar pel damunt, per sota, pel cantó, que no se les treguin, perquè és potser un dels col·lectius que, si no fa cas, podem tindre problemes amb ell.
1: Doncs moltes gràcies, Pere Romero, per participar en aquesta sèrie d'espais dedicats a l'eclipsi total del 12 d'agost. I recorda que si t'ha agradat o t'ha interessat aquesta conversa, et convidem a escoltar la resta de capítols del nostre podcast.
2: Eclipsat de Ciència, un podcast de la Unitat de Comunicació i Divulgació de la Universitat Rovira i Virgili. Un espai que realitza tècnicament Miguel Mocha i presenta Ricard Lauz.
3: I seguim parlant de natura. Ara és el moment de no mirar el cel, mirar cap al terra i fer una miqueta de casa a les nostres plantes. És el moment del podcast dedicat a la jardineria que ens porten des d'Altafulla Ràdio. La setmana passada vam descobrir com preparar les plantes abans de marxar de vacances. Avui les continuem fent créixer. Ho fem amb l'Eduard Virgili, com dèiem, des d'Altafulla Ràdio. I atenció, perquè tractem avui un dels temes i dels dubtes més habituals a l'estiu i que causen moltes morts prematures de plantes. Cada quan les hem de regar?
4: Algunes persones reguen les plantes cada dia, d'altres només quan se'n recorden. Però qui ho fa bé? Resoldrem aquest entrellat acompanyats del que enguany ha estat reconegut com el millor Garden Center de Catalunya per les empreses del sector.
5: Jardineria amb Joan Maria Vidal del Garden Center Gaià del grup La Rasa.
4: Comencem, doncs, amb un dels grans debats de qualsevol terrassa. I anem al gra. Cal regar les plantes cada dia?
6: Cal regar les plantes només quan tenen set. Això sembla molt fàcil, molt senzill, però igual que nosaltres que bevem aigua només quan tenim set, seria un error regar-les a diari, o regar-les cada dos dies, o regar-les cada setmana. Primer perquè no és igual l'estiu que l'hivern, no és igual el dia que plou que el que no plou, o el dia que fa molt de vent. Llavors, cal que estiguem molt atents a les plantes. Al principi, quan posem una planta nova, hi ha un procés d'adaptació, que aquella planta s'adapta al lloc i també s'adapta a la forma de reg que nosaltres li donem. I nosaltres tenim una petita observació, que veiem que la planta, al principi és molt fàcil tocar la terra a la part de dalt, enfonsar una mica el dit i veure si està humida o està seca. O que aquella planta, les fulles decauen. Quan és així, la reguem. Que veiem que està humida, que encara té la terra humida, ens esperem. I veurem, doncs, aquella planta, doncs cada 3, cada 4 dies, un cop a la setmana, potser més sovint, no passa res. Normalment s'han de regar més a l'estiu que a l'hivern, excepte les d'interior.
4: Per tant, més que mirar el rellotge, hem de mirar el test.
6: I un cop haguem passat 3, 4 setmanes, 6 setmanes amb aquesta planta, haurem agafat com una mena de rutina, de dir, doncs mira, cada setmana la rego, o cada 2 dies, o cada 5, depèn, no? Però veurem que, a més, hi ha hagut una part de la planta que s'ha fet més soferta i ens aguanta més.
4: Joan Maria, i quan hem de regar, hi ha una hora millor que una altra?
6: Sempre, si pot ser, és ideal regar molt més pels matins. Pot ser de matinada, pot ser a les 6 de matí, a les 7, a les 8, a les 9, a les 10, inclús si ens apretem a les 11, però seria ideal no regar durant el ple sol del dia. És a dir, de 12 a 6 no regar seria l'idoni, ideal. I si ho haguéssim de fer per qualsevol tema que ho hem de fer, intentem sobretot no mullar les fulles ni les flors directament a la part de terra sense esquitxar les fulles. I si no ens queda cap altra alternativa, es pot fer de nit. És millor regar de nit que regar de migdia, però si ho podem fer pel matí, molt millor. Les plantes, igual que els éssers humans, la part del matí, la part de l'esmorzar, és la part més important.
4: I quan reguem, és millor una mica cada dia o una bona estona de tant en tant?
6: Mira, al final no és que hi hagi una forma millor que l'altra, perquè la planta ens s'adaptarà. En el fons, seria millor una bona regada i que la planta pogués sobreviure més temps amb això que no sovint. Hem d'entendre que les parts que s'evaporen de les plantes, la part de terra que més s'evapora és la part més superficial. Quan tirem poca aigua, mullem molt aquesta part superficial, que és la que rep més calor, més elevat del sol, i s'evapora. Llavors, molta part d'aquesta aigua la perdem. En els boscos, si som conscients, la part que més s'asseca és la part de dalt i, en canvi, ningú va regar durant l'estiu perquè tota la part de terra, de baix, de sota, manté molt més la humitat. Llavors, si poguéssim fer una bona regada, ens serviria perquè després les plantes ens aguantessin molt més. Llavors, és molt més pràctic també per nosaltres quan reguem dedicar-hi una mica més estona i fer-ho menys sovint.
4: I com vam explicar en el capítol anterior, acabem desmuntant mites. És cert que si una planta té mala cara, el primer que hem de fer és regar-la?
6: És el més habitual, però no sempre és el que hem de fer. A vegades tenen mala cara precisament perquè la reguem massa. Llavors, el que primer hem de comprovar és si té mala cara, si està seca la terra, comprovant una miqueta amb el dit la terra com està, i si està seca, llavors sí, regar-la. I, de fet, si fa mala cara, haurem de regar-la submergint-la segurament o aplicant-li més aigua de l'habitual. Però si està humida, el que hem de fer precisament és el contrari. I comprovar també doncs, que no tingui cap insecte.
4: I ara sí, arribem al final amb el truc de la setmana sobre jardineria.
6: És important que quan reguem una planta ens assegurem que aquesta, quan les hem plantat, doncs que els, si estan en testos, que tinguin forat, evidentment, que l'aigua pugui sortir, que tingui un drenatge, això vol dir que tingui algo de pedra o algo que permeti que la terra no taponi el forat i que l'aigua circuli. I en principi també és molt important allò que diem sempre de que la terra, el substrat que hi posem, sigui de qualitat, que es vegi bona, que ens permet aquesta terra que absorbeix l'aigua i que la planta li permet recuperar l'aigua des d'aquí.
4: En el primer episodi de jardineria ja ho vam dir, no es tracta de regar més, es tracta de regar millor. Observar, tocar la terra, entendre què necessita cada planta. La setmana vinent parlarem de les grans supervivents de l'estiu. Quines són les plantes ideals per un balcó o un jardí si no volem estar pendents de la regadora cada 2x3? Ho descobrirem aquí, amb el nostre jardiner de capçalera.
7: Ara entenc moltes coses que els hi passen a les meves plantes, eh? Per això fem aquest podcast. Jo crec que per, si esteu en la mateixa situació que jo, no? Per molts de vosaltres, que arribem a entendre les plantes que tenim a casa i com millorar-los la vida, en definitiva. Un podcast de jardineria que ens porten des d'Altafulla Ràdio i que tenim... Us oferim cada dimarts sobre aquesta hora, cap a 3:15 del matí. I ens queden, 10 minutets per complir encara amb un altre capítol imprescindible diari, l'agenda. Que ens la porta cada dia la Lídia Porta, la nostra companya de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
8: Hola, bon dia.
7: Bon dia. Parlem d'espectacles de clown.
8: Sí. Sí, avui, dimarts 21 de juliol, a 8:15 del vespre, a Girona, la companyia Colectivo Ameno ens portarà l'espectacle Emboscadura, que és una proposta bastant curiosa que barreja el clown de carrer amb l'humor, la crítica i la poesia per parlar de la crisi climàtica.
7: Mm-hmm. Tot plegat forma part, estic llegint, no?, del festival escènic que està actualment a Girona.
8: Sí, és un festival que omple els carrers i places de diferents zones de Girona, com el Barri Vell, Sant Daniel o Sant Narcís, d'espectacles de circ, dansa i clown, com aquest que estàvem parlant. Mm.
7: I de Girona passem cap a l'altra punta, gairebé cap a Tortosa.
8: Sí, des d'ahir fins a aquest diumenge, dia 26, se celebra el Festival Vèrtebra Dansa, que és un festival que combina tallers per professionals i no professionals de dansa i circ contemporanis amb professorat internacional, a la vegada que programes i espectacles artístics de precisament aquests professors que fan els tallers. I hem parlat amb en Roberto Olivan, que és coreògraf i director de Vèrtebra Dansa, que ens ha explicat, a Ràdio Tortosa, ha explicat la importància d'un festival com aquest.
9: Barrejar la dansa contemporània, el que seria el sector de la dansa urbana comercial, sembla que no vagin de la mà i tenim molts exemples com que la cosa no és així. Està obrint noves portes i és aquí que ho estem reflectint en la formació professional.
8: Doncs bé, el festival, com comentava, reuneix artistes cada any i és el primer any que està sota aquest nom, Festival Vèrtebra Dansa. Abans era el Festival del Tebre. i ja estan disponibles les inscripcions per als tallers tant professionals com no professionals i també pels espectacles també es poden comprar les entrades que tenen entre un preu entre 5 i 8 euros.
7: Vertebra Dansa aquests dies a Tortosa fins a ben bé fins diumenge. I per altra banda, ara sí, tanquem l'agenda parlant-vos d'un producte de menjar molt típic del Pla de Bages.
8: Acabem aquesta agenda cultural a Manresa amb una proposta que combina la gastronomia i el producte de proximitat. I és que també, igual que el Vertebra Dansa, des d'ahir dilluns i durant tota aquesta setmana fins diumenge, la ciutat capital del Bages celebra una nova edició de la Festa del Tomàquet i que tindrà activitats molt diverses que volen posar precisament en valor aquest producte estrella de l'Horta Bagenca. I l'activitat que hem volgut destacar des d'aquí, des de la ciutat de Tarragona, és un maridatge de tomàquets i vins de la denominació d'origen Pla de Bages, avui, dimarts, dia 21 de juliol, a les 7 de la tarda, a l'Espai Manresa 1522. Això sí, és una activitat que té una mica un preu una miqueta elevat, són 15 euros, però crec que val la pena tenint en compte que es provaran vins que segur que són molt guais.
7: I a part de l'activitat aquesta d'avui mateix, doncs sapigueu això, que continua aquesta gran festa del tomàquet del Bages durant ben bé tot el que queda de setmana, per tant, amb més actes, no?
8: Sí, tots els que per provar una miqueta hi ha tallers de cuina, tast com aquest, xerrades i trobades entre productors de tomàquet per fer així una mica com de xarxa i d'intercanviar consells, així que és per tothom aquesta fira.
7: Molt bé, doncs vinga, ens ho apuntem. Unes ganes de menjar tomàquet, mare de Déu, el tomàquet de Montserrat. Molt bé, moltíssimes gràcies, Lídia, una abraçada forta.
8: Una abraçada, fins demà.

0: que això ens sona molt, que sona roba estesa, i aquí a Tarragona les estimem moltíssim, les roba estesa. Enric, des de Cardedeu, bon dia de nou.
1: Grans persones i grans amigues, haig de dir. Haig de dir també que són d'aquí Tarragona, però va, deixa'm, com sempre, tirar cap aquí. I és
0: I
1: que
0: tant.
1: Quatre dels integrants han viscut o viuen a Cardedeu, eh?
0: Ah, a Cardedeu mateix?
1: Sí. Soc gran amic. De fet, ara mateix l'Helena Ventolà acaba de venir a viure ben a propet i des d'aquí una salutació. I sí, les estimem molt i molt. Una llàstima que deixis això, però han deixat un gran llegat.
0: Doncs sí, hi ha moltes cançons molt xules i uns directes xulíssims. I de
1: espectaculants.
0: Fet, continuen també fent cosetes, eh? Vull dir que no,
1: home, sí,
0: no estan
1: sí,
0: aturades.
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Totes elles, professionals de cap a peus, estan amb mil projectes interessantíssims.
0: Pues no ho sabia, que quatre d'elles hi havien allà a Cardedeu. No ho sabia, molt bé. Molt
1: I tant,
0: bé.
1: Mira, la meva professora de guitarra va ser d'elles.
0: El què?
1: Dic, la meva professora de guitarres, que les vaig conèixer així, va ser una d'elles, per tant, sí.
0: Molt bé. Veus, és que estem al costat gairebé, a veure.
1: Estem aquí, cosins germans. Va,
0: Mar o Muntanya.
1: Vols que t'expliqui Mar o Muntanya? Va, comencem amb dos àudios, els dos últims àudios d'aquest programa, d'aquest Obert per Vacances d'aquest dimarts. Comencem amb en Josep.
2: Bon dia, Obert per Vacances. Doncs platja i muntanya. No cal triar, depèn del mood en el que estiguis. Si tens molta calor i vols anar a un lloc fresquet, doncs tires cap a la muntanya i no hi ha res més satisfactori que haver de dormir abrigat a l'estiu perquè tens una mica de fred. I si vols disfrutar de la calor, que no sé si es pot, però si vols disfrutar de la calor i fer-te un banyito de tant en tant, doncs a la platja, que sempre s'està molt bé prenent alguna cosa fresquet en algun xiringuito o fent migdiada a la platja.
1: Ja ho veus.
0: És que mira, he introduït un concepte que és que estem patint la calor perquè em fa molta i anem, però clar, si estàs a la platja no la pateixes, la disfrutes.
1: Sí,
0: la gaudeixes,
1: sí.
0: Perquè clar, et banyes quan vols, no tens, no?
1: Exacte, més dins de l'aigua que fora. I mira, t'ensenyo l'últim, que és a l'altre extrem, i després et dic el percentatge de vots com ha quedat, que Déu-n'hi-do. Aquesta és la Marta.
3: Muntanya, sempre muntanya. La platja és moníssima per mirar-la allò, mira, des d'un restaurant, fent una paella, amb un vi blanc, tot bé. Però la que trepitja és la sorra. Entre que crema, que t'embrutes, que se t'enganxa els peus, que després allò estàs tot el dia amb la sensació dels peus bruts. La sal, és horrible. I només de pensar allò de ficar-te a l'aigua, no sé, jo sóc de les que sempre penso que algú mossegarà els peus, saps?
4: Piscina sempre.
3: No, per què diuen piscina sempre? No, mentida. Muntanya.
1: La Marta no és de Tarragona, sens dubte, eh?
0: No. M'encanta els podcasts. Els tals de veu col·lectius. Escolta, sorrafòbica, eh? Jo crec que podríem introduir aquest concepte, sorrafòbica, la Marta.
1: I tant, mira, com a comentari només us diré un per què ha sortit de la vostra pròpia ràdio, així t'ho dic, Núria, i ens han dit, més de mar que un musclo. Així que ja ho veus.
0: Aquí tenim algú que ha dit més de mar que un musclo?
1: A veure si algú s'hi clava.
0: Que me n'enteri jo que he sigut. Que me'l menjo.
1: Les votacions, em sap greu dir-ho, jo sempre vaig penjant videus per allà i haig de dir que han quedat mar al 40%, muntanya al 60%.
0: Molt bé, un altre cop influint l'audiència, Enric. Vergonya t'hauria de fer.
1: Vergonya, cavallers, vergonya, i tant que sí.
0: Bé, a veure,
1: Tinc el tema del dia de demà.
0: Vinga, va.
1: Sí, el tinc. Sí.
0: Digues.
1: A veure, un tema, si el d'avui era el tema aquest, podríem dir que és amb un plus. Cançó de l'estiu.
0: Oh!
1: Que sí?
0: Hem de cantar, doncs, O sigui, jo diria repte afegit, els talls de veu que ens envien que siguin cantant. No ens digueu
1: fantàstic,
0: el títol, canteu-la.
1: M'hi sumo, fantàstic. I t'haig de dir...
0: Sí.
1: No, que encara us he proposat cançons per demà, així que ara m'hi posaré.
0: Sí? Bé, en trobaràs un munt, no? Cançons de l'estiu. No,
1: buscarem qualitat, ja t'ho dic.
0: Ui! Molt bé, a veure què trobes.
1: Això sí que és un repte.
0: Molt bé. Enric Rubio, companys de Cardedeu, una abraçada forta i fins demà.
1: Salut i fins demà.

Escoltant les robes estesa amb aquest aire festiu, nosaltres tanquem el programa L'Obert per Vacances d'avui, amb la promesa, com sempre, de tornar demà. Demà, si em deixeu fer una ullada a la graella, us diré una miqueta el que tenim, però s'ho hauré de fer així com a improvisat ràpid, eh? Perquè, mira, demà ja serà dimecres i serà un dia molt especial en què parlarem sobre l'accident ara fa mig any de Rodalies, un accident a Gelida que es va cobrar una víctima mortal. Parlarem de com estan les coses ara mateix a la xarxa de Rodalies, entre moltes altres entrevistes. Fins demà!

0: but if you're down.
1: Són les 6.
2: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
3: Notícies Badalona.
4: Bona tarda, us parla Martí Villegas. L'Ajuntament de Badalona ha tret a licitació el control d'accessos als centres educatius de la ciutat amb un valor estimat d'1,13 milions d'euros. El contracte que cobrirà els pròxims dos cursos escolars té com a objectiu millorar la seguretat en els entorns escolars, especialment en els moments d'entrada i sortida de l'alumnat. Així doncs, el curs que ve es podria recuperar la figura dels agents escolars instaurada amb èxit durant la pandèmia de la Covid i reclamada per la comunitat educativa i l'oposició. De fet, el govern del PP s'hi havia compromès a principis del 2023. Ara, segons la memòria justificativa del projecte publicat, el servei inclourà tasques com l'ordenació del trànsit, l'acompanyament dels infants en l'encreuament de carrers i la prevenció d'accidents i també la promoció d'hàbits de seguretat viària entre els estudiants i les famílies. Aquest dispositiu es desplegarà en un total de 60 centres educatius de la ciutat, entre escoles públiques, concertades i centres d'educació especial. La Diputació de Barcelona destinarà 68.210 euros a Badalona per la nova senyalització i imatge gràfica de la xarxa municipal de biblioteques. Les actuacions es donen a terme a les biblioteques de Can Casacoberta, Llefià, Sant Roc i Pomar amb l'objectiu de millorar l'accessibilitat, la identificació dels espais i l'experiència dels usuaris. La major part de la partida, 40.570 euros, anirà destinada a la biblioteca de Can Casacoberta. Aquesta aportació de la Diputació s'emmarca en una convocatòria global de 15 milions d'euros per al conjunt de la província, que es desplegarà en dos anys i que permetrà actuar amb més de 400 equipaments culturals. El Centre d'Estudis Històrics de Badalona ha presentat una sol·licitud a l'Ajuntament perquè la futura ampliació del Parc de Nelson Mandela incorpori el nom de Parc de Can Pi Givert. La proposta impulsada arran del projecte de remodelació de l'Espai Verd anunciat aquest juliol vol preservar un topònim històric vinculat a aquesta zona de la ciutat, especialment conegut per la pineda que encara es conserva. El president del Centre d'Estudis Històrics de Badalona, Francesc Palacio, explica que la iniciativa neix de la voluntat de recuperar la memòria d'aquest parc de Montigalà. Segons detalla, es tracta d'un terrenys que antigament formaven part d'aquesta finca Can Pi Givert i que encara avui molts veïns identifiquen amb aquest nom tradicional. Palacio també destaca el valor social i emocional de l'indret per a diverses generacions de badalonins.
5: Tota la part del terreny que va fins a la trada de l'autopista, fins al carrer Batescarrer, que és un espai que antigament havia pertangut a la finca de Can Pi Givert i de fet on encara hi ha l'antiga pineda que pertanyia a aquesta finca, doncs, i que a més encara hi ha molta gent que s'hi refereix com els pins de Can Pi Givert i l'anomenen d'aquesta manera, doncs vam pensar que era una bona proposta presentar a l'Ajuntament una sol·licitud de que se li donés aquest nom de part de Can Pi Givert a aquest nou espai, diguem, que es convertirà en part de la ciutat.
4: Amigues de la badalonina Sara Maria, desapareguda des del 7 de juliol, fan una crida a la ciutadania i a les autoritats per localitzar-la. La dona de 55 anys va desaparèixer per la zona de Can Miravitges, a Pomar de Dalt. Les amigues, setmana rere setmana, la cerquen pels indrets on sospiten que podria ser-hi. Temen per la vida de la seva amiga. Expliquen que es tracta d'una persona vulnerable que podria estar desorientada. Per això també demanen la implicació de les autoritats i el govern municipal perquè les ajudin a trobar-la, també a la ciutadania, i en cas de trobar-la, alertar amb una trucada al 112. Així ho ha demanat Francesca Sánchez, una de les seves amigues.
6: Necessitem, sisplau, que hi hagi molta més implicació, sobretot que s'agilitzi la facilitat que puguin fer un rastreig d'on pot estar-hi a nivell del seu telèfon o de la seva targeta de crèdit. Les persones que hi vagin pel carrer, que durant un temps es fixin més en quins són les persones que tenen al voltant, perquè qualsevol moment pot ser Sara.
4: I ara mateix tenim 31 graus de temperatura.
3: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
2: Ningú t'informa com nosaltres.
7: La cuina dels teus somnis? Vine a Conforama Badalona i descobreix una àmplia gamma de més de 50 cuines a mida. Una renovada exposició de cuines i el nostre equip d'experts t'estan esperant. Conforama Badalona, la teva nova llar.
8: El millor del Badalona Matí.
9: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
8: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
0: L'Audiència Provincial de Barcelona ha reobert la causa contra les autoritats espanyoles per l'espionatge amb el programari Pegasus, que afecta a tres membres d'Òmnium Cultural, entre ells el badaloní Marcel Mauri. L'Audiència ha admès el recurs presentat per Òmnium i veu indicis de delicte en una intervenció externa no autoritzada als telèfons mòbils dels espiats. La responsable internacional i legal de l'entitat, l'Helena Jiménez, la periodista i companya de Jordi Cuixart, Txell Bonet, i també l'exvicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri. Amb ell parlem del Catalan Gate. Què tal? Bon dia.
10: Bon dia.
11: Badalona Matí. Ràdio Ciutat.
0: Satisfet, Marcel? Ho dic perquè ara fa uns mesos des d'Òmnium ja es va reclamar que s'impulsés precisament aquesta investigació sobre l'espionatge en Pegasus, un cas, un procés judicial que es va presentar fa 4 anys i del qual doncs, ara se n'obre la causa. Ara, en tot cas, cal jutjar i veu indicis de delicte. Podria suposar la confirmació d'aquest espionatge polític contra Òmnium, no?
10: Satisfet, no, perquè evidentment han passat 4 anys i això ja hauria d'haver estat jutjat i, per tant, hauríem d'haver sabut exactament què va passar en un cas tan greu com aquest, que és l'espionatge a ciutadans, a persones, en aquest cas voluntaris com jo, d'una organització com Òmnium Cultural, que representem, en aquell moment jo representava doncs, més de 150.000 socis, l'entitat civil més important que hi ha a Catalunya i a l'estat espanyol i al sud d'Europa, i per les nostres activitats absolutament lícites, doncs l'estat espanyol va decidir espiar-nos. Això és el que sabem, ho sabem claríssimament, i la justícia espanyola doncs, ha trigat 4 anys a voler començar a veure si aquests indicis doncs, es poden explorar, i bé, en tot cas, com a mínim, que la causa estigui oberta doncs, ens permet seguir esperant que algun dia es pugui resoldre positivament.
0: De fet, deies això, ja hauria d'estar jutjat hores d'ara, no? La investigació judicial no ha estat àgil, el procediment ha estat marcat també per retards, per la classificació d'informació que vosaltres demanàveu precisament que es fes pública, no? Com descriuries tot aquest procés? No sé si has sentit impotència en algun moment.
10: En primer lloc, heu de pensar el que significa que tu de cop i volta te n'adonis que el teu telèfon mòbil, amb el qual tens converses de tot tipus, evidentment, amb la teva parella, amb la teva família, amb els teus amics, evidentment també tens converses o tens arxius de la feina, que tot això estigui exposat a unes persones que l'únic que volen és perseguir-te per les teves idees, no? I que ho puguin utilitzar qualsevol d'aquestes converses o qualsevol de la teva... o tot el que surt al teu telèfon mòbil per anar contra tu. Per tant, és una violació absoluta dels teus drets, de la teva intimitat, i que, a més, això que passi en un estat democràtic en el qual, teòricament, els drets de la ciutadania per exercir, precisament, aquests drets d'activitat política han d'estar garantits, si més no, des de fa 50 anys, quan va acabar la dictadura. Doncs bé, resulta que amb el govern més progressista de la història, no? Perquè això ha passat sota Zoido, quan era ministre d'Interior, últim govern del PP, però Marlaska és el ministre d'Interior que porta més anys en actiu en govern a Espanya. És el mateix senyor al qual ha estat condemnat repetides vegades per vulnerar drets humans per part del Tribunal Europeu de Drets Humans. Doncs aquest senyor, que és encara ministre del govern més progressista de la història, és el que va decidir investigar-nos per les nostres activitats, en aquest cas, doncs, a favor de la llibertat del nostre país. En part, en aquesta situació de vulnerabilitat, de violació de la intimitat, dius, bé, com a mínim, que la justícia investigui i que digui si això realment es pot fer. Escolta'm, perquè si al final la justícia espanyola decideix que no hi ha problema, que tu poden agafar un ciutadà anònim, en el meu cas, un periodista, professor d'universitat, que tinc la meva vida privada i això ho feia en exercici del meu temps lliure i li poden investigar-lo a mi i a tants milers d'independentistes del nostre país, doncs bé, ja constatarem quin és el tracte que es dona doncs, a una part dels ciutadans d'aquest estat. Mm-hmm.
0: Per això et volia demanar també, no? Parlaves del posicionament del Ministeri, no? I quina valoració fas del paper dels jutges?
10: És que, a veure, és molt difícil valorar positivament la justícia a l'estat espanyol. Una cosa, evidentment, són els jutges de primera instància, la gent que evidentment atén i fa la seva feina de la forma millor possible, només faltaria.
0: Hi ha la divisió de poders pròpia d'un estat democràtic?
10: Clar, costa molt pensar-ho, això, a l'estat espanyol. Costa molt pensar. I també ho estem veient ara, de fet, el Partit Socialista està sent víctima de la seva pròpia medicina, no? El fet d'utilitzar la justícia en contra de l'independentisme quan li va interessar, igual que el govern del PP, doncs ara estem veient que li està passant aquests dies a Zapatero i que li està passant a tot l'entorn de Pedro Sánchez, no? Per casos, evidentment, en algun cas amb indici, altres casos, doncs, evidentment, que són l'ofert absolutament. Però bé, ells han provocat aquesta situació, ells no han volgut tampoc netejar la situació de la justícia espanyola, que recordem-ho, és una justícia que no fa la transició, que un dia ets del Tribunal d'Ordre Públic i l'endemà és literal, passa a ser l'Audiència Nacional. Les mateixes persones que estaven sota una dictadura, nomenats per una dictadura com a persones que havien d'instruir justícia, el dia següent passen a ser uns jutges democràtics. No? Per tant, és evident que la justícia espanyola té un problema molt greu, no ha fet la transició, i d'això, evidentment, se n'aprofiten altres poders de l'Estat.
0: L'Audiència també ha ordenat una comissió rogatòria a Israel, abans ho mencionaves, on hi ha les seus de les empreses propietàries d'aquests programes d'espionatge, no? Per saber si conserven informacions i dades sobre l'ús de Pegasus. Respecte a tu mateix, respecte a en Jordi Cuixart, la Txell Bonet, l'Helena Jiménez, no? Què n'espereu?
10: Clar, és que no oblidem que aquesta empresa, una empresa israeliana, amb el que implica, a més, en aquests anys de genocidi el fet que sigui una empresa israeliana, és una empresa que només ven aquest programa d'espionatge a estats. Només pot vendre aquest programa a estats. Per tant, a veure, tampoc no cal ser massa llest. Si a nosaltres ens ha investigat un estat, dubto molt que hagi estat, no sé, l'estat italià o l'estat d'El Salvador, que també el seu president Bukele s'ha dedicat a espiar a tothom a través de Pegasus. Per tant, si dius només l'estat pot comprar aquest programari i nosaltres el que estàvem fent era una esmena a la totalitat de com funciona l'estat espanyol, és evident que va ser l'estat espanyol qui va comprar aquest programa. Mm-hmm. Això que és tan simple... Però clar, la justícia espanyola li costa molt. Hi ha coses que deduir que M. Rajoy és en Rajoy, doncs els hi ha costat tants anys que encara no ho han deduït, no? Per tant, aquí estem. La justícia espanyola, quan vol, és molt ràpida a l'hora d'actuar, no? I ho estem veient aquests dies amb el cas d'en Zapatero, que ell respondrà per les seves accions, però, en canvi, quan no li interessa, doncs bé, passen els anys i no volen investigar, i, per tant, no volen fer net, i, per tant, demostren la poca qualitat democràtica que té la justícia a Espanya.
0: En el teu cas, Marcel, hauries patit espionatge entre el 2018 i el 2019, no? Eren moments claus del judici també per sedició contra Jordi Cuixart, contra Jordi Sánchez. Com ho vas viure? Com t'assabentes, tu?
10: Jo no m'assabento perquè hi ha una investigació per part d'un grup d'experts de diversos països que el que fan és alertar-nos que podria ser que ens haguessin infectat els telèfons mòbils, i llavors ens comencem a mirar a través d'un sistema que ens diuen, escolta, mireu això i no fer un backup del mòbil, i a partir d'aquí podrem veure si realment doncs, us han infectat. I en el meu cas m'havien entrat, em sembla que eren dues o tres vegades al mòbil, ho havien intentat una vintena de vegades, ho feien de maneres molt, molt brutes, no? T'enviaven un enllaç a un SMS, en el meu cas recordo algun cop que era una notícia d'un suposat mitjà que deia, doncs, a Marcel Mauri, vicepresident d'Òmnium, lo van a detener. Tu reps això al mòbil i dius, ostres, què està passant? Vaig a mirar, no?
0: Fiques.
10: I a partir d'aquí ja et controlen el telèfon mòbil, t'infecten, entren, ho poden veure tot, poden agafar tot el que tu tens en el teu telèfon, fins i tot sembla que poden gravar-te i poden veure't en aquell moment. O sigui, perds tota l'absoluta... és una violació absoluta dels teus, de la teva intimitat. I a partir d'aquí, doncs, vam ser nosaltres, no? A través d'Òmnium, també vam alertar altres col·legues independentistes, altres moviments, per tal que miressin si realment també els estava passant. I de seguida vam veure que, evidentment, doncs, que això havia estat molt massiu, que havia afectat bàsicament a nosaltres a Òmnium, però que també havia afectat, evidentment, a polítics, havia afectat fins i tot a un president de la Generalitat, com el cas del Pere Aragonès. No?
0: Fins a 60 Aragonès. Persones, no? Representants de l'independentisme català. Amb la reobertura del cas, què n'esperes tu? Fins on creus que es pensa arribar, o com a mínim hi penses arribar tu, no?
10: Mira, jo en aquest cas, ja fa 4 anys que no estic a Òmnium, no? Evidentment soc un soci orgullosíssim d'Òmnium Cultural i molt content doncs, que l'entitat segueixi endavant, no? En aquests moments tan complicats, Òmnium segueix tenint més de 150.000 socis, ara hi ha eleccions, amb una junta directiva potentíssima nova que s'hi posa, i amb una renovació absoluta i amb voluntat doncs, de seguir lluitant per la llengua, per la cultura, no? Per arreu dels països catalans, i demostrant que la societat civil té moltíssima força en aquest país, malgrat que a vegades els qui governen ens podrien fer veure doncs, que l'independentisme, el sobiranisme civil doncs, ha desaparegut. Jo n'espero, per tant, primer respecte pel catalanisme, per el sobiranisme, per l'independentisme, respecte, evidentment, a nivell personal, i no només a mi, sinó a les persones, en cas, la meva parella, la meva família, totes aquelles persones que evidentment, també han vist vulnerats els seus drets, en aquest cas, a costa de que m'hagin investigat a mi. Jo, sincerament, em costa molt imaginar que la justícia espanyola sigui reparadora, perquè no ho ha demostrat que no. Però sí que el que no farem nosaltres serà mai desistir, i per tant no llançarem mai el barret al foc, seguirem anant a totes les causes i portarem aquesta causa fins allà on correspongui.
0: També tribunals europeus, si cal.
10: Això serà la estratègia d'Òmnium, però ho hem fet sempre. Igual que amb els casos de Jordi Cuixart, doncs també els hem anat portant allà on ha fet falta. No oblidem, que el cas d'en Jordi Cuixart, tots els casos d'empresonament o d'exili van ser molt greus. Però el cas de Jordi Cuixart, el president d'una entitat de la societat civil, un empresari que, recordem, que nosaltres el que fem era destinar el nostre temps lliure a això i que acabés a la presó durant 4 anys, o en el cas després del vicepresident d'Òmnium, l'Oleguer Serra, també va de l'Uní, que també va haver d'anar a l'exili i també perseguit per la justícia espanyola i després, ja no havia passat res. Tot això és molt greu. És molt greu i ho oblidem molt ràpidament. I ningú ha demanat disculpes. L'estat espanyol no ha demanat disculpes. No ens ha dit. La justícia espanyola, la justícia, probablement espanyola no farà res per tal de reparar aquesta situació. Però també hi ha una situació política. També hi ha un jutge, en aquest cas, un ministre que ha autoritzat o com a mínim ha permès que això pogués passar. I per tant, un govern espanyol i un president del govern espanyol que no li ha donat mai la gana d'agafar i dir, escolta'm, és que això no hauríem d'haver fet d'aquesta manera, no? Ja sabem que en aquest sentit el govern espanyol, doncs, segons bufen els vents, doncs es posa un lloc o un altre. Però no oblidem mai que és el mateix ministre que quan hi va haver les protestes de 2019 per aquella sentència contra les persones que estaven empresonades, va dir que sortir al carrer d'aquella manera i protestar era terrorisme. I això, d'això ens perseguien, de terrorisme. I és molt greu, precisament perquè l'estat espanyol ha patit terrorisme i que hagin agafat i hagin pretès fer creure que les protestes legítimes que hem fet l'independentisme català que hem fet i que seguirem fent, n'estic convençut. Jo ara, un soci més, però, evidentment, amb ganes de seguir reivindicant els drets ara dels mestres i més endavant, doncs, de qui faci falta, només faltaria, no?, els drets es guanyen al carrer i també els drets de la sobirania, el sobiranisme del nostre país també es guanya als carrers. Amb que no hagin estat capaços de dir, ostres, ens vam equivocar en això, doncs bé, diu molt també de la qualitat democràtica de tots els estaments de l'estat espanyol.
0: Marcel, el president d'Òmnium, l'actual president, ha dit que el que avui surt a la llum és només la punta de l'iceberg, no? Amb què més ens podem trobar? Ho dic perquè recordo que vau denunciar també el risc que poguéssiu patir un doble espionatge per part dels Mossos d'Esquadra.
10: Bé, la veritat és que no n'estarem mai del tot convençuts. Nosaltres vam ser sempre molt curosos, precisament perquè pensàvem que això podia passar, perquè abans que en Jordi Cuixart entrés a la presó ja havíem previst que, malauradament, la poca qualitat democràtica que hi ha a l'estat espanyol, per alguna raó, volem canviar, no? Volem els independentistes, volem fer un estat que sigui diferent, i tant de bo l'estat espanyol també canviés. Però, precisament, per això sempre hem estat molt curosos. Ara, malauradament, també veiem, no?, com els Mossos són capaços d'infiltrar-se en reunions de mestres. Per tant, imagina't, si són capaços d'anar a una assemblea de mestres que estan defensant els drets legítims per tal que els nostres fills tinguin una millor educació, doncs els infiltren fins on podíem arribar, no? És que tenim una molt poca qualitat democràtica de la justícia, però també de la política a Espanya. I per extensió, malauradament, també a Catalunya. Hi ha molt poca qualitat democràtica. I això algun dia o altre petarà. I això, si no ho arregles, és el substrat perfecte perquè pugui créixer l'extrema dreta, com estem veient. En lloc d'agafar, i quan t'equivoques, dir-ho, i substituir un ministre quan s'ha passat, i agafar i intentar canviar la justícia, el sistema judicial. En lloc d'això, et dediques a comprar aquests marcs de l'extrema dreta i bé, i passa el que passa, perquè fa 4 anys, fa 5 anys, per tots ells l'independentisme era el gran perill, perquè s'aprova un 155, perquè teòricament aquí s'havia fet un cop d'estat que ni tan sols de justícia, després es va atrevir a dir que allò era un cop d'estat, també per vergonya democràtica, suposo, d'ells, que també han patit cops d'estat, no? Dius, home, hi ha molt poca cultura democràtica. I això és el que s'està patint ara mateix. I per això estan passant tantes coses ara mateix, també, a nivell d'estat. I per això, doncs bé, quan tu empares tot això, ho permets, quan no ho impulses, et retorna com un bumerang, que és el que els està passant ara. No me n'alegro, eh? No me n'alegro gens ni mica, perquè el que vindrà serà encara pitjor. El problema és que amb gent amb tan poca qualitat democràtica no s'hi pot comptar.
0: Marcel Mauri, exvicepresident d'Òmnium Cultural, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui. Que vagi bé.
10: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Bon dia.
11: Escolta el millor del Badalona Matí amb xancles i banyador.
12: Badalona Matí, edició d'estiu.
0: La Generalitat de Catalunya ha atorgat el Premi Nacional de Comunicació, Premi d'Honor, al locutor de ràdio Justo Molinero. També ha destacat amb aquests guardons a 3CAT, en Ràdio Televisió Espanyola Catalunya, RAC1 i la badalonina Esther Vera. Un guardó, el de Molinero, que vol reconèixer la seva trajectòria en l'àmbit de la comunicació catalana al capdavant de Ràdio Teletaxi. Els premis s'entregaran el pròxim 19 de maig a Sabadell, però avui tenim la gran sort i el privilegi que ens acompanya Justo Molinero, a qui donem la benvinguda. Molt bon dia.
12: Què tal? Molt bon dia.
0: S'imaginava aquell xaval de Villanueva de Córdoba que arribaria a ser Premi Nacional de la Comunicació a Catalunya?
12: Mai, mai me lo podia imaginar, no. Encara estic molt sorprès.
0: Com ha rebut aquest premi?
12: Bueno, amb molta il·lusió, amb molt de carinyo i molt agraït.
0: És un premi a la trajectòria, la podem repassar, que serà llarga. En tot cas, fa uns dies que ara ja no fas antena tots els dies, no?
12: No, ara no. Ara entro, sí, però no...
0: Com vas prendre aquesta decisió?
12: Bueno, em va costar molt, de prendre, però, bueno, escolta, tot és un final, hem de donar pas a la gent més jove i, bueno...
0: Explica'm com vas començar, i ho hem repassat moltes vegades aquí, a Ràdio Ciutat de Badalona, per la proximitat que t'hem tingut, però com arribes a Catalunya i com arribes també al món de la comunicació?
12: Bueno, el món de la comunicació a Catalunya arribem fugint de la fam, aquesta és la veritat, i després... es preparava a Barcelona i tota la gent de Barcelona molt per los mundials de futbol del 82, tothom volia fer coses i jo vaig pensar perquè com que tenien la nostra empresa de taxi, vaig pensar si ve tanta gent perdran moltes coses i poder fer i posar una emissora per recollir objectes perduts a l'interior de los taxis o on fos, i així va sortir la idea. I així hem arribat i encara hi som aquí.
0: I encara hi sou. Tens records? Has visitat Córdoba? Durant tot aquest temps?
12: Que sí, he visitat Córdoba, sí.
0: Has tornat a casa...
12: Sí, tenim casa al poble, sí. I anem de tant en tant, sí.
0: Uh-huh. Tu vas aprendre català i no sé si en una època difícil en què potser el teu entorn... el que més parlava era castellà, perquè vau ser una onada d'immigració, no?, en aquella època. Era fàcil aprendre català en aquell moment?
12: A veure, fàcil no ha estat mai, però jo li vaig agafar amb molta il·lusió poder arribar un dia parlant català. Jo no volia ser marginat ni al meu fill per raó de llengua, i aquest va ser un motiu per el que vaig començar.
0: Parlem de la ràdio i de la teva experiència a la ràdio. L'has gaudit molt.
12: Sí, la ràdio a mi me l'ha donat tot. La ràdio a mi me l'ha donat tot i jo li estic molt agraït a la ràdio, sí.
0: Explica'ns què és el que més has gaudit, què és el que més t'ha agradat, què és el que les sensacions aquestes, no? Perquè quan estàs tants anys davant d'un micròfon, quina és aquesta sensació que t'emporta i que t'enganxa?
12: Bueno, la sensació que t'enganxa és que estàs fent ràdio, que la gent et truca perquè et necessita i que tu li puguis ajudar, això és molt important i, per tant... Aquesta és la raó de l'existència de la ràdio, jo crec que sí.
0: Ha canviat molt la ràdio, també.
12: També ha canviat molt, però la ràdio continua. Hi ha molta gent, quan va començar a sortir la televisió, hi ha los listos aquests que sempre en saben de tot, donaven la ràdio per caducada. I mira, ells són els caducats.
0: Dies com el de l'apagada general, no?, aquella que vam tenir, la ràdio es va reivindicar més que mai.
12: Sí, claro. Perquè la gent buscava tot arreu, com que arreu, anava a buscar la ràdio. La ràdio és la ràdio. Sí.
0: Has conegut a molta gent a la ràdio, també?
12: Molta, moltíssima gent, claro. Sí.
0: Què t'emportes d'aquesta experiència?
12: Pues d'aquesta experiència em porto amb molt de carinyo, molts anys, moltes històries i bueno, puc viure, i si no tinc a vegades res a fer... Em sento, començo a pensar i ja sóc feliç.
0: Va ser fàcil engegar a Ràdio Teletaxi quan vas començar? Perquè en aquell moment tampoc no es donaven moltes llicències de ràdio.
12: Hombre, fàcil no ho té ningú, nosaltres tampoc. I vam començar sense cap llicència. Me'n recordo que vaig anar, quan era alcalde de Barcelona, en el Cicerra, li vaig anar a demanar i em va dir... Jo sí que te la voldria donar, però no és un problema meu, això no depèn de mi. Això és una cosa de Madrid, jo he pensat de Madrid una cosa, i vaig sortir decebut i pensant, i si la monto, què passa? I l'objectiu al principi de l'emissora era poder anunciar que l'empresa de taxis en radiotelèfon, perquè ens poguessin trucar i tenir més treball, no? I aquesta va ser la idea, i dic, bueno, i si la monto, ja hauré donat el telèfon moltes vegades, la gent ja ho sabrà, i vinga.
0: Ja hauràs fet altaveu, que era la missió inicial, no?
12: Claro.
0: I llavors el següent pas quin va ser?
12: El següent pas va ser quan mos la van tancar. Perdó, quan mos van tancar l'emissora que...
0: Per falta de llicència.
12: Per falta de llicència, clar, com que no la teníem, mos la van tancar. Bueno, no la tenien perquè no me la van voler donar. Si no la haguessin volgut donar, pues la tindrien, però... Nosaltres som els altres.
0: I com es va reprendre?
12: Perdó. Bueno, pensant molt i què farem i a veure què podríem fer i què podríem fer... Clar, es van quedar tots aturats, tots. I així van començar. Vaig parlar amb el senyor... Palací i el senyor l'amo de Ràdio Miramar, que tenia l'emissora de Mataró, li vaig proposar i me la van vendre. I la vaig comprar i, clar, l'emissora estava a Mataró, però vam intentar fins que vam arribar a Barcelona.
0: I la Generalitat destaca que has dignificat la ràdio popular. Orgullós, suposo, no?, d'aquesta ràdio popular. Què vol dir la ràdio popular?
12: Bueno, és l'altra gent, l'altra gent. Són els que escorten no sé què, no sé quantes, però hi ha d'altra gent. Pues aquesta altra gent va ser l'enganxar la ràdio a nosaltres. Sí. Abans no es feia res per tothom, o sigui, televisió per tothom, ràdio per tothom. Es feia per una certa part de la població.
0: I ara amb aquesta evolució també tecnològica, creus que s'ha perdut aquesta ràdio popular?
12: No, jo no crec que no. La ràdio viurà sempre, sempre estarà viva, sempre.
0: Explica'm com reps aquest Premi Nacional de Comunicació. A Sabadell serà el 19 de maig. Què tens previst dir?
12: Bueno, ja ho he pensat moltes vegades, a veure què diré, a veure què prepararé, alguna cosa en tinc de preparar, però em fa molta il·lusió. I, a més, a Sabadell hem fet... Quan faríem teatre, veníem al teatre a Sabadell, la gent ens estimava moltíssim. Tenim molt bona relació amb Sabadell. I, de fet, que aquest premi me'l donin aquí a Sabadell, pues, em fa molta il·lusió, molta il·lusió.
0: Deies que t'havies retirat una miqueta de l'antena per deixar pas, no? Però entenc que tu igualment... no? Estàs amb el dia a dia.
12: Estic al loro, com deia l'altre, no? Sí, estic cada dia i vaig a la ràdio per allà, sí.
0: Perquè desprendre't entenc que serà difícil.
12: Bueno, no serà fàcil. No. I a mi em fa molta il·lusió continuar i fer coses.
0: Tens projectes pensats un cop deixes l'antena diària?
12: No, de moment no. Vull anar al poble, vull anar a Córdoba i a veure... Perquè a vegades les coses no s'hi veuen com som. No ens hem de posar allà a veure des d'allà com s'hi veu. O sigui, hem de veure a veure com ens veuen. Els veuen a nosaltres.
0: Com ens veuen a nosaltres des d'allà. O sigui, sí. Tu tens intenció ara de tornar a Còrdoba per estar-hi temps llarg?
12: No. La meva terra és Catalunya i aquí em quedaré per sempre, però sí, vull anar. Tinc cosins, tinc família, amics, i tenim la casa allà.
0: I quins records tens? No sé... Som molts anys vivint a Catalunya, sempre queden aquelles arrels perquè sempre hi tornes, però no sé si tu aquí tens enyorança, no?, d'aquella infància o d'aquell poble o no? També les coses han canviat molt.
12: Bueno, jo d'aquí tinc molta... Li tinc molt carinyo. Vaig venir a treballar al taller de los Domènec, el Pepito Domènec. Jo me'n recordo que allà a Villanueva, enfront de casa nostra, vivia una família que era de Castelló. I eren camioneros i estaven arreglant el camió i me'n recordo que a vegades es donaven un cop i deia, me cago en Déu. I estava arreglant un cotxe allà al taller del Pepito Domènec i vaig dir, me cago en Déu, diu, mira el Justo, fa 4 dies que ha arribat de Córdoba i ja està parlant en català. I dic, fixa't.
0: Imagina't. I molta gent també deu haver après català escoltant-te. potser, no?
12: També ho hem intentat.
0: Ho hem intentat.
12: Coses, sí, sí. Abans de, després va venir la llei de la normalització lingüística i tal, però nosaltres al principi fèiem un programa en què a mi em trucava una persona, jo li feia una pregunta en castellà i ella m'havia de respondre en català.
0: Uh-huh.
12: I així anàvem. Bueno, va ser un temps molt maco.
0: Què et diu la, què et diuen els oients? Què et diu l'audiència?
12: Pues em tracten amb molt de carinyo, com si fos un més d'ells, i així he sigut, perquè hem viscut molts anys junts. I, bueno, els hi estic molt agraït.
0: També ets fill adoptiu de Mataró.
12: Sí, em van fer fill adoptiu de Mataró amb molta il·lusió. Sí, és que quan van tancar l'emissora vaig comprar la de Mataró i, bueno, jo a Mataró li tinc molt carinyo i molta estima.
0: Molt bé, i el Santa Coloma de Gramenet, l'entorn del barcelonès, ha canviat molt amb aquests anys. També suposo que has vist aquesta evolució fent ràdio, no?
12: Sí,
0: perquè
12: claro,
0: la societat,
12: claro, sí,
0: la societat
12: sí.
0: Evoluciona. Molt, quan fas una ràdio d'aquest tipus, d'aquestes característiques, la gent amb la que parles també veus que evoluciona.
12: I ha evolucionat i molt, El que passa que jo no sé si a vegades la gent és suficientment agraïda. Per exemple, tu vas per el riu, perdó, vas per el riu i veus que hi ha gent allà, o pren sol, o caminant, i allò era un deixat, el riu era una cosa molt deixada. I en canvi, ara està molt cuidada i molt viscuda per als ciutadans.
0: Mm-hmm. Què més et diuen? Quins canvis? O no sé si fins i tot et diuen que no marxis, no? Que potser també et deu haver passat.
12: També, no, però bueno, ja, ells saben que jo hi seré sempre a Santa Coloma i per Santa Coloma.
0: Molt bé. Justo nosaltres...
12: I per Badalona, que està al costat.
0: I per Badalona també, que tenim aquí molt a prop.
12: Sí, nosaltres vam viure aquí a Badalona molts anys.
0: Vas viure a Badalona pare, també,
12: Els meus pares, de fet, i els meus avis estan aquí al cementiri a Badalona.
0: Mm-hmm.
12: O sigui...

0: El 19 de maig a Sabadell, quan rebis aquest premi, i estarem tots atents al teu discurs.
1: Moltíssima gràcies, molt ànim, i la ràdio tindrà vida sempre que hi hagi persones com tu.
0: Moltíssimes gràcies, Justo Molinero, moltíssimes gràcies.
1: Molt ànim, a tu.
2: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu. El millor del Badalona Matí, amb xancles i banyador.
3: I a aquesta hora parlem de salut. Ens acompanya la Mar Bernal, ja sabeu que ella és fisioterapeuta especialista també en sol pèlvic. Què tal, com estàs?
4: Bon dia, molt bé.
3: Avui parlem d'algunes recomanacions per tenir una bona salut vulvovaginal, i per redescobrir si els hàbits, allò que estem habituats a fer en el nostre dia a dia, ens protegeix, ens beneficia i fomenta aquesta salut, o bé a vegades ens pot jugar a la contra i no en som conscients, no?
4: Exacte. Avui vinc a explicar una miqueta coses que expliquem a cada pacient a consulta, tips a seguir per tenir, doncs, això, la millor salut, la mínima alteració possible d'aquesta zona, i al final veiem que una miqueta el problema és que mai ningú ens ho ha ensenyat. Llavors, vulguis o no, cadascú segueix, doncs, el que ha vist una miqueta a casa, no? Les costums, el que hem vist de la nostra mare, de les nostres tietes, etc. Però venim a donar una miqueta, doncs, això, consells per tenir la nostra vulva i la nostra vagina en les millors condicions.
3: Molt bé. Doncs començarem parlant, us parlem de diferents conceptes, El primer d'ells és el ritme.
4: Ritme miccional i ritme defecatori, ¿vale? Perquè també, com que tampoc ens han ensenyat que els pipis són els normals al dia o caques, doncs també hi ha molts problemes en les dones, sobretot molts problemes d'estrenyiment. Llavors, quin és el ritme normal a l'hora de fer pipí? Quants pipis al dia són els normals i quins hauria de ser una miqueta un signe d'alarma, no?
3: Perquè no val allò de cadascú té el seu propi bioritme. No,
4: realment sí que hi ha uns números... I és important remarcar-ho, i ho preguntem a consultar amb cada noia per veure que realment, doncs, ella sigui conscient i pugui canviar-ho i adaptar-ho. Hauríem de fer un pipí, la nostra bufeta està preparada per fer un pipí cada 2 o 3 hores. Per tant, si ets una persona que fa pipí cada hora, no, que les pròpies noies diuen, jo soy muy meona, no? Jo faig molt de pipí sempre, sempre m'ho diuen. Doncs això es pot i s'hauria de canviar. Un excés de ritme podria portar problemes d'incontinències, d'infeccions, etc.
3: I un dèficit? Vull dir, en lloc de si fas pipí cada 2-3 hores, fer-lo cada 4-5...
4: Exacte, molt. Exacte, això també ens ho trobem amb segons quines feines. Per exemple, als mestres els hi passa molt, o segons quines persones que treballen potser en condicions que no poden anar al lavabo quan volen. I això també és un problema. Hi ha un problema massa poc i de massa freqüència. Llavors és reconduir una miqueta, que la gent sigui conscient, doncs això, que cada 2-3 hores, si ingerim el líquid necessari, que és 1,5 litres, 2 d'aigua al dia, hauríem de fer un pipí cada aquest temps, vale? Per la nit, 0 pipis. L'últim que vaig a fer abans d'anar a dormir és un pipí, i el primer que faig quan em desperto pel matí és un pipí.
3: Com distreus el cervell si t'aixeques a mitjanit amb ganes d'anar a fer pipí? L'has de fer o no?
4: Clar. Són hàbits que també s'agafen, és també una mica un costum, vale? Hi ha com un tema aquí també molt conductual que també cal redreçar, i per això recomanem que aquesta ingesta de líquid, aquest 1,5 litres, 2 que recomanem al dia perquè el necessita el cos, que cap allà a les 7 del vespre comencem a disminuir-lo, o sigui que l'ingerim més durant el dia i al migdia, vale? Però a la tarda ja comença a baixar, perquè si em prenc una infusió abans d'anar a dormir, el més probable és que m'aixequi a la nit a fer un pipí. No, llavors tenir aquesta consciència de no aixecar-nos a la nit.
3: Això pel que fa al ritme miccional. I el defecatori?
4: El defecatori, aquí hi ha una miqueta ja més de ventall, no?, de possibilitats, perquè una caca al dia seria l'ideal, però 2 caques al dia estaria bé, inclús 3, vale? No seria tampoc una alarma, però fer una caca o, per exemple, 1 o 2 caques a la setmana, sí que això és un problema també que ens està donant problemes intestinals, val? Llavors tot això acaba en problemes de sol pelvià, perquè aquestes caques, aquest enlentiment de la caca també fa que estigui més dura, per tant que sigui més difícil de treure i que hi hagi més nombres de fissures anals, morenes, etc.
3: Per tant, que li costa més
4: regular,
3: treballar, no?
4: Sí. Regulant tots els consells que ja sabem, no?, per fer caca.
3: Roba interior, per exemple, quin tipus de roba interior és la que hauríem de fer servir?
4: única i exclusivament de cotó 100%. I és curiós perquè hi ha moltes tendes que ja ni te l'ofereixen. Llavors molta gent es pensa que es compra una calceta de cotó, però realment és un 72, un 68% de cotó. Mm-hmm. Inclús la gran majoria d'un 90-95%, però no es trobes del 100%.

0: i hauria de ser de cotó, perquè tant la vulva com la vagina necessiten estar en contacte amb una superfície que sigui transpirable i que sigui amigable amb totes aquestes característiques que té sobretot la vagina.
1: Molt bé.
0: Llavors, els productes de licra, diguéssim, no li agraden a la teva vulva. I què fa? Escup fluxa. I tu què et penses? Que tens molt de fluxa. I què fas? Et poses un salvaslip i aquí la vulva no respira. Aquí la vulva comença a emmalaltir perquè baixem la nostra capacitat de sistema immunitari, no? Cada cop la fem més sensible. Hi ha més infeccions, hi ha més irritacions, més problemes dermatològics, i és una miqueta un peix que es mossega la cua.
1: I calceta i no tanga. O el tanga està permès.
0: A veure, com tota la vida, de forma puntual, no? Per aquell pantaló concret que tal, no passa res. Però si cada dia portes tanga, no és gaire recomanable pel teu sòl pèlvic. Justament on fa la punta del triangle és just el periné, que és una zona molt sensible, i tot això fa que es ressequi, el tanga es mou i porta les bactèries de l'esfínter anal a la vulva i també porta moltíssimes infeccions.
1: Molt bé.
0: Llavors, tampoc ho recomanaríem en excés.
1: Abans hem parlat d'hidratació amb aquest litre i mig, 2 litres d'aigua que el nostre organisme necessita, però, diguéssim, expressament la vulva també necessita una hidratació?
0: Aquí sempre hi ha molts dubtes perquè vas a la farmàcia i hi ha tants productes, no? Per tot arreu ens arriba molta info i la gent no sap ben bé quan s'ha de posar. La lubricació, el lubricant, és per introduir alguna cosa a dins de la vagina, ja sigui a nivell sexual, ja sigui a nivell ginecològic, per exemple, val? Per tant, lubricant per posar alguna cosa a dins. Els hidratants, aquí hi haurien dos tipus, els vulvars i els vaginals. I com que la vulva i la vagina no és el mateix, les característiques tampoc han de ser les mateixes. A nivell extern, jo no em complicaria la vida, vale? Jo faria un oli d'ametlles. L'oli d'ametlles és apte, serveix per tota la pell del cos, i la vulva és pell i múscul, exactament igual que els braços, les cames i tot. Per tant, oli d'ametlles, cada dia, totes les persones de la família, de totes les edats, i tenim uns genitals ben hidratats externament. Internament,
1: cada dia.
0: Internament, aquí hauríem de valorar, tant a nivell ginecològic com nosaltres els fisios, de quines característiques té aquesta mucosa vaginal i si realment ho necessites. De normal, amb un cicle normal menstrual, si tenim un flux coherent, no és necessari. Però si veiem que sí, llavors ja recomanarem quin necessita cada persona.
1: Molt bé. Pel que fa a, diguéssim, els dies en què tenim la regla, no?, el període, higiene menstrual, quina és la més convenient? Ho dic perquè abans ens has parlat del salvaslip, com, diguéssim, un estri, no?, que al final doncs no ens deixa transpirar, però clar, aquí hem de pensar en compreses, salvaslips, que els utilitzem també quan tenim la regla, fins i tot els tampons, no? Hi ha alternatives que ens són més beneficioses?
0: Tot el que és reutilitzable, ja sigui copa menstrual, les calces menstruals, compreses de tela, salvaslips de tela, que molta gent no els coneix, són, per una banda, molt més econòmics, a final, no?, l'any, si fas números, et sortirà molt més a compte, però és que l'important no és el preu, sinó que no t'està portant, doncs això, uns elements tòxics en el teu cos, no? Ara està molt de moda tot el tema dels microplàstics, dels disruptors endocrins, però aquest tipus de productes, les salvaslips, compreses i tampons que hi ha al súper, de totes les marques que coneixem, són superdolents per la nostra salut. Llavors és començar a mirar, investigar i veure què realment això que puguem utilitzar, si són d'un sol ús, que siguin només de cotó.
1: Molt bé. I pel que fa a la higiene, hem d'utilitzar sabó quan ens rentem?
0: Recomanem zero.
1: No, zero.
0: Zero, absolutament.
1: Que això costa, perquè ho tenim com molt integrat, no?
0: Per això mateix, no? Perquè sempre, i això més en les dones que en els homes, perquè sempre diem el mateix, però no has vist mai un sabó per penis anunciat ni per la tele, ni per al carrer, ni en un supermercat veuràs un passadís.
1: No ho havia pensat mai, però clar, evident.
0: Oi que no? En canvi, tu sí, no? Tu a la vulva tens sempre aquest concepte de que està bruta, de que fa mala olor, de que l'hem de tapar, no?, les olors amb diferents perfums, amb diferents sabons, i que huela, doncs, això, a flores de la muntanya. I llavors penses, no, la vulva fa olor vulva. I com s'ha de netejar? Amb aigua. Simplement amb aigua, netejant bé els llavis perquè tenim plecs, que no quedi cap tipus de brutícia dins, és més que suficient. Si tens un bidet a casa, ets una persona molt afortunada, vale? Perquè això ja és una relíquia, ja no existeix. I també comentar que és molt més net netejar-se els genitals, tant anal com vaginal, com el penis, amb aigua, que no pas en paper de vàter, per exemple. A nivell de caca, sí, sí, per sí, exemple, sí. Tu quan et neteges el cul estàs escampant la caca, no l'estàs netejant.
1: A vendre que irrites en moltes ocasions, exacte. No? També la pell.
0: I després hi ha les tovalloletes, tot això també porta un munt de productes super tòxics.
1: Que no es recomanen, per gens. Res. I acabem amb la depilació. És beneficiosa, no? Vull dir, el pèl també és protector, no?
0: 100% protecció, ens dona múltiples beneficis a nivell genital, ja que fa que no tinguem infeccions, de que no entrin microorganismes a dins, de que hi hagi una bona temperatura, i a més fa que els pèls tanquin els músculs de la vulva, i la funció de la vulva és estar tancada perquè la vagina no es quedi seca. Si la vulva està oberta, que això passa molt en un postpart, aquesta vagina sempre es queda oberta i llavors s'asseca, és com si estiguessis sempre amb la boca oberta i tota la nostra mucosa s'acabés assecant. Doncs aquí hi haurà una sèrie de problemes també. Per tant, el pèl ens ajuda també a nivell de protecció.
1: Ens adonem que hem de desaprendre moltes d'aquestes coses que estem habituats a fer,
0: Sí.
1: Per tenir una millor salut vulvovaginal. Marc Bernal, fisioterapeuta de Sol Pelvia, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
0: A que vosaltres. Merci.
2: Sol, platja, un bany i els millors moments del Badalona Matí.
3: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
1: I avui ens acompanya també als nostres estudis de Radio Ciutat. Davant del micròfon trobem una jove esportista que, de fet, ja competeix i guanya a nivell internacional. Avui parlem amb la Denise Prats. Ella és karateka del Club Grama Karate, que s'ha proclamat campiona en la categoria de 16 a 17 anys, això vol dir menys de 55 quilos, a l'Open de Londres, de Karate Kyokushin. És una disciplina el que requereix precisament aquesta modalitat, molta constància, i també en ella trobem caràcter sobre el tatami que l'han portat, doncs, com explicàvem, al més alt del podi europeu. Avui a l'estudi del Badalona Matí volem conèixer què hi ha darrere d'aquesta victòria i quins són els propers reptes de la Denise Prats, que avui ens acompanya. Benvinguda.
4: Molt bon dia.
1: Què vas sentir, Denise, quan el jurat et va proclamar campiona? Quines són les sensacions que vas tenir?
4: Bueno, al principi sí que és veritat que quan vaig anar no anava amb el pensament d'anar a guanyar, perquè també era com un objectiu no molt proper, però quan ja vaig estar a la ronda final i tot, i ja vaig veure com el primer premi al costat, dic, ja tinc que guanyar. I vaig guanyar i vaig sortir inclús plorant perquè de la emoció, no? D'haver guanyat, que era un premi que no esperava, doncs molt contenta.
1: És el primer gran torneig en què participes,
4: sí,
1: a nivell internacional?
4: Bueno, internacional vaig participar l'any passat en un Open de Lyon, però no vaig sortir com aquest, lògicament, i aquest sí que és com el que més m'he preparat per participar.
1: Com es prepara un torneig d'aquestes característiques, com bueno, l'Open de Londres?
4: Sí que és veritat que hi ha molt de treball darrere, no només meu, també dels meus entrenadors, dels meus companys. Et prepares mesos per poder anar a competir, perquè no és una competició a nivell tan baix com pot ser de Catalunya, ja és amb molts altres països, i tu fas el teu entrenament com et diuen els entrenadors, és molt més dur que un entrenament normal, però si és el que vols aconseguir,
1: és el que toca.
4: És el que toca, total.
1: De fet, estem parlant d'un dels tornejos més importants, no?, a nivell europeu.
4: Sí.
1: I, per tant, doncs, requereix d'aquesta preparació física i entenc que també mental, no? Com ho has gaudit i com ho has patit? Alhora, clar, segurament els nervis, no?, d'una competició
4: així. Jo, per exemple, soc molt nerviosa en aquest àmbit i sí que és veritat que en la competició, per exemple, de, bueno, no fa molt, d'Espanya, més o menys, em vaig posar molt nerviosa i vaig patir molt, i això que no era ja internacional, era abans d'aquesta. I el meu entrenador em va donar un cop d'un avís i em va dir, això no pot seguir així perquè això te va influir de manera malament als pròxims campionats, no? I vaig començar a intentar millorar els nervis, posant-me música o fent respiracions, intentant controlar això, no? I mentalitzant-me abans del campionat per poder... Perquè també és molt important, no només la part física, no? Que és el que només es pensa, perquè no només el físic és important, sinó també com vagis a a fer els combats.
1: Anímicament, no? Clar. La confiança que un té en si mateix. Quina música escoltes? Que deies, em posava música, no? Per relaxar-me, per motivar-me.
4: Lo que, és que escolto moltíssimes coses, però sobretot pop, i això que estigui més animat, la música, perquè si és molt trista, tu també agafes...
1: Que sigui canyera.
4: Sí, que sigui canyera per animar-te i no pensar en el combat, sinó en que...
1: Algun títol et ve al cap o no? Alguna cançó?
4: Per exemple, m'agrada molt Rauw Alejandro... Està molt guai, això, o Bad Bunny, que és molt típic d'ara. Mm-hmm. Això jo ho escolto molt.
1: Molt bé. Doncs vinga, a veure si per acabar l'entrevista podem marxar amb un tema de Bad Bunny, per exemple, que li agrada a la nostra convidada. I com ho ha gaudit la família? Com t'ha animat? Clar, estem parlant, abans ho deia, d'una competició en una categoria de 16 a 17 anys, per tant, tu encara ets menor d'edat i t'han hagut d'acompanyar, entenc, no?
4: Sí, bueno, he anat amb el meu professor, amb el Lee, i amb els meus companys. No vaig viatjar amb els meus pares perquè no es podria, però sí que es pot anar. Jo en aquest cas no, però me'n recordo que vaig guanyar i el meu entrenador va trucar a la meva mare en seguida, va dir-li que havia guanyat i vam parlar anar una estoneta només guanyar i me'n recordo que estava super emocionada, no escoltava quasi a la mare, jo, mama, que he guanyat! I la meva mare, super emocionada també, ja sap com mare, va dient-lo a tothom que he guanyat.
1: Ara té orgull, no?
4: Sí, va dient a qualsevol que es troba, la meva filla ha guanyat, no sé què, i jo, bueno, sé que estava molt emocionada i molt contenta per mi i els meus entrenadors i companys també, ja que no és algo que vam anar a buscar, perquè és més un projecte, però supercontents d'haver guanyat.
1: Aquest torneig, o haver-lo guanyat, t'obre les portes a d'altres?
4: Sí, clar. Si vas pujant de nivell, el teu professor, en aquest cas el meu entrenador, va veient que hi ha més nivell i vas pujant més de categories, vas anant a més campionats internacionals, fins que si ets molt bona ja arribaries a altres lligues.
1: I ja ets cinturó negre?
4: No, encara no. Soc verd encara. Per ser negre encara em queda una miqueta, però és un objectiu que també tinc. I també sí que és veritat que el problema que tinc ara, més que problema, és que entraré dins de molt, no molt, a la categoria de 18, que ja 18 és cap a dalt i ja són totes les edats cap a dalt. Llavors això sí que és una miqueta més un repte nou.
1: Vols dir que pots competir amb més persones que sí que tinguin ja el negre,
4: sí,
1: no, per exemple?
4: És ja més nivell. Però bueno, és un nou repte i que també superaré.
1: Molt bé, i tant que sé. Quan vas començar amb el karate? Fa molt que el practiques?
4: Vaig començar fa 5-6 anys, més o més, quan m'anava primer de l'ESO. I sí que és veritat que vaig començar amb més un extraescolar, més que pensar com ara que ho tinc, que és com més una família.
1: A través
4: que...
1: de l'escola o vas
4: no,
1: descobrir...
4: No, ho vaig descobrir perquè...
1: Et vas voler...
4: Sí, perquè eren amics dels meus pares i per això va ser més connexió. I jo volia i al final s'ho va aconseguir. Em vaig apuntar al karate i no surto ja.
1: I què és el que més t'atrau del karate?
4: A mi els esports m'encanten des de sempre, des de petita. Però sí que és veritat que el karate és... com a disciplina, a part de que pensen que és un esport individual, o sigui, és com una família, o sigui, no és només tu sortir sola, perquè darrere hi ha molta gent al costat teu. Llavors, el que més m'atrau és la familiaritat que hi ha, el com ens tractem els uns dels altres i la disciplina que s'aprèn al karate és impressionant.
1: I aquí pot pensar que és un esport violent. Tu consideres que és així?
4: Jo... Nada, no és violent, o sea, sí que hi ha la part de comitè, que és el combat, però no és un esport violent, de més, és controlar-se, aprendre a com saber gestionar les emocions, el control de la violència i tot això, ho aprens moltíssim.
1: Com combines? Ho deia perquè tens 17 anys, ens has dit?
4: Tinc 16.
1: 16 encara, no has fet els 17. Com combines entrenaments i estudis? Estàs estudiant
4: sí,
1: encara.
4: Sí, faig ara primer de batxillerat científic. Sí que és veritat que no és el mateix que anar a l'ESO, ja és més cap a dalt. Però nada, jo vaig als estudis i als esports, us combino a les estonetes que tinc lliures, vaig estudiant, després faig esport dimarts, dijous i divendres, i també vaig a un col·le, que soc profe. Llavors, sí que és una miqueta...
1: Professora de karate.
4: Sí, de karate. Sí que és una miqueta just al temps, però si t'organitzes bé, sense cap problema. Es pot fer.
1: Molt bé. I què t'agradaria estudiar en un futur? Ho dic perquè ens comentaves que fas batxillerat científic.
4: Sí, m'agradaria o fer medicina o psicologia, però l'àmbit científic és de salut, m'agrada molt.
1: I et veus tota la vida combinant, diguéssim, aquesta part més professional amb el karate?
4: És el que m'agradaria totalment. No m'agradaria deixar-lo, la veritat.
1: Tampoc la vessant, diguéssim, de com a professora, com a senpai?
4: Bueno, també m'he fet el plantejament, no?, de quizá pues, poder ser profe, però ja amb més nivell, ja abrir-me una classe o el que sea, però també m'agradaria.
1: Molt bé. Què diries? Què t'aporta el karate?
4: Moltíssim. És que el karate és molt... No és com un esport normal, jo diria, no? Perquè, a més d'aprendre i tenir companys, tot el que aprenes darrere, tot el que tu tens que fer de treball per a poder aconseguir el que tu vols, jo crec que m'aporta molt com a persona, també. Com si no hagués estat en el karate, quizá no seria com seria jo ara, no? Perquè tot el que he après i tot m'ha servit moltíssim.
1: Diries que és un esport que encara està molt masculinitzat?
4: Sí.
1: Hi ha poques dones.
4: Hi ha poques dones. Bueno, hi ha... Cada vegada hi ha més, perquè ja no és tan com abans, però sí que és veritat que a pares o a mares, quizá el fet de que el seu fill o de que la seva filla, en aquest cas, faci un esport de contacte, et porta una miqueta cap endarrere, no? Però que es tracta superbé, que... I és molt necessari també aprendre a poder defender-se un en sol. I jo considero que devia haver-me més dones.
1: Quins són els teus referents en el món del karate?
4: Bueno, sobretot a part del meu entrenador, lògicament, perquè ho veig i és com el meu referent principal. També veig altres esportistes, com són la Shihan Inma, que és molt bona karateka, ja us veu amb el seu nivell, o altres karatekes que veig, per exemple, que es diu Jasmine o altres, que em fixo i m'agrada molt aprendre també. Jo sóc una miqueta friki en aquest sentit i veig molts vídeos.
1: T'agradaria arribar a unes Olimpiades o ho veus molt, molt llunyà?
4: Hombre, el problema és que no hi ha Olimpiades encara d'aquesta modalitat del karate, però si hi hagués, a mi m'encantaria.
1: Jo el karate Kyushinkai, Explica'ns en què consisteix aquesta modalitat.
4: El karate Kyushinkai és més nou que els altres, com ja el Shotokan o així, i és un esport que combina molts altres, com moltes tècniques d'altres esports de contacte, i el Shotokan, per exemple, no hi ha tant de combat tan directe, i en el Kyushin, pues, sí que és una miqueta més... brut en aquest sentit. Exacte. Però jo considero que és el millor dels que hi ha perquè és com aprenes a defender-te de veritat.
1: Per tant, també ho vius com a un element de defensa personal.
4: Sí, serveix moltíssim.
1: Què és el que més et costa del karate, no? Si és que hi ha alguna cosa que se't resisteix.
4: Jo és que sóc molt perfeccionista, però el que més em resistiria... podria ser el fer ben perfectament les tècniques o a l'hora del físic. També no tinc el mateix físic que molts companys que són homes, no? Aquesta part potser em costaria una miqueta més i sobretot, però per la meva persona, els nervis abans de les competicions i tot això, crec que és, això sí que és el que més em costa.
1: Els tornejos per això són mixtes, homes i dones?
4: No, són homes per un costat i dones per l'altre, hi ha separació de gènere.
1: Precisament avui ens acompanyes aquí als estudis de Ràdio Ciutat, però l'Ajuntament Colomenc ja et va fer també un reconeixement, no? Què vas sentir? Com va anar aquesta trobada institucional en la que és la teva ciutat? Tu ets veïna de Santa Coloma.
4: Sí que és veritat que quan em van donar la notícia de que anava a parlar amb l'alcaldessa va ser com, ui, això sí que no ho havia viscut mai i em vaig posar nerviosa, però quan vaig anar i vaig parlar amb ella va ser super, com una xarra amb una amiga més, podria dir-ho, i se'm van quitar els nervis i va ser molt interessant, m'agrada molt, vaig aprendre també, i l'alcaldessa és molt, o sigui, no m'ho imaginava si podria dir, és com alcaldessa sona un nom molt important, no? Pues va ser molt guai.
1: La vas sentir propera, eh?
4: Sí.
1: I després d'aquesta victòria a l'Open de Londres, quins són els teus pròxims reptes al primer d'an?
4: Estaria molt guai. Sí, m'agradaria molt treure'm el cinturó negre. Sí que és complex, però no ho veig impossible. I m'agradaria anar sortint més en campionats internacionals i anar pujant més, a més d'experiència també, perquè no he sortit en tants, i pues, pujar més de nivell.
1: Molt bé. Els teus amics et demanen alguna demostració?
4: Sí que és veritat que amb el tema del karate em pregunten, fes-me una llave, no sé què. És molt típic, sí que és veritat que no fem llaves, per exemple. Això està molt...
1: No feu claus, vosaltres.
4: No fem claus ni res, perquè és molt... Pensant en el karate i és judo i aquestes coses, pues, ho barregen.
1: En canvi, feu kates.
4: Sí, kates sí que fem això, però no és... jo crec que no és com tan llamatiu per les persones, i llavors es quedem amb claus o fes-me així un cop de puny. És molt típic. Sí que és veritat que m'han demanat algunes vegades, però bueno, em fa més gràcia que la cosa.
1: Molt bé. Si t'has trobat o trobes, no, en alguna situació, diguéssim, de violència, no, que abans parlàvem, que també és, vulguis o no, una eina de defensa, no d'atac, sí, sinó de defensa, no? Tens molt clar de quina manera utilitzar el teu cos, controlar-lo?
4: Això ho he pensat moltes vegades també, aquesta part. Sí que és veritat que mai una persona que tingui molt clar què passaria, no, què faria, faria això, a l'hora de el que et passa, pot ser que no sepis com actuar, no? Perquè els nervis o el xoc de ui, això no he viscut mai, et pot paralitzar, però sí que jo crec que podria defensar-me bé.
1: Molt bé. Per ara, on volem veure defensar-se, i no bé, sinó estupendament bé, a la Denise, és al damunt d'un tatami. Així que, Denise, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. I que continuïs, doncs, acollint molts èxits, també, fruit d'aquesta feina de disciplina que ens deies i de valentia que comparties amb nosaltres avui al Badalona Matí. Que vagi molt bé.
4: Moltes gràcies.
1: Adéu.
4: Adéu.
3: El millor del Badalona Matí.
2: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
3: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.

0: Són les 7.
1: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Martí Villegas. Un nou projecte de recerca posa a l'abast dels joves d'entre 16 i 25 anys diferents eines per facilitar la prevenció i detecció precoç del VIH, la clamídia i la gonorrea. Es tracta de la iniciativa ITS Ready, en què hi han treballat, entre d'altres, el Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les ITS i SIDA de Catalunya, que forma part de l'Institut Germans Trias i Pujol, i la Fundació Lluita contra les Infeccions, totes dues ubicades a Can Ruti. Les infeccions de transmissió sexual continuen representant un repte de salut pública. Des del 2017, Catalunya ha registrat un augment sostingut dels diagnòstics, sobretot entre la població jove. En aquest context, neix ITS Ready, un projecte pioner que busca noves estratègies de prevenció i diagnòstic precoç adaptades als hàbits i necessitats d'aquest col·lectiu. Testa't és una de les tres eines digitals desenvolupades a través de la qual es pot demanar un kit d'automostra gratuït adaptat a les pràctiques sexuals de cada persona que es pot fer des de casa. En total es distribuiran 1.500 kits, però les primeres dades obtingudes ja apunten al potencial d'aquest model per arribar als joves a més barreres per accedir als circuits de diagnòstic. Cristina Agustí és epidemiòloga del CEISCAT.
4: Un 42% de les persones no s'havien fet mai cap prova de VIH i ITS. Per tant, això ens està indicant que a través d'intervencions com aquestes, no, utilitzant els canals digitals, que són els que habitualment es mouen les persones joves, estem arribant a persones que difícilment arribarien al seu metge o metgessa de família a fer-se proves de VIH i ITS.
3: La Generalitat manté l'alerta del Pla d'Emergències per Incendis Forestals de Catalunya. Durant tota la setmana hi haurà altes temperatures tant pel dia com a la nit, amb el pic de calor previst per aquest dijous. A més, divendres s'espera que el vent de tramuntana i gregal augmenti el risc d'incendis forestals a causa de la vegetació seca i castigada per les temperatures. El Pla Alfa situa Badalona en el nivell 2 de risc d'incendi forestal. Des de Protecció Civil recomanen a la ciutadania consultar diàriament els riscos i les prohibicions abans de fer activitats pels boscos, a més de fer una crida a la prudència. Per combatre la calor aconsellen hidratar-se sovint, mantenir les cases fresques i evitar activitats físiques en les hores de màxima calor. El cor badaloní Gospel Sentits ha guanyat el premi del públic al Festival Europeu de Gospel Montegrotto Terme, a Itàlia. El grup serà anfitrió el mes d'octubre d'una trobada internacional de gospel al preludi d'un 2027 que coincidirà amb el seu 25è aniversari. El festival inclou tallers, actuacions i el concurs europeu de gospel, l'únic certamen d'Europa dedicat exclusivament a aquest estil musical. El festival se celebra durant 3 dies al juliol i aplega instructors, vocalistes i cors d'arreu d'Europa i dels Estats Units. El Museu de Badalona canvia a partir d'avui el seu horari d'atenció al públic. L'equipament cultural obrirà de dimarts a diumenge de les 10 del matí fins a les 2 del migdia per a tothom qui vulgui gaudir del seu patrimoni, les exposicions i tots els serveis que ofereix el museu. Aquest horari es mantindrà fins al 28 d'agost, quan la institució tornarà al seu horari habitual. Recordem també que l'arxiu històric romandrà tancat fins al 8 de setembre. I en esports, el Palau Municipal d'Esports de Badalona viurà el 19 de setembre una jornada de màxima emoció amb la disputa de les semifinals de la Supercopa Endesa 2026. El primer duel enfrontarà el Joventut de Badalona i el Baskonia en un partit que posarà en escena la penya davant la seva afició. La segona semifinal també promet espectacle. El València Bàsquet i el Futbol Club Barcelona es veuran les cares en una reedició de la final del play-off de la Lliga Endesa. I ara mateix tenim 31 graus de temperatura.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
2: 20 anys del Víctimes al telèfon.
1: Era l'any 2006 quan a Radio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
5: El tarot de Si te miento, cuelgo.
6: Sí, señor.
5: ¿Quién va a ganar la Liga?
6: Para mí el Madrid.
5: ¡Oy, oy, oy! Barça-Español. ¿Quién va a ganar ese partido?
6: Es que me viene la carta de la muerte.
5: ¡Oy, oy, oy!
6: Te digo una cosa, valoraría más al Español, ¿eh?
5: ¡Oy! Pues mañana te llamo, ¿de acuerdo?
2: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
6: Hola, buenos días.
5: Hola, te tengo que colgar, ¿eh?
6: ¿Por qué?
5: Te cuelgo porque me mentiste ayer.
6: Si quieres colgar, me da igual, ¿me entiendes?
5: Sí, pero ¿perdió?
6: Vamos a ver, yo lo que no soy es adivino, yo sé lo que veo.
5: Bueno, te cuelgo, adiós.
6: Venga, adiós.
1: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.

0: Hello. Víctimes al telèfon.
1: Qui diga?
0: Ara comença el Víctimes al telèfon. El repàs a l'altra cara de l'actualitat. Comencem aquest repàs de l'altra cara de l'actualitat amb el Carles Carvajal.
2: Parlem de casaments, justament. Sí. Et sembla? I anem fins a una estadística que avui han publicat diferents diaris. Anem fins al diari El Punt. Això ho han gravat a l'Ajuntament de Badalona.
0: Això, per què?
2: Sí, sí, sí. A l'Ara es veu que li encanta fer els casaments.
0: És veritat.
2: Sí, ho va dir.
0: És veritat, hi ha molts regidors d'aquest ajuntament sí. que els agrada, i un d'ells és el l'Ara, ho ha dit ell públicament.
2: Sí, sí. Escolta una cosa. A diari El Punt d'aquest dimarts. Diu, Catalunya registra la taxa de nuvis més baixa en 30 anys. No sé si la crisi té alguna cosa a veure. Diu que l'any 2007 es van casar gairebé 30.000 parelles, un 2,7% menys que el 2006. I es van fer moltes menys unions per l'Església. Què et sembla?
0: Doncs que aquí s'ajunten dos factors. Un, que casar-se és molt car, i l'altre, que la gent cada cop és menys religiosa.
2: Home, és que cau el nombre de matrimonis, eh? Anem a aquestes dades, segons el darrer informe de l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'IDESCAT. Es van casar 29.993 parelles, un 2,7% menys que el 2006, i la davallada es va concentrar a l'àmbit metropolità, o sigui, aquí, a la zona de Barcelona, i també al Camp de Tarragona. Mm. Les dades confirmen que els matrimonis catòlics continuen perdent pistonada a favor dels civils, a la vegada que torna a créixer l'edat dels nuvis. O sigui, cada vegada la gent es casa molt més tard i les bodes amb algun cònjuge estranger.
0: Per tant, l'Ara cada vegada té més feina, hi ha més bodes civils.
2: Doncs sí, diu que els canvis socials i les dificultats per trobar habitatge i feina deixen penjada, en aquest cas, en els matrimonis. Escolta una cosa, diuen que ara, per exemple, l'Església, tu abans buscaves una hora per casar-te i potser et donaven d'aquí un, dos anys.
0: Ara no, no?
2: Ara jo crec que no, però anem a comprovar-ho. Anem a veure si a l'església de Sant Josep de Badalona ens poden donar hora per un casament, et sembla?
0: Vinga.
2: Anem a Sant Pep.
0: Pensava que trucaries a Santa Maria.
2: No, deixarem descansar mossèn Pasqual avui.
0: Però si som molt amics.
2: Ja, però està malaltó.
0: Està malaltó, i és gran.
3: Digui'm.
2: Hola, bon dia.
3: Bon dia.
2: He trucat a Sant Josep.
3: Sí, digui'm.
2: Hola, mira, volia fer-vos una pregunta. Mira, jo i la meva senyora s'han interessat ja en fer un casament. Volíem saber més o menys quina disponibilitat hi ha a Sant Josep. Sí, si ara demanéssim dia, quan es tardaria?
3: A veure, és que no és només demanar dia, sinó que s'han de fer uns tràmits, no? Perquè vosaltres no sou de Badalona.
2: Sí, de Badalona tota la vida.
3: I de la parròquia de Sant Josep.
2: Bueno, pertany més a Santa Maria, però voldríem Sant Josep.
3: No, ja ho dic perquè llavors els pedien el curset, preparació, tot això s'ha de fer a la parròquia on sou, o sigui que...
2: Bueno, però la meva dona viu aquí, al costat de l'església. Aquí, al carrer mossèn Anton.
3: Ah. O sigui que ella és de Sant Josep.
2: Sí, ella sí. Però jo volia saber més o menys, això què pot tardar, un any, dos anys?
3: Ah.
2: Per sí. Fer-nos una idea només, eh?
3: Aneu allà.
2: Estem comentant una mica el tema.
3: Ja. A veure, per... S'ha de calcular per preparar els papers.
2: Sí, això és el que vull saber.
3: S'ha de calcular més o menys 3 mesos ja.
2: Tres mesos.
3: Però, a veure, aleshores nosaltres, si heu de fer el curset de preparació sí. aquí a la nostra parròquia, només en fem normalment en fem un ara al febrer i un pel maig.
2: I ja està.
3: Ja està. O sigui que llavors, suposant que us volguéssiu quedar sí. per l'octubre, hauríeu de fer aquest del maig.
2: Però la pregunta és, a l'octubre seria possible, si tot anés bé, com ha d'anar?
3: Aquest any?
2: Sí.
3: Sí.
2: A l'octubre sí. Ho dic pel tema de la demanda, també, de l'església. Hi ha molta demanda o no?
3: A veure, n'hi ha molt als mesos
2: d'estiu, sí.
3: El maig, juny, juliol, setembre, octubre ja baixa una mica.
2: Ja baixa la cosa.
3: Però si vosaltres vinguéssiu aquí... ens volem casar per l'octubre però ens és igual el dia
2: sí.
3: És fàcil trobar
2: eh?
3: Ara, si veniu un dia i una hora concreta ja costa més.
2: Molt bé.
3: Fiqueu que ha de ser un dia feiner, per això.
2: Ha de ser dia feiner.
3: Els diumenges no fem.
2: Diumenge no hi ha casament.
3: Els dissabtes, divendres, sí.
2: Divendres o dissabte?
3: No, i dilluns i dimarts.
2: Ah, també.
3: El que passa que aquests dies...
2: Diumenge no.
3: Diumenge no.
2: Jo em pensava que els diumenges sí que es casava.
3: Podria ser, però és que ja tenim l'església ocupada. Ah. I per això no en fem.
2: Que hi ha altres actes, no, suposo?
3: Exacte, per això, sí.
2: Molt bé, gràcies. Ja passarem.
3: Ara penseu que si ho heu de fer aquí, heu de fer el curset, que sí. Nosaltres en tenim un al febrer i un altre pel maig, o sigui que... Encara que per l'expedient i pels papers...
2: Perquè el curset quantes hores són? Quan, de què es tracta?
3: A nosaltres actualment, aquí a Sant Josep, ho fem un diumenge i pràcticament heu de comptar tot el diumenge. Una estona,
2: tot el diumenge.
3: Una tarda, però ho fem tot el mateix dia.
2: En un dia s'ha fet això, eh? En un dia.
3: Un dia. Aquí sí.
2: Aquí
3: hi ha
2: sí.
3: Llocs que ho fan en diverses setmanes, una hora i mitja, un dissabte.
2: Però aquí un dia i ja està.
3: Exacte, sí.
2: Un dia intens i ja està.
3: Exacte, sí.
2: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies.
3: D'acord?
2: Gràcies.
3: Adéu.
2: Bé, escolta una cosa, jo em pensava que ens donarien tant de part més tard, no? A l'octubre.
1: A l'octubre. I què es fa en un curset prematrimonial?
2: Doncs no sé, perquè no, jo no l'he fet.
1: No ho sabem, no?
2: Fem una cosa. Si alguna persona que ens està escoltant ha fet alguna vegada algun curset matrimonial, prematrimonial, que ens truqui al telèfon de la ràdio, que ho volem saber.
1: 933954004.
2: Quins temes es toquen en un curset prematrimonial?
1: Què es fa? S'assagen les posicions quan s'entra a l'església?
2: O s'informa una mica de la vida que t'espera després?
1: No ho sé.
2: Recorda el telèfon, aviam si alguna persona ha fet aquest curset.
1: 933-95-40-04.
2: Perquè la pregunta és obligatori fer aquest curset si et cases per l'església?
1: Això deu ser com quan un fa la comunió, t'obliguen a fer la catequesi?
2: Sí, home, clar. Per favor.
1: Doncs per aquesta... No, era una pregunta retòrica.
2: Ah.
1: Per tant, hem de suposar que sí, que deu ser obligatori.
2: Anem fins a una agència i un diari que es diu Europa Surt.
1: Mm-hmm.
2: Avui publiquen un reportatge sobre els cognoms més estranys, curiosos i sorprenents.
1: Sí.
2: A part de recordar-nos una vegada més que García és el cognom que el té més persones de l'estat espanyol, gairebé 3 milions d'espanyols, o sigui, un 7% de la població... Té el cognom de García, eh?
1: Sí.
2: Un 7% de la població.
1: Aquest estudi acostuma a sortir cada any, eh?
2: Cada any hi ha el mateix estudi. Però bé, hi ha cognoms estranys. Per exemple, Pecho Abierto. Hi ha gent que es diu Pecho Abierto.
1: Pecho Abierto.
2: La pitrera, eh? Com
1: sí.
2: Et dius? Carme Pecho Abierto.
1: Sí.
2: D'altres...
1: Sí,
2: digues.
1: No, res.
2: Seis dedos.
1: Sí, Margarita Seis Dedos, la mare de ta mare.
2: Viejo Bueno.
1: Aquest és menys...
2: Aquest encara.
1: Més complicat.
2: Segons aquest diari, diu, per exemple, diu, hi ha molta gent, 7.311 persones, potser hi ha algú a Badalona que es diu Matamoros.
1: Hi ha un carrer, almenys, no? Carrer Matamoros.
2: Però, diu la notícia, eh? Diu, no hi ha cap a Ceuta i a Melilla. Home.
1: Això ho diu la notícia?
2: Sí, ho diu la notícia.
1: I que és un gag que fa el periodista.
2: Suposo, eh? D'altres, per exemple, Feo, Duda, Porro. Fresco, Del Cuba, Barriga... Barriga, coneixem una...
1: Barriga. Companya d'aquesta casa, la Carola Barriga, i tant.
2: Cabezón, Caravaca... Però ara, m'ha sobtat a mi... El cognom que més m'ha sobtat és Rastrero.
1: Rastrero.
2: És fort, eh?
1: Això és portar una creu tota la vida.
2: Anem a trucar telefònica, aviam si podem localitzar algú que sigui Rastrero de Pellido. Ens ho donaran això o no?
1: Bé, intentem-ho. A veure si és possible. Falta un estudi en què...
2: Potser, clar, haurem de dir un nom, no?
1: Bé, provem-ho.
2: Falta
1: un estudi sobre què passa quan s'uneix el segon cognom i el tercer per fer noms curiosos.
2: També hi havia una part que ho comentàvem. Per exemple, hi ha gent que es diu Cansado i Cansado.
1: Per exemple.
4: Telefónica, buenos días, ¿en qué puedo ayudarle?
2: Hola, buenos días, a ver si me puede ayudar. Estoy buscando un particular que se llama de apellido, solo tengo que se llama Rastrero.
4: ¿Rastrero?
2: Sí.
4: ¿La localidad?
2: En España.
1: Oh. Una localidad
4: muy grande. Particulares a nivel nacional no podemos buscar.
2: No podéis buscar.
1: Pues búscame en Madrid.
2: ¿Y Madrid?
4: Madrid, sí.
2: ¿Madrid o Barcelona?
1: Para azar, ¿no? Para estadística.
4: Solo sabemos que se pide Rastrero.
2: Rastrero.
4: Vale, pues ya solamente en Madrid aparecen páginas enteras de señores rastrero.
2: ¿Qué me dice?
1: No puedo creerlo.
4: Y por lo tanto, se eliminó en Barcelona.
2: A ver, en Barcelona.
4: Ocurre lo mismo.
2: Lo mismo. Y no me puede dar uno...
4: Al azar, no.
1: Pues
4: no.
1: Y Antonio.
2: ¿Y Antonio Rastrero?
4: ¿Dónde se lo busco?
2: En Madrid.
4: Ninguno.
2: Ninguno.
1: Pues en Barcelona.
2: ¿Y en Barcelona? Aviam.
4: Tampoco.
1: Pues Pedro, escolta.
2: ¿Y no. Pedro?
4: Ya, pero así no podemos jugar con los particulares.
2: Vale,
1: ¿cómo
2: vale?
1: Que no?
2: Bueno, gracias. Feta la llei, feta la trampa, però bueno, no
1: sí,
2: culat, eh?
1: No culat.
2: Altres vegades sí que cola, hi ha telefonistes
1: una
2: més simpàtiques.
1: Una treballadora legal.
2: Bé, escolta, també ho intentem. Només una dada, eh?
1: Sí.
2: Ferrer, segons aquest estudi, és el primer cognom que surt català.
1: Mm-hmm, Ferrer.
2: O sigui, a Catalunya, eh? Però està a la 18a posició. Torna a estar d'actualitat un poble mític en aquest espai, un poble on hi hem anat moltes vegades en directe. Si jo et dic...
1: On hi tenim amics.
2: Sí, sí. Si jo et dic, província de Jaén. Tu què m'has de dir?
1: No, és que com m'has dit poble amic del programa ja sabia que parlaven de Catalilla.
2: Catalilla. Aquell poble que jo crec que un dia hem de proposar a la direcció d'aquesta casa fer un programa des de Catalilla. 4 hores en directe.
1: No, i que s'agermanin, Badalona i Catalilla.
2: Però tu t'imagines, podríem anar a fer un dia un programa enmig d'aquella plaça del poble que tenen?
1: Preciosament.
2: O sota el campanar. Per què? Doncs perquè el campanar torna a ser d'actualitat. Recordeu que és el poble on tiren una pava, eh? Es diu així, eh? Una,
1: sí.
2: Una pava, des de dalt del campanar per celebrar una festa. Mm. En aquest cas és a la parròquia de Santa Maria de la Magdalena amb motiu de la festivitat de Sant Blas. Tot plegat provoca cada any polèmica perquè recordem que això s'ha prohibit,
1: ja
2: tirar animals des d'un campanar. Però, tot i aquesta prohibició, tot i les sancions, cada any els veïns fan aquesta festa. L'any passat, per exemple, es va imposar una sanció, recordem-ho, de 2.001
1: euros. 2.001
2: euros. Un euros. El cèntim el van haver de pagar, eh? Això sí, es veu que l'Ajuntament ara ja no vol saber res i es sanciona a la persona que tira l'animal des del campanar.
1: Recordem que allà, en aquest ajuntament, hi tenim una amiga que és la
2: sí.
1: Conchi. La recordem un moment, a la Conchi?
2: Sí,
1: vinga,
2: sí, anem a recordar-la, va.
5: Que yo no le puedo decir nada. Mira, yo soy una becaria que está haciendo aquí la
6: práctica. ¡Ah, una becaria! ¡Pobre!
5: Yo no puedo... A ver, yo no... ¿Qué le digo? Si yo no sé nada.
6: ¿Cómo se llama usted?
5: Yo, Conchi.
6: Conchi.
1: La Conchi, que sí. L'havien fet fora, em sembla.
2: Jo crec que ja no hi treballava.
1: Ja no hi treballava.
2: Anem a trucar, aviam, si mai que hem trucat a aquest poble, ningú vol dir res d'aquest afer, de l'afer del pavo.
1: Està prohibit, ho tenen prohibit.
2: Anem a trucar un any més a Catalilla. Sí, anem-hi.
1: És que no podem passar l'any sense passar per Catalilla.
2: Govern del PP, crec, eh?
1: I per preguntar per Conchi,
7: eh? Si conoce la extensión, márquela. Sí. En caso contrario, espere un instante y le atenderemos enseguida.
2: Estamos aquí, sí.
1: Esperem uns instants.
2: Truquem a Catalilla.
7: Por favor, espere.
2: Ui, sí.
7: Su llamada va a ser transferida.
1: Sí, això està... Està rodant des de la cova.
2: Sí, sí.
1: La cova prehistòrica que tenen al poble.
2: Sí, sí. I la música és...
1: Del Tío Vivo.
2: No et posa...
8: Sí, dígame.
2: Buenos días.
8: Buenos días.
2: Mira, te llamo de Radio Badalona, en Cataluña.
8: Sí.
2: Mira, quería hablar si era posible con alguien, con el regidor Rafael Martínez.
8: ¿Rafael Martínez?
2: Sí.
8: Aquí no hay nadie que... Bueno, es un concejal.
2: Sí, sí.
8: Sí, pero es que no está aquí, ¿eh? Él no viene por aquí nada más que a los plenos.
2: ¿Solo?
8: Sí.
2: Mira, es que queríamos hablar con el tema del pavo.
8: ¿Del pavo?
2: Sí.
8: ¿De la pava?
2: De la pava, sí.
8: Sí, pues eso no tenemos ni idea. Yo por lo menos no tengo ni idea de eso.
2: Ya, pero esto... Es, ¿para cuándo se tira la pava?
8: La pava, no, pues no sé. Aquí son las fiestas, han sido ahora las fiestas.
2: ¿Ahora?
8: Sí.
2: ¿Y se ha tirado la pava otra vez?
8: Pues yo no sé.
1: ¿Con qué no usa?
2: ¿Pero la ha visto? ¿No la ha visto?
8: No lo he visto yo eso, ¿no?
2: Y eso lo puede preguntar si se ha tirado la pava.
8: Es que aquí estoy yo solo ahora mismo, no hay nadie.
2: No hay nadie.
8: No.
1: ¿Y Conchi?
8: Es que esto es un ayuntamiento chico.
2: Sí.
8: Y aquí estamos poquitos y bien avenidos.
2: Y bien avenidos.
8: Sí.
2: ¿Qué está Conchi?
8: No está Conchi, ya terminó el contrato.
2: Oh. Conchi ya no está, ¿no?
8: No.
2: Conchi ya...
8: Ya era una becaria, se terminó su contrato y ahora pues hay otra becaria.
2: Otra.
8: No paramos de traer becarias para enseñarla a todas.
2: Ya, pero cuando la tienes enseñada se van.
8: Efectivamente, eso es un coñazo para nosotros.
1: Oy, oy.
2: Ya. Escolta, que tiene una teléfono, cosa, ¿tienes el teléfono de la parroquia?
1: O de un bar.
8: ¿El teléfono de la parroquia?
2: Sí, de Santa María de la Magdalena.
8: Pues ya mira, a ver, ¿eh?
2: Molt. Vale. Perquè potser...
1: Respira un aire de professionalitat,
2: sí, sí,
1: en aquest ajuntament.
2: A veure...
1: Gràcies.
2: Sí, sí. Espera, espera. Que escoltarem potser hi ha algú, no?
1: No, no, si està sol, diu, no? Està l'home buscant per tots els calaixos de l'ajuntament.
2: Ei, la becària.
8: Un momentí, eh?
1: Sí, sí.
2: Sí.
1: Esperamos. Ui, el tio Vigo.
2: El tio Vigo de Cazalilla.
1: La fèria.
2: Mira, mira, és la música, eh?
1: Del tio Vigo, sí.
2: Jo m'imagino la pava donant voltes, eh? Ta, ta. Mira, mira, mira. Mira com roda.
1: Mira com mira. Roda.
2: Bé, ja s'ha buscat el telèfon de la parròquia de Santa Maria de la Magdalena, eh? Sóc que han sigut ara les feses, per Sant Blas.
1: Has pogut comprovar, per sort, per això, que un any després Conchi encara ha deixat...
2: Va deixar empremta.
1: Va deixar empremta perquè la recorden, eh?
2: Sí, sí, potser van passant moltes becàries, han passat moltes becàries per l'Ajuntament de Cazalilla.
1: Però poques, poques estan preparades, poques estan preparades com Conchi.
2: Sí, que mai sabia res.
1: Mai sabia res, pobre.
2: On deu treballar, Conchi?
1: Sí, no ho sé.
2: Mira, ara li preguntarem
1: a si sap on ha anat, i jo crec que l'objectiu d'aquest programa hauria de ser trobar-la.
2: Sí, sí, sí, trobar.
1: Perquè recordes que vam acabar molt malament amb ella?
2: Sí.
1: Ens va penjar el telèfon.
2: Ens va penjar el telèfon. Per cert que... Ah, sí, mira, això ha estat el 3 de febrer. Doncs pues ahir va ser.
1: Sí, ahir va ser,
8: ah,
1: per tant.
8: Sí. Escucha.
2: Sí, escucho.
8: Vamos a ver, 953.
2: Sí. Vale, perfecto.
8: Vale.
2: Una pregunta, ¿no sabrás por casualidad dónde trabaja Conche?
8: No, ni idea.
2: No. Es que... Me hice amigo de ella y sí. Quería saber de ella un poco.
8: Pues,
2: ¿es el pueblo?
8: No te sé decir.
2: No lo sabes.
8: No.
2: Bueno, gracias.
8: Bueno, de nada.
2: Venga, buenos días. Truquem a la parròquia, va. Per cert, que es veu que fan una ofrenda de rosquillas.
1: Boníssima.
2: Boníssima. Veia línia, sí, comprovem-ho. Ara sí. Aviam si hi ha algú a la parròquia, difícil, perquè si a l'Ajuntament hi ha una persona...
1: Sí, imagina't a la parròquia, oi?
2: Mira.
1: Telèfon directe, a la parròquia de Cazalilla.
2: Sí, de Santa Magdalena. No hi ha ningú.
1: Crec que ens quedarem...
2: No, sí. Fora.
9: 5, 3.
2: Bé, ens quedarem amb les ganes de saber si realment van tirar la pava o no des de dalt del campanar de Cazalilla, eh?
1: És un tema que és tabú en el poble.
2: Sí, sí, és tabú. Ningú vol parlar.
1: Ningú vol
2: cada
1: parlar.
2: Cada any truquem...
1: I mai traiem cap conclusió clara.
2: Ja, ja. Escolta una cosa. I si truquem algun bar del poble?
1: Sí, això és el que havia pensat.
2: Anem a trucar telefònica.
1: Vinga, som-hi.
2: Aquest tema ens interessa.
1: Home, i tant. És que és el tema de l'any.
2: És el tema de l'any. A mi què m'importa la crisi?
9: El preu des de la xarxa de Telefònica d'Espanya és de 17 cèntims per establiment i un 5,8 per segon.
2: Caríssim. Caríssim.
9: Consulti a l'operador.
2: Sí, l'operador. A veure si...
10: Dios, la tienda de Bargan, que puede ayudarle.
2: Buenos días. Mira, soy buscando el teléfono de un bar...
10: Sí.
2: De Cazalilla, en Jaén.
10: Cazalilla.
2: Cazalilla.
10: Un momento.
2: Un bar del pueblo.
10: No sabe cómo se llama.
1: No.
2: No, me es igual, algún bar.
10: Ah, cualquiera.
1: Deu
2: sí, el bar de la Plaza Mayor, no sé.
10: A ver.
2: El de la Plaza del Campanario.
10: Como bar, nada.
2: Nada.
10: Como,
2: no hay bar.
1: Como granja,
10: sí,
1: ¿no?
10: Sí, que puede que haya. Lo que es que no lo tenga registrado como bar.
2: Ya. Pues granja.
10: Y como restaurante tampoco.
2: Tampoco.
1: No hay nada en Cazalilla.
10: A ver, ¿qué
2: y no sale el súper, el Condes del Pueblo? ¿Cómo pues vende al Pla?
10: Aparte del ayuntamiento, tiene usted una carpintería metálica.
2: Sí, ¿qué más?
10: Un colegio.
2: Ah.
10: Una empresa de aceites.
2: Sí.
10: Una asistencia geriátrica.
2: Sí.
10: Una caja rural.
1: Una caja rural.
10: La Guardia Civil.
2: No, la Guardia no.
10: Un comercio de alimentación.
2: Este, sí.
10: Tome nota, 953.
2: Sí, perfecto.
10: ¿Alguna otra información?
2: No, gracias, señorita.
10: Gracias por su llamada.
2: Buenos días.
1: Jo estic mirant internet i realment no apareix cap bar.
2: És real que a Cazalilla no hi ha cap bar, això seria notícia.
1: Sí, li has de preguntar a aquesta senyora ara quan la truquis, eh?
2: Mira, a Badalona en podríem tancar alguns.
11: Dime.
2: Buenos días.
11: Hola.
2: Hola, mira, te llamo de Radio Badalona, en Cataluña.
11: Dime.
2: He llamado a Cazalilla.
11: Sí.
2: A la tienda de colmado, ¿no?
1: Sí, alimentación.
11: No, es...
2: ¿Esto qué es?
11: Covirán.
2: Pero esto es el colmado del pueblo.
11: Sí.
2: Bueno, una pregunta. ¿Habéis hecho ya la fiesta de la pava?
11: Sí.
2: ¿Y me puedes contestar tú si se tiró la pava desde el campanario?
11: Sí.
2: ¿Se tiró?
11: Sí.
2: ¿Y hubo algún problema o no?
11: No.
2: No. Pero el animal estaba vivo.
12: Sí.
2: ¿Y dónde cayó?
12: Pues el animal voló al tejado.
1: Al tejado.
12: Al tejado de la iglesia.
2: O sea, hacia arriba.
12: Sí, voló al tejado.
2: Pero yo pensaba que se tiraba al suelo.
12: El animal se tira para que lo coja la gente del suelo.
2: Pero
12: el animal, como revolotea, pues se fue al tejado.
1: Claro. Y
2: la gente lo pudo coger o no.
12: Claro, tuvieron que subir al tejado.
2: Al tejado la gente del pueblo.
12: Claro, es que quiso, claro.
1: Eso es surrealista.
2: Ya.
1: ¿Y había mucha gente?
2: ¿Había mucha gente?
12: Sí, había gente. Siempre hay gente.
2: Siempre, ¿no? ¿Cuántos habitantes tiene Cazalilla?
12: 800.
2: O sea, os conocéis todos.
12: Sí.
1: Pregúntale por
2: qué. ¿Y fue alguien del pueblo que cogió la pava o no?
12: Sí.
2: ¿Quién fue?
12: Pues, hombre, fue un hijo del compadre.
2: ¿Quién?
12: Un hijo del compadre. Es que aquí nos conocemos más por los motes que por los nombres.
2: Ah, ya.
1: Compadre.
2: Ya, y cogió la pava. ¿Y qué se hace? ¿Y con la pava que después qué?
12: Con la pava, pues cada uno, como es una tradición, la suele tener todo el año, la cría.
2: ¿Ah?
12: Pero vamos, que no hay ningún problema si la mata y se la comen, que estamos en crisis.
2: Ya. O sea, no hay problema, ¿eh?
12: No.
2: O sea, con la pava tú haces lo que quieres.
12: Hombre, por supuesto.
2: Un caldo.
12: Lo que quieras.
2: La metes en el corral.
12: Sí.
2: Lo que sea.
12: No, de normal se deja en el corral.
2: Sí.
12: Porque es tradición, te trae buena suerte y todo el mundo la cría.
1: Claro.
12: Suele criar, hay pavas ya de muchos años.
1: Pero como estamos
12: que
1: en crisis, criado... ahora se la comen.
2: Perdona una cosa, ¿cómo te llamas?
12: Yo me llamo Ceci.
2: ¿Cómo?
12: Ceci.
2: Vale, una pregunta. Es que yo conozco a una chica que se llama Conchi, que estaba de becaria en el ayuntamiento. ¿No sabrás quién es?
12: Sí, es mi prima.
2: ¡Ah, es tu prima! ¿Qué dices?
12: Que es mi prima, sí.
2: ¿Y tú sabes dónde la puedes localizar?
12: Pues ahora está en Madrid, está trabajando.
2: ¿En Madrid?
12: Sí.
2: ¿De qué?
12: Pues ella trabaja en una... hizo la carrera empresarial y está en una empresa.
1: ¿Y qué empresa?
2: ¿Esa es la empresa? No.
12: No lo sé. Es que lleva poco tiempo.
2: Ya, porque estaba en el ayuntamiento de Cazalilla.
12: Sí. Ella estaba en el ayuntamiento, sí.
2: Es que... cuando llamaba al ayuntamiento salía ella siempre.
12: Sí, no, pero ya no, ya cuando
2: ya no,
12: terminó
2: no.
12: la práctica y eso ya...
1: Nos hicimos amigos
12: y...
2: Bueno,
12: en Madrid.
2: ¿Ha prosperado?
12: Hombre, claro.
2: Sí,
12: aquí
2: sí.
12: También prosperamos aunque parezcamos bárbaros.
2: No.
12: Porque tiran una pava por la torre.
1: No, así no pensé ningún.
12: También hay gente educada con carreras.
2: Claro.
12: Médico, aquí hay de todo.
2: Hay de todo, sí, en Cazalilla hay de todo.
12: Sí, como en todos sitios.
2: Muy bien, pues nada. ¿Y la crisis que en el colmado, bien o no?
12: La crisis como en todos sitios.
2: ¿Ya vendes menos patatas o no?
12: No, se vende más o menos lo mismo.
2: Lo mismo, ¿no?
12: Sí.
2: Bueno.
12: Lo que es que me gustaría que pusieran más interés en las personas que matan antes que en las pavas y en las cosas, en tonterías.
2: Mira, eso tiene razón.
12: Hay que vivir...
1: Pero que matan mucho.
12: La gente tiene que vivir y vive de las multas y de estas cosas, pero deberían de prestar más atención a las mujeres que matan todos los días.
1: Me siento raro.
12: Antes de un animal que ni se mata, ni sufre, ni tonterías. Así que muchas gracias y hasta luego.
2: Bueno, gracias. Hasta que luego. Vaya bien. Adiós.
1: Adiós, Ceci.
2: Me quedaba Tasturat.
1: Adiós, Ceci.
2: Que es la cosina de la Conchi.
1: És increïble, això, eh?
2: Però bueno, clar, té 800 habitants, eh?
1: Al final la trobarem, eh? Sabem
2: jo
1: que
2: crec.
1: És cosina de la del Colmado i que està a Madrid fa un mes en una empresa.
2: Ja.
1: Però a
2: potser està en una empresa, en un ministeri.
1: Estem tornant bojos per buscar-la.
2: Bé, escolta, parlant de Madrid, i anem de seguida a Madrid perquè déu-n'hi-do el que han trobat al Congrés dels Diputats. Notícia d'avui mateix. Hayan restos humanos en los sótanos del Congreso de los Diputados. Què et sembla?
1: Això és un escàndol.
2: Això que un grup de paletes va descobrir ossos antics de restes humanes, mentre realitzava unes obres al subterrani del Congrés dels Diputats.
1: Però de quina època? No se sap?
2: Diuen que possiblement és a fa 150 anys.
1: Doncs que li preguntin a Faraga a veure si coneix algun d'ells, que els pugui reconèixer.
2: Tela, eh?
1: Tela marinera.
2: Tot plegat ho han posat en coneixement de la policia científica. Tu creus que ens diran alguna cosa?
1: Al Congrés?
2: Anem a trucar al Congrés, demanem per premsa, et sembla?
1: Sí, a veure si hi ha sort. És el que està passant.
2: Buenos días.
1: Ui, ui, quina poca paciència.
2: Congreso, fora.
1: Anem a gemades. Quina poca paciència.
2: Sí, tornem-hi. Tornem al Congrés. Potser la persona també era morta. Hola, buenos días. Com premsa?
13: Un momento.
2: Vale.
1: Aquí van per feina, eh?
2: Això no és cazalillo,
1: si no contestes a la tercera, et pengen.
2: Això és com... És Madrid.
13: Sí, dígame.
2: Buenos días.
13: Hola.
2: Hola, és premsa.
13: Sí.
2: Hola, mira, te llamo de Radio Badalona, en Cataluña.
13: Sí.
2: Mira, ¿me puedes confirmar un tema?
13: Sí.
2: El tema de los restos humanos.
13: Sí.
2: ¿Esto es verdad?
13: Sí, han aparecido... Están haciendo unas obras en el edificio... En los bajos.
2: Vamos, en los bajos.
13: Del palacio.
1: Quina alegria de vivir.
13: Sí, aparecieron ayer unos restos humanos.
2: ¿Qué dices?
13: Sí, espera, mira que te
2: y, pero la pregunta es, ¿de qué época serían?
13: A ver, pues...
2: ¿Y de cuánta gente se trataría?
13: Eso no se... se supone las primeras noticias, pero eso todavía no está confirmado.
2: A ver, que centre.
1: Céntrese, señorita.
13: Que podría ser de un convento que había anteriormente... construido donde hoy está el palacio, que creo que es del siglo XVI.
2: Ajá.
13: Pero...
2: ¿Y no se sabe de cuántos restos mortales se trataría?
13: No, hay varios restos humanos, pero todavía no se contabilizaron.
2: ¿Porque podría ser que el Congreso estuviera encima de un cementerio?
13: Las informaciones hablan de un osario.
2: De un osario. De huesos.
13: Sí. Pero de momento lo del cementerio no se ha confirmado, vamos, en el Congreso.
2: No se ha confirmado.
13: No, y esas son unas obras de saneamiento y rehabilitación que se están llevando a cabo. Y ahora están parados los trabajos en la zona. Y, los hechos se han comunicado a la policía científica. Y ayer vino el forense y el órgano judicial competente para llevarse algunos restos y hacer un análisis.
2: Vale.
13: Y oficialmente no hay ningún dato más hasta que no se disponga de los informes que van a enviar el forense.
2: De acuerdo.
13: Así que...
2: Bueno, pues nada,

0: 분.
1: 지리가.
2: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 9:45 a Ràdio Ciutat.
1: Ràdio Zeta.
3: No, no, Ràdio Zeta no. Ràdio Ciutat de Badalona.
1: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
3: No, no, de Badalona.
4: És la ràdio de Badalona.
2: Vint anys del Víctimes al telèfon.
5: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
6: Està Antonio.
7: Està. Què li queries?
6: De Ràdio Badalona, la más mona.
2: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
8: He llamat al telechorro.
9: Sí, però no.
5: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.
10: Ay, no, hijo, ya no puedo atender más. No, es que es imposible, ya estoy cansada de atender.
2: Com han canviat les coses i com hem canviat nosaltres al llarg de 20 anys.
11: Manténgase a la espera,
6: sí,
11: gracias.
6: Sí, aquí estoy.
5: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.
12: Bueno, porque...

0: Víctimes al telèfon.
1: Sí, diga.
0: Ara comença el Víctimes al telèfon. El repàs a l'altra cara de l'actualitat.
2: Avui ens trobem per internet Telebotellón.
3: Telebotellón.
2: Sí, de fet ja alguna vegada n'havíem parlat, però es veu que també la crisi ha arribat a aquest tipus de serveis. Per exemple, hi ha una pàgina web que hem trobat de Telebotellón, estan situats a Màlaga.
3: Sí.
2: Per exemple, i posa la web, diu, ¿qué te pongo? Diu, cada pack lleva una botella de bebida alcohòlica, una botella de refresco, una bolsa de 5 hielos i fins i tot es regalen els gots.
3: És un pack botellón.
2: Sí, i ara, com hi ha crisi, diu que és un euro més barat, per la cara. Llavors pots triar, tu, la beguda alcohòlica.
3: Sí, però és que a Badalona ara el botellón és motiu de multa.
2: Però, per exemple, farem publicitat, ja sé que no es pot fer de begudes alcohòliques, però bé, diu, pack Valentine's. Diu que abans valia 17 euros, no, abans valia 18 euros i ara val 17 euros.
3: Un euro, eh?
2: Un euro.
3: Per la crisi,
2: per la crisi. Anem a trucar, aviam si ens agafen el telèfon.
3: Quina
2: a Telebotellón,
3: et Telebotellón.
2: Sembla? Anem a trucar-hi, aviam com funciona això.
3: Jo clar, no ho acabo
2: de
3: veure,
2: que estem a Màlaga, eh?
3: Però és que per comprar el pack, tu compres en un supermercat.
2: Ara, amb aquest accent que jo tinc, no sí. sé si colarà gaire, eh?
3: Bueno, dius que vens de Catalunya. I que vius
2: allà. Hi ha línia. Hi ha un telèfon mòbil, per cert, a la pàgina web, per això ho hem trobat, eh? No per res més.
3: No perquè utilitzis aquest servei, no?
2: No, diu, fes la teva demanda ara mateix, en un telèfon.
3: Ara mateix l'agafen.
2: Sí, si l'agafen el... Potser només funciona el cap de setmana, això.
3: I quin pack vols tu? Algun en concret? No hi ha algun que porti anís del mono?
2: No. No, no hi ha cap. Ja en tots són begudes... Doncs és a whisky, fins a ron, fins a vodka...
3: No contesten, eh?
2: No per contesten. Tant... Suposo que aquest servei deu funcionar només les nits al cap de setmana.
3: Quan es fa el botellón?
2: Sí.
3: Bé, ho podem tornar a provar després.
2: Bé, escolta, anem a l'altre temes al dia, perquè avui et quedaràs astorat amb aquesta protagonista. És una senyora, té 68 anys i és coreana. És una... senyora que es diu de cognom Cha. Sabem això, eh? Cha té 68 anys, és de Corea i resulta que és notícia perquè s'està traient el carnet de conduir. Però tu em diràs, bé,
3: això
2: és notícia
3: no,
2: perquè
3: és notícia.
2: Hi ha molta gent gran, que es treu el carnet de conduir. Però la notícia és que fins al moment encara no s'ha pogut treure, pobra dona.
3: Perquè li està costant.
2: Li està costant una miqueta. De fet, ja porta ara mateix, atenció i no és broma, 772 vegades que ha pujat a teòrica.
3: És una dona rica, més, no?
2: Torno a repetir, 772 vegades que ha pujat a teòrica. De fet, diu que porta gastat en les proves diàries més de 3.000 euros.
3: És una dona que no té crisi econòmica.
2: Sí, sí. Què et sembla? Això que fins i tot jo no sabia, a Corea, l'examen teòric, o sigui, el test aquest de 40 preguntes, un es pot presentar una vegada al dia. I els resultats es coneixen de forma immediata.
3: Potser que desisteixi, no?
2: Sí, vull aquesta dir... senyora és el que es presenta cada dia. Porta 772 dies presentant-se en aquest cas examen teòric de conduir. Bé, escolta una cosa, anem a trobar que si et sembla, si parlem de carnet de conduir, sí. si parlem d'autoscoles, a qui hem de trucar?
3: Home, el senyor Urbano.
2: Anem aviam si el localitzem.
3: Ara, no sé si el senyor Urbano estarà al corrent de les proves teòriques a Corea.
2: Per cert, que avui hi ha una altra notícia que diu que han fet un estudi que les dones condueixen millor i paguen menys d'assegurança del cotxe. Això també és un altre Home. Dels estudis que surt avui al què?
3: Que paguen menys és veritat i això és denunciable.
4: Digui'm.
2: Senyor Urbano.
4: Jo mateix.
2: Què tal? Truco de Ràdio Badalona.
4: Hola, què tal?
2: Ara feia dies que no el trucàvem, eh? I no l'emprenyàvem.
4: Ja, ja.
3: Com es troba?
2: Com es troba?
4: Molt bé, molt bé.
2: Sí? Escolta una cosa, avui hi ha dos temes que volem comentar amb vostè.
4: Sí.
2: D'entrada, hi ha una senyora coreana, ara quedarà astorat, amb aquest tema, que té 68 anys, que avui és notícia perquè aquesta senyora ha pujat a l'examen teòric 772 vegades. I no és broma.
4: Ja.
2: Es veu que es va presentar per primera vegada l'abril de l'any 2005. I es veu que a Corea et pots presentar cada dia a l'examen. O sigui, tens una oportunitat cada dia.
4: Sí.
2: Portes 772 vegades i no se l'ha tret encara.
3: I s'ha gastat 3.000 euros.
2: Sí, no, 3.000 dòlars.
3: 3.000 dòlars.
4: Sí.
2: Què et sembla?
4: Em sembla doncs, una notícia espavorant, però com aquí a Espanya, jo ja ho vaig comentar una vegada amb les intervencions amb vosaltres,
2: sí,
4: que un noi de 33 anys,
2: sí,
4: li havien retirat el carnet 35 vegades.
2: 33 anys i 35 vegades.
3: Home, és una bona xifra, també.
2: Sí, sí, és una bona xifra,
4: això,
2: eh?
4: Això ho va confessar el jefe de tràfic en una entrevista que li van fer. Per tant, vull dir, aquestes coses, com que no hi ha antecedents, saps què vull dir?
2: Mm.
4: Si em refereixo, és qüestió d'admetre la sol·licitud,
2: sí,
4: i com que paga els seus drets d'examen, doncs la deixa...
2: Però ara li faré una pregunta, senyor Urbano. Vostè, aquesta, sí, dona que ha pujat més de 700 vegades al carnet de conduir,
4: sí,
2: d'entrada, no sé si té alguna possibilitat, però vostè li donaria el carnet de conduir?
4: Bueno, és que això aquí està. És que avui en dia ni amb 10 o 12 vegades, al millor... li tindrien que donar. Eh? O sigui, a Alemanya, que sempre jo també hem tingut una altra cosa de,
2: sí,
4: del mig ambient i tot això, que diuen que hem d'anar 80 i ara 50 per al, sí, medi ambient, sí, i tot això...
2: I aquí a Badalona diuen que en algunes zones ara 30, només faltava això.
4: Això mateix. Sí, però a Alemanya, sí, si suspens dues vegades, també o sigui, el psicòleg o el psiquiatre, el que vulgui
3: dir. Home, no caldria tampoc tant.
4: Ja. Per això.
2: Però escolta, jo crec que a aquesta senyora li costaria més barat anar sempre en taxi, és veritat?
4: Home, esclar.
2: O contractar un xòfer que no pas pagar-se, sí, tot aquest dineral.
4: Sí, aquesta senyora no deu estar bé, o són coses que passen a la vida, que són anècdotes extrems.
2: Ja. I una altra cosa, un altre estudi. Diari què? D'avui mateix, eh?
4: Sí.
2: Segons un estudi, diuen que les senyores, les dones, condueixen millor i paguen menys d'assegurança al cotxe. Diu que les asseguradores prefereixen les dones perquè tenen menys accidents greus i són més responsables al volant. Què n'ha de dir d'això?
4: Bueno, jo la frase tota tan llarga ja vull dir que no lliga massa. Que rebaixin els seguros amb els conductores, això no és cert.
2: Això no passa?
3: No, home, les dones tenen avantatges.
2: Tenen avantatges, oi?
3: El
4: redactat ha de ser clar.
2: No, a veure, això jo li he dit al titular, i el que posa al diari o què?
4: Sí. Però jo ho explico d'aquesta forma. Un noi jove,
2: sí,
4: abans dels 25 anys, noi o noia, el seguro és més barat a les noies.
3: Ah.
2: I per què?
4: Només en aquest cas.
3: I per què?
4: Això mateix. I ara condueixen també les noies una mica més temeraris. Però de moment, per dir alguna cosa, com a anècdota, també extrem, sempre com ara vostè m'està explicant,
2: sí,
4: coses extremes...
2: No en digui de vostè, eh? No en digui de vostè.
4: Vale, doncs un noi de l'autoescola, sí, qualsevol, aprova el dilluns, dimarts, dimecres o fins al divendres. És capaç d'anar-se a Andorra per dir alguna cosa, un posto una mica,
2: sí,
4: perillós, per curves,
2: sí,
4: i tal, se'n va de seguida.
2: Mm.
4: I, en canvi, una noia aquestes coses no les farà, com a norma general.
2: La noia anirà amb un gat.
3: És més prudent.
4: Això mateix, dirà, carai, jo, per exemple, primer aniré a la universitat, oi, aniré a fer uns viatgets amb els papes, amb les mames, amb les amigues...
2: Mira, fins amb un gat, fins a la plaça de les Mallorquines i tornarà.
4: Això mateix, i després, quan en sàpiga una miqueta...
2: I l'excursió ja està.
4: O sigui, es anirà embalant, oi?
3: Clar, poc a poc.
4: També s'embalen. Però, en canvi, de seguida, doncs, en qüestió d'un dia que agafi el cotxe, estarà 12 hores donant voltes amb el cotxe.
2: Mm. I una altra cosa. Aviam si vostè em confirma un d'aquests rumors, que no sé si és llegenda urbana.
4: Sí.
2: Els cotxes que són de color vermell,
4: sí,
2: les asseguradores també et claven més que altres colors al cotxe?
4: No.
2: No, això és un mite que és totalment fals.
3: No, però és cert que el color del cotxe, sí, pot condicionar el contracte amb l'asseguradora.
4: No. Això pot ser que hi hagi una asseguradora que tingui les coses, però normalment quan compra un cotxe, el color que sigui, li fan un seguro.
2: Home, però jo tinc entès, per exemple, que el vermell...
4: Sí, bueno, n'hi ha teories,
2: sí,
4: que el vermell diuen que
2: el
4: blanc...
3: Jo li dic ara que el meu cotxe vermell vaig haver de pagar més.
2: Ah, sí? I és vermell el teu cotxe?
3: És vermell.
2: És com lilós, no?
3: No, és vermell granatós.
2: Granatós.
3: I vaig haver de pagar més.
4: Si això de pagar més pot ser...
2: I si, si jo em compro un de color rosa, què?
4: No, no, per causes aquestes, res. Vostè, quan compri un cotxe, només tenen que preguntar... li diran la matrícula, o sigui, li diran els anys del cotxe.
2: Sí. Per exemple, sí.
4: La potència del cotxe.
2: La potència, sí, sí.
4: Això és l'important, eh? Hi ha cotxes que, segons si és jove, no li asseguren per la potència del cotxe, no? Vull dir que fixi's el que fa. No assegurar-li, però, ja. En canvi, dir-li quin color té el seu cotxe.
2: Això sí.
4: És groc, és vermell, això no ho han fet mai les companyies de seguros.
2: Molt bé, senyor Urbano, gràcies.
3: Ja l'he dit jo que
4: molt
3: sí.
4: Bé.
2: Que vagi bé, adéu, bon dia.
3: Adéu.
4: Vale.
2: Com sempre, n'hem tret l'aigua clara, eh?
3: Com sempre, molt ben informat el senyor Urbano i sempre fent-nos aquesta anàlisi que li demanem sempre.
2: Parlem un dia més de crisi, et sembla, d'aquesta crisi econòmica que... Tu agafes qualsevol informatiu de la televisió, de la ràdio? Crisi, crisi, més crisi.
3: A qualsevol lloc.
2: A qualsevol lloc.
3: A la premsa del cor també parla
2: també,
3: de crisi.
2: També, també.
3: El Monegal parla de crisi tot.
2: Tothom parla de crisi. Bé, avui hi ha unes dades del diari OK que ens han deixat totalment preocupats.
3: Astorats.
2: Parlem del tema dels preus dels aliments. Segons el que, durant el darrer mes de gener, hi han dos tipus d'aliments que han pujat, bueno, diu, por les nubes, que gairebé ja és un luxe comprar mongetes i pebrots.
3: Mongetes i pebrots, aquestes en concret.
2: Diu, titular, les judies i pimientos por las nubes. Diu que, bueno, que ja, aviat ja no podrem comprar res d'aquests dos productes. Diu que, per exemple, les mongetes verdes i els pebrots ha pujat un 10%, mentre que un altre producte, com és les taronges i les llimones, han baixat més del 4%.
3: Bé, fa uns dies també parlaves de l'increment de la barra de pa, eh? Tot s'està incrementant.
2: Tot. Anem a trucar, he triat a l'atzar, aviam a comprovar si això és veritat,
3: no? A l'atzar,
2: A un colmado.
3: Sí.
2: De tota la vida. Colmado Hurtado. A Barcelona.
3: Té alguna cosa a veure amb les germanes Hurtado?
2: Espero que no. Són dades... Hola, buenos días.
1: Hola.
2: Hola, ¿es el colmado?
1: Sí, dime.
2: Mira, perdona que te moleste, te llamo de Radio Badalona.
1: Sí.
2: Mira, ¿te puedo hacer una pregunta?
1: Si es rápida, sí.
2: Sí, rápida, mira,
1: esto
2: te explico.
1: Esto es una tienda, ¿eh?
2: ¿El qué?
1: Que estoy en una tienda, ¿eh?
2: Sí, por eso te llamo. Mira, tengo unos datos del tema de alimentos que han subido durante el mes de enero y me sale que las judías verdes y los pimientos han subido. ¿Es verdad?
1: Los pimientos no mucho, pero la judía una barbaridad.
3: Ay, ay.
2: Sí, mucho, mucho.
1: Mucho, mucho.
2: ¿Por qué?
1: No tengo ni idea. Porque
2: pero...
1: Bien, no, porque no hay, o yo qué sé.
2: ¿Cuánto valían, por ejemplo, en el mes de octubre, noviembre?
1: Bueno, alrededor... voy a hablar en los precios de venta.
2: Sí, pero sí, sí.
1: Ahora ponle un 30%, que
2: sí.
1: Pero se pone de margen. De 3 euros a 6.
2: ¿De 3? O sea, el doble.
3: El doble.
2: ¿Y qué pasa con las judías?
1: No sé, chico, que no hay.
2: ¿Qué es la judía tierna?
1: Tierna.
2: La verde.
1: Verde.
3: Está la cosa...
2: La verde.
3: Está la cosa judía.
2: ¿Y la gente qué? Se queja, ¿no? Supongo.
1: Hombre, claro que se queja y se vende menos.
2: Se vende menos,
1: claro.
2: Se nota.
1: Claro.
2: Es un tema que la gente comenta.
1: Sí, sí.
3: Sí, sí, claro.
2: En cambio, ¿los pimientos no?
1: Yo los pimientos sí, también. Y
2: también.
1: La calabacín ha subido, pero no con esa proporción, ¿me
2: o sea, el producto que más ha subido son las judías.
1: Y el calabacín.
3: ¿Y el calabacín?
1: Vale. El calabacín costaba sobre 90 y ahora vale 2 euros.
2: ¿Qué dice?
1: El doble también, sí.
2: ¡Qué escándalo!
1: El
2: se acabaron las tortillas a la paisana.
1: Y luego el pimiento también ha subido un poco, pero el pimiento, la proporción no es... O sea, el pimiento valía 1,20, por ejemplo, y ha subido unos 60, unos 70.
2: ¿Y las naranjas y limones?
1: No, limones
2: han bajado ya,
1: eso,
2: ¿no?
1: Eso normalmente han bajado.
2: Eso han bajado.
1: O se han establecido.
2: Ya, pero me confirma el tema, ¿eh? Que las judías verdes están por las nubes.
1: Sí, sí.
2: Bueno, pues venga, nada, le dejo que está desayunando, ¿no?
1: ¿Eh?
2: Que está desayunando, veo.
1: No, estaba desayunando, pero es que tengo gente también.
2: Vale, vale, venga, gracias.
3: Adiós. Mola mapa.
2: Senyor Hurtado, de Colmado Hurtado,
3: sí,
2: a Barcelona.
3: Sí, està la cosa fotuda, eh?
2: Escolta, doncs, confirmem aquest tema, eh?
3: Sí.
2: Escolta, s'ha acabat menjar, en aquest cas, mongetes.
3: Llàstima, eh? Perquè mira que són bones per la salut, però clar, són massa
2: caríssim,
3: cares.
2: Caríssim. Va, anem a altres temes al dia, et sembla?
3: Sí.
2: Doncs som-hi.
3: Fins on anem?
2: Anem a un tema que ens ha cridat l'atenció avui del periòdico de Catalunya. Llàstima que hem intentat buscar la protagonista, però no ha estat possible. Avui, el periòdico de Catalunya, a l'apartat de Gran Barcelona, dedica tot un reportatge a parlar de Maria Roig. Qui és Maria Roig?
3: Qui és Maria Roig?
2: Diu, una àvia enfadada. És el titular d'aquest reportatge avui del diari El Periódico. Diu, Maria Roig ha estat disgustada per la pujada de la quota del Club Natació Atlètic Barceloneta. Diu que n'és sòcia des de fa 40 anys.
3: Sí.
2: Escolta, anem a trucar ràpidament a Telefònica, que ens donin el telèfon del Club Natació Atlètic Barceloneta.
3: Un moment, la notícia quina és?
2: La notícia és que la dona s'ha enfadada perquè li ha pujat la tarifa.
3: I per això li fan un reportatge?
5: Sí, sí, sí. Aquesta
2: senyora té 74 anys. Trucarem, aviam, que si han pujat molt o no les tarifes.
6: Buenos días, aquí Ana, ¿en qué puedo ayudarle?
2: Hola, buenos días, ¿me puede ser el teléfono del Club Natació Atlètic Barceloneta?
6: Club Natació
2: Atlètic Barceloneta.
3: Ho aniré buscant jo per si de cas.
2: És un tema que ve, que el periódico els ha creat l'atenció. El què? Sí, sí, sí. A la Barceloneta. Es veu que aquesta senyora diu que al matí va al club a nedar una mica i a la tarda juga al parxís.
6: ¿Desea que le conecte con él?
2: No, al teléfono. Telefonino.
6: Sí. Tome nota, por favor. 932.
2: Sí, perfecte. Muy bien, gracias.
6: Gracias por su llamada.
2: Fins ara.
3: Adéu, adéu.
2: Anem a trucar-hi. Ja truquem, això és...
3: Tenen plena web.
2: Ixo facto. Hola, bon dia.
7: Bon dia.
2: Mira, volia parlar amb algun responsable de tarifes.
7: Pues, a veure, un segon.
2: Vale.
7: Ets un soci, no, suposo?
2: Bueno, sóc el net de l'Eulàlia Ribó.
7: Vale, pues un segon.
3: Com el net? Això és suplantació d'identitat.
2: Dèiem que a l'estat espanyol hi ha gairebé 5.000 persones que es diuen felices.
3: I entenc que hi ha més gent que es diu cognom rico.
2: Tristes, n'hi ha 10. O sigui, així hem fet el gag al diari 20 minuts. I per cert, també fins i tot han contat que a l'estat espanyol hi ha 5.124 persones que es diuen Zapatero i 370 que es diuen Rajoy, de cognom, eh?
7: Perdona?
2: Sí.
7: La pots trucar en 10 minutets? Està reunida ara.
2: Ja, ja, és que sé que la feina jo i volia parlar urgentment. Perquè tu no portes el tema tarifes, no?
7: És que, no sé, depèn del que sigui...
2: Ja aquesta pujada tan bèstia...
7: Ah, no, llavors ho porta ella.
2: Ho porta ella, no? Sí. És que la meva àvia s'ha indignada.
7: No, no, ja. Ella i vos.
2: Ja, però és que una cosa, això no pot ser, aquesta pujada tan important. Ella és pensionista i clar, li sap molt de greu potser deixar el club.
7: Ja ho sé, ja, però és que això... És que porta
2: ja, ja, és que porta 40 anys, 40 anys de sòcia, 40.
3: No tinc ni tu més que la dona. Estàs tu més...
2: A la tarda estàs sempre aquí jugant al parxís, no pot ser això.
7: No, no sé, és que no te puc ajudar, amb aquest tema no puc fer res jo, perquè jo...
2: Suposo que hi ha moltes queixes, no?
7: Sí, bueno, de tothom.
2: Ja, i per què aquesta queixa tan...
3: Perquè...
2: tan gran?
7: És que no ho sé, jo sé que el que ens van dir... Perquè, clar, nosaltres també sabem a partir de la carta que els hi van enviar ells. Tampoc ens han dit, ens han reunit, ens han explicat el per què, no? Però, en principi, era per equiparar el preu de la targeta rosa a la resta dels clubs que n'hi ha.
2: Ja.
7: Perquè es veu que estava molt baix, també la targeta rosa...
2: Però escolti, que són jubilats, eh?
7: Ja, ja, sí, ja t'ho entenc. Però és que, clar, jo no sé...
2: Però això és municipal o no és municipal? O és privat?
7: Em sembla que és mig.
2: O sigui...
7: Vale, és una part privada i una part pública.
2: Sí, subvencionat, eh?
7: Sí.
2: Sí, concertat, que es diu.
7: Sí, això.
2: Val. Bueno, doncs, com ens diu la persona, que ja trucarem un altre moment?
7: Eva,
2: doncs ja la trucaré.
7: Vale?
2: Ja la trucaré i ja la pentinaré. Gràcies, adéu.
7: A tu, adéu.
2: Bé.
3: T'has enfadat tu més que l'àvia, quasi.
2: Sí, sí, l'àvia, l'Eulàlia Ribó. Escolta.
3: T'has posat molt en el paper, trobo.
0: Víctimes al telèfon.
8: I digues...
0: anys del Víctimes al telèfon.
9: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
10: ¿Ha realizado una reserva y ha regresado de su viaje?
11: No.
10: Disculpe.
11: No.
10: Necessita...
11: Que no.
0: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
9: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.

0: Són les 8.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Infopodcast Badalona. L'actualitat de la ciutat en 3 minuts.
3: És dimarts 21 de juliol de 2026. Us parla Martí Villegas. L'Ajuntament de Badalona ha tret a licitació el control d'accessos als centres educatius de la ciutat amb un valor estimat d'1,13 milions d'euros. El contracte que cobrirà els pròxims dos cursos escolars té com a objectiu millorar la seguretat en els entorns escolars, especialment en els moments d'entrada i sortida de l'alumnat. Així doncs, el curs que ve es podria recuperar la figura dels agents escolars instaurada amb èxit durant la pandèmia de la Covid i reclamada per la comunitat educativa i l'oposició. De fet, el govern del PP s'hi havia compromès a principis del 2023. La Generalitat manté l'alerta del Pla d'Emergències per Incendis Forestals de Catalunya. Durant tota la setmana hi haurà altes temperatures tant al dia com a la nit, amb el pic de calor previst per a dijous. A més, divendres s'espera que el vent de tramuntana i gregal augmenti el risc d'incendis forestals a causa de la vegetació seca i castigada per les temperatures. El Pla Alfa situa Badalona en el nivell 2 de risc d'incendi forestal. El cor badaloní Gospel Sentits ha guanyat el premi del públic al Festival Europeu de Gospel Montegrotto Terme, a Itàlia. El grup serà anfitrió el mes d'octubre d'una trobada internacional de gospel al preludi d'un 2027 que coincidirà amb el seu 25 aniversari. El festival inclou tallers, actuacions i el concurs europeu de gospel, l'únic certamen d'Europa dedicat exclusivament a aquest estil musical. El festival se celebra durant 3 dies al juliol i aplega instructors, vocalistes i cors d'arreu d'Europa i els Estats Units. Per tots aquells que vulgueu visitar el Museu de Badalona aquest estiu, heu de saber que a partir d'avui hi ha un canvi en el seu horari d'atenció al públic. L'equipament cultural obrirà de dimarts a diumenge de les 10 del matí fins a les 2 del migdia per a tothom qui vulgui gaudir del seu patrimoni, les exposicions i tots els serveis que ofereix el museu. Aquest horari es mantindrà fins al 28 d'agost, quan la institució tornarà al seu horari habitual. Recordem també que l'arxiu històric romandrà tancat fins al 8 de setembre. I en esports, la Supercopa Endesa 2026 ja té definides les semifinals a Badalona. La primera enfrontarà la Penya i el Baskonia en un partit que posarà en escena el Joventut davant la seva afició, i la segona semifinal també promet espectacle. El València Bàsquet i el Futbol Club Barcelona es veuran les cares en una reedició de la final del play-off de la Lliga Endesa.
2: Infopodcast Badalona.
4: Una coproducció de Badalona Comunicació i La Xarxa.
5: Ràdio Ciutat de Badalona.
6: Busques inspiració per casa teva? Vine a la nova botiga de Conforama Badalona, totalment renovada. Visita'ns i descobreix les seves noves zones d'exposició pensades per inspirar-te. Conforama Badalona, la teva nova llar.
7: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, cocos? Gràcies per estar novament en connexió. Passeu, passeu, comença un nou viatge per la màquina del temps. Algú va dir... El que una vegada vam gaudir, mai no ho perdem. Tot allò que vam estimar profundament es converteix en part de nosaltres mateixos. Aquest és un programa revival divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993 i que fem junts. Quina és la teva?
2: Mira, sóc la Maria Mercè Dolot i m'agradaria molt escoltar una cançó d'en Basilio. La que m'agradava molt és Ve con él, però si no és aquesta, una altra qualsevol. Gràcies.

0: Va ser el primer èxit de Basilio, corria 1972. Els anomenats conjunts espanyols havien deixat d'estar de moda i, en canvi, destacaven els solistes com Nino Bravo i molts d'altres. I Basilio, amb aquesta cançó, va poder lluir una veu important, capaç de competir amb aquesta generació de nous vocalistes, sobretot dels que venien de València. Ell havia nascut a Panamà el 1947, era afro-panameny i va morir a Miami el 2009 d'una broncopneumònia.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club, amb l'Albert Malla.
0: Però on està el piano? Ah! Aquí està el piano màgic del Coco. Gràcies per escoltar qualsevol de les 125 emissores que en diferents dies i horaris emeten aquest programa arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM de tota la vida, però algunes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. Totes també emeten el seu senyal per internet perquè puguis escoltar-nos allà on vulguis amagar-te, a qualsevol raconet del món. Si no et vols perdre res, recorda que pots recuperar els últims programes emesos per escoltar-los en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis. Entre d'altres llocs, els trobaràs a iVox.com, també a YouTube o a Apple. No perdis la sintonia. I participa en el programa mitjançant correu electrònic. Envia'm un e-mail aquí a cocodrilclub@gmail.com. cocodrilclub@gmail.com. Per rebre el pròxim e-mail, ho fem amb aquest tamarro. And now, the end is near. And so I got to face the final curtain. Friends, I'll say it clear.

sí, aquesta és una cançó amb molta història, original de Claude François, anomenada originalment Comme d'habitude. Però Paul Anka anava per Europa intentant comprar cançons per Frankie Sinatra. Es va fixar en ella, li va canviar la lletra i li va dir My Way, a mi manera, que ha tingut moltes versions, però aquesta ha estat la més important. Amb aquesta part final, especialment encisadora, publicada el 1972 també, com l'anterior que escoltàvem de Basilio. Per cert, tu, el 72, ja hi eres? Nina Simone havia nascut el 1933 a Carolina, Estats Units, i moria el 2003 a causa d'un càncer a França. És que hem rebut un correu que diu: Hola Albert, sóc la Marisol Ballesteros. Este mes al final es mi cumple y me encantaría escuchar una canción de la Nina Simone, pon la que tú quieras, dedicada para todos los cocos y por supuesto para ti. Te escucho cada día y como a veces preguntas qué hacemos mientras te escuchamos, yo a veces me hago la manicura, etcétera, pero normalmente no hago nada. Solo el placer de escucharte. Te mando un abrazo fuerte y larga vida al coco. Ah, m'has deixat escollir, doncs escolliré una de les meves tres especials. Una vegada em van preguntar el que jo acostumo a preguntar als nostres convidats, no? Que destaquin tres cançons especials a la seva vida. Jo vaig destacar una de Nina Simone, de 1988, que es diu My Baby Just Care For Me. És a dir, el meu baby o la meva baby em cuida, em mima. Bueno, a banda de que és una bona cançó, a vegades les cançons t'agraden no tan sols perquè siguin maques o bones, sinó per qui et recorden, oi? És una mica com les pel·lícules, depèn d'amb qui les vegis, tens un millor record d'aquella pel·lícula. I també de les circumstàncies que t'envolten, esclar. I sobretot de les persones que estaven amb tu veient la pel·lícula o escoltant aquesta cançó.

0: T'acompanya l'Albert Malla.
1: Encantat de la vida. Sentint-me privilegiat encara avui dia de compartir amb tu tants bons records en forma de música i de fer allò que més m'agrada, entre d'altres coses a la vida, fer ràdio. Un altre correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com i paciència, us demano, perquè per sort tenim molts més correus cada setmana dels que podem atendre per antena. En aquest cas és de l'amic Lluís Aldaz, que ens escolta i escriu des de Castellà del Vallès. Sempre m'agrada saber on esteu. I sobretot els que ens escolteu lluny d'on fem el programa, que és Barcelona, doncs, i que sé que sou molts també, encara us agrairia més una comunicació per dir-me que estic aquí al Brasil, que estic aquí a Nova Zelanda, que estic a Suïssa, que estic a Sud-àfrica, jo què sé. cocodrilclub@gmail.com. Diu: hola Albert, sóc en Lluís Aldaz de Castellà del Vallès. Avui he retrobat una cançó que feia temps que no escoltava i voldria compartir amb els oients. Crec que és de l'any 72. Reconec que és un lentorro pastelón. Ah, mira, aquesta definició. Lentorro sí, però pastelón no l'havia escoltat. Diu: són com els Pimpinela, però en positiu. Ah, però no, són dos, només és un senyor. Diu: m'agrada sobretot la frase que diu: me ames? I respon: demasiado, tanto que me hago daño. La cançó és Do You Love Me, de Sharif Dean. En el vídeo, en el videoclip, suposo, es veu un boomer ballant amb una millennial. Ha, ha, ha. És curiós que precisament un bon amic dels primers cocodrils que van escoltar el programa i dels que no han fallat gairebé mai a les nostres sessions de ball, fa poc em va comentar personalment, al saludar-me, em va dir: a veure si un dia per la ràdio poses aquella cançó de Sharif Dean. És curiós que els dos us hàgiu recordat d'aquest One Kid Wonder, anomenat originalment Do You Love Me, que aquí es va dir Me Ames, d'un senyor nascut al Marroc, Sharif Dean, a Casablanca, concretament, no? La ciutat que va donar títol a una pel·lícula mítica. Va néixer el 1947 i va morir a Argèlia el 2019. Doncs per tu, Lluís, i també per l'amic Manolo Bonilla d'Esparreguera.

Do You Love Me, que aquí es va dir Me Amas, escrita i interpretada per Xavi Vin. Un What Kid Wonder, ens deia l'amic Lluís Aldat de Castellà del Vallès, que creia que era del 72. Tinc aquí el single original publicat a Espanya, que és el que ha rodat. Mira, mira, veus? Encara fa sorollets, oi, a l'acabar la cançó? Sí. I diu que és de 1973. Bueno, Lluís, t'has apropat molt. I per rebre el pròxim correu, ho fem amb aquesta cançó, amb aquest tamarro mític.

0: cançó Suzanne de Leonard Cohen va ser publicada com a single al gener de 1968 i va formar part també del seu primer àlbum, de l'àlbum de debut, publicat a finals del 67, tot i que la lletra té el seu origen en un poema de 1966. I 30 anys més tard d'això, del poema, el 1996, Joan Manuel Serrat va publicar el doble àlbum Banda Sonora d'un Temps d'un País, que va anunciar que faria en directe només dues nits al Palau Sant Jordi, i així va ser. Aquestes cançons no les ha tornat a interpretar en directe. La curiositat, i ja sabeu que a mi m'ha agradat molt les curiositats, és que la banda sonora d'Un Temps d'un País d'en Joan Manuel Serrat en principi estava dedicada a tots els cantautors de l'anomenada Nova Cançó, però va fer una excepció amb aquesta cançó de Leonard Cohen.
1: Susana té una casa enllà de la Ribera,

Ens vam posar en marxa l'octubre de 1993 i encara sovint posem cançons bones per primera vegada, o potser que feia molt de temps que no sonaven, no? Jo entenc que quan podeu escoltar el programa esteu esperant que soni el vostre intèrpret preferit o la vostra cançó especial. Però potser en aquell moment no coincideix, però ha sonat fa poc o sonarà ben aviat. Mira, jo suposo que et refereixes a la cançó dedicada a Marian, publicada al 67, o sigui, més o menys paral·lelament a la Suzanne. Aquesta cançó, Leonard Cohen la va escriure inspirada pel seu amor per Marian Irlen a l'illa grega Dídia. Van passar junts 8 anys. Després, va dir Cohen, la relació es va anar trencant a poc a poc i com cendres que van caient. Bueno, Marian va morir el 2016, als 81 anys. Leonard Cohen havia nascut al Canadà el 1934 i va morir a Los Angeles el 2016. Marian va quedar embarassada en diverses ocasions, però Leonard Cohen no volia tenir fills per dedicar-se a la seva carrera i li va dir que avortés. Ella el va obeir i ho va fer. Poc abans de morir, Leonard li va escriure aquestes paraules. Bé, Marian, ha arribat un moment en el que som tan vells que els nostres cossos comencen a fallar. Crec que aviat aniré darrere teu. Vull que sàpigues que estic tan a prop teu que si allarguessis el braç, crec que em podries agafar la mà. Sempre t'he estimat per la teva bellesa i la teva sabidoria. No necessito dir-te res més perquè tu ja ho saps tot de sobres. Només dedicar-te un bon viatge. Adéu, vella amiga. El meu amor etern. Ens veurem per al camí. Soul on Marian, la cançó, també és un llibre basat en documents inèdits, entrevistes amb Marian Hitland, converses que alguns periodistes van tenir amb ella i també amb Leonard Cohen. Cartes privades, notes i diaris entre 1952 i 1972. A Ídia, la illa grega on es van conèixer, ella estava amb el seu marit i el seu fill, Axel. Leonard vivia a l'illa salvatge. En aquell moment era un escriptor desconegut que es va apropar a ella i quan la va veure plorar perquè el seu marit l'havia abandonat per una altra dona, doncs es va enamorar d'ella i per tota la vida. Ella era escriptora, nascuda a Noruega.

0: So Long, Marian, 1967, Leonard Cohen. Gràcies pel teu correu, Josep de Bescanó. Una poetessa que es deia Maya Angelou i que va viure entre 1928 i 2014 va dir: les persones oblidaran el que els vas dir, oblidaran el que els vas fer, però mai no oblidaran com les vas fer sentir.
1: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: I ara, amb les cançons de culte del pop-rock, la cançó de Marvin Gaye que van descobrir molt joves al 84.

Marvin Gaye, 1971. I acabem aquesta hora amb la proposta que des de Pont de Suert ens fa l'amic Fede Niebla, que ens diu en el seu correu, rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com. Mira, Albert, aquesta és una de les moltes joies musicals que he descobert gràcies a escoltar el teu programa des de fa molt de temps. No t'aturis mai. Una abraçada des de Pont de Suert, Fede Niebla. La cançó és Everywhere, que vol dir més o menys arreu dels grans Fleetwood Mac.

0: Són les 9.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que està encantat de que tu, avui, també, a l'iniciar aquesta nova hora, estiguis en connexió. Gràcies per tornar a la ràdio. En nom de l'ofici. I tant de bo que aquí al Club dels Cocos t'hi trobis molt a gust. Algú va dir... La vida, aquesta m'agrada especialment, la vida no consisteix en esperar que passi la tormenta, no, sinó en aprendre a ballar sota la pluja. Ah, la música i la seva misteriosa relació amb els sentiments. Quina és la teva?
3: Hola, que soy José y llamo desde Andorra. Era para ver si podíais poner una canción de Demi Rusus, El Señor de las Moscas. Se la dedico a Roger.

0: El senyor de les mosques. Una cançó que ens està agradant molt d'escoltar-la, jo crec que per segona o tercera vegada només en tots aquests anys de programa, més de 32, i que no va ser gaire famosa. Va ser de les primeres de Dennis Russo en solitari, després de deixar els Aphrodite Child, els fills d'Aphrodite, al costat de Vangelis. Hi ha una novel·la amb el mateix títol, El senyor de les mosques. La cançó diu: donaries la teva ànima al diable per tenir a l'amor de la teva vida. I dins del terreny de les curiositats, que ja sabeu que a mi m'agraden molt, hi ha una cançó que es diu igual, però que no té res a veure, dels Iron Maiden. Sí, aquesta també és El senyor de les mosques. Estem escoltant en directe. El 1995. Ja es diu igual, però no té res a veure amb la de Dennis Russo. Que, per cert, es va casar 4 vegades. Moria a Atenes el gener de 2015, als 68 anys. Iron Maiden és una banda britànica de heavy metal que es va formar a Londres el 1975. Quin escàndol, no? Bueno, només una miqueta perquè t'espavilis. Què tal, Coco? Com ho portes, això?
1: Això és Cocodril Club.
0: Però on està el piano? Montse, tu saps on està el piano? O saps què és això que estem fent?
1: El programa Revival de l'Albert Malla.
0: Moltes gràcies. Ah, mira! Aquí està el piano, per recordar-te que el programa s'emet per 125 emissores arreu de Catalunya, Andorra i les Balears, en diferents dies i horaris, per la FM i algunes d'elles també en simultani per al canal de ràdio de la TDT. Sí, per la tele. Per participar en el programa pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. cocodrilclub@gmail.com. I si has fet tard, si t'has despistat, si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis, al mar o a la muntanya. El Coco t'acompanya. Ens trobaràs, entre d'altres llocs, a les plataformes iVoox.com, també a YouTube, a Apple, a Amazon Music. No perdis la sintonia. Ah, i participa, que això ho fem junts. Per casualitat, saps quin va ser el primer disc que et vas comprar? M'agradaria compartir-lo amb tots els cocos. És que aquell primer disc, quan la música costava diners, es valorava molt més. Quan no et podies comprar totes les cançons, tots els discos que t'agradaven i havies d'escollir només un o dos... I a l'arribar a casa sabies que aquella cançó que tant t'agradava la podies escoltar tantes vegades com volguessis? Ah, això no s'oblida mai, oi? My Music, la teva música, el teu primer disc. Si no te'n recordes del primer disc, digue'm el primer que recordis que vas tenir a les teves mans. En qualsevol format, en vinil, en casset, en CD... Digue-m'ho per correu electrònic, com ha fet en Xavier Junqué, que diu: el meu primer disc va ser el single Venus, de Shocking Blue, però me'l van comprar per a regalar a un company el seu aniversari. O sigui, et van comprar un disc perquè el regalessis. Diu: molt més tard sí que vaig comprar el meu primer disc. Ah, però això ho comentarem després.

Malvines va ser realment un fenomen. Primer, no és habitual que les llistes de supervendes del Regne Unit i dels Estats Units, que són els dos països que històricament sempre han marcat tendències, sigui número 1 un tema que no ve de cap d'aquests dos països, sinó dels Països Baixos. Però això va ser el 1969 i la cançó encara avui dia omple la pista del cocodril quan fem les nostres sessions, quan fem aquest programa adaptat a sessió de ball, i la ballen i la canten fins i tot els més joves. És un tema absolutament rodó d'aquest grup de La Haia, dels Països Baixos, Shocking Blue, que vol dir blau impactant, amb una vocalista molt carismàtica, Mariska Veres. Als Estats Units va ser número 1 3 setmanes consecutives. Va ser una passada. Va ser el primer disc holandès que ho va aconseguir. I en aquell 1969 va vendre més de 5 milions de còpies al món. La vocalista Mariska Veres moria de càncer el 2006 amb només 59 anys. Molta gent va descobrir aquesta cançó amb la versió que el 1986 van fer les noies del grup Bananarama.

Bueno, eren arranjaments adaptats a aquells anys 80. No estava malament, però nosaltres preferim la versió original, que és la que sempre hem punxat i continua triomfant i omplint pistes. Sí, aquesta va ser molt coneguda, però segurament el que pocs cocos deuen conèixer és una versió que es va fer en castellà per un grup que normalment no gravava, un grup de Barcelona que es deien Los Tops. Era un grup d'acompanyament per directes, però van fer una excepció en el seu repertori i van gravar un únic disc per versionar en castellà Venus.

0: Una versió no gaire afortunada, com podeu comprovar. Però va ser el primer disc que va tenir l'amic Xavier Junqué durant unes hores, perquè li van comprar el disc perquè li regalés a un company amb motiu del seu aniversari. Però al recuperar els Shocking Blue, hem d'escoltar també una cançó que ha agradat sempre històricament molt al programa, tot i que va ser un èxit menor comparat amb Venus, que no va passar la història de la mateixa manera, però que tenia un títol curiós. Espanya es va dir «Nunca te cases con un ferroviario». I el 2015, que vam tenir l'oportunitat de tenir col·laborant en aquest programa el grandíssim Luis del Olmo, comentàvem amb ell la llista d'èxits d'un programa seu de 1970 que es deia Los 50 de Oro. I ell, que és fill de ferroviaris, quan vam arribar a aquesta cançó, això no li va fer gens de gràcia recordar-ho.
1: Por cierto, que en esta lista de noviembre de 1970 era un gran éxito del grupo Shocking Blue, holandeses, llamado Nunca te cases con un ferroviario. ¿Por qué debían dedicar una canción con este título? Tú que eres hijo de ferroviario. Tal vez porque los ferroviarios estaban de viaje y podían tener un amor en cada puerto.
2: Es un gran desconocido. Los ferroviarios eran unas personas encantadoras. Precisamente la canción tenía que ser el título al contrario. Cásate con un ferroviario y serás feliz en tu vida, ¿no? Pero esto lo se ve que lo compuso algún malaje que no dice nada en favor de la familia ferroviaria que yo siempre he defendido, ¿no?

I la cançó diu: mai et casis amb un ferroviari. Ell t'estima només de tant en tant. El seu cor és el seu nou tren. No, no, no. No us enamoreu d'un ferroviari. Si ho fas, oblida-ho, si pots. Estàs millor sense ell. No, no, no. Ell t'estima de tant en tant. El seu cor és el seu nou tren. No, no, no. En fi, que la cançó adverteix sobre les dificultats d'estimar algú, la passió i el temps del qual estan dedicats a la seva feina, al ferrocarril. El que no sabien quan van fer aquesta cançó és com estaria Rodalies. Llavors la cosa es complica encara més, no?

Sí, sí, sí. Aquesta cançó històricament ha agradat molt als cocodrils, als seguidors, als fantàstics oients d'aquest programa. Never Marry a Railroad Man. Però tot això ha vingut perquè l'amic Xavier Junqué diu que el seu primer disc, doncs, el va tenir unes hores perquè li van comprar perquè el regalés a un company seu per al seu aniversari. Però continua el seu correu, diu, dient: molt més tard sí que vaig comprar el meu primer disc. Era el long play de Supertramp, Crisis. What Crisis?

I en Xavier Junque diu que bàsicament es va comprar com a seu primer disc per ell aquest àlbum de Supertramp, Crisis What Crisis, diu, només per escoltar Another Man's Woman, que sonava a Informe Semanal a la tele. Home, no és que sonés, és que aquest programa, que si no m'equivoco continua sent el més veterà de televisió, que va començar el 1973, utilitzava la part final que ara tots estem esperant com a sintonia, que no deixa de ser una raresa, perquè a les televisions en general tenen pressupost per composar o per encarregar que composin músiques exclusives no comercialitzades, no? Però eren altres temps i vam pensar que per Informe Semanal quedaria molt bé el ritme de Supertramp en el final d'aquesta cançó, Another Man's Woman. Per altra banda, és un dels primers àlbums que vaig poder presentar per ràdio, la mítica Ràdio Club 25, que de tant en tant ens donàvem el luxe de posar tota una cara sencera de long play, sense dir res i sense publicitat. D'això, doncs, com de quasi tot, ja fa molt de temps, Més de 40 anys. Ah, però això m'agrada com si fos la primera vegada que l'estic escoltant.

disc és de 1975, però llavors els discos duraven molt més, eh? Jo el presentava gairebé com si fos novetat, el 78. Gràcies per col·laborar, Xavier Junqué. Si te'n recordes del primer disc que et vas comprar, digue-m'ho, que el compartirem, eh? I si no te'n recordes, digue'm el primer disc que recordis. En vinil, en casset, en CD. Des de Badalona, en Josep Maria ens diu: hola, Albert, el meu primer disc regalat va ser un d'Engelbert Humperdinck. Me'l va regalar la Pepita, una senyora entranyable, soltera, que vivia amb la seva mare i veïna nostra al Raval. Després ens vam traslladar a Navas i venia pel meu cumple i em portava regals com còmics i discos d'Engelbert Humperdinck i Elvis Presley. I em feia uns petons sonors que els escoltaven tots els veïns. Jeje, que en pau descansi, la senyora Pepita. Una abraçada a tots, Josep Maria Badalona. Interpreto, tu no m'ho dius, però interpreto que tu eres molt jove i si et regalava discos d'Engelbert Humperdinck segurament era perquè li agradava a ella. Més que tu, no? Que potser ets un nen. El tema més famós d'aquesta gran veu va ser aquest que està entrant, Les bicicletes de Versailles.

0: Les bicicletes de Versailles, Engelbert Humperdinck, del 1968.
1: Per no perdre la memòria... Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.
0: Recordes el primer disc que et vas comprar? Digue-m'ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com, que estarem encantats de compartir-lo, com ara ho fem amb el de Maria Àngels Dalmau, de Barcelona. Diu, el primer disc que em vaig comprar ho vaig fer abans de tenir tocadiscos. L'anava a escoltar a casa d'una amiga. Va ser Common Island de Dexys Midnight Runners del 1982. Albert, crec que també et serviria com a cançó que dona bon rotllo. A mi me'l dona. Una abraçada a tots els cocos i en especial per tu. Moltes gràcies, Maria Àngels Dalmau de Barcelona. Doncs aquesta era una banda que feia música soul i música celta del Regne Unit. I aquest, pràcticament entre nosaltres, va ser el seu únic èxit, el seu One Hit Wonder. Dexys Midnight Runners.

La Dead Sea's Midnight Runners, des del 1982, el primer disc de la Maria Àngels Dalmau de Barcelona. Ficaré cullerada, no, amb el meu primer disc ni els meus primers discos, perquè ja els he posat altres vegades en altres programes, però sí, amb un dels primers, de 1970, i del grup Christie...

0: Yellow River, el riu groc. I l'estic punxant amb el vinil original que em vaig comprar el 1970. La banda britànica Christie, pràcticament el seu únic èxit internacional, el seu One Hit Wonder. Per cert, que a la cançó no s'especifica l'ubicació exacta d'aquest riu groc, tot i que l'autor, Jeff Christie, va declarar que es va inspirar en la idea d'un soldat que torna a casa al final de la Guerra Civil dels Estats Units. Algú va dir: si hi ha música a la teva ànima, s'escoltarà a tot l'univers.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

Ens alegrem moltíssim de que la Generalitat de Catalunya destaqui la gran trajectòria de la nostra companya de doblatge, Maria Lluïsa Solà, donant-li la creu de Sant Jordi 2026. La Solà és una companya extraordinària, simpàtica, amable, divertida. Una de les millors veus femenines del doblatge, possiblement la més emblemàtica, amb milers de treballs al llarg de la seva carrera. Maria Lluïsa Solà ha doblat actrius com Sofia Loren, Eva Magee Sen, Tippi Hedren, Janet Leigh, Carrie Fisher, Susan Sarandon, Diane Keaton, Glenn Close, Linda Hamilton, Kathy Bates, Jamie Lee Curtis o Sigourney Weaver, entre d'altres. Maria Lluïsa Solà, que ara té 87 anys, va començar molt joveneta fent ràdio, fent radioteatre. Moltes felicitats, Maria Lluïsa, després del lamentable lleig que et van fer a la cerimònia dels Premis Goya, perquè ella sempre havia dit que de totes les dones que ha doblat tenia una predilecció per Susan Sarandon. I, bueno, molts de vosaltres ja ho sabeu, estaven les dues al mateix lloc, a l'Auditori, a Barcelona, on es feien els Premis Goya, i tothom esperava que en algun moment les presentessin, que a Susan Sarandon li diguessin: aquesta senyora és l'actriu de doblatge teva a Espanya, en castellà, de tota la vida. I això no es va arribar a produir. Ningú ha sabut explicar exactament el perquè. Però nosaltres avui volem recuperar aquesta entrevista amb Maria Lluïsa Solà.

0: I amics del Cocodril Club, avui està amb nosaltres una convidada molt especial, Maria Luisa Solà, què tal?
1: Hola, què tal?
0: Tu vas començar fent radioteatre
1: a Ràdio Espanya, si no m'equivoco. Sí, sí, a Ràdio Espanya de Barcelona, i tant!
0: I va ser la parella de Suari durant molt temps.
1: I tant, jo crec.
0: Que era el galant, no?
1: El galant del moment, jo crec que sí.
0: Que ens va deixar molt jove, no?
1: Sí, pobret, sí, per un accident, sí.
0: Però tinc entès que el seu enterrament va ser multitudinari.
1: Sí, la veritat és que llavors la gent sentia molt la ràdio i els agradava molt les coses que fèiem i, bueno, nosaltres, Ràdio Barcelona, Ràdio Nacional, cadascú en el seu estil.
0: Has fet moltíssim doblatge i has sigut de les primeres veus. Un luxe la teva veu, bueno. I continues en actiu, per sort.
1: Sí, sí, sí. Mira, jo tinc la sort d'haver doblat actrius fantàstiques, sempre ho dic, però és que és veritat. És difícil, però t'ho fan molt més fàcil.
0: És el que andava a dir, no? Sí. Quan més bona és l'actriu, més fàcil és doblar-la, oi?
1: I tant, i tant. Ja ho crec que sí. És fantàstic. Recorda'm, és com un regal.
0: És com un regal. Recorda'm alguns dels noms que més t'ha agradat, cara.
1: Bueno, a mi m'agrada molt la Susan Sarandon, la Glenn Close, bueno, jo què sé, la Ellen Mirren, moltíssimes.
0: I al principi crec que vas fer Sofia Loren, no?, per exemple.
1: Sí, també. Eh? Sí, sí. El Cid, la primera vegada que la vaig doblar.
0: Que fort.
1: I, bueno, la vaig sentir fa poc i vaig pensar, m'agradaria tornar-la a doblar, ho faria una mica més bé.
0: Això ens passa una mica a tots, eh? Quan ens sentim pensem, ara encara ho milloraria això, no?
1: Les primeres coses que has fet, dius, ara m'agradaria tornar-ho a fer, però bueno.
0: Ens pots explicar alguna anècdota que t'hagi passat en el teu treball?
1: Moltes,
0: més o menys curiosa?
1: Que jo ara no sé que recordi. Jo sóc molt ploranera, però molt, eh? I una vegada que estàvem fent, no me recordo quina pel·lícula, em sembla que era La fuerza del cariño, i una persona que es moria i jo m'estava aguantant per no plorar i estava plorant, i el director, que en aquell moment estava dirigint la pel·lícula, que era el Sant Salvador, va dir, però llora un poco más, mujer, i jo ja no podia aguantar més de tant que plorava. Bueno, molts records, o quan tens ganes de riure, que no pots parar per tonteries, però bé.
0: I ja saps que en aquest programa tots els convidats els hi demanem una cançó que hagi resultat especial a la seva vida.
1: Això és molt difícil de dir, una cançó que sigui especial. No sé, totes són especials, fantàstiques, jo què sé. Edith Piaf, Piaf, per exemple. La Viangós.
0: La Viangós.
1: Per exemple.
0: Doncs és una gran cançó, és un gran record, m'imagino que amb ella, bueno, ara quan l'escoltem te'n recordaràs de moltes coses, dels teus inicis, que tu vas començar, que eres una criatura.
1: Una cria, anava amb mitjons.
0: Et consideres afortunada?
1: Molt, molt. I he estat molt feliç.
0: T'has pogut dedicar tota la vida al que t'agradava.
1: Sí, exacte. Bueno, i a vegades em paguen, vull dir que
0: bueno,
1: està bé.
0: Llavors ja és fantàstic,
1: ja és fantàstic.
0: Moltes gràcies.
1: A tu, guapo.
0: Moltíssimes felicitats, Maria Luisa.
1: Moltes felicitats
0: pel
1: teu programa.
0: Escoltar. Gràcies.
1: Gràcies, una abraçada.

0: I amb la cançó més especial per la nostra convidada, per la grandíssima actriu de doblatge Maria Lluïsa Solà, Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya 2026, hem anat molt lluny, però és igual. És igual perquè això és un himne, ha estat considerada un himne a la resiliència i a l'amor. La Vivian Ross ha estat inclosa al Saló de la Fama dels Grammy el 1998. Es va convertir en la cançó més emblemàtica d'Edith Piaf, nascuda a París el 1915 i que va marxar a l'altra dimensió des de França el 1963. Ella, el 1946, la va començar a cantar en públic. La va escriure durant la postguerra, inspirada per un amor d'Estats Units. I l'equip de representants, de mànagers que l'envoltava, no li va donar gens d'importància a la Vivian Ross. Fixeu-vos quina poca clarividència. La van tenir guardada 2 anys. Al cap de 2 anys, finalment, es va publicar i es va popularitzar, el 1946. Però recordo que un bon amic de qui us parla i un dels millors guitarristes del país, en Frank Mercader, va demanar una altra cançó molt important d'Edith Piaf, i amb ell l'entrevistàvem poc abans d'un bolo d'una festa cocodril que vam fer a Olot.
1: I avui estem nosaltres pocs instants abans d'un bolo especial d'una festa cocodril a Olot, el gran Frank Mercader, un músic absolutament històric del rock fet des de Barcelona, que des dels anys 60 que ha treballat amb diverses bandes absolutament històriques fins que va muntar la seva pròpia banda, i en els últims 8 anys és el director de la banda del Buenafuente, els músics que acompanyen en directe cada nit a l'amic Andreu a la tele. Frank Mercader, bona nit.
2: Hola, bona nit.
1: Malgrat tots els bolos que hauràs fet, que són moltíssims, m'imagino que uns instants abans de començar una actuació, sempre hi ha aquell coquet, no?
2: Home, el coquet sempre el portem a sobre. Jo me recordo la... com es diu? Agradecida... Com es deia?
1: Dina Morgan.
2: Dina Morgan va dir un dia... Porto 40 anys a l'escenari i sempre tinc aquest coquet abans de sortir. I jo li vaig dir... I va dir, i quan ho perdi, deixaré de sortir al teatre. O sigui, aquest coquet mai s'ha de perdre, perquè si no, és que ja no tens interès. Clar. I per mi la música és mi vida.
1: És el cosquilleo i és la responsabilitat davant del públic. Però a mi m'agradaria, Frank, que em diguessis quina és per tu una cançó especial i per quin motiu.
2: Home, jo tinc moltes cançons, perquè jo no puc dir... Però hi ha una que té molta especial per mi, perquè me recorda molt la meva mare. La meva mare era una forofa de la Edith Piaf, i hi ha una cançó que es diu Himne a l'amor, i també jo, aprofitant que ara fa poc que m'he casat, vaig aprofitar la virantesa de que hi ha aquesta connexió de la meva mare, que estarà por ahí en el cielo o donde sea, bailando y cantando, pues amb aquesta connexió d'aquesta cançó de Edith Piaf, i després la vaig aprofitar per la presentació de la boda, que m'he casat fa poc, pues és un motiu per mi de les cançons preferides. Es diu Himne a l'amor, Himne a l'amor. A l'amor, no a l'amor, a l'amor.
1: Sí.
2: De l'Edith Piaf.
1: I, evidentment, hi ha cançons que són més que una cançó, que amb el pas dels anys s'han convertit en autèntics himnes,
2: sí.
1: I aquest és un autèntic himne, sí, a l'amor, que ben segur farà feliç a molta gent que ara mateix ens, sí, està escoltant. Sí. Felicitats.
2: Gràcies.
1: Per aquesta novetat de la teva vida particular, i que continuïn els èxits a la teva vida professional. Et veiem cada nit amb el Buenafuente.
2: I que tu lo veas.
1: I que tinguem molts bolos junts.
2: Vinga, Albertito.
1: Vinga, guapo.
2: Vinga, guapo. Adéu, Frank.
0: Bueno, i els seus músics estaven provant so, estaven assajant, faltava poc per començar, ells al seu concert, i tot seguit jo amb la meva sessió Revival, adaptant aquest programa a sessió de ball. Va ser una nit allà al passeig d'altura d'Olot, jo no sé quanta gent hi havia, perquè no es veia el final dels caps des de l'escenari. Milers, milers d'amics. A veure si algun dia podem tornar-hi, que a Olot, que ens faria molta il·lusió. Bueno, però aquesta cançó d'en Frank Mercader per recordar la seva mare té una història bastant tràgica. El gran amor de la vida d'Edith Piaf va ser el boxejador Marcel Cerdan, que va ser campió mundial dels pesos mitjos. Van viure un amor intens i apassionat que va acabar tràgicament quan ell va morir en un accident d'avió al viatjar des de París per reunir-se amb ella a Nova York. Això va marcar Edith Piaf per sempre. I poc després de la seva mort, ella va voler dedicar aquest himne a l'amor, però sempre es va sentir culpable de la mort de la seva parella, perquè ella li havia demanat a ell que viatgés en avió en lloc de vaixell perquè es poguessin trobar abans, no? Però l'avió es va estavellar. Aquest succés la va destrossar, la va portar a una profunda depressió i a una addicció contínua a la morfina.

d'Edith Piaf, que ella va escriure el 1949, tot just després de la tràgica mort del seu amant, Marcel Cerdà. Posteriorment, va ser gravada i publicada el 1950.

0: I marxem ballant. Sisplau, digue'm una cançó que t'hagi fet ballar, de qualsevol època, de qualsevol dècada. I aprofita també per dir-me quina era la teva discoteca preferida. M'ho dius en un correu a cocodrilclub@gmail.com, com ha fet des de Badalona l'amic Josep Maria. Diu que li feia ballar molt la cançó So Many Men, So Little Time, de Michael Brown. Era actriu, ballarina, cantant disco de Canadà. Bueno, ara té 81 anys i la cançó és de 1983, tot i que encara omple la nostra pista els diumenges a la tarda quan fem la nostra sessió a la discoteca Barrocos de Barcelona cada diumenge des de fa més de 14 anys al carrer Aribau 242 a partir de les 6 de la tarda i fins a les 10. Vine a la festa! So many men, so little time, tants homes i tan poc temps, es diu aquesta cançó. Gràcies, Josep Maria. I un últim favor, si no et sap greu, per al mateix preu, procura ser feliç. Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Cocodril Club.
1: Ara a l'estiu tens Cocodril Club cada dia a Ràdio Ciutat de Badalona. De dilluns a divendres de 20 a 22 hores. Dissabtes i diumenges, com sempre, de 9 a 10 del matí. Nit de diumenge a dilluns de 12 a 2. Cocodril Club, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock des de 1993.
0: Cocodril Club,

0: Són les 12.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: És la una.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: El millor del Badalona Matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
4: I avui parlem també d'espai, però no tant de coets o d'astronautes, sinó de com la tecnologia espacial acaba arribant a la nostra vida quotidiana. Avui ens acompanya la Mercè Cuixart, ja la coneixeu, ella és enginyera de sistemes aeroespacials. Què tal? Molt bon dia.
5: Hola, bon dia, Núria.
4: Parlem d'espai, vinga, d'aquesta tecnologia que deies ens és més propera del que sovint ens pensem, no?
5: Exacte, perquè sí, quan parlem d'espai sona molt llunyà, però realment és un sector que també se'l considera, no?, un motor d'innovació tecnològica, i això el que fa és que quan dissenyes tecnologies, no?, que han d'estar durant anys a l'espai sense manteniment, sota unes condicions molt extremes, el que acabes fent és desenvolupar solucions que són molt exigents, molt avançades, que el que podries fer en qualsevol altre sector, i acaba trobant aplicacions en altres sectors de la societat que segurament ens queden més propers que l'espai.
4: De quines condicions extremes parlem?
5: Clar, o sigui, quan parlem d'espai no són, evidentment, les mateixes condicions, perquè no és el mateix estar a òrbita baixa, que és estar uns 200, 2.000 quilòmetres de la Terra, que òrbita geoestacionària, no?, que ja és a uns 30 i pico mil, que si te'n vas a missions interplanetàries. Però sí que és veritat que hi ha unes condicions comunes i molt exigents que es repeteixen en tots aquests ambients. El més important probablement és la radiació. L'espai et trobes tant des de radiació solar com rajos còsmics, i això provoca degradacions en electrònica, que els satèl·lits no deixen de ser components electrònics agrupats en una caixa de sabates o en una caixa més gran, i això el que fa és que degrada progressivament els components, inclús pot arribar a donar fallades permanents. I llavors per això es desenvolupen sistemes que són capaços d'aguantar la radiació i que estan preparats per l'error.
4: La temperatura també és important.
5: Correcte.
4: No?
5: El cas de la temperatura és que tenim temperatures extremes i a part de manera cíclica.
4: De quins valors anem?
5: Clar, el tema és que a l'espai no hi ha atmosfera, que l'atmosfera és com que atenua, no?, aquestes temperatures extremes. Per tant, un satèl·lit que està orbitant a la Terra tant pot estar a uns 120 graus centígrads quan està en sol, no?, que li toca el sol, com després pot passar a menys 150 graus quan està darrere
4: a la
5: Terra.
4: Posada.
5: I això, amb un satèl·lit que està en òrbita baixa, cada 90 minuts tens un cicle d'aquests. Llavors és que vas polaritzant amunt i avall. I això, amb els materials que composen els satèl·lits, està causant contínuament dilatacions i contraccions. I
4: això cada 90 minuts, canvia?
5: Això en òrbita baixa. I, evidentment, òrbita baixa, com deia, pot anar des dels 200 fins als 2.000 quilòmetres, per tant, aquí també ens trobarem amb diferències de freqüència.
4: Parlem també, com a una condició extrema, l'energia, no?, que també serà limitada.
5: Clar, és a dir, l'energia només pot venir de dues fonts, que depèn de si estàs en sol o si estàs en ombra. Si estàs en sol són els panells solars, i si estàs en ombra has de fer servir les bateries, perquè els components electrònics no poden estar uns minuts sense que no els hi arribi cap tipus d'energia. Llavors, el fet de només haver de disposar d'aquestes fonts t'obliga a tenir una optimització molt extrema del consum i de l'electrònica. També una altra característica és el tema de que a l'espai estàs al buit, no?, al vacío. I això fa que alguns materials gasifiquin, i per això la selecció dels materials que esculls ha de ser molt selectiva i molt, molt treballada.
4: I la vibració que hi ha, clar, amb, diguéssim, quan...
5: Quan t'escapes, no?
4: Això mateix.
5: Clar, tot el que està a l'espai és perquè hi ha arribat d'alguna manera, i per haver-hi arribat ha d'haver sortit d'aquí amb un
4: coet. I aquesta propulsió,
5: clar,
4: no?,
5: que porta unes vibracions i unes acceleracions molt importants. I això, de nou, obliga un disseny estructural molt cuidat, molt robust, i que passa per amb assajos de control molt estrictes.
4: Clar, parlaves per això de aplicacions tecnològiques en el nostre dia a dia, no? I fins ara, clar, aquests conceptes encara ens mantenen molt lluny de casa, no? Molt fora. Quan parlem de transferència tecnològica del sector espacial, què vol dir exactament? Aquesta transferència sí que és la que, doncs, pot suposar altres implementacions, no? Que no només siguin les aeroespacials.
5: Correcte. O sigui, bàsicament, quan parlem de transferència tecnològica, el que estem portant és tant coneixement com tecnologies ja dissenyades, per dir-ho d'una manera, desenvolupades per a missions espacials inicialment, però que es poden reutilitzar en altres sectors. I això pot passar de diverses maneres. Una és la més estructurada, l'altra, o sigui, més improvisada, i l'altra és la que no ha estat improvisada i ha estat empautada. La desordenada és la que anomenem spin-offs, que és una tecnologia que ha estat desenvolupada per una missió espacial que després, de manera, podríem dir, una mica aleatòria o per casualitat, però no de manera estructurada, troba aplicacions comercials tant en el mateix sector com en altres. I la manera formal és la transferència tecnològica que organitzen directament les agències com la NASA o l'ESA, que és bàsicament que es protegeix la propietat intel·lectual, ja sigui en forma de llicència o en forma de patent, i publiquen aquesta tecnologia, aquest coneixement, en un portfoli públic, i llavors és un reclam perquè centres tecnològics, empreses, revisin aquest portfoli i vegin de què me'n puc aprofitar d'això.
4: Quins són els sectors que més es beneficien, no?, d'aquesta transferència tecnològica de l'espai?
5: Doncs, sí, primer de tot, si excloem l'ús de les dades, no?, que ja sabem que un dels motius principals per pujar satèl·lits és obtenir dades per X sectors, clar, busquem sectors que puguin tenir condicions o característiques similars. Un cas seria salut i tecnologia mèdica. Per què? Perquè volem aquesta miniaturització extrema, no?, els dispositius el més petits possibles. També sistemes
4: eficaços, no?
5: Exacte, fiables i també autònoms i que puguin treballar de manera remota. I això ens porta a pensar en la telemedicina.
4: Anem a aterrar-ho una mica a casa nostra, no? Ho dic per posar algun exemple concret de transferència que aquells que ens escolten, els nostres oients, no puguin reconèixer.
5: Perfecte. Doncs un dels casos més reconeguts, de fet, és l'escuma viscoelàstica, que és un material que trobem en molts matalassos avui en dia. De fet, es va desenvolupar als anys 60 en recerca que va finançar la NASA, inicialment per millorar l'absorció d'impactes en els seients dels astronautes i els pilots durant les fortes acceleracions que suposa la propulsió. Però, com ja sabem, no?, amb el temps aquesta tecnologia es va acabar transferint a la indústria i avui no només s'utilitza en matalassos, sinó també en equipament mèdic, en els mateixos seients d'avió o proteccions esportives. També, un altre exemple que està documentat, que aquest també és de la NASA, però no només, estic dient exemples de la NASA perquè em semblen els més significatius, però tenim moltes altres agències i empreses també, casos de transferència. Doncs, aquest altre exemple és l'arquitectura de sensors d'imatge CMOS. Per entendre-ho, bàsicament, aquests sensors van permetre crear càmeres compactes.
4: Càmeres fotogràfiques, estem parlant, no?
5: Sí, estem parlant de càmeres fotogràfiques. Llavors, no podríem dir que aquests sensors inventessin la càmera del mòbil, però aquesta miniaturització d'aquests sensors va contribuir a fer possible les càmeres digitals que avui en dia portem a la butxaca. Per tant, des de l'espai es va poder desenvolupar aquest sensor que ha permès tenir les càmeres que tenim.
4: O les webcams, potser, de...
5: Correcte,
4: no?
5: Sí.
4: Ordinadors portàtils, ara no em sortia.
5: També és veritat, deixa'm dir, Núria, que hi ha una mica de fake news en el sentit de que popularment s'ha arribat a dir que inclús el velcro o el tanc, la beguda, o també el codi de barres, he sentit que són invencions de la NASA.
4: I no
5: això
4: és així.
5: Mentida. És a dir, ja s'havien inventat, sí que és veritat que es van utilitzar...
4: La NASA té molts èxits, però no cal...
5: no cal atribuir els lectors.
4: Això mateix.
5: sinó que es van utilitzar en missions especials. De fet, el velcro es van començar a utilitzar per les missions Apollo i a dia d'avui es segueix utilitzant perquè funciona. Però d'aquí a dir que ho va inventar la NASA és un altre tema.
4: La viscolàstica, no? Per exemple, que ens deies i que ens ressona tant a Matalàs, aquells que no som experts en això, aeroespacial, en tecnologia aeroespacial, doncs ens ja remet a tecnologia, diguéssim, desenvolupada fa unes dècades, no? Fins i tot, potser no fa dècades, però sí fa anys, aquests sensors també pel que fa a imatge popularment. No sé si avui en dia també passa, també hi ha aquest mateix desenvolupament tecnològic que pot ser transferible, no? Diguéssim, en el dia a dia.
5: Sí, si mirem dades, només la NASA ha llançat més de 2.000 spin-offs des del 2016. Sí que és veritat que el principal impacte del sector espacial avui en dia no és tant en la transferència de materials o dispositius d'altres sectors, sinó en les dades i senyals que emeten aquests satèl·lits. I porto un parell d'exemples que ens toquen molt de prop aquí a Catalunya per veure també que el fet d'enviar satèl·lits no és només missions tan llunyanes, sinó que ens toca ben a prop. Doncs aquí a Catalunya els serveis d'emergència utilitzen dades de satèl·lits europeus per gestionar incendis. Per una banda, l'Institut Cartogràfic i Geològic treballa amb empreses que generen mapes diaris que utilitzen el cos de bombers i que permeten seguir l'evolució del foc, anticipar com es pot propagar i també ajudar, per tant, als bombers i l'equip de protecció civil a prendre decisions operatives. I, per altra banda, no només s'estan fent desenvolupant sistemes amb reactius, no? Com seria el cas de tenir un foc per on l'ataquem, sinó també sistemes predictius que permet anticipar bueno, per diferents dades
4: Com el diagnòstic precoç,
5: crear un incendi. I també això seria sector públic, no? Si anem al sector privat, hi ha un cas que és el de Raimat, són productors de vins que estan a Lleida, doncs utilitzen dades de satèl·lits per millorar la gestió del cultiu de la seva vinya. Un dels projectes més representatius ha estat desenvolupat realment per empreses de l'ecosistema New Space a Catalunya i bàsicament aquest sistema combina diferents fonts. Per una banda, fan servir satèl·lits europeus Sentinel que tenen molt bona cobertura, no? A lo ample, cobreixen tot el món, i combinat amb el nanosatèl·lit català Manut, que aporta més resolució, evidentment combinades amb imatges aèries i altres dades del camp. I tot aquest popurri de dades, al final és que els satèl·lits no veuen la vinya com nosaltres, sinó que mesuren...
4: La parcel·len.
5: Com?
4: La parcel·len. En fan com seccions.
5: Sí, correcte, però el que volia dir és que no la veuen amb ulls de verda, per dir-ho d'una manera, sinó que veuen com reflecteix la llum en diferents ones. I en funció de com reflecteix la llum, poden calcular índexs de vegetació, que això els dona informació de l'estat de salut de la seva vinya. I a partir d'aquí els permet monitoritzar les diferents parcel·les i atacar-ho, o sigui, atacar els problemes o atacar la incidència amb decisions informades basades en dades.
4: Que vagi bé, Mercè.
5: Gràcies, Maria. Adéu,
4: fins
5: la propera.
4: Fins la pròxima.
2: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu.
3: El millor del Badalona Matí.
2: Amb xancles i banyador.
0: I avui us ho explicàvem a l'informatiu. Ha estat una de les notícies del dia. Entre el 2020 i el 2025, 6 joves han ingressat a Goodman Hospital de Neurorehabilitació de Badalona per lesions provocades pel gas del riure. El seu consum, el consum d'aquesta droga, pot provocar lesions greus que afectin la medul·la espinal i en algunes ocasions de manera irreversible. Segons dades de la Conselleria de Salut, es tracta de la droga més consumida dins la categoria de noves substàncies psicoactives al 2025. Un 1,6% dels estudiants d'entre 14 i 18 anys el fan servir, i és que l'òxid nitrós és legal, fàcil de comprar i barat, asseguren. En parlem de tot plegat amb el subdirector mèdic de Goodman Hospital de Neurorehabilitació, en Cristian Figueroa. Bon dia, Cristian.
6: Bon dia.
0: Primer de tot, per situar l'audiència, per situar-nos tots, què és el gas del riure i com es pren?
6: L'òxid nitrós és un gas que el fem servir en medicina com un anestèsic per fer petit procediment i que es fa servir a la indústria també. Per tant, té una espècie de cartutxo que té un adaptador i es pot consumir directament d'aquí o es pot consumir mediant hinxar globus i fer la inhalació posterior. Amb aquesta inhalació el que fa és un efecte euforitzant i amb això el pacient té una duració més o la persona té una duració més o menys d'aquest efecte d'uns 15 minuts, mitja hora, i si vols
0: tenir, segons aquest, la dosi, no?
6: Si vols tenir aquest efecte molt de temps, tens que tenir moltes, consumir-ho moltes vegades. I és aquest probablement el principal problema.
0: Estem parlant, el que deia en Cristian Figueroa, són les càrregues, no?, que potser tenim tots a la cuina, les càrregues aquelles que s'utilitzen per carregar els sifons, per fer espumes en els plats més sofisticats que a vegades ens atrevim a fer. Dèiem que el seu efecte és immediat?
6: És immediat, sí, sí.
0: És immediat.
6: I de molt curta durada.
0: És legal, ho dèiem, barat, fàcil de comprar, i això fa que sigui molt accessible, sobretot entre els més joves. Els 6 pacients que han ingressat a Goodman, tots eren joves. De quin perfil parlem?
6: Abans de res, el que has dit és important, però clar, a més tenim aquesta percepció de que és inofensiu.
0: Clar.
6: Com és legal i com és fàcil d'aconseguir, és inofensiu.
0: Ho tenim a la mà, doncs no passa res.
6: I no és inofensiu, ja ho veus. I principalment és població jove, d'entre 18 i 25 anys, aquests 6 pacients.
0: Entre 18 i 25
6: anys? I 25 anys, sí, sí.
0: De quin perfil parlem? Eren persones que també tenien addicció a alguna altra droga? Entraria aquí la patologia dual o com és?
6: Habitualment hi ha un perfil de la persona que consumeix algun tipus de droga. Rarament això es fa amb una droga aïllada. Es fa aquest consum amb cannabis, amb alcohol, amb altres drogues. Hi ha un perfil de consum domiciliari que hem tingut, de fet, un pacient que consumia moltíssim i que ho feia a casa. Però també hi ha consum a festes, a raves i es fa amb altres drogues. I el perfil, habitualment, és una personalitat que predisposa a consumir drogues. És una personalitat d'un perfil més ansiós o d'un perfil més depressiu, i això, clar, exacerba el consum i després tenim també problemes si hi ha una discapacitat residual o seqüeles. Tot això també s'exacerba. I la xarxa de recolzament, habitualment, d'aquestes persones no és l'òptima.
0: Clar, perquè són els iguals. Clar. Els més grans d'aquestes edats afecta de manera diferent la droga o afecta tothom igual?
6: L'efecte que té principalment és un efecte a nivell del sistema nerviós central que afecta la vaina de mielina, que es diu en medicina, que és, per dir-ho fàcilment, com el recobriment que tindria un cable elèctric. No?
0: La cinta aïllant.
6: Sí, sí, algo així. I la funció que té és que ajuda a la conducció elèctrica i que aquesta conducció sigui més eficient. Per tant, l'afectació a qualsevol edat és la mateixa. Què passa? Que també tenim aquesta substància, aquesta mielina, al cervell. Actualment no tenim documentada una alteració directament a nivell cerebral. Tenim documentada l'alteració de la mèdula, l'alteració del sistema nerviós perifèric, però clar, en un cervell que encara no té la maduresa abans dels 21 anys, és complicat dir-ho, no ho sabem encara.
0: Puc preguntar de quines patologies, de quines lesions heu tractat els vostres pacients?
6: Hem tingut principalment alteració de la mobilitat de les quatre extremitats, o sigui, una tetraplegia. Hem tingut alteracions igualment de les extremitats inferiors, o sigui, una paraplegia, i alteració del sistema nerviós perifèric, que també es tradueix en una alteració d'esfínters, que això sí que és molt invalidant posteriorment, i si la recuperació no és completa, i tota l'alteració de la marxa i de l'equilibri. Per tant, l'afectació que residualment després queda pot ser una vida amb una cadira de rodes.
0: Perquè els vostres pacients s'han recuperat totalment?
6: No. Dels 6 pacients, un ha tingut una recuperació completa i la resta ha quedat amb algun tipus d'afectació.
0: I quin tractament utilitzeu? Quina és, com es treballa amb aquests pacients?
6: No hi ha un tractament per revertir aquesta alteració. Per tant, el que fem és que té una alteració del metabolisme de la vitamina B12. Per tant, posem, suplementem B12. La vitamina B12 i prou a el deixar de consumir. I després fem tot el tractament de rehabilitació, de fisioteràpia, de teràpia ocupacional i tot el que fem a Goodman de manera intensiva, amb la finalitat de recuperar tot el que es pugui del dèficit que té aquest pacient, i després l'adaptació a les seqüeles que queden i a l'afectació que queda, que és tornar a començar, i en el cas d'un pacient amb paraplegia és aprendre a viure amb una cadira de rodes i tot el que té que veure amb el control d'esfínters i tot això.
0: Deies tu ara fa una estona que els joves desconeixen les conseqüències, sovint, del consum d'aquesta droga. No sé si des de Goodman us heu plantejat de fer alguna campanya informativa per adreçar-vos, doncs, al públic més jove, que són els que prenen aquesta droga.
6: El primer que hem fet és tenir el primer contacte amb l'agència i informar d'això. També hi havia coneixement de que existia aquest consum, però no hi havia de que teníem 6 pacients amb una afectació greu. Per tant, hem començat a treballar per aquí i a veure si es pot fer alguna cosa, però clar, és complicat perquè és legal i s'utilitza per moltes altres coses. Per tant, el prohibir-ho és complicat. Jo crec que el que estem fent ara amb tu i tota aquesta setmana i la setmana passada, que és fer difusió, que la gent jove principalment tingui consciència de que això no és inofensiu i que pot ser per un consum d'alguna cosa que el fan els teus iguals, acabes amb unes seqüeles importants. No hi ha una relació directa documentada ara per ara de que aquesta quantitat és segura o es necessita un consum excessiu per tenir aquesta alteració. Hem tingut pacients amb un consum molt excessiu i amb un consum que no ho semblava.
0: Traslladar aquesta informació, no? El que estem fent ara, que és explicar-vos, doncs, a tots què és el que passa, no? I què és el que està passant amb el gas del riure, però traslladar-ho això a les escoles?
6: Podria ser un pas important, sí, mira, ho plantejarem.
0: Clar, perquè és el col·lectiu, no?, que ho
6: sí,
0: està,
6: sí, sí.
0: Que està més afectat i podria ser, doncs, d'alguna manera, no? És el que anava a preguntar, per què afecta d'aquesta manera el gas del riure i no d'una altra, com passa amb altres drogues? Sabem, no?, que perquè em sembla molt animal, no?, molt bèstia, si m'ho permets, doncs que consumint aquesta droga et puguis quedar, com tu deies, en cadira de rodes, i clar, això, com dius tu, és un desconeixement absolut. Què passa perquè aquesta droga provoqui aquestes lesions tan greus? Ens ho explicaves tu una mica, però per aclarir conceptes.
6: És complicat. Hi ha en altres drogues, per exemple, la cocaïna, sí. Si tu dius no, es consumeix i amb un consum normal no passa res. Això no és veritat. O sigui, hem tingut pacients a Goodman amb un ictus hemorràgic per un únic consum en una festa puntual una vegada en tota la vida. Per tant, també es produeixen coses d'aquestes. El que passa que no és el més habitual perquè la quantitat de persones que consumeixen probablement és major. En aquest cas, és una afectació específica, molt específica, del metabolisme d'aquesta vitamina, però que és una vitamina que és essencial per tot el sistema nerviós. Per tant, pot afectar a tot arreu. El més greu, de moment, és el que nosaltres tenim documentat aquí, però clar, encara no ho sabem a nivell cerebral què pot produir i què pot produir un consum de menys quantitat, però a llarg termini.
0: Clar, perquè els vostres pacients, de quin consum estem parlant?
6: No ho sabem, tampoc.
0: Clar,
6: teníem un pacient que és el que hem publicat en una revista científica, hem fet la publicació, i el consumia moltíssim, o sigui, eren 200 cartutxos o alguna cosa així. Era molt, molt bèstia.
0: Però això està tot el dia,
6: però,
0: no?
6: Però és tot el dia, clar, és un consum domiciliari i això, el cost no és baix. És...
0: No, clar.
6: Però clar, és un cas excepcional i és el que hem publicat per això, per l'excepcionalitat del cas. Però l'altre és que jo crec que no hi ha una manera tampoc fàcil de mesurar quin és el consum. Tu dius, bueno, jo el tabac, 5, 6, 10, un paquet, no? Aquí, clar, és un cartutxo, dos, hi ha cartutxos de més, de menys, és el globo aquest, és, no és fàcil.
0: Mm-hmm. És fàcil de detectar que algú ha pres el gas del riure?
6: No. No, i de fet, el metabolisme ajuda que això sigui molt volàtil, per dir d'alguna manera. I de fet, en medicina és el punt fort que té. O sigui, fem servir això i als 15 minuts desapareix i no hi ha ninguna alteració.
0: Uh-huh. Perquè, clar, els seus símptomes deuen quedar camuflats també per altres. Poden ser diagnosticats aquests pacients que arriben a un hospital, no el vostre, el vostre ja venen uh-huh. derivats, suposo, però que poden ser diagnosticats en un hospital d'una altra cosa.
6: No, el servei d'urgències és molt complicat. És una patologia de les últimes que penses. Si no hi ha un antecedent que estigui directament a la consulta, es pot confondre amb patologies, per exemple, l'esclerosi múltiple, un Guillain-Barré, que és un típic persona jove que té aquesta alteració de la marxa, aquesta alteració progressiva de la mobilitat de les extremitats. I tu dius, bueno, anem a veure quin antecedent té i tot, i amb aquesta part, bueno, jo he fet aquest consum, podria ser. I tampoc és fàcil i tampoc és molt coneguda a nivell de medicina, per tant, és complicat. És el que passa amb les malalties minoritàries, bàsicament.
0: Uh-huh. Efectes immediats, de curta durada, deies, i que inciten sovint a un consum compulsiu i que a vegades sembla doncs innocu, no? Que no hagi de passar res, i sí que passa. Aquest augment, no? Perquè fins fa uns anys era una droga, era residual, no? Clar, el fet de, ens deies ara, no? De ser barata, de tenir-la a l'abast, fa que això hagi crescut exponencialment.
6: Sí, tot el que sigui legal és molt més fàcil d'aconseguir, per tant, jo crec que per aquí és el tema principal.
0: Creus que les autoritats s'hauran de plantejar, doncs ja que li diem droga, potser que no sigui tan legal?
6: Podria ser. És complicat, eh? No és res fàcil, però quan hi ha un consum tan elevat, alguna alarma,
0: clar,
6: potser es podria tenir, no ho sé, no és això el que em dedico jo, però clar, demanar per algun aplicatiu 10 caixes, alguna alarma,
0: no ho sé. Hauria de saltar, no?
6: Sí.
0: Deies, pacients entre 18 i 25 anys heu tingut vosaltres. Us han explicat alguna història? Com es van introduir en aquest gas del riure o no?
6: Habitualment és algú el prova alguna vegada i això és normal, i això es fa amb l'ambient i com a les altres drogues. Proves una vegada, t'agrada, és aquesta sensació d'eufòria i aquesta sensació que dura poc i que aparentment no passa res més, i aquesta sensació de que és inofensiu i a la vegada t'enganxes a aquesta sensació. Tampoc tenim documentada com el cas del tabac i la nicotina, per exemple, que a nivell del cos es necessiti la nicotina i es necessiti alguna cosa d'aquest gas, però sí que aquesta sensació genera molta addicció, també.
0: Però que la sensació d'estar feliç,
6: una eufòria
0: desfermada, no?
6: Sí, són aquestes drogues que generen aquesta sensació d'eufòria molt ràpida i de molt curta durada, i que ho fas una vegada, una altra, i clar, no t'has compte i ho has fet una nit moltes vegades.
0: Uh-huh. I no te n'adones, i estàs enganxat, i ja ets un addicte.
6: Sí.
0: I pots acabar, doncs,
6: al
0: vostre centre, a Gutmann Hospital de Neurorehabilitació. Cristian Figueroa, subdirector mèdic de la Gutmann, moltíssimes gràcies per haver vingut avui al Badalona Matí i posar-nos una mica alerta i explicar-nos, doncs, què és el que està passant amb aquest gas del riure, i, com sempre, doncs, esperonar-vos a continuar fent aquesta gran feina que feu des del centre.
6: Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos aquest espai.
3: Sol, platja, un bany i els millors moments del Badalona Matí.
2: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
4: I torna a tocar sortir al carrer, vaja, qui s'ha patejat Badalona ha estat en Sohab Seva. Què tal, com estàs?
7: Tot bé, Núria, tu com estàs? Tot
4: perquè
7: bé?
4: Ja sabeu que ell és el nostre reporter intrèpid, i que surt micro m'ha preguntat també sobre doncs, qüestions que al final ens afecten a tots, i quina qüestió ens afecta més que aquella que té a veure amb la butxaca?
7: Exactament, Núria. Marca blanca o marca tradicional, i és que anar a comprar ja no és el mateix que fa uns anys. Omplir el carro s'ha convertit per moltes famílies en un exercici d'equilibri. Amb la pujada generalitzada de preus, cada decisió compta què comprem, quan comprem i, sobretot, quina marca, no? Segons un article de 20 Minutos, la marca blanca viu una autèntica auge i s'ha convertit en una alternativa real i cada vegada més consolidada i forta que les marques tradicionals. Ja no és només una qüestió de preu, també hi ha una percepció creixent d'aquesta qualitat i confiança, també. I, a més, les grans cadenes de supermercats cada vegada aposten més fort per les seves pròpies marques, que no només ho fan per competir en preu, sinó també per fidelitzar el client. És a dir, si confies tu en la marca del supermercat, és més probable que tornis a comprar en aquest, en aquest local, no?
4: No ho havia pensat, però és veritat, no? Si ja tens una confiança en una marca,
7: clar,
4: doncs al final que t'està oferint aquell establiment
7: tornaràs cap
4: i
7: allà
4: tornaràs,
7: i compraràs, exacte, més encara, no? Això com es tradueix al carrer? Hem sortit a Badalona per conèixer l'opinió dels ciutadans i la primera pregunta era clara. Acostumes a comprar productes de marca blanca o de marca coneguda?
8: Normalment de marca coneguda.
9: Marca conocida. Yo también marca conocida. Aunque excepto algunas cosas, si las veo más caras, pues
10: sí. Pero más que nada el tema de comida marca blanca, sí. Y el tema de vestir, marcas conocidas,
11: sí. Yo acostumo a comprar de marca blanca, sí, ya, porque realmente no hi trobo gaire distinció entre les marques i les marques blanques, sempre és el mateix producte.
12: Sí, jo també sol tirar cap a la marca blanca sempre que es pugui estalviar una mica, si no hi ha molta diferència.
7: D'entrada ja veiem que hi ha una realitat repartida, no? Però amb molts matisos importants, no? Tres dels encastats continuen apostant per marques conegudes, tot i que reconeixen que en alguns casos canvien segons el preu.
4: És veritat, amb la roba, complements, potser no tirem tant de marca blanca, no, com sí que
7: fet,
4: fem en la
7: i mira que estan de moda aquestes tendes que són de segona mà, que tot i ser de segona mà, la qualitat de la roba està bastant bé, però seguim triant anar a comprar les marques conegudes i, a més, de primera mà, no? En canvi, dues persones també opten clarament per aquesta marca blanca, assegurant que no hi veuen diferències i que els permet també alhora estalviar. Segons dades del 20 Minutos, més de la meitat dels consumidors d'Espanya ja compra la marca blanca de manera habitual i la xifra continua creixent, una tendència que reflecteix que el fenomen no és pas puntual, sinó estructural. La següent pregunta és una que genera bastant debat i és si tries marca blanca o coneguda segons el preu, la qualitat o per costum.
8: Una mica per la qualitat, suposo, però també per costum.
10: Yo creo que ya es por costumbre de siempre, de que vas a las mismas tiendas de ropa a cogerte la ropa, y por calidad también.
11: Jo el sol tirar per preu perquè, i perquè és un costum d'al final intentar estalviar-te una mica de diners, perquè normalment pagues més per la marca que no pel producte en si, i al final és el mateix.
12: Jo depèn, en plan, si ha de ser per una cosa que sí que es nota com la diferència, doncs sí que trio la qualitat, però normalment sí que tiro pel preu.
7: I aquí apareix una combinació molt, molt interessant. Els encastats parlen de, sobretot de la qualitat, però també de costum, d'aquells productes que compres de sempre i que costa canviar, i evidentment del preu, que acaba sent determinant en molts casos. I això connecta també amb una idea molt important, que és que les marques tradicionals han construït la seva força durant anys a base de confiança i fidelitat. Però aquesta fidelitat, en un context d'inflació com és l'actual, es posa a prova. Segons l'article, la marca blanca ja no competeix només pel preu, sinó per una proposta de valor més completa, amb millores constant en qualitat, ingredients i també presentació. Per això volem anar un pas més enllà i vam preguntar realment si hi havia diferències de qualitat entre un producte i l'altre.
12: Suposo que depèn, però menys.
10: Yo creo que varía según el producto que te cojas. Si es ropa, si es comida, si es un móvil, si es algo de tecnología, sí. Un coche.
9: También vas a más lo que te gusta.
11: Normalment sí, com per exemple en Mercadona, que normalment els fabricants solen ser les pròpies marques en si, que simplement canvien el nom i rebaixen una miqueta el preu. Per tant, no hi trobo la diferència.
12: Sí, jo tampoc, la majoria de cops no hi trobo cap mena de diferència.
4: De fet, ara estava pensant, m'he quedat en blanc i pensava, mira, l'altre dia, això ho notes molt quan vas a comprar amb els nens. Sí. Estava amb els meus fills al supermercat i jo sempre els envio, els encanta. Mama, puc aprofitar mentre estàs a la peixateria i porto, què vols que porti? I clar, així m'ajuden i aprenen. Però clar, ells no es fixen en el preu, amics? Després et toca anar i a vegades substituir i em diuen per què? Carinyo, me n'acabo de donar que això de la classe mitjana era un autèntic engany i que ens toca agafar marca blanca, i mirar preu també, però és que és veritat que ells no se n'adonen i moltes vegades tiren per aquell producte. Marca blanca no fa publicitat perquè hi ha producte que reconeixen per la publicitat, no? Que han vist en moltes ocasions.
7: Sí. I fixa't també, Núria, que ja la qualitat ja no hi ha tanta diferència, que si vas a grans supermercats coneguts, ja no trobes el que és el producte de la marca coneguda, sinó el mateix producte de la marca del local mateix, i ja no es ven l'altre. És a dir, ja que la gent... si compra aquest producte, per tant, es pot com canviar, no? I es pot mantenir el producte local del supermercat. De fet, les respostes són reveladores d'aquest àudio. Molts diuen que depèn del producte i alguns asseguren que no perceben cap diferència, i això té sentit. Moltes marques blanques, al final, és el que dèiem, són fabricades per empreses que també produeixen marques conegudes, el que explica que, en alguns casos, la diferència sigui molt mínima. Segons 20 Minutos, també, la confiança en la marca blanca ha crescut molt en els últims anys i això ha reduït notablement la distància amb les marques tradicionals. Però hi ha un factor clau. El context econòmic, que és el que dèiem, la butxaca, que és molt important, i per aquest mateix motiu vam preguntar si la pujada de preus afectava els hàbits de compra.
10: No, porque vivo con mi madre y de momento no tengo tantas responsabilidades. O sea, el dinero que yo gano es para mí, entonces eso ahora no me afecta. A lo mejor de aquí a futuro pues puede que sí, pero ahora no.
9: Yo los caprichos que más me gustan pues sí que los cojo de marca, y si no, pues hacendado.
12: Sí, sí. Sí, jo crec que sí que ha influït una mica, en plan... no crec que sempre hagi comprat de marca blanca o que sempre hagi comprat de marca, però crec que sí que pot influir per estalviar.
11: Jo crec que més o menys sempre he comprat el mateix, però sí que és...

0: La meitat dels consumidors asseguren que augmentarien encara més la compra de marca blanca en contextos d'inflació i 84% diu que mantindria o incrementaria el consum encara que els preus s'estabilitzessin. És a dir, el canvi podria ser també estructural. Anem a concretar una miqueta més. A quins productes confien més en la marca?
1: Roba, sobretot, sí.
2: Jo, per exemple, los tampones sí que... Si veo algún 2x1 marca Tampax, en plan original, pues sí que me los cojo. Y si no, pues cojo marca Hacendado de Mercadona.
3: Un ejemplo así que te voy a decir es la pasta de dientes y el elixir bucal. Sí que prefiero comprar una marca conocida como Oral-B o Vitaldent, que es así más... Para mí me va mejor que no una pasta de dientes de marca blanca.
4: Ostras, doncs no sé, pero creo que productos... dels que m'hi fiaria més, jo què sé, la fruita, per exemple, quan saps que és de marca normalment sol ser més bona, però perquè al final t'hi has acostumat i té com més qualitat en aquest sentit, però normalment al supermercat no hi trobo la diferència i segons com, si ja estic acostumada a la marca, compro de marca i si no, doncs de marca blanca.
1: Sí, per mi no és el mateix agafar una fruita o verdura de qualitat que unes galetes Oreo, per tant preferiria comprar de marca una fruita o una verdura.
0: Els encastats ensenyalen sobretot productes d'higiene i frescos com la verdura i la fruita, que on millor la trobarem és al local, a la tenda de la Maria, d'en Josep, d'en Moja. Allà és on trobarem la millor verdura i fruita. Exacte. L'article destaca que la marca blanca domina especialment en productes quotidians de la llar i l'alimentació, on la marca blanca també troba el seu èxit. Anem a escoltar en boca dels ciutadans quins productes de marca blanca triomfen.
1: El menjar, sobretot el menjar.
3: Pues te diría la bebida como el Nestí y el Aquarius, pero más que nada porque yo no suelo beber esto habitualmente, siempre bebo agua, entonces para un día que voy a beber, pues igual me cojo de marca blanca.
4: Doncs jo crec que a la majoria, o productes com bastant bàsic, rotllo farina, ous, coses d'aquestes, no li trobo jo cap sentit, bueno, no cap sentit, entenc, però... M'és bastant igual si és de marca, si no és de marca, perquè per mi és tot més o menys el mateix.
1: Sí, per mi igual. O sigui, si crec que noto molt la diferència, doncs prioritzo la marca, però de normal, doncs prioritzo la marca blanca.
0: En productes bàsics com l'aliment, beguda, molts no hi veuen diferències. Tanmateix, hi ha categories més especialitzades o innovadores com productes infantils o amb forta recerca i desenvolupament o les marques tradicionals continuen tenint aquest lideratge. Això mostra que la decisió del consumidor és molt més matisada del que es podria realment pensar. I arribem a la pregunta final, que és la més interessant per mi, i seria si els preus baixessin, ¿tornaríem a comprar aquestes marques conegudes?
3: No, yo creo que si tengo algún capricho de algo en especial, me cogería la marca conocida.
1: Sí.
2: Yo igual, yo si la marca conocida y la marca blanca estuvieran igual de buena, voy por la marca blanca porque es más barata.
1: Sí, yo potser per la gràcia alguna cosa, però... Per lo general jo crec que em quedaria igual.
4: Depèn, perquè moltes vegades al final comprem la marca pel que suposa la marca i pel que ens han vengut de la marca, el màrqueting, la publicitat i que és més bo que tal. Llavors jo crec que sí, però normalment m'és bastant igual, és que no m'hi fixo, de fet.
0: En definitiva, Núria, el que estem veient és molt més que una simple tendència, és un canvi profund en la manera de consumir i la marca blanca ja no és la segona opció. Per a molts és la primera i això obliga a tot el sector a moure fitxa en una batalla que, de moment, està més oberta que mai.
5: Doncs sí, la del preu, que al final ens porta de corcó i ja sabem doncs, que al final qui paga mana, I exacte. Qui paga, si va justet, doncs mana, marca blanca.
0: Exacte.
5: Gràcies.
0: Fins aquí, Núria, que vagi bé.
6: Escolta el millor del Badalona Matí amb xancles i banyador.
7: Badalona Matí, edició d'estiu.

aquest diumenge vam celebrar el 8 de març, el Dia de la Dona Treballadora, però com sempre diem, el que és important d'aquest dia no és el dia en si, sinó allò, els deures que posa per la resta de l'any, a partir del 9 de març. És a dir, que també el dia 9, el dia 10,

0: el dia 11, com avui mateix, no, són igual d'importants. El Cançons per explicar el món que avui ens porta el periodista Oriol Lladó va una mica d'això, precisament, de dones, i en concret de dones empoderades. Oriol.
1: Doncs sí, de dones que no demanen permís, dones que amb la seva música reivindiquen sense complexos, no? Dones compromeses amb una lluita, allò, en clau de present, no? I aquest tòpic que diu que aquesta lluita, no? Aquesta lluita per la igualtat és més necessària que mai, i sí, és evident, eh? A mi m'agrada dir per això també que és tan necessària com sempre. No és ben bé el mateix, però crec que també perquè això ve de lluny, eh? I en tot cas, sí, avui escoltarem allò, veus conegudes que hem anat tinguent en el programa, la Christine McCall, amb qui hem començat, la Beyoncé, l'Aretha Franklin, la Maria Arnal. I vaja, que m'ha costat una mica, perquè de fet, de veus i de veus que haguessin pogut figurar en una llista, no?, en un programa de dones empoderades, moltíssimes, no?, i se m'han quedat, i m'ha dolgut especialment la Joni Mitchell, la Chrissy Hynde dels Pretenders, la Dolly Parton, la Clara Peya, la Patti Smith, per cert, amb un llibre fantàstic que té ara de novetat també a les llibreries, la Pissy Harvey, la Rosalía, la Taylor Swift. Vaja, que de veus, moltíssimes.
0: Moltíssimes. De fet, és una bona notícia, no?, que n'hi hagi tantes també per seleccionar i per recollir.
1: Doncs sí, de fet, és el millor senyal. Però vaja, hem començat amb la Christine McCall, una cantautora britànica coneguda per la seva ironia mordaç i la seva capacitat per barrejar estils, el pop, el punk, els ritmes llatins. Va tenir un final tràgic, atropellada per un vaixell d'un milionari a Mèxic. Un crim terrible, doncs, que encara hi ha gent, molta gent a Anglaterra del qual busca justícia. Aquesta cançó que ha sonat forma part del seu disc de 2001, de fet el seu últim, Tropical Brainstorm, i és una oda a l'empoderament femení, no? Ens parla d'un serial liar, no? Mm-hmm. Un mentider en sèrie que ella coneix en un partit, en un pub, tot veient un partit de futbol, que és aquest partit de futbol que acaba Anglaterra 2, Colòmbia 0.
0: Molt bé, i que, doncs, amb un ritme tropical se t'endú els peus, et fa ballar, eh?
1: Sí, sí, i jo crec que ballant, ballant, anem a la següent.

0: I aquí de ritme tropical no en trobem, però de força molta, eh?
1: De força molta, i de fet la cançó va creixent, eh? I de fet acaba incorporant coses de rap, etc. En tot cas, són les Chicks, que abans eren les Dixie Chicks. De fet, es van canviar el nom. De fet, jo el disc que tinc de seu, hi ha dues edicions. Encara el tinc amb les Dixie Chicks. Després, al cap d'uns pocs mesos, ja va sortir amb les Chicks. De fet, és un grup que va començar fent bluegrass a country. De fet, van ser i reconegut i, de fet, ha participat i han col·laborat diverses vegades referents de la Taylor Swift, no? La Taylor Swift, quan començava, les tenia una mica com a referents. Les Chicks, o les Dixie Chicks, grup supervendes a Estats Units, d'omplir estadis, etc, etc. El 2003, de fet, van ser cancel·lades. Cancel·lades per criticar la guerra, una guerra que ara ens ressona, no?, amb un altre cop amb l'Iran, en aquest cas la guerra d'Iraq, doncs, que el Bush va emprendre, i elles van criticar. I això els va portar a un boicot, no?, una cancel·lació terrible, a la qual després els hi va segurament afavorir, doncs, aquest canvi a més desacomplexat cap a una cançó que no diríem que és una cançó política o protesta, però que, vaja, que no defuig als temes candents. I en aquest cas, en aquesta cançó, ens parla concretament d'una escena, una escena en la qual, en una reunió a la Casa Blanca, formada per tots, tots homes, i potser hi ha una vintena de persones, parlaven precisament del dret a l'avortament en la mirada més restrictiva i més d'abolir drets.
0: De fet, alguns consideraven aquest, diguéssim, tarannà també com de molt provocador, i en van patir conseqüències, no?
1: En van patir conseqüències. De fet, van arribar a organitzar-se allò, cremes dels seus discos. Vull dir que les Dixie Chicks, diguéssim que estan curadíssimes d'espans.
0: El foment de l'opinió crítica, no?, es fa sovint a través de les preguntes.
1: Sí, sí, i de preguntes a la propera cançó, concretament 20.

0: I aquí tenim la Amy Rigby amb les seves 20 questions, 20 preguntes que fa al seu, no sé si enamorat, company, marit, una darrere l'altra, que vaja, el deixa ben repassat. Com tota bona cançó, i la Amy Rigby és una gran intèrpret i també una gran escriptora de cançons, ens guarda allò que diuen, no?, un twist al final que canvia una mica la cançó.
1: Molt bé. I parlàvem de música, doncs, també una mica obscura, podríem dir.
0: Menys no? coneguda, no?
1: Més, menys
0: més, coneguda. Més a la, no? No, no tant en el mainstream.
1: Però segur que coneixeu la següent convidada en aquest espai.

0: efectivament, una autèntica marca global, però a banda de ser una marca global, que ho és, no? Com la Taylor Swift, tant una com l'altra, a més són dues artistasses. És a dir, que plantegin molt bé la seva carrera, que facin molts diners, que tinguin tot un entramat gairebé industrial al seu voltant, no treu que no siguin artistes valentes, no? I artistes que en una llista, no? En aquest cas no hem pogut posar la Taylor Swift, però vaja, en una llista de dones empoderades, doncs Beyoncé, Taylor Swift, des del mainstream, més mainstream, però també des de tota la qualitat, i crec que té tot un sentit de que siguin. Hi ha una frase que m'agrada molt. Salut.
1: Gràcies.
0: Hi ha una frase que m'agrada molt. És una cançó amb la qual fa un duo amb el Kendrick Lamar, una altra gran superestrella. Però hi ha una frase que m'agrada molt, que acaba, de fet acaba així, la cançó diu I was served lemons, no? D'alguna manera és com una expressió que vindria a dir com m'han donat carbasses, no?
1: Sí.
0: Però he fet llimonada, no? És a dir, vale, d'acord, me les has fotut, però jo... de la hòstia que he rebut, diguéssim, n'he tret alguna cosa.
1: Si la vida te la llimones, fes-ne llimonada, no? Per tant, d'una cosa dolça...
0: I està molt bé, no? Diguéssim que és una manera molt, molt potent, molt irònica, no?, de deixar-me un pam de nas a tots aquells que la volen menys tenir.
1: De fet, d'una cosa àcida, no amarga, àcida, n'aconsegueixes fer, doncs, una de boníssima, no?, podríem dir. Vinga, anem per la següent artista. In a coffee shop in a city, which is every coffee shop in every city, on a day. Qui és aquesta veu tan bonica?
0: Aquesta veu tan bonica és l'Ani DiFranco, una intèrpret que als anys 90, 2000, no? Realment, hòstia, era molt present i fins i tot amb moltes gires per Catalunya. Recordo una actuació amb l'Auditori, la Sala Gran, plena fins al capdamunt, i últimament està més fora de radar. En tot cas, és una referent, jo crec que és la mare del nou indie folk més feminista. És una tia super, super conscienciada. De fet, és una persona que ja de seguida al segon disc ja crea la seva discogràfica, es dedica doncs, a voler dominar, i de fet ho fa, i ho fa bé, una mica la seva tota la seva música, no?, i els seus drets i la manera com planteja les coses. Aquesta cançó és una cançó molt, molt, molt xula. De fet, ens remet a la portada del disc, en el qual es veu un castell de plàstic dins una peixera, no?, i en el fons ve a ser això, no? Ella reivindica el seu dret a viure fora, precisament, de la peixera on tothom et jutja, tothom es creu que et pot dir el que considera. My baby's out confused. I aquesta és la Tracy Thorn, que l'hem anat escoltant diverses vegades. Aquí l'he portat, la cançó és molt xula, i de fet té una frase molt, molt bona al final, que és Fight like a girl, no? Lluita com una noia, com una nena, no? Reivindicant, tombant, no? Girant aquesta frase, a vegades dita doncs, amb la pitjor intenció.
1: Sigues un home, no?
0: Ell aquí la reivindica al revés. En tot cas, jo aquí l'he portat com a escriptora, no només com a cantant, que és una cantant fantàstica, sinó com a escriptora. I, de fet, com a escriptora, que té un últim llibre que es diu My Rock and Roll Friend, que fa una reivindicació de la bateria dels Go-Betweens, un grup molt, molt prestigiós, diguéssim, de fa uns anys, que tenia una bateria dona, absolutament esborrada en tota crònica periodística.
1: Que això està molt bé, perquè parlem d'artistes, en aquest cas de cantants, però i quantes instrumentistes, no? Quants músics hi ha dones?
0: Doncs és una reivindicació molt interessant, amb molta reflexió sobre el feminisme, amb una prosa amb molta gràcia. Jo l'he llegit en anglès perquè encara no s'havia editat en castellà, però ara tot just s'ha editat en castellà per una editorial del País Basc que es diu Liburuak. Per tant, qui li interessi sap que pot anar a una llibreria i continuar estirant el fil.
1: Doncs com amb aquesta mena de manifest, no? Lluita com una noia, donem pas també al següent títol.

0: Aquest és el tema, un dels temes que surt, de fet surt tres vegades a la pel·li Barbie, tot i que és una cançó dels anys 80. És una cançó que el que ens diu és busca la teva veritat, no et fis ni de filòsofs, psicòlegs i gent que et vulgui dir el què. Busca tu mateix, una mica el que feia la Barbie a la pel·li. Són les Indigo Girls.
1: I això t'anava a preguntar, qui són? Indigo Girls. Doncs sona també una mica folk, no, en aquest sentit?
0: Sí, sí, una mica folk.
1: Anem a Aretha.
0: Gairebé no necessitaria presentació. És l'Aretha Franklin. Haguéssim pogut escollir la versió original de la Nina Simone. Haguéssim pogut escollir, que vaig intentar-ho, però no està a Spotify, la versió molt xula que em fa la Michelle de Geocelo. Però en aquest cas, no, ser jove amb talent i negre, no? Les tres coses reivindicades com el que més.
1: Mm-hmm. I vinga, acabem molt lluny i molt a prop alhora.
0: Sí, de fet és la Maria Arnal des de, no el seu últim disc, que tot just acaba de sortir, és l'anterior, 2021, és el disc que clamó, en aquest cas és el cant de la Sibila, no? I que ens mostra com connectar, no?, una cançó popular amb arrels medievals, no?, a posar-hi tota la tesitura, tota la textura electrònica. I això ens lliga, que potser la podem deixar sonar una mica.
2: Les peres pel mig
1: lliga precisament amb aquest empoderament
0: femení.
1: Sí, sí,
0: tot aquest misteri, tota aquesta força de la Maria Arnal, que de fet tot plegat ens lliga amb un altre llibre, que és el llibre Cantar sin permiso, del periodista Toni Castarnado, editat per Silex, que de fet fa un repàs a noves veus de la música catalana, entre les quals la Maria Arnal.
1: Doncs amb la Maria Arnal arribem avui a les 12. Moltíssimes gràcies, Oriol, per haver-nos acompanyat. I gràcies també a vosaltres. Demà ens tornem a retrobar aquí a Ràdio Ciutat de Badalona. Que vagi bé.
3: Escolta el millor del Badalona Matí amb xancles i banyador.
4: Badalona Matí, edició d'estiu.

Durant mil·lennis, la humanitat ha construït societats i imperis sencers sobre un element tan omnipresent com incòmode: l'esclavitud. Una institució tan antiga com la guerra, adaptada a cada cultura i a cada època, capaç d'articular economies i marcar de manera profunda la vida de milions de persones que, legalment, eren propietat d'algú altre. Quan pensem en esclavitud, sovint ens venen al cap plantacions americanes, vaixells negrers i imatges del cinema. Però és aquesta la mateixa esclavitud que trobem a la península ibèrica medieval i moderna? Qui podia ser esclau? Quines feines feien? Quina protecció els oferia la llei? I sobretot, fins a quin punt podien fugar-se, integrar-se o fins i tot ascendir dins d'una societat que els definia com una propietat? Avui, a les portes de Troia, explorem les arrels, les pràctiques i les contradiccions d'una institució que ha marcat la història de la humanitat. Benvinguts al món de l'esclavitud. Benvinguts a les portes de Troia.